0: aquí tots, tots, hi tenim part de responsabilitat.
1: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
1: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda. I segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
4: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
1: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
5: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
1: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
6: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba,

0: la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
0: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
1: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
0: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
2: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut. I s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida. I tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
0: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
3: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
4: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
3: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
5: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
3: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
6: 3CAT Info.
3: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
6: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit, no ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
3: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
7: El temps.
3: Eloi Cordomí.
8: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
9: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
10: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
9: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
3: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les. I el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
11: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals catòlics de gent jove, que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
3: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3CAT Info que això afecta el seu benestar emocional.
12: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
3: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
13: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
3: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CAT Info.
14: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
3: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
15: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
3: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
16: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
3: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
7: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
18: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
17: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
19: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
17: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
20: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
17: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
21: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
17: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
22: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
17: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
7: 3CAT Info.
17: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
23: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
17: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
7: Són 2:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat de córrer amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Canes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40, segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944, i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stolp Estén és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Piñeiro és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ulls.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el Parc del Fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han patat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que és cert, que és errat. Que està bon, que està mal. Que és just, que és injust.
6: No, et pots enxantar.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana i la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió, perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliamení grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí

0: migdia, els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
2: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
3: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
4: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
4: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter

0: Leri. L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
1: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
2: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
1: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
3: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
4: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
3: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
5: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
3: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
6: 3CAT Info.
3: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
6: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte, i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
3: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
7: El temps.
3: Eloi Cordomí.
8: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
9: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
10: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
9: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
3: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les. I el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
11: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
3: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
12: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
3: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
13: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
3: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3Cat Info.
14: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
3: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
15: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
3: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
16: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
3: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
7: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots 3 marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
18: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
17: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de 2 jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
19: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
17: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
20: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
17: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
21: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
17: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
22: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
21: Great player, a world-class player, and still on this level.
17: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
7: 3CAT Info.
17: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
23: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
17: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Jugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
7: Són 4:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat de córrer amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanyà la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa... comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotage pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steina amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steina és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stop Steina, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Piñeiro és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava fins aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ulls.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el Parc del Fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han patat. Maria Jaume, Ginestar, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana The Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana i la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol 3 molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu el Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia

0: hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
1: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
2: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
3: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
3: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
4: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
3: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
5: Molts homes venen

0: i no sabem qui són ni d'on han vingut. I s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida. I tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
1: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
2: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
3: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
2: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
4: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
2: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
5: 3CAT Info.
2: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
6: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
2: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
5: El temps.
2: Eloi Cordomí.
7: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
8: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
9: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta atenció, ha proposat aquest pla extraordinari.
8: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
2: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
10: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
2: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
11: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
2: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
12: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
2: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CatInfo Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CatInfo.
14: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
2: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
15: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
2: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
16: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
2: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
5: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
18: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i, bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
17: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
19: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
17: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes de Bel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
20: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. necessitem els tres punts i és un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
17: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
0: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
17: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
21: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
0: Great player, a world-class player, and still on this level.
17: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
5: 3CAT Info.
17: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Giannantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
22: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
17: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar els Jugló per 4-11 i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
5: Són 5:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steina amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Yo pienso que es un momento de justicia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steina és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on anirà aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un tema sino que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el Parc del Fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del MNAC amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna, és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: The conversation was good, so we spoke about that and also...
14: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
13: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 a la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del Parc Hospitalari Martí i Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera Copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte plen a llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda. I segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria...

0: suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
1: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
2: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
3: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
3: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
4: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
3: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
5: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
3: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana

0: després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i gal·lesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
1: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
2: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
3: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
4: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i, a més, que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
3: El temps.
0: Eloi Cordomí.
5: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluja pluges de fins a 20 litres en mitja hora, i no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
6: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
7: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això, doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
6: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
8: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3CAT Info que això afecta el seu benestar emocional.
9: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques, pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
10: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CatInfo Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CatInfo.
11: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
12: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
13: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
14: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
15: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i, bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
14: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
16: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
14: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes de Bel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
17: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
14: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
18: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
14: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
19: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell. Great player, a world-class player,
14: and still on this level. Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
3: 3CAT Info.
14: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
20: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
14: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Jugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
3: Són 6:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigessin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steina amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steina és que ens ofeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal, a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes, afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un sino que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està guai. El Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Gregotecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici és una part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes, després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu anàis a l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atlètic es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Giannantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
3: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Wistrin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, la USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
2: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. Dos dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill

0: conductor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
1: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
2: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
3: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
3: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
4: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
3: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
5: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
3: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
6: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.

0: Stretin s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
1: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
2: 3Cat Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
3: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i, a més, que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
4: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
5: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
6: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer, per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això, doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
5: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les. I el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
7: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
8: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
9: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços amb les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info Albert Egea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CAT Info.
10: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
11: Canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
12: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
13: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
14: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
13: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de 2 jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
15: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
13: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
16: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
13: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
17: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
13: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
18: The conversation was good, so we spoke about that and also...
19: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
13: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
2: 3CAT Info.
13: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'anada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
20: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
13: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
2: Són 7:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Canes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots, hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steiner és que ens ofeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stop Steiner, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava fins aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Gregotecno, que ha fet vibrar la sala oval del MNAC amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que és cert, que és errat. Que està bon, que està mal. Que és just, que és injust.
6: No, és pues enxanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna, és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 a la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria de l'ex-màrquet de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. L'ex-màrquet ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
3: 3CAT Info.
8: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
14: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 17 de maig del 2026. Ara ja ens sembla la prehistòria, però el desembre del 2018, els que estàvem asseguts davant del televisor, seguint el recompte de les eleccions andaluses, encara recordem l'esglai de veure com Vox entrava al Parlament amb 12 escons. Andalusia va marcar el camí del que havia de venir després, entrada fulgurant de l'extrema dreta al Congrés i després també presència normalitzada als governs autonòmics del Partit Popular. Antic bastió del PSOE. Andalusia és una, ara, un territori de Juanma Moreno Bonilla, un baró popular que governa amb majoria absoluta, ja veurem si avui la manté, i que es contraposa en el fons i en la forma a Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla, a qui Santiago Abascal anomena Moruno Bonilla, en una exhibició digna de Torrente, juga la carta de ser el presumpte moderat dins del Partit Popular, una etiqueta que acostuma a resistir malament al pas del temps, especialment quan s'acaba posant un peu a Madrid. De moment, això sí, li serveix per governar la comunitat autònoma més poblada de l'Estat i per tenir totes les cartes per imposar-se a María Jesús Montero, l'enèsima ministra de Pedro Sánchez que s'estavella a les urnes. A Sánchez, recordem-ho, només una aposta ministerial li ha sortit bé: moure Salvador Illa en direcció a Catalunya. El president de la Generalitat, un cop passin les eleccions andaluses, podrà accelerar amb Esquerra els pressupostos de la Generalitat pel 2026, que pràcticament li serviran per tenir gasolina fins al final de la legislatura. Si tot li va bé, Illa podrà ser el primer president que n'esgota una de legislatura des de José Montilla. No tindrà majoria absoluta, com Moreno Bonilla, però en pressupostos la vida es veu amb uns altres ulls. Perquè ara mateix està molt més de moda prorrogar-los que no pas aprovar-los. I si no, que li diguin a María Jesús Montero. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: Primer titular per Eurovisió. Bulgària guanya una Eurovisió atípica marcada pel boicot a Israel.
2: El certamen ha estat marcat per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc ha emès la final per televisió. A Viena, ciutat on s'ha fet el concurs, també hi ha hagut protestes per la presència d'Israel.
0: Les eleccions a Andalusia comencen a les 9 del matí. També són un termòmetre del lideratge de Pedro Sánchez.
2: El PP vol mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condicioni al govern. Els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, podrien obtenir els seus pitjors resultats a Andalusia.
0: Un tiroteig ahir a la tarda a Barcelona acaba amb un mort.
2: Va ser al passeig de la Zona Franca quan un home va disparar contra un altre per l'esquena. Els Mossos busquen l'agressor, que va fugir.
0: Al Festival de Cine de Canes, ahir a la nit es va estrenar El ser querido, una pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Vicky Luengo i Javier Bardem.
2: Ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or i els dos protagonistes també són els candidats a premi per la interpretació.
0: El Barça guanya la Copa de la Reina i posa la directa cap a Oslo. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. L'equip de Pere Romeu va derrotar ahir l'Atlètic de Madrid per 3-1 amb gols de Pina, Brooks i Parayuelo. És el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes ja pensen en la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió.
0: Avui Lewandowski jugarà el seu últim partit al Camp Nou.
3: Sí, el davanter polonès va anunciar ahir que deixarà el Barça a final de temporada. Lewandowski, de 37 anys, s'acomiadarà avui de l'afició en el Barça Betis a 2:15. Per la seva banda, l'Espanyol i el Girona afronten dos partits importants en clau de permanència als camps de l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: I avui també ens fem ressò que Àlex Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: El pilot de Cervera va ser ahir el més ràpid, al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. Avui les curses llargues a partir de 9:45 del matí en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
0: Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Doncs un matí plenament assolellat amb algunes teranyines de núvols alts, els que ara són presents cap a les comarques de Girona, però aniran a menys. El matí serà, diríem, de sol arreu del país, amb alguna boirina a les planes interiors, especialment cap a Osona, de molt poca importància. I aquest matí, aquest ambient assolellat i tranquil del matí contrastarà amb el que tindrem a la tarda. Una tarda més, tornaran a créixer les nuvolades al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. En aquest cas, a les comarques de Girona s'esperen ruixats, que podrien ser local intensos. També veurem créixer alguns núvols al prelitoral i sobretot al massís dels Ports, on també s'esperen alguns ruixats. Aquest matí, amb unes temperatures que ja han pujat clarament respecte al fred matinal d'ahir, ara mateix 5 graus, temperatura fresca però no tan freda com la d'ahir a Vilanova de Segrià, i a Cabrils 12 graus. Avui les màximes podran tocar la xifra dels 24-25 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: Avui, el Suplement...
0: Avui al suplement tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc i Núria Orriols. A Sevilla hi tenim la Paula Brujats. La setmana tràgica de Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui també es veu que hi volen dir la seva sobre un tal Florentino Pérez. En un diumenge on al suplement rebrem la família Puigverd Puigdevall, el matrimoni i les tres filles que, des de fa anys, estan al capdavant del restaurant Les Cols a la Garrotxa, un dels millors restaurants de Catalunya. Avui, junts per primera vegada en un estudi de ràdio, la mare, la Fina Puigdevall, l'ànima del projecte, el pare, Manel Puigverd, la filosofia, i les tres filles, Martina Puigverd, Carlota Puigverd i Clara Puigverd, cap de cuina, cap de pastisseria i cap de sala, avui una nissaga marcada pel bon gust dels fogons. A les 11, Marina Laminos, el seu Malalts de Ràdio, recupera l'entrevista que Antoni Bassa es va fer a Johan Cruyff l'any 1995 a Catalunya Ràdio. Tot això en un diumenge en què l'endemà d'Eurovisió, a l'eclipsi del suplement, ens visita Tinet Rovira. Entre altres coses, li preguntarem per la seva nit més memorable. I acabarem amb el Demà ho deixo, el Roger Masdeu, que ara vam posant les cançons, el dia que també ens visita Eloi Vila, un periodista que fa un programa de cine a TV3. Quanta guerra! Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Bulgària guanya per primera vegada i contra tot pronòstic Eurovisió en una edició atípica marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició. La cantant búlgara Dara s'ha imposat amb aquesta peça, Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, amb de bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, amb de bangara, bangaranga. Ja en tindríem prou. Fa 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava a Eurovisió precisament per problemes econòmics, però el certamen també ha estat marcat per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc ha emès la final per televisió. Ahir a la nit, Televisió Espanyola va emetre un missatge en pantalla per demanar pau i justícia per Palestina.
2: És el que també van reclamar diverses manifestacions arreu d'Europa, com ara la de Viena, on s'ha celebrat el concurs. Una final d'Eurovisió que ha tingut la participació i les audiències més baixes dels últims anys. Finalment, Israel ha aconseguit la segona posició gràcies al vot del públic, enmig de la polèmica campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el televot. Fa una hora, en un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià ha carregat directament contra Pedro Sánchez per, literalment, la campanya de difamació, diu, contra Israel.
0: Ho ha seguit tot plegat des de Tel Aviv.

0: en nom de tots els fans.
1: La quasi victòria de Noam Betten va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
2: Coincidint amb la final d'Eurovisió, milers de persones es van manifestar ahir a Londres a favor de la causa palestina, una mobilització que va coincidir amb una altra protesta de signe totalment contrari convocada per l'extrema dreta. Aquesta manifestació, marcada per discursos d'odi i missatges d'islamofòbia, es va acabar amb una trentena de detinguts, fortes mesures que, de seguretat, van impedir que les dues protestes es trobessin. Des de Londres ho va seguir el Quim Olivares. Quim, bon dia.
3: Hola, bon dia. Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar el desplaçament massiu de palestins el 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Enguany, aquesta manifestació ha coincidit amb una altra anti-islam convocada per l'extrema dreta. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
3: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial estricte que ha fet de mur de separació, ha garantit la seguretat. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació londinenca anti-islam.
5: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut, i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
3: Les autoritats han prohibit l'entrada al país d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
2: A casa nostra, a Barcelona, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir la tarda en una manifestació de suport a Palestina. La marxa també va servir per recordar el dia de la Nakba.
6: Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants van reclamar l'alliberament del poble palestí i van clamar contra el genocidi al país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar al costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
6: Els manifestants van tornar a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel.
2: D'aquí menys de dues hores, a les 9 del matí, obren els col·legis electorals a Andalusia, on el Partit Popular i el PSOE ho fien tot a la mobilització per aconseguir el seu objectiu. Els populars volen mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condicioni al govern. Els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero, de candidata, s'enfronten a una patacada històrica que pot debilitar encara més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
9: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula d'honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona que no és andaluz.
8: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
10: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
8: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijó els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
2: Gràcies, Paula. Avui la Paula, que se suma a la tertúlia del suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i el Carles Monguilot. Mentrestant, a Catalunya, setmana decisiva pel govern per tancar l'acord de pressupostos que ja podria estar encarrilat per aprovar-los aquest mes de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat pendent d'aquestes negociacions des dels Estats Units. De fet, demà a la tarda els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar un possible pacte amb el PSC. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat.
11: Què tal? Bon dia. Sí, a Salvador Illa li espera una setmana maratoniana, tot i que els metges, per cert, encara no el deixen sortir a córrer. Durant tota la gira aquí per San Francisco i Los Angeles, els periodistes li han preguntat pels pressupostos, pel dret i del revés. Però no hi ha hagut manera. El president s'ha mossegat la llengua per no fer descarrilar Els últims serrells...

0: d'aquest acord que ha estat supervisant amb el telèfon a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
1: Nou tiroteig a Barcelona que deixa una memòria en ple carrer al districte de Sants Montjuïc. Els fets van passar ahir a 8:15 PM al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, a prop del passeig de la Zona Franca.
2: Els Mossos van rebre diversos avisos que alertaven d'una persona greument ferida i, segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer en direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos i Guàrdia Urbana, que quan van arribar ja van constatar que la persona era morta. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota el secret de les actuacions. És el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants.
1: Encara en la crònica de successos, s'investiga com a possible crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura.
2: Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Ahir es van localitzar els tres cadàvers. L'home treballava de guàrdia civil, tenia 55 anys, la seva dona 51 i el fill 24. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt, el gironès, ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjament sexual.
2: Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament d'aquest professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors en aquest centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures, diu, són insuficients.
1: 8:15 PM, ara ens situem a la ciutat italiana de Mòdena, al nord del país, perquè 8 persones han quedat ferides, 4 d'elles de gravetat, després que un conductor atropellés ahir una desena de persones al centre de la ciutat.
2: El vehicle circulava a gran velocitat i després d'embestir els vianants que passejaven, es va acabar estavellant contra una botiga. La policia va poder detenir el conductor del cotxe, un home de 31 anys, que va ser reduït d'entrada per un grup de persones. L'home duia un ganivet i en va apunyalar una. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mezzetti, va agrair la participació ciutadana.
3: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
2: Un testimoni va relatar a la televisió que el conductor semblava que estava sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o si va ser un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies.
1: Atenció, perquè l'Àfrica està en alerta per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat aquest brot d'emergència sanitària internacional, el segon nivell d'alerta més alt, tot i que no compleix els criteris d'emergència pandèmica.
2: El brot ja ha deixat gairebé 90 morts i uns 250 casos sospitosos. L'OMS ha informat que ara mateix hi ha 8 casos del virus confirmats per laboratori i recomana que els casos sospitosos s'aïllin. Es tracta de la soca Bundi Bogio, una de les 3 variants del virus i per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. Segons Metges Sense Fronteres, aquesta soca del virus té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. Ara mateix, aquest brot d'Ebola afecta especialment la República Democràtica del Congo, d'on són la gran majoria dels morts fins ara. Recordem que aquest país ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer d'aquesta malaltia, que va deixar gairebé 2.300 morts. El virus de l'Ebola ha causat al voltant de 15 mil morts als països africans durant els darrers 50 anys.
1: La visita del Papa a la presó de Brians durarà 20 minuts i es farà a la sala d'actes del centre penitenciari. Quan arribi a la sala, un grup d'interns, tant homes com dones, celebraran el pontífex amb una cançó. Són detalls de la visita papal que ha donat mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
2: Després de la cançó de benvinguda, dues internes donaran el seu testimoni i està previst que el Papa també els adreci a tots unes paraules. El pare Jesús Bel ha explicat al programa Paraules de Vida que tots els interns estan entusiasmats amb la visita papal.
4: Enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros. Le importamos al Papa y viene a vernos. O sea, la sorpresa le lleva a esa admiración, a esa gratitud, no solo de los que vienen a misa, sino de personas que vienen otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
2: El pare Jesús Bel fa 10 anys que és capellà a Brians i està al capdavant de la pastoral penitenciària de la diòcesi de Sant Feliu, de la qual també formen part dos capellans més i un grup de voluntaris.
1: Ara anem al cine.
5: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
1: Aquesta és l'escena inicial del Ser Querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, de què tothom parla al Festival de Cine de Canes. Es va presentar ahir al vespre i ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or, o com a mínim, entrar al palmarès. Els protagonistes són Javier Bardem i Victoria Luengo. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
0: Bon dia. Javier Bardem ha acaparat tots els focus en la presentació del film i ja és un dels favorits al Premi al millor actor. Victoria Luengo no es queda enrere, ha aconseguit també la millor interpretació de la seva carrera. Aquí són pare i filla, en amistats des que ell la va abandonar a ella i a la seva mare per buscar fortuna als Estats Units com a cineasta. Ara, després d'aconseguir alguns Oscars, vol recuperar-la i per això li proposa ser la protagonista del seu pròxim film. És una pel·lícula que parla també dels abusos de poder en el món del cinema que, segons Bardem, cada cop són més puntuals. Pel que fa a l'actriu mallorquina formada a Barcelona, ens ha dit que està feliç, emocionada i sense pensar que això que està vivint pot ser un punt d'inflexió professional i personal.
6: Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
0: Bardem també ha assegurat que no té constància que l'estiguin cancel·lant per les seves proclames palestines, però això sí, considera que qui tenint l'opció de fer-ho no es posiciona és un covard.
1: Al cine, la música, Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o els tiets convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat a la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. Ho ha seguit des de Barcelona el Marc Ruiz.
7: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm i hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar i molt quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola. A mig camí entre el gospel, el reggae i el pop o el funky, com Està Guai. El Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
8: Oh yeah, Barcelona!
7: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Mushka, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tiets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
1: La nit dels museus ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de Grego Tecno a la Sala Oval del Manac, amb la seva barreja de cant gregorià i basses electròniques, vol atraure el públic jove.
2: És el que explicava la directora de Museus de l'ICUB, Montse Torres.
9: Enguany hem fet, efectivament, una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
2: En aquesta edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. Un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. La iniciativa s'ha estès a ciutats també com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.
10: L'informatiu del suplement.
11: Avui el tot gira dia gran. Avui MotoGP i Lliga.
12: Atenció!
13: Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
11: A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa, amb Damià Aguilar.
14: Si vols gas a fons, connecta amb el Tot Gira.
11: I després... Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
13: A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, i connectats a tots els partits amb rivals directes.
15: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
11: També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
13: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
11: Avui, des de la una del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
16: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
13: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
17: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
13: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
17: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
16: El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
13: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
10: L'informatiu del suplement.
1: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça de Pere Romeu continua fent història.
18: Mapi fa la centrada, xiula la Rivera. El Barça és campió de Copa. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Continua el domini a les portes de la final d'Oslo.
1: Així ho narrava el Ramon Salmurri, la TDG de Catalunya Ràdio. Les blaugranes van guanyar ahir al vespre la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Vialcadilla, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Roger.
1: Ja fixen la mirada en aquesta final de la Champions de dissabte que ve.
19: Sí, les de Pere Romeu van encarrilar la final a la primera meitat. Els tres gols blaugranes, obra de Pina, Brooks i Parayuelo, van arribar a la primera meitat. A la segona, les matalasseres van retallar distàncies, però en cap moment van fer perillar la victòria del Barça. El tècnic Pere Romeu es mostrava complagut en declaracions a TV3.
20: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
19: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes, després de la Lliga i la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja hi figuren 12 copes. Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou.
21: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the missions...
19: El davanter polonès va publicar ahir aquest vídeo a les xarxes socials per anunciar que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Lewandowski, de 37 anys, ha fet 119 gols en 191 partits amb el club blaugrana i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic Hansi Flick diu que encara no tenen clar qui serà el nou la temporada que ve.
22: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
23: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
22: Still not done, and we have time.
19: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre al Camp Nou. El partit és a 9:45 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona al de l'Atlètic de Madrid, mentre que el Madrid jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. José Mourinho, per cert, ha confirmat contactes del seu agent amb el club blanc i diu que la setmana que ve decidirà el seu futur.
24: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino. Es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido y obviamente que entre el club y Jorge que hay contactos que próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica. que más importante que unió.
19: Per acabar amb el futbol, a la primera ref, Nàstic 2 a Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, de la seva banda, tot i la derrota, es manté en cinquena posició en zona de play-off descens i també depèn d'ell mateix. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I el Racing de Santander és nou equip de primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. Parlem ara de motor. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi el van completar Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint al Gran Premi de Catalunya.
3: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
19: Amb aquesta victòria d'ahir, ara Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi, que és el líder del Mundial i que ha quedat fora dels punts en aquesta cursa d'ahir al Gran Premi de Catalunya. Avui, a partir de 9:15, d'aquí a un parell d'hores, començaran les curses llargues de Moto2, Moto3 i MotoGP. Les podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també per TV3. I acabarem parlant de waterpolo perquè el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que es disputarà a mitjans de juny a l'illa de Malta. El Sant Andreu, de la seva banda, va remuntar ahir un 10-6 en contra a la piscina del Butllemeni grec i va acabar guanyant els penals finalment per 14-15 després d'empatar a 11 al final del partit. El Mataró, per la seva banda, va derrotar la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, va caure eliminat després de perdre per 10-8 contra l'Olympiacos, també grec. A l'anada ja havien perdut també de 5 gols de diferència.
10: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger.
5: 3, 2, 1. Seganya.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Això és La Terra es plana. Joan Anton Català, com estem?
4: Molt bé, Roger, molt bé.
1: Cada diumenge a l'hora que surt el sol parlem de ciència i de tant en tant també arriba l'hora de fer un examen i avui és un d'aquests dies.
4: Com ho portes?
1: Doncs aquest mes no he estudiat gaire.
4: Però això també m'ho vas dir sí. el cop anterior i vas treure un notàs.
1: No cal estudiar gaire perquè encara ho tinc tot molt fresc. Són preguntes d'aquest últim mes,
4: sí,
1: de qüestions que hem anat explicant.
4: Un mes i mig, potser.
1: I que també sabeu que podeu jugar des de casa. Astronomia, física, química, ciència en definitiva, i preguntes tipus test com aquesta. Examen de ciència avui a La Terra es plana amb el Joan Anton Català.
4: Escolta'm, et puc preguntar abans, tu et posaves neguitós en els exàmens de l'escola o què?
1: Depèn de l'assignatura. Sí. Si jo ciències mai havia estat
4: no,
1: el meu
4: no,
1: fort.
4: En general, no, en general.
1: O sigui, no especialment.
4: Val.
1: Em posava més nerviós, suposo, quan m'havien d'entregar la nota.
4: Val.
1: A l'hora de fer-lo, després ja...
4: Però això és un avantatge, perquè si sí. A l'hora de fer tu pots mantenir...
1: No, recordo que em jugués males passades
4: als
1: nervis. A l'hora de fer l'examen.
4: Sí,
1: després
4: sí,
1: suposo
4: sí.
1: El moment que t'entreguen la nota dius, mira,
4: vale.
1: Avui farem salat.
4: Molt bé, molt bé.
1: No, avui no farem salat perquè la primera pregunta és com es diu la tripulant femenina de la missió Artemis 2. Home!
4: I és que ja no et dono ni opcions, no?
1: No, perquè s'ha fet famosa aquesta dona.
4: Vols,
1: la segueixo a Instagram.
4: Súper, que bé.
1: La Cristina Koch.
4: Molt bé. És molt bona comunicadora. Mira,
1: sí.
4: Havia posat la Nadia Trenton d'opció A, me la vaig inventar. La Samantha Cristoforetti és una gran astronauta italiana de l'Agència Espacial Europea. I la Sally Ride va ser la primera astronauta nord-americana a anar a l'espai. Mm. Però, evidentment, és l'opció que és la Cristina Koch. Gran comunicadora.
1: Sí, molt divertida. I clar, o sigui, és que... Amb això de les xarxes veus,
4: sí, sí.
1: Veus una realitat paral·lela,
4: sí,
1: no? Tot el que ha passat.
4: Mira, l'altre dia vaig agafar un taxi i el taxista era conspiranoic. I al saber qui era jo, em va dir, puc aprofitar? I dic, jo t'aprofita. I va dir, mira, és que no crec res de lo que s'ha fet en aquesta missió Artemis 2. Dic, a veure, què és el que no creus? Diu, l'astronauta és una actriu de Hollywood. Dic, a veure, què dius? Sí, surt a la pel·lícula tal i el veu galàctic. A veure, un moment, tu pots creure que la NASA, si hagués volgut fer un fake de tot això, hagués agafat una actriu coneguda que ha sortit a la pel·lícula per posar-la aquí? Li vaig dir, a veure, la Cristina Koch és una astronauta que fot la tira d'anys que treballa per la NASA, és la senyora, la dona, que ha tingut més, una estada més llarga a l'espai, ara ho dic de memòria, 328 dies, i la seva professió no és actriu, tot i que sigui molt bona comunicadora. Però mira on arriben les coses, eh? I després em va dir, i saps el tripulant negre? Sí, jo, el Victor Glover. Aquest també és un actor de Hollywood. Dic, hosti, tio. Vale, deixa'm aquí mateix.
1: Clar, costa molt rebatre aquestes teories de la conspiració.
4: No, ho deixes anar.
1: Perquè tot és una conspiració.
4: Tot el aleshores, que tu els diguis és
1: infinit,
4: mentida.
1: És infinit, és sí, infinit. Aleshores, sí, no s'acaba mai.
4: No pots.
1: A més de ratpenats, segona pregunta, a més de ratpenats, quins altres animals fan servir l'ecolocalització?
4: Val, mira, et donaré opcions. A, els cangurs, B, els micos, C, els dofins, D, les rates. A més dels ratpenats, quins altres animals empren l'ecolocalització?
1: És que me'n recordo, perquè em va cridar l'atenció i tenia tot el sentit del món. L'ecolocalització també tenia a veure amb els sons que emetien?
4: És això. És com els sons emeten i reboten, i això em permet tenir una imatge del món que m'envolta.
1: A mi m'agraden molt els cangurs, m'agraden molt els micos, les rates em fan molta por, però m'agraden encara més els dofins.
4: Molt bé, super. Els dofins i les balenes. I s'han fet estudis en dofins que dèiem que són els estudis espectaculars que, emetent sons i rebotant aquests sons, poden arribar a descobrir la forma que tenen objectes quadrats, rombos, triangles amagats darrere d'una paret i poden arribar a destriar aquests objectes.
1: Podeu jugar des de casa, eh? Podeu comentar el que us vingui de gust amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio a les xarxes de Catalunya Ràdio. En quin indret va fer Arquímedes la prova de submergir una corona d'or dins l'aigua per comprovar si havia estat falsificada?
4: Roger, recordem que des d'aquí els nostres especialistes lingüistes ens van dir que és Arquímedes.
1: Arquímedes.
4: Crec que era
1: sí,
4: així, eh?
1: Sí, segur.
4: Crec que era així.
1: El que passa és que encara que ho sàpiga,
4: jo també.
1: Cada vegada ho dic diferent. Arquímedes. No. En quin indret va fer Arquímedes la prova de submergir una corona d'or dins l'aigua per comprovar si havia estat falsificada? Aquesta sí que no en tinc ni idea.
4: Opció A, Roma. Opció B, Atenes. Opció C, Barcelona. Opció D, Siracusa.
1: És rellevant l'indret on va fer aquest experiment?
4: Bueno, històricament és on vivia Arquímedes i...
1: Barcelona segur que no.
4: No crec. I, a més, hi ha una història relacionada amb el rei d'allà, que era un rei una mica malparit, que clar, el tio havia donat una corona d'or a un artesà perquè li fes una corona, i era tan malfiat que pensava que l'artesà l'havia enganyat, i efectivament ho va fer. I tot això forma part d'aquesta història / llegenda, és història, i el lloc és un lloc especial on va viure Arquímedes.
1: L'hauria de saber, eh?
4: Bueno,
1: recordar... Roma i Atenes em sembla
4: massa clàssic, no?
1: Massa pes de la història.
4: Sí. A més, els romans van envair justament aquesta ciutat i volien capturar Arquímedes viu, i el va matar un soldat, per error, segurament el va matar, perquè el volien capturar viu. Per tant, no era Roma.
1: I Atenes?
4: Atenes, probablement, no sé, és massa... Bueno, no ho sé. Tu penses que els romans van envair Atenes i van matar allà?
1: No.
4: Què et queda?
1: Barcelona, no.
4: No.
1: Anem a Siracusa.
4: Barcelona sempre queda, però... Siracusa, molt bé.
1: Aquesta l'ha fet el Joan Anton, eh? Vull dir que no em puc posar el punt, eh?
4: No, jo crec... Et pot posar mig, un quart de punt.
1: D'acord, va, vinga. 2,25, vale? De 3, sobre 3, eh?
4: Molt bé.
1: Vinga, va. Més preguntes. Quarta pregunta del test científic del mes. A les mostres de l'asteroide...
4: Ryugu,
1: s'han trobat molècules essencials per la vida, com ara l'adenina, la guanina, la citosina, la timina i l'uracil.
4: Molt bé.
1: Com s'anomenen aquestes molècules col·lectivament?
4: Opció A, cadenes d'ARN. Opció B, bases nitrogenades. Opció C, proteïnes. Opció D, aminoàcids. Això és biologia bioquímica, val? Recordem, en un asteroide, mostres dutes aquí, de l'espai, es va trobar aquestes 5 molècules essencials per la vida i totes plegades formen o bé, n'anomenem cadenes d'ARN, o bé bases nitrogenades, o bé proteïnes, o bé aminoàcids. Què són? Adenina, guanina, citosina, timina i uracil. Aquesta és de nivell. Aquesta és de nivell.
1: No en tinc ni idea.
4: Bueno, és de nivell.
1: A veure, a les... És que clar.
4: A veure, et diré.
1: Va, digues, sí.
4: Va, pista. Formen part de les cadenes d'ADN i d'ARN. Formen part de les cadenes. Però no són les cadenes.
1: Val, una que m'has descartat.
4: Vale.
1: Poden ser les bases nitrogenades, les proteïnes o els aminoàcids. Proteïnes.
4: No. Bases nitrogenades, ho vàrem explicar en aquest capítol, són les bases nitrogenades que formen part de l'ADN i de l'ARN.
1: Estic amb aprovat justíssim.
4: Però aquesta era
1: 2,25 de 4.
4: Era difícil, no,
1: però aquesta
4: era per equilibrar la primera de la Cristina Koch.
1: És que aquesta l'he fet bàsicament sense tenir-ne ni idea. Com es diu la càpsula que porta els astronautes a les missions Artemis? Home.
4: Opció, va, vols dir-la sense opció? Va, deixa'm pels oients, deixa'm que... No, mira, l'opció A, SLS, opció B, Orion, opció C, Space Crew, opció D, Crew Station.
1: És que ens vam tornar amb uns yonquis, amb uns addictes a l'Artemis.
4: Absolutament.
1: La nau es deia Orion.
4: Molt bé, molt bé. Fabricada per la NASA, però en un component de l'Agència Espacial Europea.
1: A veure, quin gran científic admirador d'Arquímedes o Arquimedes?
4: Arquímedes.
1: Arquímedes. És que veus, ja el meu cervell ja ha
4: esborrat. A mi em costa.
1: Quin gran científic admirador d'Arquímedes va establir la hipòtesi que avui considerem correcta sobre com aquest va resoldre l'enigma de la corona d'or falsa. Tornem a la corona.
4: És lo de Eureka, que es va posar en una banyera Arquímedes i va córrer despullat, no?, a veure el rei de Siracusa. Ara ja sabem que era de Siracusa.
1: Sí.
4: Mira, opció A, Galileu, opció B, Newton, opció C, Einstein, opció D, Carl Sagan. Quin gran científic admirador d'Arquimedes va explicar realment el mètode que va emprar Arquimedes per resoldre l'enigma de la corona i adonar-se'n que era una corona falsa? Què pots descartar, potser?
1: Einstein i Carl Sagan fora.
4: Fora.
1: Per edat.
4: Per edat, val.
1: Val. I jo et diria que Newton també, fora. O sigui, Galileu deu ser el més veterà, no?
4: Ah, sí, però per poc, eh? Newton tampoc li va, sí? Perquè tots dos són del segle XVII.
1: Doncs jo et dic Galileu, va.
4: Molt bé, super. Galileu era un gran admirador d'Arquimedes i va dir, em sembla que el tema de la banyera sí, però no va ser només submergint un objecte a la corona com ho va fer, sinó ho va fer en una balança, en els dos braços de la balança, submergits els dos dins de dos recipients, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Quan els ratpenats emeten sons per tenir un mapa mental del seu entorn, com més alta és la freqüència que fan servir, més detallat és el mapa que obtenen. Sí. Veritat o mentida?
4: A veure, això és. En funció de la freqüència, això és, de la freqüència que emeten, poden o bé obtenir un mapa més detallat, menys detallat, o no ho sabem. I llavors les opcions que et dono és la freqüència no hi té cap efecte, no hi juga res. La B, mentida. No és veritat que si emeten a més freqüència tinguin un mapa més detallat. L'opció C és veritat, vol dir que si emeten a més freqüència tenen més detall del seu entorn. I l'opció D és, atenció, els ratpenats no poden modificar la freqüència en què emeten. No poden modificar-la.
1: A veure, de ratpenats en vam estar parlant un capítol sencer.
4: Sí.
1: I era fascinant com aconseguien comunicar-se a través d'aquest canvi de freqüència. Per tant,
4: molt bé, Roger. Per tant,
1: jo crec que ha de ser veritat.
4: Super, molt bé. I és això, com més freqüència emets, més detall tens del teu entorn.
1: Anem prou bé, ja.
4: Molt
1: hem
4: bé.
1: Començat
4: quan
1: la portes? Remuntada. 5 de 7.
4: No,
1: 5, aquell ja me l'arresto, 5 de 7.
4: Vale.
1: Sí. Quina agència espacial va aconseguir portar a la Terra mostres de l'asteroide
4: Ryugu, aquest que dèiem que hem descobert les bases nitrogenades allà? Opció A, l'americana, és a dir, la NASA. Opció B, l'europea, és a dir, l'ESA. Opció C, la japonesa. Opció D, la xinesa. Quina agència espacial va aconseguir dur a la Terra mostres de l'asteroide Ryugu que va capturar en una maniobra espectacular?
1: Bé, és que me'n recordo. Si no m'ho haguessis explicat,
4: clar,
1: no me'n recordaria.
4: Evidentment, d'això es tracta.
1: T'hagués dit la xinesa, segurament, però no va ser la xinesa, van ser els japonesos.
4: Molt bé, molt bé. Clar, d'això es tracta, Roger, de que els nostres oients puguin aprendre a partir d'escoltar...
1: Del que no me'n recordo mai és com es pronuncia...
4: Ryugu.
1: Ryugu.
4: És molt fàcil, com una I, Ryugu.
1: I Arquimedes tampoc.
4: Arquimedes costa més. Mm.
1: Segons el consens majoritari, quina mena de factors històrics haurien causat la gran pèrdua de llinatges que s'observa al cromosoma i grega dels homes.
4: No et costa pronunciar llinatge? A mi em costa la tira.
1: És
4: la
1: pitjor tira, que Lluís Llach.
4: Uah, aquest em costa molt, però no per la lli, sinó pel que ve després, eh? Li poso una nyi. Llinatges, vale. Mira, canvi climàtic, les guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social. Quin, segons el consens majoritari, quina mena de factors haurien causat la poca diversitat que s'observa avui en el cromosoma I masculí?
1: En vam parlar la setmana passada.
4: Sí, canvi climàtic, guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social.
1: Radiació descartat.
4: Val?
1: El canvi climàtic, aquella època no estaven gaire preocupats.
4: No.
1: Sí que és veritat que les guerres és quan es començaven a barallar tota aquesta gent i això segurament també va provocar algun canvi, no?
4: Sí.
1: I l'estructura social, m'explicaves que és tota aquella època en què alguns van començar a ser nòmades, d'altres més sedentaris, no?
4: Sí.
1: Els poblats van aparèixer.
4: Sí.
1: Per tant, una estructura social diferent. Però també hi havia baralles.
4: Sempre n'hi ha hagut a la nostra història.
1: Jo sempre he estat un guerrer.
4: Sí? No, fotis.
1: No, no, me l'han donat per bona, no, i no era bona.
4: No, a veure, els de la peixera, no. No, és molt dolenta, però molt dolenta. No sé si t'havia de restar, aquesta.
1: No era culpa de les guerres.
4: No, creiem que majoritàriament no, tot i que el nostre passat sempre ha estat violent, però el nostre present també ho és. Raons d'estructura social, si ho havies explicat molt bé, deies, passem de nòmades a ser sedentaris, creem poblats, inventem l'agricultura, segurament també inventem el llenguatge. Això ens modifica la manera com vivien els nostres avantpassats i, per moltes raons, que ara ho faríem molt llarg, recupereu l'episodi anterior, vàrem explicar que aquesta era la raó principal per la pèrdua de diversitat genètica del cromosoma I masculí. Mm.
1: Anem a per la desena pregunta, només un escarrancit 6-25 avui, eh?
4: Bé, va, que pots recuperar-ho.
1: Quina és la parella de cromosomes que en els humans especifica el sexe genètic?
4: Continuem en genètica. Tenim no sé quantes parelles, perquè no ho vull dir, de cromosomes, els humans. N'hi ha una parella que especifica...
1: No, en tenim 23, recordo jo.
4: Molt bé. Molt bé.
1: No.
4: No, un moment. Aquí ha passat una cosa molt especial, molt especial.
1: Me l'ha donat per bona
4: pensada. Quan encara no havia, sí, no havia respost, perquè havies dit...
1: La pregunta quina és? Quina és la parella de cromosomes?
4: La parella dels 23, quina és la parella que especifica el sexe genètic? Pot ser la primera parella, pot ser la parella número 20... Pot ser l'última, és a dir, la 23, o pot ser
1: no
4: la 10?
1: No, o sigui, jo sé que n'hi ha de 23, de parelles. La del gènere,
4: et
1: no.
4: Et pots aprofitar de l'error que han fet a Peixera i donar per... I,
1: o
4: clar,
1: sigui,
4: jo hauré de donar per bona.
1: És la 23.
4: Clar, jo te l'hauré de donar de bona,
1: vale,
4: perquè ha sonat... Que,
1: i
4: que
1: per què és la 23, la del sexe?
4: Ah, no ho sé, perquè l'hem anomenat així. La 23 és la que té el cromosoma XX amb les genèticament dones i XY amb els genèticament homes.
1: Tenim un notable baixet, però bé,
4: però,
1: podem...
4: Però aquesta, a veure, aquesta t'han ajudat, jo crec que estaves conxabat.
1: No, aquesta me la dono per bona, perquè mira,
4: clar,
1: la intuïció m'ha marcat 23.
4: El director.
1: La nova estratègia, anem a per pujar nota, la onzena i definitiva, o sigui, estem amb un notable. La nova estratègia de la NASA, que va impulsar l'exploració de la Lluna, s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa?
4: Atenció, falsa, eh? Quina afirmació és falsa? Opció A. Volen tenir, els nord-americans, volen tenir una base lunar permanentment habitada l'any 2030. Opció B. Volen construir a la Lluna un reactor nuclear. Opció C. Volen portar a la Lluna una factoria de Nutella. Opció D, volen arribar-hi abans que la Xina. Quina d'aquestes opcions és falsa? I atenció, atenció, perquè vàrem tenir alguna sorpresa en directe mentre feien una videoconferència.
1: La Nutella, a mi m'agradaria que fos la Nutella. La nova estratègia de la NASA per impulsar l'exploració de la Lluna s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa? A mi m'agradaria que la que fos veritat fos la de la Nutella, però, és a dir, que volen arribar-hi abans de la Xina és... És evident que Trump busca això, també.
4: Sí.
1: Volen construir un reactor nuclear, també és una idea de Trump, això.
4: Sí.
1: Volen tenir una base lunar permanent habitada l'any 2030, també em sona.
4: També.
1: Per tant, la Nutella...
4: Sí, volen portar a la Lluna una factura de Nutella? No és, tot i que vés a saber, tot i que vés a saber, perquè després el públic que li van fer a la Nutella, on recordem que va aparèixer un pot de Nutella flotant mentre feien una videoconferència... de manera no planificada...
1: Allò estava preparadíssim, Joan Anton, si no
4: t'ho vols
1: creure...
4: Ara t'has convertit en un conspirador com el taxista.
1: Això sí, amb la Nutella sí que sóc un conspirador.
4: No.
1: Home,
4: no.
1: I tant. A veure,
4: no,
1: Joan Anton.
4: No. La NASA mai faria una cosa.
1: Ets un il·lus. Clar que era un anunci de publicitat brutal.
4: A veure, què m'has dit?
1: ets un il·lus.
4: Mira, sí, però en això no, perquè tu penses que la NASA segueix jugant la seva credibilitat fotent una cosa com aquesta amb la Nutella? No.
0: El viatge era car, s'havia de pagar d'alguna manera.
4: Sí, però no la van pagar així, Nutella no hagués... no sé si ho hagués pagat, segurament sí. Però no, això era una cosa que havien pujat amb honor del canadenc, del tripulant canadenc, que sembla que és molt aficionat a la Nutella, i era un aliment permès, perquè no genera molles, i se'ls hi va escapar. Has de confiar, Roger, has de confiar.
0: Joan Anton Català, un plaer, com sempre.
4: Igualment.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Ara tornem.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
9: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
8: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
9: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
8: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
12: Quina raó mou el teu món?
25: Lo futur del Pere.
26: Algun dia tenir el meu propi piset.
27: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
28: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos.
30: I crec que els tenim.
31: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
30: Ara sí que ho tenim tot.
32: Influencer, el 23 de maig, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
33: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bulgària guanya per primera vegada i per sorpresa Eurovisió.
2: En una edició molt marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició gràcies al vot del públic i enmig de la polèmica per haver incentivat de forma fraudulenta el televot.
0: Dia d'eleccions decisives a Andalusia.
2: El PP de Juanma Moreno Bonilla aspira a repetir una majoria absoluta que impulsaria el Partit Popular de cara a les espanyoles. Els socialistes amb l'exministre María Jesús Montero s'enfronten a una patacada històrica que pot debilitar Pedro Sánchez.
0: Els pressupostos s'encarrilen i enfilen una setmana clau.
2: Demà mateix Esquerra reuneix el seu Consell Nacional per avalar l'acord, mentre els sindicats educatius pressionen perquè s'hi incloguin també les seves reivindicacions.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un home mort en ple carrer al districte de Sants Montjuïc.
2: Els fets van passar ahir a quarts de vuit del vespre, al prop del passeig de la Zona Franca. Aquest és el tercer tiroteig en un mes a la ciutat.
0: Troben morts un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill al municipi de Dolores, al Baix Segura.
2: Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. La policia ho investiga com a crim masclista.
0: L'Organització Mundial de la Salut en alerta per un nou brot d'Ebola.
2: Declara emergència de salut pública d'abast internacional el brot que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda, que hauria provocat almenys una vuitantena de morts sospitoses.
0: 30.000 persones es van concentrar ahir al Parc del Fòrum a la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm.
2: Amb els concerts d'Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume i The Tiets.
0: I el Barça guanya la Copa de la Reina i posa la directa cap a Oslo.
2: L'equip de Pere Romeu derrota l'Atlètic de Madrid per 3-1. És el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa.
0: Al diari Ara, Marina Laminos, la mirada està posada a Andalusia entre l'èxit i el victimisme titulen.
34: És el titular de diumenge que acompanyen d'una imatge d'una dona amb un vestit tradicional damunt d'un cavall passejant pel centre d'un carrer d'Andalusia. Un diari Ara que també es pregunta en portada d'on venen i en quins sectors treballen els immigrants. A La Vanguardia, titular en clau internacional, Ucraïna pren la iniciativa i fa un gir a la guerra amb Rússia i a sota imatge, en aquest cas, de les jugadores del Barça, ho dèiem, aixecant el títol de campiona de la Copa de la Reina. I el periòdico sobre fons blau, Bizum, arriba als comerços per competir amb les targetes. I el punt avui, il·lustració d'un cervell integrat en un dispositiu tecnològic. Acaparar memòria, la forta demanda de memòria RAM i discos durs per part dels centres de dades deixa desatesos els mercats de mòbils i ordinadors.
0: Diari El País, l'ala més moderada del PP mesura l'impuls de Vox.
34: I fotografia dels representants del cinema espanyol presents a Canes, Victoria Luengo, Domingo, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Marina Foïts i Nacho Lavilla. El Mundo sobre les andaluses. Crítics amb el PSOE diuen Sánchez es prepara per ignorar un càstig insòlit a la seva candidata. A la Razón, Juanma Moreno brindant en imatge amb uns amics davant del mar i durant la jornada de reflexió titulen una majoria absoluta que depèn d'uns pocs vots. I alerta la portada de l'ABC, l'ocupa pràcticament tota una fotografia de Florentino Pérez. Llegeixo: Florentino i les sospites de traïció. El president del Real Madrid no li va molestar que es publiqués que està molt cansat, sinó adonar-se que és algú del seu entorn qui ho va explicar.
0: Anys i anys per molts anys, Albert Postils, avui bufa 74 espelmes, Josep Lluís Carot Rovira.
3: Perdón, yo me llamo Josep Lluís.
5: Bueno, es que yo no entiendo catalán y...
3: No, no, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
11: Llicenciat en Filologia Catalana, va ser diputat al Parlament durant més de 20 anys amb Esquerra Republicana, partit que va presidir abans de Joan Puigcercós. També va ser vicepresident del govern de la Generalitat durant el tripartit de José Montilla.
0: 28 espelmes, Patri Guijarro.
13: No es fácil haber ganado lo que hemos ganado, haber llegado a las finales que hemos llegado.
11: La migcampista mallorquina va venir a Barcelona amb 17 anys per incorporar-se al Barça, el club on ho ha guanyat absolutament tot i del qual és peça fonamental, malgrat no ser gaire reconeguda, en els premis individuals. El cap de setmana que ve, a Oslo, podria guanyar la seva quarta Champions.
0: 35 espelmes, Íñigo Martínez.
14: He viscut un somni. Des del primer dia fins a l'últim, vestir aquesta samarreta ha estat un privilegi.
11: D'aquesta manera es va acomiadar del Barça el central basc, peça clau en la defensa avançada de Hansi Flick. El seu pas pel club va ser fugaç, es va saber posar l'afició a la butxaca gràcies al seu lideratge i ara són molt els culers, i les culers sobretot, que el troben a faltar.
0: Vida social.

0: fet en el destí.
1: Aquests són la Ludwig Band, juntament amb Mishima, Clàudia Pasqual. Avui posen punt final al festival Ambassat de Sabadell.
2: Els d'Espolla hi estaran per presentar el seu nou disc, Pel Barri es Comenta, a 9:15 del vespre. Els de David Caravent pujaran a l'escenari abans, a 7:15, per oferir un concert ple d'èxits. Tot plegat serà al Parc Catalunya, amb entrades per cada concert a 18 euros.
3: Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida.
1: A Barcelona, Miqui Núñez toca avui a la Sala Polo.
2: El Terrassenc presenta nou espectacle aquest 2026 i avui ho farà en el marc del festival Petits Camaleons, pensat per a tota la família. Serà a 10:45 del matí.
1: Si parlem de teatre, el Lliure de Gràcia, l'autora.
2: La directora Anna Serrano Gatell aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació amb aquesta obra sobre una jove escriptora que vol trobar una nova manera d'explicar una història. Però com i a quin preu? Avui hi ha funció a les 6 de la tarda i hi ha entrades per entre 12 i 32 euros.
1: Això és el Lliure de Gràcia, el Lliure de Montjuïc, El fill.
2: Ferran Utzet porta a escena aquest text del Premi Nobel de Literatura noruec i un fose que ens presenta una parella gran que espera l'arribada del seu fill, que ha estat fora molt de temps, tot plegat per parlar de la família d'una manera tensa, bella i subtil. Avui hi ha funció a 6:45 de la tarda i es poden comprar entrades per entre 10 i 32 euros.
1: I un pla infal·lible per dinar per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
2: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos. Entre ells, la Xerta, la Balmesina, Casa Amàlia i Xubatacos. Està obert de 10 del matí a la mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
1: Fem camí cap a les 8 del matí amb el conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula Pirateria.
4: Vaig passar pel supermercat i em va atendre una dependenta nova que, a més d'eficient, era guerxa. Me'n vaig adonar quan em va demanar si pagava en efectiu o amb targeta. I jo, desconcertat per aquella constel·lació ocular, li vaig demanar si em podia repetir la pregunta. En les següents trobades, vaig operar de manera salomònica. Un dia li mirava l'ull dret i un altre a l'esquerra. Així, tots contents, sobretot la meva butxaca, perquè vaig descobrir un patró. Sempre que em dirigia al seu ull dret, sense saber per què, m'oferia un descompte generós. Me'n vaig aprofitar tant com vaig poder i en les nostres interaccions vaig acabar decantant la meva vista funcional cap a l'ull dret. Em vaig endur pizzas, begudes espirituoses i molta xocolata a meitat de preu. Realment, havia trobat la gallina dels ous d'or. Fins que un dia em vaig trobar que la dependenta lluïa un pegat a l'ull dret, com una pirata. Em va explicar, afligida, que havia perdut l'ull en un accident desafortunat i jo, consternat per la pèrdua dels descomptes, em vaig posar a buscar una nova guerxa en un altre supermercat.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Niesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el grup usonenc Obeses, que divendres publicava la segona part del seu darrer disc, L'Ai al cor. 8 cançons que enxamplen el ventall artístic del grup liderat per Arnau Tordera. Un disc on hi podreu trobar fins i tot una versió power metal del Virolai. Això que escoltem porta per nom Amor Artificial.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio. Preneu-me.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 17 de maig del 2026. Ara ja en sembla prehistòria, però al desembre del 2018, els que estàvem asseguts davant del televisor, seguint el recompte de les eleccions andaluses, encara recordem l'esglai de veure com Vox entrava al Parlament amb 12 escons. Andalusia va marcar el camí del que havia de venir després, entrada fulgurant de l'extrema dreta al Congrés i després presència normalitzada als governs autonòmics del Partit Popular. Antic bastió del PSOE, Andalusia és ara territori de Juan Manuel Moreno Bonilla, un baró popular que governa amb majoria absoluta, ja veurem si avui la manté, i que es contraposa en fons i forma a Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla, a qui Santiago Abascal anomena Moruno Bonilla en una exhibició digna de Torrente, juga la carta de ser el presumpte moderat dins del Partit Popular. Una etiqueta que acostuma a resistir malament al pas del temps, especialment quan s'acaba posant un peu a Madrid. De moment, això sí, li serveix per governar la comunitat autònoma més poblada de l'Estat i per tenir totes les cartes per imposar-se a María Jesús Montero, l'enèsima ministra de Pedro Sánchez, que s'estavella a les urnes. A Sánchez, recordem-ho, només una aposta ministerial li ha sortit bé: moure Salvador Illa en direcció cap a Catalunya. El president de la Generalitat, un cop passin les eleccions andaluses, podrà accelerar amb Esquerra els pressupostos de la Generalitat pel 2026, que pràcticament li serviran per tenir gasolina fins al final de la legislatura. Si tot li va bé, Illa podrà ser el primer president que n'esgota una de legislatura des de José Montilla. No tindrà majoria absoluta com Moreno Bonilla, però amb pressupostos la vida es veu amb uns altres ulls. Perquè ara mateix està molt més de moda prorrogar-los els pressupostos que no pas aprovar-los. I si no, que li diguin, que li preguntin a María Jesús Montero. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Néstor Gómez. Quin dia ens espera avui, Néstor?
2: Hola, bon dia. Doncs una situació contrastada. Un matí per aprofitar, un cel serè que predominarà arreu del país. En queden alguns núvols cap a les comarques de Girona, amb ràpida tendència en retirar-se. I destaquem d'aquesta matinada els ruixats que han caigut cap a l'àrea del Maresme, que han deixat fins a 8 litres per metre quadrat, coses molt puntuals al Maresme, a Arenys de Munt o a 4, Calces d'Estrac o 4 a Sant Iscle de Vallalta. Això ha marxat, tindrem un matí tranquil, assolellat, amb unes temperatures que no són tan fredes com fa 24 hores, tot i així de fresca, en fa i molta a punts de l'interior, i destaquem que sobretot aquesta tarda tornaran a créixer els núvols al sector del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i és en aquestes comarques on poden ser localment intenses, comarques de Girona més Osona, acompanyades de tempesta. Per una altra banda, tampoc descartem algun ruixat cap al massís dels Ports, i tot això amb unes màximes que tendiran a recuperar-se respecte a la jornada d'ahir. Avui s'esperen valors de 23-24 graus cap a Ponent i també cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. I ara mateix tenim temperatura freda, en el cas de Viella, només un grau, i en canvi, en posta, es lleva amb 12.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Bulgària guanya per primera vegada i contra tot pronòstic l'edició més polèmica del Festival d'Eurovisió, marcada pel boicot a Israel. Si sou dels que algunes cançons us provoquen mal de cap, aquesta és Bangaranga, és la guanyadora i té tots els números també d'ocupar aquest podi. La cantant búlgara d'ara s'ha imposat, en aquest cas a Israel, que ha quedat finalment en segona posició. A veure, puja això. Segona posició per Israel gràcies al vot del públic, durarà pocs segons més, i enmig de la polèmica que esquitxa el govern israelià per incentivar de forma fraudulenta el televot. Feia 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava al festival per problemes econòmics, i aquest any hi ha pogut tornar precisament gràcies al finançament d'Israel. La 70a edició del festival, que aquest any s'ha fet a Viena, Àustria, ha estat marcada per l'absència de 5 països, entre els quals Espanya, que tampoc ha emès la final per televisió. Ahir a la nit, a l'hora que començava el festival, Televisió Espanyola va emetre un missatge en pantalla per demanar pau i justícia per Palestina. Una decisió que ha fet enfadar el govern israelià, de fet fa poca estona, en un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha carregat directament contra Pedro Sánchez per, literalment, atiar, diu, una campanya d'incitació i difamació contra Israel. Katz ha aprofitat també per felicitar el candidat israelià del festival, Noam Betham, a qui ha qualificat d'heroi i li ha agraït que hagi portat honor i orgull a l'estat d'Israel. Aquesta és l'actuació d'Israel amb aquesta cançó, Michelle, que ha estat marcada per les protestes també del públic, tot i que en la retransmissió oficial del festival no han aparegut. En vídeos compartits a la xarxa sí que s'han vist banderes palestines i missatges de suport entre alguns dels assistents. Tot plegat ho ha seguit des de Tel Aviv el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
3: Bon dia. El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per dos corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
4: Volem participar-hi. Això és molt gran a Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volem renunciar-hi, així com així.
3: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
5: Quan un país marxa, ens sap greu perquè volem que el màxim nombre de països possible participin a la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
3: La quasi victòria de Noam Betan va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
1: Polèmiques polítiques a banda, aquesta edició d'Eurovisió ha tingut les audiències més baixes d'aquests últims anys. A YouTube han seguit la final uns 8 milions de persones i entre les actuacions encara celebrades, la de Romania. Amb la candidata romanesa Alexandra Capitanescu, que ha quedat tercera amb aquest Choke Me. En quarta posició, per darrere, recordem-ho, de Bulgària, d'Israel, de Romania. Quarta posició per Austràlia amb la cançó Eclipse. L'Itàlia de Sal da Vinci ha animat el públic amb Per sempre sí. Saremo io e te per sempre legati per la vita. I Finlàndia, que partia com amb la favorita, ha acabat finalment en sisena posició amb aquest Bé, és que no m'atreveixo a dir-ho perquè ho diré malament, amb aquesta cançó.

0: Finlàndia sisena amb Liekinheiten. Això és el que passava dins del festival, però a fora, com dèiem, les protestes eren les protagonistes. Els crits de suport a Palestina es van deixar sentir en diverses ciutats europees, com Viena, la seu del festival d'aquest any, però també a Londres. A la capital del Regne Unit, la mobilització va coincidir amb una altra protesta de signe totalment contrari, convocada per l'extrema dreta, i que va acabar amb una trentena de detinguts. Fortes mesures de seguretat van impedir que les dues protestes es trobessin. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia. Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar el desplaçament massiu de palestins el 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Enguany, aquesta manifestació ha coincidit amb una altra anti-islam convocada per l'extrema dreta. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity.

0: cursa desafavorida. I tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
1: Les autoritats han prohibit l'entrada al país d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
2: A Barcelona, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir la tarda en una manifestació de suport a Palestina. La marxa també va servir per recordar el dia de la Nakba. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants van reclamar l'alliberament del poble palestí i van clamar, diuen, contra el genocidi.
3: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
2: Els manifestants van tornar a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. A la crònica política, també, les mirades estan posades avui sobre Andalusia. D'aquí una hora obren els col·legis electorals en un dia que pot ser decisiu, no només en clau de política andalusa, sinó també per la política espanyola. El PP de Juanma Moreno Bonilla, com explicàvem a la portada, aspira a repetir la majoria absoluta i evitar que l'extrema dreta de Vox els condicioni al govern. Una victòria que impulsaria el Partit Popular de Carles Espanyoles. A l'altra banda, els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero, de candidata, s'enfronten a una patacada que pot ser històrica i que podria debilitar una mica més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
5: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula d'honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona que no es andaluz.
4: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
6: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijóo els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
2: Avui la Paula Brugets, que se suma també a la tertúlia del suplement a partir de les 9 del matí, juntament amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. És una setmana clau a partir de demà dilluns per tancar l'acord sobre els primers pressupostos de Salvador Illa, que sembla que ja estan ben encarrilats per poder aprovar-los aquest mes de juliol. El president, que avui tanca el seu viatge oficial de 5 dies a Califòrnia, confia en l'acord amb Esquerra. De fet, dilluns mateix a la tarda, els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar si es compleixen les condicions pel pacte amb el PSC. Des de Califòrnia, l'enviat especial, l'Albert Prat, el president, se li gira feina, Albert.
7: Què tal? Bon dia. Sí, a Salvador Illa li espera una setmana maratoniana, tot i que els metges, per cert, encara no el deixen sortir a córrer. Durant tota la gira aquí per San Francisco i Los Ángeles, els periodistes li han preguntat pels pressupostos, pel dret i del revés. Però no hi ha hagut manera. El president s'ha mossegat la llengua per no fer descarrilar els últims serrells d'aquest acord que ha estat supervisant amb el telèfon a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
2: Un dels desllorigadors seria l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària. És un projecte rescatat del govern tripartit fa dues dècades, que és als calaixos, requereix una inversió de 5 milions d'euros que pagaria el govern espanyol i hauria d'estar enllestit cap al 2040, d'aquí uns 15 anys. Sobre la taula també hi ha les reivindicacions dels docents. Esquerra assegura que pressionarà perquè el govern atengui les seves peticions, però no condicionaran els pressupostos només a això. Esquerra rebutja d'aquesta manera les exigències del sindicat majoritari USTEC, que vol que les seves condicions siguin línia vermella per acordar els pressupostos. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
8: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
2: Els republicans diuen que, amb els pressupostos aprovats, el president Salvador Illa tindrà totes les eines per resoldre els

0: conflictes socials oberts i cap excusa per no fer-ho. Atenció a la crònica de successos que torna a venir farcida. A Barcelona, un home ha mort en un tiroteig en ple carrer, en aquest cas al districte de Sants-Montjuïc. Va passar ahir a quarts de vuit del vespre, plena llum del dia, encara al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, a prop del passeig de la Zona Franca.
1: La mata.
2: Però se ha escuchado varios disparos,
3: Yo pensaba que no petar.
0: Segons diferents testimonis que van alertar els Mossos d'Esquadra, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer en direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets s'hi van acostar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos i Guàrdia Urbana, que només van poder constatar que la persona ja era morta. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret d'actuacions. Aquest és el tercer tiroteig al carrer aquestes últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants. A Alacant s'investiga com a possible crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill a casa seva al municipi de Dolores, al Baix Segura, al País Valencià. Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers es van trobar en un dels pisos de la caserna de la Guàrdia Civil al municipi. L'home, membre del cos policial, tenia 55 anys, la seva dona 51 i el seu fill 24. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. I encara la crònica de successos, el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjament sexual a altres treballadores. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. Les víctimes expliquen que els feia comentaris sexuals, però també que les intimidava i fins i tot les agredia físicament. Relaten que una companya hauria patit una agressió amb estirades de cabells i una altra la va tancar en una habitació i li va fer ensenyar els pits. A més, denuncia que hi ha més assetjadors al centre. Com van explicar els fets, l'Hospital de Salt va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus. Es va acordar l'acomiadament del professional, però, tot i així, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. A la ciutat italiana de Mòdena, al nord del país, 8 persones han quedat ferides, 4 d'elles de gravetat, després que un conductor atropellés una desena de vianants al centre de la ciutat. El cotxe circulava a gran velocitat i, després d'embestir els vianants, s'ha acabat estavellant contra una botiga. La policia ha pogut detenir el conductor, un home de 31 anys, que, quan ha baixat del cotxe, ha apunyalat una de les persones que l'intentava reduir. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, destaca la participació ciutadana per detenir l'autor de l'atropellament.
4: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni assegurat a la televisió que el conductor semblava que estava sota els efectes de l'alcohol o de les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o si va ser un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge també de suport a les víctimes i a les seves famílies. Quan tot just es comença a controlar el brot d'antivirus en un creuer, ara és l'Àfrica la que està en alerta per un brot, en aquest cas d'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat l'emergència sanitària internacional, el segon nivell d'alerta més alt, tot i que no compleix els criteris d'emergència pandèmica. El brot ja ha deixat gairebé 90 morts i uns 250 sospitosos. L'OMS ha informat que ara mateix hi ha 8 casos del virus confirmats per laboratori i recomana que els sospitosos s'aïllin. Es tracta de la soca Bundibugyo, una de les 3 variants del virus, per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. Segons els Metges Sense Fronteres, aquesta soca del virus té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. Fins ara, la majoria de morts són a la República Democràtica del Congo. Aquest país ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer fins ara, que va deixar gairebé 2.300 morts per culpa de l'Ebola. L'Ebola és un virus que ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans aquests últims 50 anys. El govern vol accelerar les obres dels futurs campus del Clínic i del Trueta, declarant-los projectes d'interès general. La mesura s'aprovarà dimarts a la reunió del Consell Executiu i, segons explica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, és la manera d'agilitzar els tràmits per transformar els dos hospitals.
1: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declarant-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, qualificats com a equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està previst per l'any 2035. Una mica més aviat, d'aquí 3 setmanes, és la data prevista per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Els detalls del seu pla de viatge ens van arribant en comptagotes. Alguns detalls que hem sabut aquestes últimes hores és que a la presó de Brians s'hi estarà 20 minuts el Papa. 20 minuts d'or perquè quan arribi a la sala d'actes del centre penitenciari, un grup d'interns, tant homes com dones, rebran el pontífex amb una cançó i ell els dirigirà unes paraules. Ho ha detallat el mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
3: Enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros y viene a vernos. No solo de los que vienen a misa, sino de personas de otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
0: A Brians 1 hi ha una quarantena d'interns que professen la fe catòlica i que participen en activitats religioses a la presó. Avui podreu trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden aixecar les persianes des de les 12 del migdia fins les 8 del vespre. La mesura, que s'allarga fins al dia 13 de setembre, afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials del barri, el seu president, Pròsper Puig, explica aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura.
5: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
0: Puig és contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, que és el que proposa l'associació Barcelona Oberta, que representa els eixos comercials més cèntrics. Fins ara, la idea d'allargar el calendari s'ha rebutjat, però es tornarà a posar damunt la taula de cara al 2027. A Barcelona, bogeria per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. Centenars de persones es van concentrar ahir a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que té un mòdic preu de 400 euros. Hi va haver d'intervenir la policia i, veient la situació, al final els responsables de l'establiment no van obrir.
6: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
7: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
8: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava fins aquí, gigante, des del jueves.
6: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: Problemes del primer món. La revenda, precisament, era l'objectiu de la majoria de les persones que feien cua per adquirir aquest rellotge exclusiu Audemars Piguet. A Wallapop els preus oscil·len entre els 800 euros, el doble del preu original, i els 1.800 euros. Baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Segons us avança aquesta emissora, i amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, el 2024 es van fer 21.000 instal·lacions i l'any passat van baixar fins a les 15.000, xifres que queden molt lluny de les del 2022, en què se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Això coincideix amb uns anys en què el preu de l'electricitat s'ha disparat arran de la guerra d'Ucraïna i amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques solars. Però ara, sense noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
9: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet.
0: En canvi, sí que augmenta l'autoconsum compartit a la indústria, on diverses empreses fan una instal·lació conjunta i comparteixen l'electricitat produïda. Afectats per la malaltia de l'IME reclamen més reconeixement del sistema sanitari i proves diagnòstiques fiables. Els pacients d'aquesta infecció bacteriana, que transmeten sobretot les paparres, demanen més recerca i alerten que Catalunya encara no recull de manera sistèmica els registres de salut pública. L'any 2023 se'n van registrar 206 casos a Catalunya, un increment del 50% en 5 anys. Tot i això, els experts adverteixen que les dades no són del tot fiables per la dificultat del diagnòstic del l'IME. El doctor Manel Cervantes, expert en malalties infeccioses, reconeix la complexitat d'alguns casos.
10: Que és que les manifestacions cròniques de Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final, el metge que no ho veu clar diu «deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre».
0: Si es detecta a temps, el Lyme, aquest l'IME, es pot tractar, però en alguns casos es pot cronificar i arribar a ser incapacitant. A Catalunya, Salut estudia reforçar els registres i convertir-la en malaltia de declaració obligatòria.

0: Això que sona, són Oques Grasses. Juntament amb Love of Lesbian, amb Muixca, Maria Jaume i amb els tiets han convocat unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat a la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. Hi ha assistit a Barcelona el Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. El Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tiets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
0: I de la música passem al cine.
3: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
0: Aquesta que sentim és l'escena inicial de El ser querido, és la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, de la qual tothom parla al Festival de Cine de Cannes. Es va estrenar ahir al vespre i ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or, o com a mínim per entrar al palmarès. Els protagonistes són Javier Bardem i la nostra estimada Victoria Luengo. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Javier Bardem ha acaparat tots els focus en la presentació del film i ja és un dels favorits al Premi al millor actor. Victoria Luengo no es queda enrere, ha aconseguit també la millor interpretació de la seva carrera. Aquí són pare i filla, enemistats des que ell la va abandonar a ella i a la seva mare per buscar fortuna als Estats Units com a cineasta. Ara, després d'aconseguir alguns Oscars, vol recuperar-la i per això li proposa ser la protagonista del seu pròxim film. És una pel·lícula que parla també dels abusos de poder en el món del cinema, que segons Bardem cada cop són més puntuals. Pel que fa a l'actriu mallorquina formada a Barcelona, ens ha dit que està feliç, emocionada i sense pensar que això que està vivint pot ser un punt d'inflexió professional i personal.
5: Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
4: Bardem també ha assegurat que no té constància que l'estiguin cancel·lant per les seves proclames palestines, però això sí, considera que qui tenint l'opció de fer-ho no es posiciona és un covard.
0: 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. S'acosta el 90è aniversari del Guernica i el Museu Picasso de París presenta la metamorfosi del Guernica, una experiència immersiva que t'endinsa en el procés creatiu de l'obra en 3 dimensions. La proposta permet descobrir per què el Guernica és l'obra més universal del pintor. Des de París, Isabel Galí.
6: Pel Museu Picasso de París, les dues obres mestres del pintor malagueny són dues que no té, les Senyoretes d'Avinyó i el Guernica, i aquesta última, pintada a la capital francesa, és tan universal que revisitar-la és gairebé una obligació, assegura l'investigador del museu, François Darrow.
7: Donc ça fait vraiment partie, on va dire.
8: És en l'ADN de l'obra ser una imatge difosa àmpliament, i avui, al segle XXI, la realitat virtual ens permet abordar aquestes qüestions complexes.
7: D'aborder ces questions complexes.
9: 4 dies tras el bombardeo, Picasso coge su lápiz y no lo suelta más.
6: Des dels cascos de realitat virtual ens narra l'experiència la fotògrafa Dora Maar, una figura clau en el resultat final de l'obra, perquè Picasso tenia l'encàrrec del govern de la República de pintar una crida a les armes, però la brutalitat del bombardeig nazi es va imposar, explica el director del curt, Nicolas
10: Thépaut.
11: Es produeix aquest fet i ara ho sabem. Sota la pressió dels amics surrealistes com Breton, Éluard i de Dora Maar, Picasso acaba pintant el Guernica.
10: Picasso pint Guernica.
6: Un cop acabada i exposada, el Guernica va viatjar per Europa fins a arribar als Estats Units. S'havia convertit ja en un crit universal contra la guerra, que avui torna a ressonar.
0: I parlant de més exposicions i més museus, la nit dels museus ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes. La proposta que ha generat més expectació ha estat el concert de, atenció, Greco Tecno a la Sala Oval del Manac, que ha sonat així.

0: Radar. Amb aquesta barreja de cant gregorià i bases electròniques, la nit dels museus vol atraure el públic jove, un dels objectius de la iniciativa d'aquest any, ho explicava la directora dels museus de l'ICUP, amb Montse Torres.
1: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta edició s'hi han incorporat també equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, la Fabra i Cots i el Monestir de Pedralbes, que aquest any celebra 700 anys d'història. La proposta també s'ha estès a Badalona i al Baix Llobregat. I al teatre, la companyia Sixto Paz ja està fent els assajos generals de la seva nova producció, es titula La Promesa. És una comèdia irreverent que reflexiona sobre qui volíem ser a la vida quan érem nens i qui hem acabat sent.
2: Tots.
3: Sí, Pau, és la nostra.
0: Escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida pel Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloberes, la Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira. Més detalls amb la Marta Vives.
4: En un local al peu de Montjuïc se sent des de fora aquest tema dels 90. Fa dies que hi estan assajant La Promesa. Hi ha un sofà groc, una taula amb copes de vins, amb aigua tintada, i actors que repeteixen una escena una vegada i una altra, que reuneix 5 amics des de l'època quan eren nens i compartien cau. Pau Roca és el director.
5: I per tant es van conèixer ja en un entorn amb certs valors, no? De solidaritat, de respecte a la natura... I passats els anys es troben tots 5 en una posició molt benestant, massa acomodada quant a valors.
4: A partir de la setmana que ve ja passaran de la sala d'assaig al Teatre Borràs, on s'hi estaran fins al mes de juliol, tot a punt pel dia de l'estrena, el 28 de maig.
0: Avui els esports ben encarregats amb la victòria del Barça a la final de la Copa de la Reina. Amb el comiat de Lewandowski, aquesta nit jugarà l'últim partit al Camp Nou com a blaugrana. De seguida el Biel Cadilla amb tots els detalls.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
7: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
10: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
10: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
10: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
10: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
10: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: Sou molt bona gent!
12: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
13: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
17: Com la venia, senyoria.
16: 6 mesos de judici a tota una família.
18: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
19: Sí, senyor.
16: I més de 250 testimonis.
20: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
21: Una animadversió personal, eso es cierto.
16: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
23: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
24: Som 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som
25: 3CAT.
26: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial?
1: On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
2: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
1: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
2: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
1: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: El Barça és campió de la Copa de la Reina.
5: Mapi fa la centrada, xiula Olat Rivera. El Barça és campió de Copa. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Continua el domini a les portes de la final d'Oslo.
0: Les blaugrana van guanyar ahir al vespre la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid 3-1, com narrava el Ramon Salmurri a la TDG de Catalunya Ràdio. Les de Pere Romeu van encarrilar el partit ben aviat.
5: Alexia a la frontal fa la passada cap a Payor. Payor la deixa de nou. Alexia va per terra. El xut de Clàudia Pina. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Al minut 21 arribava aquest 1-0. Obra de Clàudia Pina, autora dels dos gols al final de la temporada passada, també contra l'Atlètic de Madrid. I 8 minuts després...
5: Patri obre de nou a la dreta. Albert Actret. Vicky. Vicky fa la centrada cap a Brooks. El cop de cap! I el gol!
0: Brooks feia el segon del Barça després d'una bona centrada de Vicky López. La sentència va arribar 6 minuts més tard.
5: Corna des del costat esquerre, Pina per fer la centrada. Braços creuats i ara braç dret amunt. Clàudia Pina, la pilota, el primer pal, queda morta. Brooks, la rematada, queda altra vegada morta la rematada i el gol! Gol, gol, gol, gol!
0: El gol de Salma Parrayuelo n'hauríem pogut fer més, però van afluixar. De fet, a la segona meitat, l'únic gol el va fer l'Atlètic de Madrid i és que les blaugranes ja estaven pensant segurament en una altra final, la de dissabte que ve a Oslo contra el Liobi al Cadilla.
17: Sí, la final de la Champions, el títol que els falta per completar la temporada perfecta igualant la del 2024. Pere Romeu, tècnic del Barça, en declaracions a TV3.
19: Serà un partit diferent, elles ens han esperat força baix, un equip, un 5-3-2 que defensa molt a camp propi, l'Olímpic de Lió és un altre equip, és un equip més agressiu, és un equip que va algú més a les pressions altes, per tant avui és un partit diferent, ens serveix per treure conclusions, ens serveix per saber jugar bé amb un marcador favorable i les finals s'han de guanyar, així que anem a per Oslo.
17: El d'ahir és el tercer títol de la temporada per les blaugranes, després de la Lliga i la Supercopa, el Barça ha guanyat la Copa per tercer any consecutiu i ja en suma 12 en total.
0: Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou.
26: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on.
0: Amb un vídeo d'allò més emotiu, de llagrimeta, el davanter polonès va publicar ahir a les xarxes aquest comiat per anunciar que no renova amb el Barça a final de temporada.
17: Sí, Lewandowski, de 37 anys, en farà 38 d'aquí a poc, ha fet 119 gols en 191 partits amb el club blaugrana i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. La pregunta ara és qui ocuparà aquesta posició de nou la temporada que ve. El tècnic Hansi Flick diu que encara no ho saben.
26: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
27: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
26: Still not done, and we have time.
17: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça Betis d'aquest vespre al Camp Nou. El partit és a 9:15 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. És l'únic partit que té una hora diferent. La resta de la jornada és unificada a les 7. L'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid, mentre que el Real Madrid jugarà el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.
0: En tots aquests equips que juguen la permanència, especialment en clau catalana, aquesta tarda enganxats al Tot Gira, amb el partit del Girona, amb el partit de l'Espanyol, a veure si doncs poden aconseguir uns punts que els permeti arribar a l'última jornada amb una mica més de marge. Mourinho confirma contactes del seu agent Jorge Mendes. Això és la crònica d'una mort anunciada, perquè aquest senyor acabarà fitxant pel Madrid. L'encara tècnic del Benfica, que hi va acabar la temporada invicta amb el club portuguès, diu que prendrà una decisió la setmana que ve.
26: Es verdad que no he hablado con presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura.
0: Ahir Arbeloa va dir que estaria encantat que Mourinho fos l'entrenador del Madrid la temporada que ve i va mirar de minimitzar la polèmica amb Mbappé per la suplència de dijous contra l'Oviedo.
28: Entiendo los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente, sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta, o sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta. Y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
0: I ahí que parlem de Mourinho, un altre portuguès icònic del madridisme, Cristiano Ronaldo, que ha sumat un altre fracàs estrepitós perquè el seu equip, l'Al-Nassr, ha perdut la final de la Champions Asiàtica 2, és l'equivalent a l'Europa League.
17: Sí, han perdut la final per 0-1 contra l'Osaka japonès. Cristiano ha acabat plorant a la banqueta i s'ha enfadat tant que ni tan sols ha anat a recollir la medalla de subcampió.
0: Com sempre. Qui sí que va guanyar ahir una altra copa va ser el Manchester City de Guardiola.
17: Sí, van guanyar la final de l'FA Cup contra el Chelsea a Wembley per 1-0. És la tercera cap per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en total com a entrenador.
0: Avui que fa exactament 20 anys, ara tanqueu els ulls i segur que recordeu on éreu fa 20 anys, si és que ja éreu en aquest món i teníeu gust de raó. Fa 20 anys d'aquest moment.
4: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova a centrar la peu esquerra per Belletti, que s'incorpora, centrada, xuta Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, el 35 de la segona, ha estat una centrada, xut potentíssima.
0: Hem tornat a aquell moment i hem tornat a tenir la pell de gallina, és la segona Champions del Barça, temporada 2005-2006, final de París contra l'Arsenal, una final que l'equip de Rijkaard va guanyar gràcies a aquest gol de Belletti, que ara sentíem narrat pel Puyol. Avui, coincidint amb aquest 20è aniversari, estrenem un rècords que recorda aquella final.
17: Sí, París 2006, un rècords en què trobareu els testimonis d'Andrés Iniesta, Ferran Soriano, Manuel Almunia, entre d'altres, i també, evidentment, del mateix Belletti.
6: És molt difícil llegar a jugar un Mundial con la selección. És molt difícil ganar un Mundial con la selección. Por otra parte, lo de marcar un gol en una final de Champions y luego este gol ser el gol que ha dado la victoria en aquel partido es muy diferente para mí como persona. Haber marcado un gol...
17: Aquest rècord el podeu trobar al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara una pèssima notícia. El Sabadell ja no podrà pujar, que ho diguin a casa meva, de manera directa a segona divisió.
17: Sí, els arlequinats van perdre ahir contra l'Antequera per 0-1, mentre que l'Aldenc, el líder, va guanyar l'Atlètic de Madrid B i va aconseguir matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Els vallesans, això sí, jugaran al play-off d'ascens. També ho podria fer l'Europa, tot i perdre ahir per 2-1 al camp del Nàstic. Els graciencs es mantenen cinquens, depenen d'ells mateixos per jugar al play-off, mentre que els tarragonins també tenen a les seves mans mantenir la categoria en l'última jornada al cap de setmana que ve. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat del play-off d'ascens contra l'Ourense i el Racing de Santander és nou equip de primera divisió.
0: Jo ahir vaig descobrir que hi ha una opció televisiva que és el multisport o el multicanal, que quan hi ha una jornada d'aquestes decisives em van obligar a mirar durant bona estona tots aquests partits. Aleshores anava veient el Reus, el Nàstic, el Sabadell, l'Aldenc. A la ràdio teníem connectat la TDG per seguir la final de la Copa de la Reina. I tot eren males notícies perquè ens les prometíem molt feliços i el Sabadell doncs, ha perdut totes les opcions de pujar directe. Ara arriba aquest camí tortuós que és el play-off i anava sentint doncs, crits de desesperació a casa. És curiós, perquè, o sigui, tu no pots seguir cap partit seguit, et van posant les millors jugades de tots els partits. Ah. Aleshores, et van fent
17: no
0: com
17: un
0: zapping permanent en què et posen les jugades destacades. Ara un corner aquí, que és una rematada al pal. Ara un gol anul·lat, ara un VAR. Però clar, no segueixes cap partit, aleshores és un mareig. És com tota l'estona, estàs nerviós perquè saps que va passar alguna cosa i a més ahir coincidia que tots els resultats eren bastant pèssims pels interessos del Sabadell. En fi, el que hem d'aguantar. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
17: Sí, el pilot de Cervera va ser el més ràpid ahir, al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria d'Àlex Márquez en una cursa sprint a Catalunya.
7: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà sortia tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
17: Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi, líder del Mundial, que ahir va quedar fora dels punts. Avui, ara, d'aquí poca estona, a partir de 2:15, comencen les curses llargues, primer Moto3, després Moto2, i a les dues la cursa llarga de MotoGP en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
0: I acabem amb waterpolo. El Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
17: El Sant Andreu va empatar a 11 a la piscina del Butllemeni grec, el mateix resultat que l'anada, i va acabar guanyant els penals, i el Mataró va superar la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, va caure eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. A l'anada ja havia perdut de 5 gols de diferència.
0: Bon dia de nou, Joan Anton.
8: Bon dia de nou.
0: El Joan Anton Català, que sempre ens explica com veurem la lluna aquesta setmana, Joan Anton.
8: Doncs ahir dissabte va ser nova i, per tant, a partir d'ara creixerà. Demà dilluns tindrem una finíssima lluna creixent que farà companyia a Venus, que és una estampa xulíssima molt baix sobre l'horitzó oest. I dimecres se situarà al costat de Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui al Vendrell, al Baix Penedès?
8: A les 6:34.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 21:06.
0: Salut, Joan Anton.
8: Igualment.
0: Temperatura al Vendrell a aquesta hora, Néstor Gómez.
9: Hola, bon dia. 12 graus ara mateix. Una temperatura, diríem, una miqueta fresqueta.
0: Avui, però, temperatura una mica cap amunt, remuntada. Mm-hmm.
9: Remuntada una miqueta, sí. Deixem enrere les temperatures, sobretot les matinals, que ahir va ser força freda, glaçades a les valls del Pirineu. Avui les glaçades han sigut més puntuals. El fred o la fresca es manté encara a hores d'ara, però ràpidament remuntaran les temperatures i pujaran clarament respecte als valors d'ahir de manera generalitzada. Gran part del país per sobre dels 20 graus i les més altes avui poden arribar a la xifra dels 23-24 graus a Ponent, i a les Terres de l'Ebre no descartem que algun punt pugui arribar fins i tot als 25. En tot cas, continuem dintre del que seria una mica per sota del que és normal per aquestes dates. I pel que fa a l'estat del cel, un cel serè durant tot el matí, alguna teranyina de poca importància cap a les comarques de Girona, després dels ruixats que han tingut a primera hora de la matinada cap al Maresme, on han deixat 8 litres per metre quadrat a Arenys de Munt, 4 litres a Caldes d'Estrac, 3 litres a Arenys de Mar o 3 a Canet de Mar. El canvi de temps el tindrem, com sempre, o com aquests darrers dies, aquesta típica situació de maig. A partir del migdia creixeran les nuvolades i ruixats i tempestes a tot el Pirineu i Prepirineu. Ara bé, les més intenses cap a les comarques de Girona i també cap a Osona, en aquest sector, poden ser localment intenses i acompanyades de tempesta. I per una altra banda, a l'extrem sud del país, continuarem parlant d'algun ruixat només al massís dels Ports. I la nova setmana sembla que continuarà amb la mateixa dinàmica.
0: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. És un bon públic, els Mossos d'Esquadra, per animar-los a ballar, o què?
10: Sí, perquè fa 6 anys que ho faig.
0: Ah, sí?
10: El primer dia vaig espantar perquè anaven tots vestits de gala. Vaig dir, aquesta gent no ballarà, o sigui, que haurà pistola. Però no, ballen com a locos.
11: L'Àlex és un fora de sèrie total, en totes les facetes, com a parella, com a pare. O sigui, els homes esteu absolutament humillats davant aquest...
12: Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
13: No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Jo ja me'n puc anar.
14: L'espíritu de Juanito, vols dir?
0: El moment pal de golf, també.
14: És increïble.
15: Tot, sí. També és una altra d'aquestes per guardar, eh?
14: Juanito, no, home, la frase és Juanito nunca se equivocó. Sembla un títol d'un conte infantil de Rodari. Juanito nunca se equivocó.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 17 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer d'ara.
1: Unbelievable.
2: És la representant de Bulgària a Eurovisió, la guanyadora d'aquest any. Israel ha quedat en segona posició gràcies al televot i enmig de la polèmica i el boicot.
0: Salvador Illa.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien...
2: El president de la Generalitat tanca avui el seu viatge de 5 dies a Califòrnia i enfila una setmana decisiva per encarrilar els pressupostos que serien els primers del seu govern.
0: Josep Montero.
2: El cantant d'Oques Grasses va ser un dels protagonistes dels concerts del 150è aniversari d'Estrella Damm al Parc del Fòrum de Barcelona, juntament amb Mushka, The Tietz i Love of Lesbian, entre d'altres.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 55.
2: Els diputats que necessitaria el Partit Popular Andalús per governar sense estar condicionats per Vox. D'aquí a uns 10 minuts obren els col·legis electorals d'Andalusia.
0: El 3.
2: Tirotejos, els que hi ha hagut en l'últim mes a Barcelona. L'últim, ahir al vespre, el districte de Sants-Montjuïc va deixar una víctima mortal.
0: El 80.
2: Les morts sospitoses d'Ebola detectades a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot com una emergència de salut pública d'abast internacional.
0: Gràcies, Judit. Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Mongrot, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Un mateix 17 de maig, en aquest cas del 1984, al centre de Barcelona es va fer una exposició sobre formatges catalans. Se'n va fer ressolta la notícia de TV3, on s'explicava que Catalunya és la comunitat autònoma que consumeix més formatges de tot l'Estat. Actualment a Catalunya hi podem trobar més de 250 varietats de formatges elaborats amb llet de cabra, vaca, ovella i búfala. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des del passadís dels làctics del supermercat, des del carrer Rocafort de Barcelona o des d'una botiga de formatges que es diu Bri d'Esperança.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui al diari Ara, Marina Laminos, llegim el Toni Soler, enviat especial a cobrir aquestes eleccions andaluses, reconeix que aquests dies ha vist reduït dràsticament el seu estrès lingüístic.
5: Li ha passat a Andalusia, com també li passa, per exemple, quan va a Madrid. És l'absència d'estrès lingüístic que els catalans patim en el nostre dia a dia. En territoris monolingües, això no passa. Tothom parla la mateixa llengua i la relació amb els altres se simplifica. La conversa flueix i s'allarga i al cap de poca estona aquesta treva lingüística es tradueix en una distensió física. El cervell sent que s'ha deslliurat, diu, d'una nosa. Els catalans estem sempre exposats a situacions conflictives. Si volem viure en català potser no ens entenen o ens arrisquem a no ser compresos, a suportar males cares. I si canviem de llengua, doncs ens exposem a un altre estrès lingüístic addicional, en aquest cas el que prové del sentiment de culpa. Per això, de tant en tant, cal recordar que la reculada del català no és culpa nostra i se'ls ha d'agrair als catalanoparlants la suma de petits i grans gestos que han permès a la nostra llengua sobreviure, diu Toni Soler, a segles d'agressions.
0: També sobre eleccions andaluses a La Vanguardia, el Màrius Carol fa una anàlisi des del punt de vista del PSOE.
5: Els exvotants socialistes no s'aixecaran avui del confort del sofà, diu Carol. El PSOE no els va aconseguir mobilitzar l'any 2023 i tampoc ho farà avui. Els socialistes van governar Andalusia durant 37 anys de manera ininterrompuda, però todo pasa y todo queda, deia Machado, i els excessos del poder, les corrupcions dels càrrecs i el cansament de l'electorat han donat ales a un PP que les últimes andaluses ja va treure un resultat excepcional. Juanma Moreno ha mantingut un to institucional que el distingeix d'altres dirigents populars i el seu taló d'Aquiles, que és la sanitat pública, no sembla que li hagi de passar factura. Ho ha intentat María Jesús Montero, però posar una titular d'Hisenda al capdavant d'una llista sempre és arriscat. Els 600.000 votants de més que voten el PSOE a les generals s'han quedat al Tresillo prenents a un fino i unes gambes amb gabardina, remata Màrius Carol.
0: I també a La Vanguardia, el Santiago Segurola dedica el seu article a un dels noms propis del dia, és Robert Lewandowski. Davanter diu que va arribar un Barça ombrívol i el deixa al cim.
5: Abandona el Barça amb la missió completa i amb una eficàcia que només es pot comparar a les xifres de Messi i de Ronaldo al llarg de tota la seva carrera. Amb 34 anys va dir sí al Barça, un fitxatge inusual perquè aquell Barça no estava en condicions de competir per davanters més joves, projectes de futur. L'equip necessitava personal competent i Lewandowski va ser la solució, l'aposta perfecta, gran nom, imatge, prestigi i xifres excel·lents. I va sortir, efectivament, bé. El pes de Lewandowski a la resurrecció del Barça ha estat extraordinari, 119 gols en 4 temporades, però també professionalitat i recursos de davanter que han elevat el Barça a una dimensió radicalment contrària a la que es va trobar quan va arribar. Acaba Santiago Segura en aquest article escrivint: ningú no ho hauria sospitat fa 4 anys quan el veterà Lewandowski va aterrar en un ombrívol Barça. No va oblidar l'ofici, no l'oblidarà l'afició.
0: El New York Times explica la història d'una dona que arrisca la seva vida per repartir el correu molt a prop del front de guerra a Ucraïna, Albert Postils.
1: El seu nom és Larissa Nabrotska, porta 34 anys dedicant-se a aquest ofici i mai ha pensat a deixar-ho ni tan sols ara que juga la vida. La seva feina s'ha tornat més crucial que abans de la guerra perquè connecta comunitats ucraïneses remotes que estan a prop del front amb el món exterior. Cada mes, des de l'oficina, atenen unes 6.500 persones, la majoria jubilats, que esperen rebre la seva pensió mensual. Quan surt a treballar, a més de les cartes, la Larissa sempre porta una armilla antibales a sobre per l'amenaça constant dels drons russos. En 4 anys de guerra, els atacs a Rússia han danyat o directament destruït prop de 500 oficines de correu ucraïneses i han matat 9 treballadors de correus.
0: Clàudia Pasqual, vocabulari digital, comencem amb punta.
6: Marina, és el poble italià que ha protagonitzat els titulars de la setmana per un altre tipus de brot, la invasió de galls dindis, un problema que afecta el descans i la convivència dels veïns, tenint en compte que en aquesta localitat costera la proporció és un gall dindi per cada 30 persones. Ho explica el diari Oponés.
0: Kiwi.
6: És el nom d'una fruita i d'un ocell de Nova Zelanda. Però què va ser primer? El periòdico explica que tot és fruit d'una estratègia de màrqueting del segle XX. Un empresari va proposar substituir el nom original d'aquesta fruita verda peluda, grosella xinesa, per kiwi fruit, perquè en canviar el nom perquè tingués més sortida al mercat internacional.
0: Cementiri.
6: És on es troba el grup més gran d'abelles conegut. Es tracta d'una enorme concentració d'eixams que acull 5 milions i mig d'abelles. Totes viuen al Sol Tou, on descansen els morts del nord de Nova York. És el cementiri East Lawn. Ho llegim al National Geographic.
4: Avui, al suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement a la setmana tràgica del Lion Sindreu i del Toni Rodon. Avui, la setmana tràgica de Florentino Pérez, estrenem careta, careta nova, dedicada al president del Madrid. En un diumenge on al suplement rebrem la família Puigverd Puigdevall al complet, el matrimoni i les tres filles que des de fa anys estan al capdavant del restaurant Les Cols a la Garrotxa, un dels millors restaurants de Catalunya. Avui junts, per primera vegada en un estudi de ràdio, la mare, Fina Puigdevall, l'ànima del projecte, el pare, Manel Puigverd, la filosofia, i les tres filles, Martina Puigverd, cap de cuina, Carlota Puigverd, cap de pastisseria, Clara Puigverd, cap de sala, avui una nissaga familiar marcada pel bon gust dels fogons. A les 11, Marina Laminos, el seu Malalts de Ràdio, recupera l'entrevista que Antoni Bassas va fer a Johan Cruyff l'any 1995 a Catalunya Ràdio. Tot això en un diumenge en què, l'endemà d'Eurovisió, a l'eclipsi del suplement ens visita Tinet Rovira. Entre altres coses, li preguntarem per la seva nit més memorable, que segur que n'ha tingut moltes. Acabarem amb el Demà ho deixo, del Roger Mas i el David Carabén, posant cançons. I el dia també ens visita, el dia d'avui també ens visita en aquest diumenge, l'Eloi Vila, un periodista que fa un programa de cine a TV3, Quanta Guerra.
4: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
12: No, no, no, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
11: explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
12: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
11: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
12: A mi no em miris, eh?
11: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
12: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
11: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
12: Em sap greu.
11: No, no, a mi no està bé.
13: Col·lapse amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
16: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
16: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
18: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
16: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
18: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
17: El Programa Mundial d'Aliments és dedicat a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
16: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Són les 9.
0: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Gairebé 7 milions d'andalusos comencen a decidir aquesta hora qui volen que els governi els propers 4 anys. La principal incògnita torna a ser si el Partit Popular de Juanma Moreno Bonilla arribarà a la majoria absoluta o necessitarà la crossa de Vox per pilotar un territori que, durant una pila d'anys, va ser un bastió socialista sense fissures. De seguida, la Paula Bruixats des de Sevilla en un diumenge diferent. Els Eurolovers no han tingut la festa completa. Eurovisió descafeïnat sense presència espanyola pel boicot de Pedro Sánchez i altres països a Israel, que finalment ha quedat en segona posició gràcies, una altra vegada, al televot. La guanyadora Bulgària amb aquesta proesa musical que segur que farà arrufar el nas a Oriol Marc.

0: La Polònia del matrimoni Lewandowski ha quedat en 12a posició, una terra de ningú que ens recorda que, a partir d'ara, els gols del Barça els haurà de marcar algú altre.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Avui a la tertúlia del suplement, Oriol Marc, bon dia.
2: Què tal? Oh, bon dia per dir alguna cosa amb això que m'has regalat de bon matí.
0: No és culpa meva.
2: No.
0: Núria Oriols, bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: Carles Monguilot, què tal, com estem?
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: I a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
5: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, Paula. Què, ambient ja d'eleccions o què?
5: Doncs gens ni mica per ara, perquè ara ho estava pensant. He vingut fins aquí al col·legi on ha de votar la candidata socialista, Maria Jesús Montero. És al centre, és al costat de la Macarena. I ara mateix aquests carrers són totalment un desert. No hi ha absolutament ningú. Mira que ja són les 9 i 2 del matí, per tant comença a obrir aquest col·legi. I les úniques persones que van passant per aquí són turistes, perquè realment, no sé si fa molt o poc que heu vingut a Sevilla, però està al centre completament ple de turistes, bàsicament europeus, que són els únics doncs, que ara estan deambulant per aquest centre de Sevilla, que està completament adormida a aquesta hora. T'he de dir que no m'estranya, perquè hi era dissabte. Nosaltres vam anar a dormir passades les 12 de la nit, però hi havia moltíssim d'ambient als carrers. Per tant, entenc que la participació pujarà a partir del migdia o de la tarda.
0: No em diguis que vas estar seguint Eurovisió per YouTube, Paula, ahir.
5: No ho vaig estar seguint perquè, Roger, t'he de dir que no sabia ni qui era ahir a Eurovisió, imagina't. Imagina si estem aquí abduïts amb el clima electoral andalús i no ho vaig estar seguint. Ara t'he escoltat, he vist com va acabar la història, però a Sevilla no vam estar parlant d'Eurovisió ahir al vespre.
0: Des d'on seguiràs aquestes eleccions aquest matí, Paula, tu?
5: Nosaltres estarem aquí a Sevilla, al centre, voltarem per diversos col·legis, bàsicament aquest que vindrà cap a les 11 a votar Maria Jesús Montero. És un col·legi al centre, és el seu barri i, per tant, aquí hauria de triomfar, però el que diuen els sondejos és que tampoc pot imposar-se en aquest barri, perquè ja sabeu que Sevilla des de fa 4 anys doncs, també vota el PP, també s'hi va imposar el PP, per tant, ni aquí Maria Jesús Montero sembla que pugui tenir uns bons resultats, i seguirem de lluny la votació que fa el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, perquè ell vota a Màlaga, Màlaga és la seva ciutat, per tant, el que farà és vota allà, i després sí que vindrà cap a Sevilla, perquè el seguiment de la nit electoral, que és on anirem nosaltres, es fa des de la seu del PP aquí a Sevilla.
0: Però he llegit que demà ja el reben directament a Madrid, perquè és evident que tot apunta que guanyarà. La incògnita si ho fan majoria absoluta o no, ara anirem a sobre aquesta qüestió, però ja ho tenen tot a punt per demà rebre'l amb tots els honors a Gènova, suposo, no?
5: Mira, aquesta és una cosa que vam preguntar, perquè ens preguntàvem si passaria com havia estat en les últimes eleccions, a Aragó, a Extremadura i a Castella i Lleó. El que va fer el Partit Popular és que el dilluns doncs, va rebre el seu candidat guanyador, entre cometes, perquè van quedar lligats tots tres a Vox, però van anar a Gènova en aquesta tradicional rebuda que fa el Partit Popular després de guanyar unes eleccions. Vaig preguntar al PP si Juanma Moreno Bonilla hi aniria, perquè com que ha fet una campanya molt diferent, s'ha distanciat molt de Feijóo i vol vendre un resultat diferent del que marca la direcció del partit, doncs potser optava per celebrar la victòria a Andalusia. No, ens confirmen que sí, que demà Juanma Moreno Bonilla serà a Madrid, serà la seu del PP per ser rebut. La incògnita, quina serà? Si el reben amb aquesta majoria absoluta i que pugui governar 4 anys més sense lligams a Vox, o si el reben també lligat a l'extrema dreta de Vox, com li ha passat a la resta dels seus companys. Però, Roger, el que sí que diu aquí el PP andalús és que el resultat d'avui també serà un missatge per Alberto Núñez Feijóo, perquè si Moreno Bonilla es deslliura de Vox, això ho farà valer com una manera de dir-li al líder del PP les coses es poden fer diferents, aquest perfil que jo venc de moderat també triomfa, com a mínim Andalusia, veuríem ser la resta de l'Estat, i per tant aquests pactes que has fet amb Vox fins ara, jo crec que no hem de seguir per aquest camí.
0: De fet, una mica, Feijóo ja va arribar amb aquest cartell al Partit Popular, el que passa és que s'ha deixat arrossegar pel poder d'Ayuso d'alguna manera, no? Vull dir que també és un missatge que pot anar cap a Ayuso en aquesta pugna interna del Partit Popular, amb aquest Feijóo, amb aquest Ayuso, doncs l'altre gran cap de cartell que tenen els populars és Moreno Bonilla, que potser sí que fa la sensació que aquesta vegada i en aquestes eleccions doncs són les que el PP té més opcions de deslliurar-se de Vox, a diferència del que ha passat en les últimes contestes electorals, que sí que doncs, depenia de l'extrema dreta per formar govern i potser sí que és a les portes d'aconseguir aquesta majoria absoluta que el deslliuri.
5: Sí, o sigui, Moreno Bonilla i Isabel Díaz Ayuso són totalment al contrari, o això és el que venen, perquè si després mirem les polítiques que fan, per exemple, en sanitat, s'assemblen bastant. I Feijóo s'ha quedat allò a mig camí, no? Ha hagut d'anar-se apropant a Vox per poder governar les comunitats on s'ha votat, i en canvi, doncs, Moreno Bonilla ven aquest perfil diferent. A l'hora de la veritat, veuríem què passaria en clau estatal, que és el que et deia abans, perquè, evidentment, que Andalusia no és la resta de l'Estat. Aquí hi ha una peculiaritat molt diferent, i ho hem vist aquests dies de campanya, no? Com Moreno Bonilla ven un perfil molt anti-Vox, és a dir, si no vols Vox, vota'm a mi, tant és si ets del PP o si ets del Partit Socialista, i aconsegueixen robar, no?, tots aquests vots al Partit Socialista. S'aprofita d'aquest càstig profund que encara paguen els socialistes aquí a Andalusia per tots aquests escàndols del passat, i ven aquest perfil molt d'explotar també la defensa de l'andalusisme, no?, aquest orgull de ser andalús, de jo he portat el progrés també en aquesta comunitat, no?, i hem vist també Roger que ho fa amb el greuge constant cap a Catalunya, no?, ja en vam parlar, en parlarem si vols, no?, de com ha jugat aquesta carta contra els pactes de María Jesús Montero amb l'independentisme. Però vaja, el que diuen totes les enquestes és que el PP avui guanyarà, l'únic dubte si depèn o no de Vox. Hi ha quatre escons que ballen en quatre províncies, i d'això és el que està molt pendent el Partit Popular, però els trackings, els sondejos interns que tenien fins divendres, pràcticament tots els asseguren aquesta majoria absoluta.
0: Paula, de seguida obro taula també amb l'Oriol Marc, la Núria Riols i el Carles Monglot, però fes-nos el retrat de com ha utilitzat la carta catalana Juanma Moreno Bonilla, perquè se l'han tornat a posar a la boca per enèsima vegada també a Andalusia, eh?
5: Sí, ho tenia molt fàcil, perquè, és clar, María Jesús Montero, exministra d'Hisenda, havia negociat el finançament, el nou model, amb Esquerra Republicana, i per tant arribava aquí de candidata. Per tant, per Moreno Bonilla era molt fàcil aprofitar aquesta carta de dir la candidata socialista pacta amb l'independentisme, amb el separatisme, com diu ell, i per tant nosaltres quedem relegats en aquesta negociació, no? Divendres, el tancament de campanya, sí que feia uns dies que havia abandonat, no?, una mica la crítica a Catalunya, ho va fer molt al principi de campanya, i divendres ho va tornar a recuperar l'últim dia. Entenem que per agafar aquest impuls final per poder arribar fins a la majoria absoluta, perquè va tornar a dir, amb vistes de que es dibuixa aquest acord per als pressupostos a Catalunya, doncs Moreno Bonilla va tornar a dir, s'han esperat a que passi el 17 de maig per tornar a pactar amb l'independentisme i per poder seguir governant a la Moncloa i perquè ella tingui pressupostos, no? Doncs llavors ell va aprofitar un altre cop

0: costa molt mobilitzar l'electorat. En el cas d'Andalusia no hi és, perquè que governarà el PP, doncs és el que diuen totes les enquestes. Llavors, això és un punt de dificultat per a Montero. Però és que, a més, el PP ha jugat una carta que és intel·ligent, que és, amb aquest perfil pretesament moderat de Juanma Moreno Bonilla, el que diu als votants del PSOE és: voteu-me a mi perquè així no dependré de Vox. Per tant, la carta més útil per treure o per evitar que Vox entri al govern és votar el PP. També li diu als votants socialistes. I en aquest dilema, doncs, un votant socialista de centre-esquerra es pot veure abocat a optar per la papereta del PP precisament per evitar que l'extrema dreta arribi al govern. Llavors, què ha fet el PSOE per intentar combatre això? Doncs Pedro Sánchez, en els mítings que ha anat, ha demanat coherència al votant, ha demanat mobilització, ha demanat que si ets d'esquerres, doncs votis a les esquerres. El que passa que, clar, a nivell pràctic és evident que aquest dilema existeix, i l'única manera que Vox no arribi al govern és que el PP tregui majoria absoluta, paradoxalment, no? Davant d'això, María Jesús Montero ho té molt difícil. També ho té molt difícil pel que deia la Paula, que al final ella era ministra Farrés, i a la resta d'Espanya, doncs, la qüestió dels pactes amb Catalunya, doncs, continuen donant molts vots, diguéssim, en contra d'això. Llavors, ella és la cara visible del finançament. Un finançament que beneficia totes les comunitats autònomes. El que passa que això només s'entén aquí, crec, perquè la resta de les autonomies es té assumit que aquest finançament només beneficia Catalunya, malgrat que totes milloren els seus recursos si s'aplica. Per tant, mala peça el taler pel PSOE. Veurem l'efecte psicològic que té per les bases socialistes en funció del resultat. El terra històric són 30 diputats. Si baixen d'aquests 30 diputats, a veure com se'n surt aquí Pedro Sánchez, dirà que no passa res, que les generals són una altra cosa. Però jo no menysprearia l'efecte que això pot tenir a les files socialistes.
1: Oriol, bàsicament perquè tu has agafat una ministra icònica, vicepresidenta durant molt de temps, una de les ministres que t'ha acompanyat des que vas arribar a la Moncloa, la poses a Andalusia, que en teoria és d'on és ella i on pot fer un bon paper, i la veritat és que la campanya de moment no la fa somriure, ni molt menys. També volia posar...
2: Hi ha la ficada de pota seva de la campanya amb la mort dels dos guàrdies civils.
1: Sí, sí. I que, sincerament, no és el mateix ser consellera de Sanitat en el seu dia a Andalusia i després fer el salt a Espanya fent de ministra d'Hisenda, que això et desconnecta també una mica de la realitat andalusa. I Andalusia ha canviat molt en els últims anys. El 2012, quan Javier Arena era preferit, o així ho semblava a les enquestes, per trencar l'hegemonia del PSOE, no se'n va sortir, i ara, en canvi, el PP té una posició molt, molt favorable a una autonomia que durant anys no la va ni tan sols ensumar. Després, sobre el presumpte, m'ha agradat que la Núria fes servir presumptament moderat Juan Manuel Moreno Bonilla. Jo estic convençut que en el moment en què agafés l'AVE per instal·lar-se a Madrid, aquesta pàtina moderada decauria immediatament, perquè al final el PP, els perfils moderats, no li funcionen. L'últim moderat de debò del PP va ser el José María Aznar de l'any 96, i va durar 4 anys. Mariano Rajoy mai sabies de quin peu calçava, perquè al final, més que moderat, el que volia era que els problemes es podrissin. I, per tant, no, el seu perfil ideològic anava de ara vull abaixar impostos perquè toca, perquè sóc el PP, arribes al govern i els tornes a pujar, bàsicament perquè si no havies de retallar encara més. I després hi ha una qüestió que jo crec que és més o menys controvertida, segurament no tothom hi estarà d'acord, però veig que és moralment acceptable ser andalús i parlar de Catalunya en unes eleccions andaluses, i no és moralment acceptable ser català i parlar d'Andalusia en unes eleccions catalanes. Jo ja entenc que hi van venir molts avis d'Andalusia a aixecar Catalunya, que això era un solar, ho entenc perfectament, i entenc que es vulguin reivindicar molts aquests tipus d'orígens.
2: Vius pensant en Duran i Lleida?
1: Per exemple, Duran i Lleida va parlar del PER, el 2011 li van caure de tot i més. És veritat que és una autonomia que tendeix a ser més subsidiada que Catalunya, no passa res, està bé que hi hagi gent que generi riquesa, hi hagi gent que se'n beneficiï, perquè la solidaritat interterritorial és això, però el que passa és que si hi ha una comunitat autònoma, o més d'una, com és el cas també de Madrid, que porten una sèrie de diners a la bossa comuna, com a mínim no les insultis, que vius una mica d'això.
3: Montguilot. És curiós, no?, perquè efectivament... Parlar de Catalunya, normalment malament, a més, en base a una gran mentida, que a més és una mentida que es demostra

0: mostres sumant i restant, que és el fet de que Catalunya té tracte preferent econòmic quan és totalment el contrari. Però és una veritat inqüestionable des d'un punt de vista de sumes i restes, però políticament ven el contrari, la gent s'ho creu. I normalment és patrimoni del PP, però tampoc el PSOE desaprofita l'oportunitat, per exemple, Rodríguez Ibarra, no? Recordo Extremadura, un tio que a més era del Barça i deia que sí, que Catalunya bla, bla, bla, però fotia castanya a Catalunya i això li donava vots perquè si no, no ho farien. Jo crec que el principal actiu que té aquest el Juanma Moreno és la seva simpatia. És a dir, és un tio que cau bé, és un tio que és simpàtic, que té bona cara, és una persona que la consideren propera, quasi d'aquells que dirigeix dels nostres. Per això, com li va passar al Felipe González, que al final era Felipe, amb aquesta camaraderia d'utilitzar el nom de pila, ell ara és Juanma. Els cartells electorals ja ha desaparegut el Moreno Bonilla i es fa dir, o es diu, o se publicita com a Juanma. El trobes com de la família. Això vol dir que sigui moderat? No ho sé, però aquest somriure fa que et confiïs, i si et confies, doncs potser tens més facilitat per votar-lo. Hi ha hagut altres polítics que també somreien, però era un somriure de hiena, no? que era l'Aznar. Aquest tio no el veies proper, el veies perillós. Dius, hòstia, d'aquest no m'enfio. Jo crec que el Moreno Bonilla ha sabut, suposo que és així, no? Ha sabut transmetre aquesta confiança, no? Que don, allò que deia el clàssic, no? Que el somriure és l'hospitalitat, no? Del rostre, però és això.
1: La Núria Orriols apuntava, Paula, a la possibilitat que si avui es confirmés el que diuen les enquestes, aquesta debacle socialista amb aquesta aposta personal també de Pedro Sánchez amb la ministra Montero, doncs pot tenir conseqüències també pel que fa a la política espanyola. Hi ha nerviosisme a la Moncloa?
2: A veure, el que diu la Moncloa, em sembla que també ho deia la Núria, és que els resultats d'avui no són extrapolables de cara a unes futures eleccions espanyoles. Però és evident que Pedro Sánchez se la juga amb Maria Jesús Montero. Ell la va triar, ell la va enviar a Andalusia, ella no volia venir a Andalusia de candidata i Pedro Sánchez, podríem dir gairebé, la va forçar i la va fer venir. I, per tant, Maria Jesús Montero el que ha venut també a Andalusia ha estat la gestió del govern de Pedro Sánchez, les polítiques públiques que s'han aprovat, etc etc. Per tant, Montero representa també Pedro Sánchez en aquestes eleccions. La Moncloa diu, deslliga una cosa de l'altra, no té res a veure, la realitat d'Andalusia és molt diferent, diuen, però és veritat que Sánchez pot tenir un problema intern, sobretot de partit, si els socialistes queden destrossats a la que era la seva comunitat històrica, perquè, clar, ells es conformen en mantenir resultats de fa 4 anys, però és que ja van ser molt dolents, van ser els pitjors, i ara això seria un èxit, no? Llavors, Pedro Sánchez també el que va fer enviant a Montero cap aquí és una mica en clau interna de partit, de poder tenir el partit controlat a Andalusia, tot i aquesta previsible derrota, però és evident que és un resultat que també s'ha de llegir en clau de Pedro Sánchez. El que ha fet Sánchez és que s'ha bolcat moltíssim en aquesta campanya. És la campanya on més ha vingut comparat amb les tres últimes eleccions autonòmiques que hi va haver. Sobretot perquè, podríem dir, per sortir al rescat de Montero, no? Buscant aquest revulsiu Pedro Sánchez de dir jo governo Espanya, jo sóc el president del partit, i sobretot perquè el PSOE ha detectat que hi ha molt de vot dual, és a dir, hi ha gent a Andalusia que vota al Partit Popular, però hi ha gent que a les espanyoles va votar Pedro Sánchez, no? I ell fins i tot divendres deia els 2.000 andalusos que el 23 de juliol del 23 vau votar al Partit Socialista, aneu a votar avui i voteu al Partit Socialista, perquè han detectat aquesta desmobilització dels seus, que és una mica el que pot avui fer decantar la balança cap a aquesta majoria absoluta del PP o cap a un resultat en què el PSOE salvi només els mobles.
1: Núria.
3: Sí, és que han insistit molt en aquesta diferència, precisament que el 2023 hi van haver eleccions autonòmiques a Andalusia i just després eleccions espanyoles, i en aquestes dues eleccions hi ha 500.000 de diferència de vots entre el PSOE andalús i després el PSOE de Pedro Sánchez. Llavors, el que venen a dir és els votants existeixen, l'únic que han de fer és mobilitzar-se també en aquesta cita electoral. El problema és els incentius de la mobilització que són difícils, no? pel que dèiem abans. Tot i això, és veritat que hi ha un escenari en què Pedro Sánchez es pot salvar absolutament de la de la crisi o del malestar de les bases i que el focus estigui en ell, malgrat tregui un mal resultat, que és que el PP no tregui majoria absoluta. Si el PP no treu majoria absoluta, malgrat hagi guanyat les eleccions, Feijó haurà perdut. Perquè això voldrà dir que tot el cicle electoral que ha ideat el PP per arribar a les espanyoles amb un bon escenari, haurà fracassat perquè dependrà de Vox. I això el farà encara més presoner de l'extrema dreta i no és una bona perspectiva per arribar a Madrid.
1: Oriol, breu, sisplau.
4: Sí, molt breu. Crec que també hem de posar sobre la taula el fet que a Pedro Sánchez només li ha sortit bé una aposta ministerial, que és la de Salvador Illa, l'any 2021 a Catalunya. Guanya les eleccions, no governa, i el 2024 sí que guanya les eleccions i sí que governa. Per tant, en l'últim cicle autonòmic també hem vist els límits de situar persones presumptament conegudes perquè tenen cadira al Consell de Ministres i que després en el terreny autonòmic no funcionen, com ha passat a l'Aragó, per exemple, que Pilar Alegria, malgrat ser donant bona part de la legislatura portaveu del govern espanyol, doncs ha tret un resultat que dista molt de ser un èxit.
0: Sí, jo això és la reflexió que feia, que pensava, no? Efectivament, no és el mateix votar en unes autonòmiques que en unes generals, i tu ara, Núria, deies això dels 500.000 vots de diferència. També ho veiem en les municipals, d'una manera clara. A Girona, durant molt d'anys, era feu de Quim Nadal. L'alcalde el votava a tots els barris convergents que després votaven a Convergència en les autonòmiques, no? O en les estatals. Per tant, potser la conclusió seria el vot no és tan ideològic, sinó un vot d'adhesió a una determinada persona, però com deia abans, potser per la seva simpatia, pel seu tarannà, no sé. És tot un fet que han d'estudiar els sociòlegs, segurament, no?
1: 9 i 21 minuts, vies obertes avui a Andalusia, amb Sevilla, amb la Paula Brujat, seguint doncs, totes aquestes eleccions, aquesta jornada electoral, que ha començat a les 9 del matí, els col·legis oberts fins les 8 del vespre, connectats, evidentment, a Andalusia. A la Paula, que li demano que es quedi en aquesta tertúlia, perquè farem una petita pausa, però després intentarem resoldre una pregunta. És possible citar en una mateixa intervenció Josep Pla, Anacleto, Harry el Brut i Pablo Escobar?
0: Jo ho veig molt difícil, jo.
1: És molt difícil, però això és una cosa que ha passat aquesta setmana al judici que ha quedat vist per sentència dels Pujol. L'autor meritori que ha estat capaç de citar Josep Pla, Anacleto, Harry el Brut i Pablo Escobar s'asseu en aquesta tertúlia. És Carles Monguilot i després de la publicitat ens explicarà com s'ho ha fet. Ara tornem.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: que bo.
7: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us posem per
7: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
10: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
11: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Final, final, final!
14: Amb la Lliga al sac.
13: El Barça és campió de Lliga!
14: El nou objectiu, els 100 punts. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 9, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
17: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
18: que bo.
19: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us posem per aquí?
19: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
20: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield We Love Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Cinc minuts per arribar a 9:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Finestra oberta a Sevilla amb la Paula Brujats, a l'estudi de Catalunya Ràdio, Carles Monguilot, Núria Oriols, Oriol Marc. També de seguida marxem cap a Tel Aviv, on el Jordi Brascó ha seguit de molt a prop el desenllaç d'aquesta Eurovisió atípica. Israel, segona posició, vencedora Bulgària. De nou, polèmic, atípic, sense la participació d'Espanya i altres països, però és que, a més, també amb el televot protagonista. Però abans, us ho hem promès, abans de la publicitat, aquesta setmana ha quedat vist per sentència el judici dels Pujol a l'Audiència Nacional i un dels advocats defensors d'un dels empresaris acusats resulta que ha estat capaç de citar en una mateixa intervenció un discurs de Josep Pla, Anacleto, Harry el Brut i Pablo Escobar. Aquest advocat ha estat Carles Monguilot.
4: El daño reputacional de mi cliente está hecho. El dolor que ha soportado, el perjuicio, también está hecho. Pero aquí, cuando empezamos el juicio, y me gusta acabar así porque así empezó el fiscal, recordó un eslogan, una frase repugnante, que este letrado, que es catalán, no ha utilizado nunca y se ha enfrentado públicamente a ella, lo de España no roba. No, España no ha robado nunca. Quizás algún gobierno, pero los gobiernos se cambian con una urna. España es otra cosa. Y esto es una ofensa a los españoles. Y efectivamente no se puede tolerar. Pero desde el otro lado, cuando se nombró este eslogan, alguien dijo, a por ellos. Mire, también es una frase repugnante. Y el a por ellos, durante la instrucción, en ocasiones, a mí me ha dado un poco la sensación, digo, durante la instrucción, y por la actuación de cierta policía mal llamada patriótica y de otros intervinientes, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán. Yo sé que esto no es así. Y en todo caso sé que este tribunal, y lo digo de verdad, porque aquí nos conocemos todos y son muchos años, este tribunal que merece todo mi respeto no lo va a permitir.
3: A veure, Monguilot, que t'has tornat independentista?
5: No, potser ho era, independentista, perquè aquí sempre heu confós a criticar el procés amb pressuposar que no ets independentista, vés a saber. A mi sí me deixen votar per la independència i en comptes del 53% de IRPF, com que la pela és la pela, que deia la família Pujol, no ho sé, però el president sí que ho he dit, no? Vés a saber, si en comptes d'un 53% d'IRPF te deixen pagar un, no sé, un 25, com a Suïssa, potser m'ho plantejo, com que no sóc nacionalista. Això ho deia el Xavier Brudassales fa molt de temps.
6: Duríssimes declaracions acabes de fer,
5: sí,
6: ara mateix.
5: No, pots ser independentista sense ser nacionalista.
6: Sí, això sí, dic-lo del paradís fiscal, que ho has condicionat
5: no,
6: a que
5: paradís,
6: Catalunya
5: no,
6: sigui...
5: No, bueno, perquè paradís fiscal no pagues. I jo dic a Suïssa, que tothom paga, però paga un 25%. Jo tenia un cunyat suís i treballava en un banc i m'ho explicava, aquí paguem un 25%. No sé, és una qüestió de pensar-hi. En tot cas, aquest discurs meu, que era el punt final d'una hora d'informe, que vaig parlar molt de dret i molt de falta de prova... Bé, ha estat el primer judici sobre la gran corrupció sense que hi hagués corrupció, sense que es volgués ni provar tan sols aquesta suposada corrupció. Una cosa paradoxal. Però es va parlar molt de dret i per això jo estic content, va acabar molt bé. Aquest final me'l va posar una mica en safata el fiscal, perquè els que era allà va començar el fiscal parlant de que si Espanya ens robi, com posant el focus sobre una determinada classe social, la burgesia, que en uns anys venia a dir que després parlaven de que si Espanya robava i qui havien robat eren ells. Va fer una mica un discurs intranquil·litzador i em va semblar correcte contestar-li. Perquè a més ho vaig dir, ho sento, a vegades, quan t'han pagat bona provisió de fons, o sense que sigui bona la provisió de fons, a vegades, quan fas d'advocat, has de dir coses que potser no acabes de pensar, perquè ho fas perquè t'interessa defensar els interessos del teu client. Però aquí em va sortir així perquè jo ho penso. A mi això d'Espanya en roba em va semblar sempre repugnant, i em va semblar molt repugnant també que allà por ellos, com vulguem dir-ho, els vaig enterar. Em va semblar que podíem lligar-ho argumentalment i bé, potser va quedar prou bé, no?
3: Un altre moment, va.
4: ¿Dónde está la conducta delictiva? Bueno, quizás quizás un nuevo delito que yo no conozco que exista en España, desconozco si existe en China, Corea del Norte o Cuba, que es el pelotazo, el hacer negocios en un mundo capitalista. Bueno, si esto es delito, que no lo es, pues no lo sé, pero realmente, por cierto, si hay un pelotazo, se benefician los empresarios y acto seguido la agencia tributaria, porque como se pagan religiosamente los impuestos, bienvenidos los pelotazos. Los ministros de Hacienda aplaudían cuando había más pelotazos. No es delito. El pelotazo, Ministerio Fiscal, por mucho ímpetu que ponga en la explicación, no tiene ninguna trascendencia penal.
3: Núria.
6: Sí, a veure, el Carles Muguilot, que vaig seguir atentament al seu informe, va fer una cosa molt complicada, que és fer una defensa jurídica tècnica del seu client i, a més, posar aquest exercici retòric entremig que fa que estiguis escoltant tota l'estona una exposició que va durar
1: una hora,
6: que és molt llarg i que, per tant, mantenir l'atenció del tribunal i dels qui estàvem seguint el judici és molt difícil. Per tant, va fer una exposició que a mi em va semblar que va ser molt bona. I a partir d'aquí, tots els advocats també crec que van fer una defensa des del punt de vista tècnic i també d'exposició oral, que va ser molt interessant. No sé si estaràs d'acord amb mi que tots els lletrats han estat molt bé al judici, diguéssim, a l'hora de defensar els seus interessos, que llavors la Fiscalia ha fet la seva feina també, no? Però vull dir, em sembla que és un judici que val la pena visualitzar també com a oient. A partir d'aquí, jo crec que el que ha passat en tots aquests mesos és que s'ha intentat dirimir la procedència dels fons que els Pujol tenien a Andorra. Hi havia una tesi molt clara de la Fiscalia, que és aquests fons venen de la corrupció, i una tesi per part de la defensa, aquests fons venen de la deixa de l'avi Florenci, que s'ha anat engrandint a través del temps amb làmines financeres, que és el que diu Jordi Pujol Ferrussola. Jo crec que al llarg d'aquestes sessions cap de les dues parts ha pogut provar aquesta tesi, perquè en el cas de la Fiscalia no ha pogut lligar el que són els negocis privats de Jordi Pujol Ferrussola amb la deixa d'Andorra, i en el cas de la família, el fet de que siguin fons opacs i a més de tant temps, tampoc ha pogut provar aquesta traçabilitat. Què passa aquí? Que em sembla que va ser l'advocat de la família, no del fill gran, sinó de la resta, el Pau Ferrer, va preguntar al tribunal: vosaltres realment podeu dir d'on venen aquests fons? Ho podeu donar per provat? I per mi aquesta és la clau que s'ha de dirimir en aquest judici, que té sobre la taula el tribunal. I qui té la càrrega probatòria en un judici penal és l'acusació i, per tant, la Fiscalia, l'advocacia de l'Estat. Llavors, la sala té una tasca molt difícil perquè ha de realment decidir sobre això en base al que ha anat passant en el judici.
5: Jo crec que aquesta és la clau de volta. Jo puc acceptar que algú digui, fins i tot la gent del carrer o el tribunal, miri, jo no em crec que aquests diners originals, els primers, vinguessin de la deixa. Vostè no ha acreditat la deixa. Aquesta és la teoria del fiscal. Però és que en dret penal, quan tu vols acusar de corrupció o de blanqueig, heu sentit abans que jo parlava del delicte antecedent, no? Perquè hi hagi blanqueig, el Codi Penal exigeix, el seu article 301, que tu demostris que el diner que ingresses en el circuit econòmic ordinari prové d'un delicte. No d'un delicte en general, sinó d'un delicte que has de demostrar. Clar, llavors, molt bé, acceptem que jo, tribunal, no em crec que el diner vingui de la deixa. Però tu no em fas prou, perquè si te quedes aquí, hauràs de dictar una sentència absolutòria. Tu has de demostrar, provar amb fets acreditats, que el diner no ve de la deixa perquè ve de... I aquí has de rellenar el dubte. De quin delicte? Mira, puc dir-ho així, clar i català. Hi ha tanta prova de que el diner prové de la corrupció política com que prové del tràfic d'armes. Així ho dic. Per què? Perquè no es va intentar provar que venia de la corrupció i tampoc es va intentar que venia del tràfic d'armes. Òbviament, del tràfic d'armes el diner no ve. Però és que en penal tampoc ve de la corrupció. seria el primer delicte del món en què jutges una suposada corrupció política sense tenir cap polític acusat, sense tenir cap funcionari acusat i sense ni tan sols asseure'l a la banqueta.
3: Tenint en compte que es demanen penes en el cas de Jordi Pujol Ferrusola, el júnior, de 29 anys de presó, que són moltíssims, amb això que estàs explicant, tu t'imagines que tenint en compte que el fiscal demana 29 anys de presó pugui sortir una sentència absolutòria?
5: Bé, això és el que hem demanat tots els advocats. Si en aquest judici tots els advocats jo crec que han fet molt bé la feina, jo, modèstia a part, jo m'excloc, però la resta, tothom l'ha fet molt bé. Per què? Perquè tots, sense posar-nos d'acord, teníem molt clar quina era la línia de defensa. Per què? Perquè, evidentment, no s'havia practicat prova, com deia abans, de la corrupció, i a partir d'aquí, si això no s'ha demostrat, el delicte de blanqueig cau, el delicte de falsedat documental cau, el delicte d'organització criminal o associació il·lícita cau. Què ens pot quedar? En els empresaris no, perquè no hi havia acusació. En la família Pujol, el delicte fiscal... Bé, el delicte fiscal el va defensar extraordinàriament bé el Cristóbal Martell. Òbviament, com que a mi, no, el meu client, no l'acusaven d'això, jo aquest tema no el vaig preparar.
3: No, però en el cas del germà gran, sí.
5: El cas del germà gran... Què vols dir? Sí, que hi pot haver una condemna per delicte fiscal.
3: No, però que sí que li demanen delicte... Sí que...
5: Ah, no, a tots els membres de la família Pujol els acusen de delicte fiscal. Però bé, el delicte fiscal és un delicte molt especial, és un delicte que els advocats de la família varen explicar amb arguments que vau sentir tots els que heu seguit el judici molt clars, i jo també tinc els meus dubtes, però bé, si hagués sigut un judici per una suposada infracció tributària, no hagués tingut el ressò ni aquests 15 anys de pena de banqueta que han patit tots. Això és evident. Aquí el gran interès del judici era la corrupció. Si tu li preguntes pel carrer, jo que em fa un taxi a Madrid que ens portaven allà a Sant Fernando de Henares, el taxista, això és la corrupció de los Pujol. Bueno, és el que deien.
3: Oriol i Paula.
1: Jo, perquè el discurs fos ideal del Carles, només hauria d'haver citat Vin Diesel i Jason Statham, que són els meus herois d'acció preferits, i dels meus amics també, per tant...
5: Això l'edat m'ho impedeix.
3: Si vols això què és? Tu Fast and Furious?
1: Vin Diesel és Fast and Furious, i Jason Statham és el calvo aquell que pega totes les pel·les. Sempre fa el mateix personatge i sempre guanya, que està molt bé. Són pel·les que has de mirar...
3: Cadascú té els referents que
5: jo vaig dubtar entre...
3: Per sort no els coneixia del tot.
5: Entre l'Anacleto, Gente Secreto, i el Mortadelo i Filemón. La tia i tot això.
3: Ara posaré un tall de El Cura i la Vieja, que també
6: va ser... El Cura i la Vieja a mi m'encanta,
1: no, I si ens posem seriosos, a mi, lligant amb la pregunta que et feia el Roger ara, a mi em costa molt de veure que, malgrat la defensa hagi pogut fer molt bona feina en el cas de la família Pujol, em costa molt de veure que després de 14 anys d'instrucció, després de 12 anys de la confessió del president Pujol, els fills se'n puguin anar sense una condemna que sigui no dura o potser en algun cas potser més suau perquè no estaven en el nucli decisori. Però em costa molt de veure que se'n puguin anar, com es diu en castellà, de Rosita, sobretot pel que diu el fiscal en el seu informe final, que ve dir que aquí hi havia tres estrats, que hi havia l'estrat de Jordi Pujol, pare, i Marta Ferrusola, després Jordi Pujol, Ferrusola, i després la resta de germans, en absència del pare, que ha estat exclòs de la causa, en absència de la mare, en pau descansi, qui queda al capdavant de tot és el fill gran. Per tant, el fill gran, jo crec que això també ho té assumit la família, és segurament qui més complicat ho té. I d'altra banda, crec que hi hauria molta gent que hauria de donar moltes explicacions i després de 14 anys de causa, l'absolució és la norma en aquest judici. Sandro Rosell, per exemple, que va estar 2 anys a la presó i després va ser absolt, o el major Trapero, que va estar empurat durant molt temps i després va ser absolt, crec que són excepcions en aquest cas. I com que la causa també crec que té, malgrat tots els malgrats, malgrat que estiguem parlant de delictes greus, malgrat que hi puguin haver delictes contra la hisenda pública, el que sigui això, segons sempre l'escrit d'acusació, em costa molt de veure que hi pugui haver un... que se'n puguin anar
5: no
1: sense res. Perquè hi ha un punt alliçonador en aquesta causa, i el punt alliçonador, el que te'l confirma és quan el president Pujol se'l fa anar a Madrid per un informe mèdic que es podria haver fet creuant el carrer de casa seva.
5: Hi ha una altra cosa, molt ràpida. No oblidem que aquí també has parlat de la presó del Sandro Rosell. Aquí també el Jordi Pujol Ferrusola va estar a la presó, i aviat està dit. Està a la presó preventiva uns mesos. Per què? Per un suposat risc de fugida. Miri, ja el veu, el risc de fugida. Li demanen 29 anys i aquí ja està. Ha vingut cada dia i no s'ha escapat ni s'escaparà. Per tant, això també és una altra reflexió que hauríem de fer. Quan d'una manera gratuïta es posa la gent en presó, doncs bé, per escarmentar, per pena anticipada, per tot això que és flagrantment il·lícit.
3: Paula Bruixats, endavant.
7: Sí, Carles, no sé si tu ja estàs d'acord, però des del principi sabíem que el fiscal en aquesta causa no estava molt còmode amb l'acusació. És veritat que ell va heretar la causa quan ja s'havia fet la instrucció, no? I s'ha notat durant aquest judici com li ha costat, no?, argumentar o justificar la majoria d'aquestes acusacions, sobretot la de l'associació il·lícita, amb proves, perquè bàsicament no han anat sortint per tot això que estàveu dient ara, no? És veritat que sí que aquests informes que vam veure al final del judici, doncs, eren molt ben lligats tècnicament, jurídicament, no, però van les defenses incloure aquests arguments originals, podria dir, no, i molt clars per desmuntar aquesta acusació. És veritat que l'advocat de l'Estat, a mi m'ha semblat que ha sortit a donar un cable al fiscal durant tot el judici, però sí que amb el que hem vist fins al final i amb aquesta prova que s'ha practicat, el tribunal té difícil poder condemnar per la majoria de delictes que demana l'acusació, bàsicament, perquè per això que dèieu, perquè la prova no s'ha vist i és l'acusació qui ha de portar aquesta prova. La sentència em sembla que anirà ràpid, perquè el tribunal no ho vol allargar massa. Em sembla que la ponent té ganes de marxar de vacances al juliol amb tot això lligat. Per tant, estem parlant que en un parell de mesos podem tenir ja sentència per aquest cas, no?, que s'ha acabat jutjant 15 anys després de que comencés, i que, per tant, bé, ja s'hi han barrejat totes aquestes acusacions, no?, de si hi havia una persecució política contra la família Pujol per part d'aquesta anomenada policia patriòtica, i també com la figura de l'expresident queda tocada o no, o rehabilitada després d'aquest judici, on quedarà sent innocent, no?, perquè al final no se l'ha jutjat i per tant no es demostrarà el contrari, no?, però tampoc haurà tingut l'opció de defensar-se, que és el que ell volia, ho va demanar al principi del judici, ho va intentar fins i tot l'últim dia quan el van citar en persona a Sant Fernando de Henares per fer-li l'últim examen forense, perquè ell tenia ganes de defensar-se d'aquestes acusacions que pesaven sobre ell i sobre la seva família.
5: Si permets, tinc que fer una rectificació que m'han fet veure ara un dels advocats del judici. El delicte fiscal acusava el Jordi i el Josep, només. Clar, com que en el meu client no l'acusaven del delicte fiscal, jo això, la veritat, doncs no ho tenia clar, però efectivament és així, m'ho diu un dels companys, i per tant és de justícia que ho aclareixi.
8: Molts oients que es donen per al·ludits a aquesta hora, em consta. 3 minuts per 3 quarts de 10 del matí. L'últim moment del judici d'aquesta setmana. El cura i la vieja. Carles Monguilot.
4: Mire, esto que voy a contar es una pequeña anécdota. Yo la cuento en los juicios de jurado porque gusta. El problema de leer las cosas en parte es la manera de mentir. En un convento estaban cenando en silencio porque tenían votos de silencio los monjes, y el novicio iba leyendo escrituras sagradas, y entonces con parsimonia dice: y en aquel momento el padre abad se metió en la cama con una vieja. Todo el mundo se alarmó, entonces giró página y dijo: manta que apenas le cubría los pies. Pobre hombre, parecía que tenía pecado de promiscuidad o de lujuria, y no era así.
8: Quina cara feia el tribunal, Núria?
6: Clar, d'expectació, perquè quan hi ha un relat de tècnic jurídic i llavors inclou aquestes anècdotes que fa més amè, òbviament, tot l'informe, clar, quan comença a citar el cura i la vieja, tothom escolta a dir, a veure com surt d'aquí, no? I realment la metàfora, doncs, és en favor del seu client. Mm.
8: Està bé que avui que sigui conciliador.
6: Avui estem conciliadors.
8: Paula Bruixats, a Sevilla, una abraçada, anem parlant.
7: Una abraçada per vosaltres, bon dia.
8: Un minut per 3 quarts d'10 del matí, dedicada a l'Oriol Marc, Bangaranga.

0: Aquesta és la cançó guanyadora, Bangaranga, de la cantant búlgara Dara. S'ha imposat a Israel amb aquesta peça, Michelle. Israel, que enmig de la polèmica ha quedat en segona posició gràcies al vot del públic i enmig també de la polèmica que esquitxa el govern israelià per incentivar de forma fraudulenta el televot. Ha sigut una edició marcada pel boicot de diversos països, entre els quals Espanya, que tampoc ha retransmès el festival per televisió, i darrere d'Israel, actuacions celebrades també de Romania. En quarta posició, Austràlia. Després, Itàlia. I Finlàndia. Algun comentari musical?
1: Jo hauria dit que totes aquestes cançons a l'Oriol li agraden, saps?
2: No,
1: o sigui, jo crec
2: no
1: que sí. Sí.
3: Jo no, també no. Ho penso.
2: La primera és
1: s'hauria
2: com entrar...
1: Amb un guilot.
2: La primera, la que ha guanyat... Si sí, tu la sents 5 segons i és com entrar en una fira d'extra radi en què les fustes que aguanten
1: no
2: la muntanya russa
1: no funcionen. Amb tot.
3: A mi em recordava la música dels autos de xoc quan jo era
2: sí,
3: petit a les fires de Girona.
2: Això, eh?
3: Però mentre sentíem la música, la Núria, que la tinc aquí davant, anava movent les espatlles.
2: A mi això m'incomoda.
3: Eh?
2: A mi això m'incomoda.
3: A mi m'agrada molt. A mi me posa com alegre.
2: A mi em posa nerviós que... És a dir, tu estàs en un entorn més o menys silenciós, sona música i algú comença a ballar, a mi m'incomoda profundament.
3: A mi no, a mi m'agrada.
2: Ho porto fatal.
0: Seguim el Festival d'Eurovisió des d'Israel, precisament el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Ahir ho vas seguir des de Tel Aviv amb aquests eurofans, aquests eurolovers que, evidentment, doncs, animaven el seu país. Com ha anat?
4: Bé, animaven el seu país, però t'he de dir que vaig veure dos corrents, també depenent de la localització dins de Tel Aviv, perquè hi havia una macro pantalla a la platja on es van concentrar la majoria dels que estaven interessats en veure què passava, i després els eurofans més autèntics es van reunir a la casa LGTB, que es diu, a dintre de Tel Aviv, al centre de la ciutat, i allà sí que vaig notar que no importava tant qui guanyava. De fet, tothom portava com de casa un favorit, perquè ja saps com va això d'Eurovisió, que no et pots votar tu mateix, i per tant ja la gent anava una mica amb aquesta predisposició d'estar animant altra gent. Clar, què passa? Que a mesura que es van veient que la possibilitat que guanyés el Noam Betan a aquest certamen es va anar fent cada cop més gran, veies com en realitat sí que els hi feia força il·lusió, però al final s'ho van prendre com amb una situació una mica de dir, bé, llàstima, hem estat a punt. En canvi, a la platja, les imatges que ens han arribat són de gent força més, que ho sentia més a flor de pell, en el sentit de que ho trobaven com una mena d'oportunitat per demostrar-li al món, segons el seu punt de vista, doncs que en realitat hi ha una distància molt gran entre el que opina l'opinió política general i amb aquests boicots i el que en realitat se suposa que opina la gent sobre Israel, i a la vista està segons el que creuen pel que va acabar suposant el vot de l'audiència, no? Que els hi va donar una quantitat de punts només superada per la de Bulgària.
0: Mm-hmm. I escolta'm, el fet que Espanya fos un dels primers països que participés d'aquest boicot, després s'hi van sumar també altres països europeus, com els Països Baixos, etcètera, etcètera, però veig que continua generant això, evidentment, ha molestat el govern israelià. Aquest matí no s'ha estat de fer una altra piulada assenyalant Pedro Sánchez, aquest ministre de Defensa, i per actiu, Israel Katz, que ha carregat directament contra el president del govern espanyol, li diu literalment d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra Israel.
4: Sí, de fet, no sé si recordes que ahir t'ho vaig dir, que li anaven els dits molt ràpid a Israel Katz a l'hora de tuitar. Li agrada molt ficar-se en aquestes polèmiques i a la vista està que n'ha tingut la més mínima per centrar-se només en Pedro Sánchez. Recordem que són quatre països més els que van decidir no participar. Ahir t'he de dir que la gent estava una mica trista. Trobaven a faltar a Espanya, en parlaven de la Chanel, en parlant fins i tot del Chiquiliquadri, és a dir, que dintre del dels eurofans més afèrrims, hi ha aquesta sensació de dir, home, una Eurovisió sense Espanya no és el mateix, però no hi havia una sensació de ràbia o unes ganes com de venjança ni res per l'estil, era més aviat al contrari, una sensació de tristesa, de que sentien que no era una festa completa sense Espanya.
0: Veig que Pedro Sánchez també ha replicat, ha agafat un fragment del programa especial que hi va fer Televisió Espanyola, que evidentment, com hem anat explicant, no va retransmetre aquesta gala, ha agafat un fragment de la cançó d'Ana Belén, del Solo le pido adiós, i ha agafat aquesta cançó, i ell ha destacat el vers que diu que la guerra no me sea indiferente. Vull dir que Pedro Sánchez també...
2: Estronat, tot això.
0: Fidel a ell mateix i bé, doncs, utilitzant això al seu favor, perquè s'ha de reconèixer que va ser dels primers que va denunciar tot el que estava passant a Gaza i ha estat conseqüent, també.
2: Home, va ser dels primers en reconèixer l'estat palestí, va ser dels primers en parlar de genocidi. Un altre dia, si voleu, podem parlar de si és per convenciment o si és per tacticisme, que això mai se sap, però en això ha estat valent, s'ha enfrontat a l'estat d'Israel, que l'estat d'Israel sabem que enfrontar-s'hi no és senzill. També és veritat que fins fa 4 dies li comprava software per espiar dirigents independentistes, però això, què hi farem? Potser en aquell moment a Gaza la cosa estava molt tranquil·la i era un paradís de les llibertats, però no sé, potser en aquell moment no hi havia tantes contradiccions. I és veritat que jo crec, sincerament, i perdó, perquè potser m'estic excedint, potser que citem algun referent més proper, no? Vull dir, prou de l'Anna Belén i això, és que, sisplau...
0: Al Montgrà li ha agradat.
2: Ja, no, però home. Està perfecte, però... No. És que sempre és el mateix. No, és la que
3: l'Anna Belén és intocable, és una icona, l'Anna Belén.
2: No, no, sí.
3: Érem mig nòvios amb l'Anna Belén.
1: Ai.
3: Sí, sí, sí.
2: Què m'estàs dient,
3: sí.
2: Home?
3: Jo era nòvio d'ella i ella no em coneix. Mig nòvios, no? No és correcte això des d'un punt de vista estadístic.
2: O sigui, sí, entre el Messi i jo hem marcat 900 gols per la nostra carrera futbolística.
0: Núria, va, posa pau, sisplau.
1: No, és que...
3: Disculpeu, eh?
0: Remunta això, remunta.
1: Però de seriosament.
0: Seriosament.
2: Sí, home, clar.
3: Això també era seriós. L'Anna Belén, a part del seu compromís ideològic, és una gran actriu, una gran cantant, molt guapa, es pot dir, no? Això encara? Molt sí, guapa, és una dada objectiva.
1: Bueno,
3: bé, però, no, potser que... no es pot dir. Es pot pensar?
1: Sí. Pensa el que vulguis.
3: Va, doncs ho retiro, però ho penso.
1: Pensament, di... Bueno, què?
3: És que saps que jo ara ja tinc molt clar que una cosa és el que opino i l'altre és el que penso. No sempre coincideix. Que ho sàpigues, eh, Roger? També,
0: estem d'acord. M'ho imagino.
3: Estic en un programa.
0: Passa'm, no ets l'únic que li passa, això. Núria, sobre Pedro Sánchez i el boicot d'Espanya, que segurament políticament li ha sortit molt bé, també, no? I ha marcat una posició a la qual, doncs, 4 països que participaven a Eurovisió s'hi han sumat, perquè Espanya va ser el primer que va dir no hi anirem l'any que ve.
1: Sí, era una posició arriscada que al final ha sortit guanyadora i que molts països l'han seguit, no només amb això, sinó també amb altres posicionaments que ha tingut a escala internacional i que l'han acabat apoyant, malgrat que era complicat. Penso en la qüestió, per exemple, de la guerra de l'Iran, quan ell va sortir a dir no a la guerra, va tenir un posicionament molt ferm, a diferència de la resta de països europeus, i mica en mica tothom ha anat seguint cap al seu camí. Això li podia haver sortit bé, com crec que li ha sortit, i li podia haver sortit molt malament. Per tant, era una jugada arriscada, com ho va ser també el fet de plantar a la OTAN i Donald Trump amb la qüestió del percentatge del PIB que s'havia d'invertir en defensa. Quedar-se sol en una cimera d'aquest estil internacional dient, no, Espanya doncs no superarà el 2% davant del 5% que la resta d'aliats doncs estan posant sobre la taula, era complicat i ho ha fet. Però sabem que a Pedro Sánchez li agrada jugar fort en tots els aspectes i li acostuma a sortir bé fins al dia que potser no li sortirà.
2: No li sortirà més de portes en dins que de portes en fora.
1: Bueno, aquesta és la clau per mi, perquè tot això també té una vessant, com deies, jo crec, a banda de convicció, també hi ha un tema d'interès electoral que li està funcionant, en el sentit que quan posa sobre la taula aquesta carta, doncs la projecció és correcte, no? Però això no vol dir que li surti en termes de rèdits electorals.
2: Clar, jo crec que li està servint per aguantar, perquè caure només 5-6 escons a les enquestes crec que té un mèrit bestial en una legislatura que, sense anar més lluny, has aprovat l'amnistia i t'han posat a la presó dos secretaris d'organització i hi ha una presumpta trama de corrupció vinculada al teu govern. És veritat que no et servirà per salvar els mobles. Tanmateix, jo crec que li servirà molt per salvar la seva carrera política individual, perquè com a president de la Internacional Progressista se n'està sortint i se n'està sortint molt bé.
0: 6 minuts per les 10. Hem d'anar acabant. Abans una pregunta. Aquesta setmana podrem explicar que Catalunya torna a tenir pressupostos?
2: Sí.
0: Quin dia?
2: Si tot va bé serà dimarts.
0: Bueno. Dimarts, no? Demà a Esquerra, demà a la tarda, amb aquesta trobada ho tiraran endavant?
2: Sí, hi ha un Consell Nacional per validar l'acord pels pressupostos, que passa sobretot pel tren orbital, que uneix ciutats com Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, per entendre'ns. S'ha renunciat a la recaptació de l'IRPF, crec que això és un fet incontrovertible, i després és veritat que hi ha una qüestió del calendari que és graciosa, que és que si dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras es fan la fotografia per validar l'acord dels pressupostos, unes hores abans d'aquesta fotografia o unes hores després, la consellera Niubó, la consellera d'Educació, estarà compareixent al Parlament per les infiltracions policials de Mossos en assemblees docents. Per tant, és un d'aquells gripaus que segurament Esquerra s'haurà de menjar si vol validar aquests pressupostos.
0: Dimarts veurem aquesta escenificació conjunta de Salvador Illa i Oriol Junqueras. Com ho dibuixeu, això, després de l'acord? Hi haurà una fotografia compareixença conjunta explicant els detalls? Oriol Junqueras es penjarà d'alguna manera la medalla d'això? Perquè entenc que també durant aquests dies hi ha un acord de tots dos partits de dir, bé, aquesta part de l'acord l'expliques tu, i després a mi em facilites...
2: Com doncs... va passar amb el finançament, que Oriol Junqueras explica abans que la ministra d'Hisenda del finançament, crec que anirem per aquí. També hi va haver una compareixença de la consellera Paneque i la secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, per un acord sobre l'empresa mixta de Rodalies, que també se li va cedir protagonisme a Esquerra. Crec que Salvador Illa, en aquest sentit, vol cuidar els socis, sap del valor que té que Esquerra Republicana validi els pressupostos en el moment en què ens trobem, i sap, sobretot, i d'aquí venen els gestos, que amb aquests pressupostos pot arribar tranquil al final de la legislatura, perquè l'any que ve, sent any electoral com és, amb municipals i amb eleccions espanyoles segur, perquè no es poden veure més en el calendari, sap que té la gasolina necessària per arribar al 2028 amb uns pressupostos que, recordem, a Catalunya no s'aproven des de l'any 2023.
1: És que aquest és el modus operandi del president de la Generalitat, no? No li fa res cedir protagonisme perquè els seus socis puguin intentar rendibilitzar aquests pactes, perquè sap que és necessari que ho facin per garantir l'estabilitat del seu govern, però, en canvi, en termes pragmàtics, ell s'emporta el triomf gros, que és tenir pressupostos i, com deia l'Oriol, poder acabar la legislatura amb tranquil·litat, perquè si no en tingués aquest any vol dir que no en té en tota la legislatura sent any electoral l'any que ve.
0: 3 minuts per les 10 del matí. Avui no hem parlat de futbol, Núria.
1: No, una mica.
0: No, molt
1: perquè
0: poc.
1: Al principi,
0: no
1: Eurovisió i has colat
0: no
1: allà
0: compta, no compta.
1: El Barça, que pensaves que...
2: I avui hi havia motius.
0: Ara ho farem. Amb la setmana tràgica de Lion Cindreu i el Toni Rodon, ara en parlarem també.
3: Mira, una de les grans coses que m'ha passat aquest judici és que m'he fet molt amic del Francesc Sánchez i crec que és mutu, el respecte professional i personal, i l'he vist patir tant, i el Fuster Fabra, que també el tenen al costat.
1: Empatia per l'espanyol, eh? Estàs a punt
3: fixa't,
1: de dir això, eh?
3: Fixa't tu, sí. Això... A la meva edat em tornaré bona persona del tot. Ja, fins i tot
2: el futbol és una meravella.
0: Gràcies a tots tres. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Bona nit! Malparit!
3: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
4: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria.
5: Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
6: Cada concert era una bronca terrible.
7: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
8: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
3: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: A Caprabo, a casa, estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo, a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capraboacasa.com.
11: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
12: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
11: MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
13: Avui el tot gira dia gran. Avui MotoGP i Lliga.
14: Atenció!
15: Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
13: A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa, amb Damià Aguilar.
16: Si vols gas a fons, connecta amb el tot gira.
13: I després... Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
15: A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol. I connectats a tots els partits amb rivals directes.
17: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
13: També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
15: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
13: Avui, des de la 1 del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
20: Trescat Info.

0: Què tal? Bon dia. Són les 10 del matí. Almenys 4 morts i 15 ferits, la majoria a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des de l'inici de la guerra. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys, en què el Ministeri de Defensa rus ha batut més de 500 drons. Bulgària ha guanyat per primera vegada i per sorpresa el Festival d'Eurovisió en una edició marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició gràcies al polèmic vot del públic. El ministre de Defensa israelià ha carregat contra Pedro Sánchez per, segons diu, impulsar una campanya de difamació contra el país. Sánchez li ha respost amb el fragment que la guerra no me sea indiferente, de la cançó Solo le pido a Dios, cantada per Ana Belén. Els andalusos voten avui per renovar el govern de la Junta en unes eleccions que també poden condicionar la política espanyola. El PP aspira a renovar la majoria absoluta per no dependre de Vox i el PSOE vol millorar els resultats de fa 4 anys i evitar perdre més diputats. A casa nostra, setmana decisiva pel govern de cara a tancar la negociació dels pressupostos. L'USTEC, el sindicat majoritari dels docents, pressiona Comuns i Esquerra perquè portin el seu conflicte a la negociació, però els republicans ja ho han descartat. Es redueix el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum. L'any passat se'n van instal·lar un 28% menys que l'any anterior, segons dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, que us avança aquesta emissora. Mor un home tirotejat en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc. Els fets van passar ahir a 8:15 del vespre al carrer Mineria del barri de la Marina del Port. Els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret de les actuacions. És el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. L'acte del Papa Lleó XIV a la presó de Brians durarà 20 minuts. Un grup d'interns, tant homes com dones, cantaran una cançó de benvinguda al pontífex i després dues internes li adreçaran unes paraules. Són detalls de la visita papal que ha donat el mossèn de la presó a Catalunya Ràdio. I de l'àmbit cultural s'estrena amb èxit El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, al Festival de Cinema de Cannes. El film ja està en algunes travesses per entrar al palmarès de dissabte vinent, com va passar amb Cirat l'any passat. El protagonitzen Javier Bardem i Victoria Luengo.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina i ja mira cap a la final de la Champions de dissabte que ve. Les blaugranes es van imposar a l'Atlètic de Madrid per 3-1 amb gols de Pina, Brooks i Parayuelo i sumen el tercer títol de la temporada. Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou després d'anunciar que no renovarà amb el Barça. Avui a 9:15 Barça-Betis amb la TDT de Catalunya Ràdio, abans a les 7 Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona al Tot Gira. I avui es disputen les curses llargues del Gran Premi de Catalunya a les 11, Moto3 a 1:15, la de Moto2 i a les 2 la de MotoGP amb Àlex Márquez com a favorit després de guanyar la cursa sprint.
0: I del temps us destaquem que aquest matí de diumenge serà assolellat amb alguns núvols inofensius a les comarques de Girona. El matí és fresc, però sense el fred que va fer ahir al matí. El temps, però, canviarà de cara a la tarda amb ruixats al Pirineu que seran localment intensos a les comarques de Girona.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar les informacions més destacades d'aquest diumenge 17 de maig del 2026. Comencem mirant cap a Europa, cap a Ucraïna i Rússia, perquè Rússia, en aquest cas, ha denunciat un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra i almenys 4 morts i una quinzena de ferits en 14 regions del país. La majoria s'han registrat a la zona de Moscou en la pitjor jornada a la perifèria de la capital russa des de l'inici del conflicte. Els bombardejos han afectat zones residencials i també una refineria de petroli que no ha patit danys importants. També han caigut drons a Crimea i als Mars Negre i al Mar d'Azov. El Ministeri de Defensa rus ha explicat que aquesta nit ha batut més de 500 drons. Per la seva banda, Ucraïna ha assegurat que aquesta nit Rússia ha llançat prop de 300 drons, la majoria però abatuts per les forces ucraïneses. També de l'àmbit internacional us expliquem que Bulgària ha guanyat per primera vegada i contra tot pronòstic el Festival d'Eurovisió en una edició atípica i marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició gràcies al polèmic televot. La cantant búlgara d'ara s'ha imposat amb aquesta cançó, Bambagaranga.

0: Feia 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava a Eurovisió precisament per problemes econòmics. Pel certamen estan marcat, com diem, i molt, per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc va emetre la final. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià ha carregat directament contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per, literalment, la campanya de difamació contra Israel. El president espanyol hi ha respost amb el fragment "Que la guerra no me sea indiferente", de la cançó "Solo le pido a Dios", cantada per Ana Belén, al programa musical que va emetre ahir Televisió Espanyola, amb un missatge inicial que va demanar pau i justícia per Palestina. Ho ha seguit tot plegat des de Tel Aviv, el corresponsal, el Jordi Brascó.
1: El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per 2 corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
2: Volen participar-hi. Això és molt gran a Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volen renunciar-hi, així com així.
1: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
3: Quan un país marxa, ens sap greu perquè volem que el màxim nombre de països possible participin a la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
1: La quasi victòria de Noam Betan va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
0: També de l'àmbit internacional, destacar que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, declara el brot d'èbola del Congo i d'Uganda emergència de salut pública. Les autoritats africanes han confirmat fins ara gairebé 90 morts, pràcticament tots a la República Democràtica del Congo, i un mort també a Uganda. Hi hauria, però, més de 300 casos sospitosos i 8 de confirmats, segons l'OMS, que recomana que els casos sospitosos s'aïllin. Les autoritats estan especialment preocupades per la variant del virus, la soca bundibugyo, per la qual encara ara mateix no hi ha fàrmacs ni tampoc vacunes aprovades, i que, segons Metges Sense Fronteres, té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. L'OMS ha desplegat a la zona equips de viròlegs, ha anunciat que destinarà $500.000 del fons de contingència per emergències per tal de poder oferir una resposta immediata. El cap del Departament d'Operacions d'Alerta i Respostes d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut, Abdirahman Mahmoud, ha volgut donar aquest missatge de suport als països afectats.
4: Sabem molt bé que el país té experiència, però la regió on ha passat és molt inestable, amb la crisi humanitària que l'afecta i la població desplaçant-se des del Sudan del Sud cap a Uganda i altres zones. Per tant, la nostra resposta és donar suport al govern regional i al país en general per demostrar, una vegada més, que poden controlar aquesta catàstrofe.
0: El Congo ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer de la malaltia, que va deixar gairebé 2.300 morts. És el 17è brot d'Ebola al Congo des que l'any 1976 es va declarar el primer. És un virus que ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els darrers 50 anys. Segons l'OMS, l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 60 i el 80%, es transmet per fluids corporals i causa febre alta i hemorràgies greus. El seu període d'incubació pot arribar als 21 dies. També, sense deixar qüestions relacionades amb la salut, us expliquem que hi ha notícies positives per la dona que es troba en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. La segona prova PCR que li han fet ha confirmat també el resultat negatiu. Salut assegura que es manté asimptomàtica, en bon estat general.

0: Gairebé 100 milions de lectors estan cridats avui a les urnes a Andalusia per renovar el govern de la Junta. Els col·legis han obert a les 9 del matí, fa ara tot just més d'una hora, amb normalitat, uns comicis on el PP i el PSOE ho fien tota la mobilització per aconseguir el seu objectiu. Els populars volen mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condicioni al govern. Els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, s'enfronten, en canvi, a una patacada històrica que pot debilitar encara més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
1: El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
2: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula d'honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona que no es andaluz.
1: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
3: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijóo els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
0: A casa nostra, setmana decisiva pel govern per tancar l'acord de pressupostos, que ja podria estar encarrilat per aprovar-los el juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat pendent de les negociacions des dels Estats Units, però a casa nostra, els docents, després de 5 dies de vaga, pressionen els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, perquè portin el seu conflicte a la negociació. Des d'Esquerra, segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, ja han rebutjat les exigències de l'USTEC, tot i assegurar que pressionaran l'executiu català perquè tingui les seves demandes i solucioni el conflicte. De fet, demà a la tarda els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar un possible pacte amb el PSC. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat.
4: A Salvador Illa li espera una setmana maratoniana, tot i que els metges, per cert, encara no el deixen sortir a córrer. Durant tota la gira aquí per San Francisco i Los Angeles, els periodistes li han preguntat pels pressupostos, pel dret i del revés. Però no hi ha hagut manera. El president s'ha mossegat la llengua per no fer descarrilar els últims serrells d'aquest acord que ha estat supervisant amb el telèfon a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
0: Més qüestions. Falten 2 minuts perquè sigui 11:15 del matí. Us expliquem també que baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Segons us avança aquesta emissora i amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, l'any 2024 es van fer 21.000 instal·lacions i l'any passat van baixar fins a les 15.000. Aquestes xifres queden molt lluny de les de l'any 2022, en què se'n van posar més de 39.000, i també del 2023, en prop de 42.000. Això coincideix amb uns anys en preu de l'electricitat disparat arran de la guerra d'Ucraïna i amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques solars. Ara, però, sense noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camps, directora de l'Institut Català de l'Energia.
5: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Aquesta frenada té com a excepcions la indústria, els autoconsums compartits, és a dir, grup de persones o empreses que fan una instal·lació conjunta i comparteixen l'electricitat produïda.
5: L'autoconsum compartit el que et permet, no?, a nivell de comunitat energètica és una única instal·lació amb diferents usuaris que poden ser, per exemple, persones d'habitatges que estan en situació de lloguer, per tant, permet aquesta flexibilitat, permet compartir l'energia. És cert que hi ha hagut un aprenentatge per la instal·lació, legalització i posada en marxa d'aquests autoconsums compartits. Són una tipologia, no?, un model d'instal·lacions que ara s'estan consolidant.
0: En total, a Catalunya hi ha unes 140.000 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, gairebé una tercera part de l'objectiu que l'any 2050 s'arribi a les 500.000. En punt.

0: un quart d'onze del matí.
1: El temps.
0: Obrim àrea de servei amb l'actualitat meteorològica que ens acosta el Néstor Gómez.
2: Aquest diumenge ha començat amb el cel serè arreu, amb algunes teranyines de núvols alts a les comarques de Girona, que tenen les hores comptades perquè també aquí predominarà el sol. I tot això després d'una nit i matinada on el qual cap al sector del Maresme han caigut alguns ruixats, ràpidament han marxat, però han deixat fins a 8 litres per metre quadrat a Arenys de Munt, 4 a Caldes d'Estrac, 4 litres també a Sant Iscle de Vallalta, 3 a Arenys de Mar, Canet de Mar, Pineda de Mar, o també a Santa Susanna. Una situació meteorològica que en aquest sector ja ha marxat cap al mar i ens presenta aquest matí assolellat arreu del país amb unes temperatures que han pujat clarament respecte a la jornada d'ahir. No fa tant de fred avui a primera hora del matí. I el que sí que tindrem a diferència d'ahir són les nuvolades de tarda. A partir del migdia començaran a créixer els núvols i s'esperen ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu, però atenció a les comarques de Girona, perquè en aquest sector poden ser localment intenses. A les comarques com la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, Ripollès, Gironès, la Selva o fins i tot Osona, aquestes tempestes podrien ser localment intenses. Per una altra banda, també s'esperen alguns ruixats cap al massís dels ports. I tot això amb una recuperació de les temperatures, molts punts del país ja per sobre dels 20 graus, fins a 23, 24 graus cap a Ponent i fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden arribar als 25 graus.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Quaranta anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
4: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria.
5: Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
6: Cada concert era una bronca terrible.
7: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
8: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
3: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
11: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Passen 3 minuts d'un quart d'onze del matí. Més qüestions. Nou tiroteig a Barcelona que ha deixat un home mort en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc. Uns fets que van passar ahir a quarts de 8 del vespre al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, a prop del passeig de la Zona Franca. Els Mossos van rebre diversos avisos que alertaven d'una persona greument ferida i, segons diversos testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos, també Guàrdia Urbana, que quan van arribar ja van constatar que la persona era morta. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret de les actuacions. Aquest és el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona, després del 19 d'abril a Sant Martí, del 25 d'abril, en aquest cas al barri de Sants. La visita del Papa a la presó de Brians durarà 20 minuts i es farà a la sala d'actes del centre penitenciari. A l'arribar a la sala, el pontífex rebrà l'acolliment d'un grup d'interns, tant homes com dones, que el rebran amb una cançó. Són detalls d'aquesta visita papal que ha donat mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, i ho ha fet el programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio. Després d'aquesta cançó de benvinguda, dues internes donaran el seu testimoni i està previst que el Papa també els adreci a tots unes paraules. El pare Jesús Bel ha explicat al Paraules de Vida que tots els interns estan entusiasmats amb aquesta visita del pontífex.
12: Enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros. Le importamos al Papa y viene a vernos. O sea, la sorpresa le llevaba a esa admiración, a esa gratitud. no solo de los que vienen a misa, sino de personas que tienen otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
0: El pare Jesús Bel fa 10 anys que és capellà a la presó de Brians i està al capdavant de la pastoral penitenciària de la diòcesi de Sant Feliu, de la qual també formen part dos capellans més i també un grup de voluntaris. De l'àmbit cultural hem de viatjar fins al Festival de Canes perquè El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, s'ha estrenat amb gran èxit aquest certamen cinematogràfic i ja està en algunes travesses per entrar al palmarès de dissabte vinent, igual com va fer, per exemple, Cirat l'any passat. Els protagonistes d'aquest film són Javier Bardem i Victoria Luengo. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: Rodrigo Sorogoyen, conegut per Asbestas, guanyadora de 9 Goyas, ha fet la seva pel·lícula més rodona, empès, entre d'altres coses, per unes extraordinàries interpretacions de Javier Bardem i Victoria Luengo. Al film són pare i filla, que es retroben al cap dels anys, quan ell, penedit per haver-la abandonat per fer fortuna com a cineasta als Estats Units, la vol recuperar i li ofereix un paper protagonista en el pròxim film que han de rodar al Sàhara. És una pel·lícula sobre l'abandonament, el perdó i l'abús de poder, amb dues escenes antològiques, la inicial, la primera trobada entre els dos en un restaurant on els dos intèrprets brillen per la seva capacitat d'improvisació i una altra durant el rodatge al voltant d'una taula que fa un recorregut magistral de la comèdia al drama humà més profund. L'actriu mallorquina formada a Catalunya assegura que intenta no viure tot el que està passant com un punt d'inflexió.
14: La veritat és que et soc molt honesta. Jo suposo que sí, però no ho visc així. Potser és una protecció, eh? Estic vivint una sensació que estic amb vosaltres, una terrassa, parlant d'una pel·li que m'agrada molt, amb un company que m'agrada molt. No tinc la pati sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
13: Bardem ha afegit en català que a ell també li ha agradat treballar amb ella.
15: M'agrada molt. M'agrada molt. És que ella és muy molt. Ella es muy molt.
14: Esto, por favor, es el mejor corte que vas a sacar.
15: Ella mola mucho.
13: L'actor ha confessat que, de moment, no té cap constància que l'hagin cancel·lat per les seves proclames palestines.
15: Tengo rumores de cosas que han pasado. Si supiese a ciencia cierta qué y el qué, lo hubiese dicho. Porque eso es lo que está cambiando. Ahora ya hay valor para denunciar cuáles son las empresas, las productoras o los individuos que están haciendo eso, porque está cambiando la narración. La narrativa ya no la controlan ellos.
13: El Ser Querido arribarà als cinemes a finals d'agost.
0: I també de la crònica cultural, i abans de donar pas a l'actualitat esportiva, us explicarem que aquesta nit passada, la nit dels museus, aquest certamen cultural ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes.

0: I això que sentiu és una de les propostes que ha generat més expectació en aquesta trobada cultural. És el concert de Gregotecno a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques, com sentien, tot plegat per atraure el públic més jove. Ho explicava la directora dels museus de l'ICUP, Montse Torres.
1: Enguany hem fet, efectivament, una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: Un altre dels protagonistes aquest any ha estat el Monestir de Pedralbes, que celebra els 700 anys d'història. La iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i també Sant Adrià del Besòs.
2: Esports.
0: D'aquí a poc menys de 6 minuts seran 10:45 del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva amb el Biel Cadilla. Què tal, Biel? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, una notícia d'última hora, i és que el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso, l'extècnic del Madrid, com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. Els londinencs, per cert, van perdre ahir la final de l'FA Cup contra el Manchester City de Pep Guardiola per 1-0 a Wembley. És la tercera cap per Guardiola amb el City, el 20è títol. L'equip de Manchester i el número 41 en total com a entrenador.
2: 3CAT Info.
3: Al marge d'això, el Barça ha guanyat la Copa de la Reina i ja mira cap a la final de la Champions de dissabte que ve. Les blaugranes van guanyar ahir al vespre la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid per 3-1 amb gols de Pina, Brooks i Parayuelo, i sumen el tercer títol de la temporada. Ara ja pensen en aconseguir el quart dissabte a Oslo contra el Lió. Pere Romeu, tècnic del Barça, en declaracions a TV3.
4: Serà un partit diferent. Elles ens han esperat força baix, un equip, un 5-3-2 que defensa molt a camp propi. L'Olímpic de Lió és un altre equip, és un equip més agressiu, és un equip que va algú més a les pressions altes. Per tant, avui és un partit diferent. Ens serveix per treure conclusions, ens serveix per saber jugar bé amb un marcador favorable, i les finals s'han de guanyar, així que anem a per Oslo.
3: La d'ahir és la tercera copa consecutiva del Barça i la dotzena en total. Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys va anunciar ahir que no renovarà amb el Barça a final de temporada. El tècnic Hansi Flick diu que encara no tenen clar qui serà el nou la temporada que ve.
5: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
6: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
5: Still not done, and we have time.
3: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre al Camp Nou. El partit és a 9:15 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens. Manolo González.
7: Nosotros vamos a ir a ganar. Sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
3: El Girona és 15, 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Michel.
8: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessiten els 3 punts i és un partit, una final.
3: Pel que fa al Madrid, jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla sense res en joc, a marge dels andalusos, que evidentment encara necessiten sumar per garantir-se la salvació. Per cert, que Josep Mourinho ha confirmat contactes del seu agent Jorge Méndez amb el club blanc.
9: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid, y obviamente que entre el club y Jorge que há contactos. Próxima semana devo decidir o meu futuro e o futuro do Benfica, que é mais importante que o meu.
3: E avui fa 20 anys d'això.
10: No. Ara som al 35 ara. De la segona part, rep la pilota Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova de centrar la peu esquerra per Belletti, que s'incorpora, centrada, xuta Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g
3: La segona Champions del Barça, la temporada 2005-2006, a la final de París contra l'Arsenal, una final que l'equip de Rijkaard va guanyar gràcies a aquest gol de Giuliano Belletti, que ara sentíem narrat per Joaquim Maria Puyal. I avui, coincidint amb aquest 20è aniversari, estrenem el Rècords París 2006, que recorda aquella final, i trobareu els testimonis d'Andrés Iniesta, Ferran Soriano i Manuel Almunia, entre d'altres, i també del mateix Belletti. Aquest Rècords el podeu trobar ja al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motor aquest matí es disputen les curses llargues del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, ara d'aquí mitja hora a les 11, Moto3, a un quart d'una Moto2, i a les dues la categoria reina MotoGP amb Àlex Márquez com a favorits. El pilot de Cervera es va imposar ahir a la cursa sprint al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Giannantonio. La primera victòria d'Àlex Márquez en una cursa sprint a Catalunya.
11: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
3: Les curses les podeu seguir a través de TV3 i també la cursa llarga a través de Catalunya Ràdio. El Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria i surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat a la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli. A la superfinal, Miquel Gelabert ha estat 5è.
0: En punt 2:15 del matí, som a 3CAT Info. És diumenge 17 de maig del 2026 i aquests són alguns dels arguments destacats d'aquesta jornada. Almenys 4 morts i 15 ferits, la majoria a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des de l'inici de la guerra. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys, en què el Ministeri de Defensa rus ha batut més de 500 drons. També us expliquem que Bulgària ha guanyat per primera vegada el Festival d'Eurovisió en una edició marcada pel boicot a Israel, que ha quedat segona gràcies al vot del públic. El ministre de Defensa israelí ha carregat contra Pedro Sánchez per, segons diu, impulsar una campanya de difamació contra Israel. També que avui Andalusia vota per renovar el govern de la Junta, el PP aspira a renovar la majoria absoluta per no haver de dependre de Vox, i el PSOE vol millorar els resultats de fa 4 anys i evitar perdre més diputats. També des d'aquesta hora fins a les 11 us explicarem quines són les demandes que fan les persones afectades per la malaltia de Lyme, que majoritàriament transmeten les paparres. Sabrem per què reclamen una millora en les proves diagnòstiques d'aquesta patologia. I dels esports, Biel Cadilla, què destaca?
3: Doncs mira, aquesta última hora que comentàvem, i és que Xavi Alonso arriba a la banqueta del Chelsea. D'altra banda, recordem que el Barça va guanyar ahir la final de la Copa de la Reina. La setmana que ve té una altra final important, la de la Champions, a Oslo contra, en aquest cas, al Lió, i d'aquí poca estona començaran ja les curses llargues del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Ara a les 11, la primera, la de Moto3.
0: I també del temps, destacar que hi haurà sol al matí, que passarem a unes hores centrals del dia amb els primers ruixats al prelitoral a l'espera de les tempestes de tarda al Pirineu i també de xàfecs intensos a les comarques de Girona. Les temperatures avui màximes pujaran de manera lleugera. Passant 2 minuts a 2:15 del matí, Rússia ha denunciat un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra. Hi ha almenys 4 morts i una quinzena de ferits en 14 regions del país. La majoria s'han registrat a la zona de Moscou, en la pitjor jornada a la perifèria de la capital russa des de l'inici del conflicte. Els bombardejos han afectat zones residencials, també una refineria de petroli, que no ha patit, això sí, danys importants. També han caigut drons a Crimea i al Mar Negre i al Mar d'Azov. El Ministeri de Defensa rus ha explicat que aquesta nit ha batut més de 500 drons i ha obligat a desviar una cinquantena de vols. Per la seva banda, Ucraïna assegura que aquesta nit Rússia ha llançat prop de 300 drons, la majoria, però, diu, abatuts per les forces ucraïneses. De l'exterior cap a l'estat espanyol, perquè avui gairebé 100 milions d'electors estan cridats a les urnes a Andalusia per renovar el govern de la Junta. Els col·legis s'han obert a les 9 del matí, ho han fet amb normalitat en uns comicis on el PP i el PSOE ho fien tota la mobilització per aconseguir el seu objectiu. Els populars volen mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condiciona el govern, mentre que els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, s'enfronten a una patacada històrica que podria debilitar encara més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
12: El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
13: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula de honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona que no es andaluz.
12: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
14: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
12: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijóo els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
0: Baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Segons us avança aquesta emissora i amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, l'any 2024 es van fer 21.000 instal·lacions i l'any passat van baixar fins a les 15.000. Aquestes xifres queden també molt lluny de les de l'any 2022, en què se'n van posar unes 39.000, i de l'any 2023, en prop de 42.000. Això coincideix, tot plegat, amb uns anys, amb el preu de l'electricitat disparat arran de la guerra d'Ucraïna i també amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques solars. Ara, però, sense noves subvencions i també amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camps, directora de l'Institut Català de l'Energia.
15: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: En total, a Catalunya hi ha unes 140.000 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, gairebé una tercera part de l'objectiu que l'any 2050 s'arribi a les 500.000. Tornem a l'exterior perquè el Sinn Féin, la segona força política a la República d'Irlanda i actualment al poder a Irlanda del Nord, espera poder celebrar un referèndum per la reunificació de l'illa el 2030. Les dues líders de la formació consideren que la victòria dels independentistes tant a Escòcia com a Gales en les eleccions del 7 de maig els pot ajudar en la lluita per la unificació d'Irlanda. Londres, Quim Olivares.
16: El Sinn Féin assegura que el repte més immediat és ajudar els irlandesos a superar la crisi de l'encariment del cost de la vida i millorar els serveis públics i la qualitat de vida. Però això no treu que l'aspiració sigui la reunificació de l'illa amb un referèndum. Sentim Michelle O'Neill, primera ministra d'Irlanda del Nord, convidada a Londres per la Royal Overseas League.
17: Argumentem amb força que ara és el moment que això passi. El 2030 és la data en què podem fer-lo. Volem que aquesta pregunta es plantegi a la gent. D'aquí a dos anys celebrarem l'acord de Divendres Sant. 30 anys de pau, 30 anys de transformació a la nostra illa. Però ara el que cal és el compliment d'aquest acord, que és el referèndum al poble.
16: Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin i diputada de la República d'Irlanda, defensa que les decisions s'han de prendre des d'Irlanda i que el Brexit n'és un exemple clar.
18: El Brexit és l'exemple més flagrant de com la gent del nord d'Irlanda va votar clarament per quedar-se a Europa, però els de Westminster van decidir que ho sabien millor i realment no es van tenir en compte les conseqüències reals, econòmiques, polítiques i socials per als irlandesos. És una situació intolerable per nosaltres.
0: Fucking catch a mockery.
16: demanen la col·laboració quan arribi el moment dels governs de Londres i Dublín per poder donar la veu als nord-irlandesos.
18: I volem que aquesta transició de la partició a la unitat sigui democràtica, pacífica, planificada i ordenada. I volem que el govern de Londres, qui el lideri, qui estigui al número 10 de Downing Street, i el govern de Dublín també tinguin aquesta opinió i comencin a fer la feina.
16: A finals d'abril va esclatar una bomba davant d'una comissaria de policia a Irlanda del Nord que afortunadament no va provocar víctimes. El Sinn Féin, antiga branca política de l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, demana que cap acte violent pugui fer descarrilar el procés.
17: Ningú vol veure aquests atacs als nostres carrers. Tothom els condemna rotundament i amb raó. Són una petita minoria que intenten fer-nos retrocedir i no ho permetrem. No reflecteix la societat i no tenen suport a la comunitat.
16: Tant Michelle O'Neill com Mary Lou MacDonald creuen que la unificació irlandesa va més enllà d'una qüestió romàntica. Defensen que els nord-irlandesos, que se senten britànics, podran continuar vivint en una Irlanda unificada que millorarà la qualitat de vida de les futures generacions.

0: I també, de portes en fora, hem de situar-nos en aquest cas a Venezuela, perquè us hem d'explicar que ha deportat als Estats Units un dels col·laboradors més propers de Nicolás Maduro. Es tracta del multimilionari Alex Saab, que forma part de la purga de l'entorn que va ajudar Maduro a mantenir-se en el poder durant més d'una dècada. L'empresari, d'origen colombià, està acusat per la Fiscalia nord-americana d'enriquir-se a través de contractes públics i també de ser el testaferro de Maduro, un fet que ha alimentat l'especulació que s'utilitzi la seva extradició per reforçar el cas contra l'expresident veneçolà, que ja ho sabeu, continua retingut en una presó de Nova York. Recordem que el gener la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ja va cessar Alex Saab com a ministre d'Indústria i que al febrer va ser detingut amb absolut secretisme. Aquesta matinada Alex Saab ha arribat a Miami, a Florida, escortat per la Policia Federal nord-americana i també per agents antidroga de la DEA. L'empresari ja va estar empresonat als Estats Units entre el 2021 i el 2023, quan va rebre l'indult per part de l'administració de Joe Biden. D'aquí 5 minuts seran 3:15 del matí. De la crònica cultural, destacar-vos que Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tallets han convocat aquest dissabte unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en el marc de la festa d'aniversari, en aquest cas del 150è aniversari de la marca cervesera Estrella Damm, en què la companyia ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. Ho ha seguit tot plegat des de Barcelona al Mar Ruiz.
1: Oques Grasses ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar, ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Love of Lesbian ha acompanyat la posta de sol amb himnes com Incendios de Nieve i cançons que són com petits contes de realisme màgic, com Bajo el Volcán, i d'altres més còmiques, com Algunes Plantes, i que han tingut espai per una proclama antifeixista just abans de cantar Allí donde solíamos gritar. Els Tiets han portat la festa mediterrània a l'escenari de les Graderies, amb un directe divertidíssim i capaços de mesclar guitarres heavy dels 80 amb cúmbia i reggaeton. Han fet ballar milers de fans amb Sushi Poke, Un petonet, A fora plou i els ja clàssics El bailoteo i Coti per Coti. Mushka també ha engrescat el públic amb el seu estil sexy sensible, amb música urbana cada cop més orgànica i llatina. Acabada de recuperar d'una lesió que la va deixar a l'hospital, ha demanat disculpes per no poder saltar, però això ja ho feia el públic amb Mambo, Xernega o Diable. La primera hora de la tarda acostuma a ser dura als festivals que se celebren al Fòrum, però aquesta maledicció l'han trencat a Maria Jaume i Ginestà, que han omplert els seus escenaris a primera hora de la tarda.
0: I abans d'obrir àrea de servei, saber la previsió meteorològica, també de la crònica cultural, Lolita Flores, destacar que arriba a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès, ho fa amb la representació de Poncia, un monòleg de Luis Duque a partir de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
3: Y Pepe hará lo que hacen todos los viudos de la tierra. Casarse con la más joven y la más hermosa. Y esa vela eres tú.
0: Aquest és un fragment d'aquesta representació que es farà a partir de les 7 de la tarda amb les entrades ja totalment exaurides. I es tracta d'un relat des d'una perspectiva masculina que posa veu a la criada de la casa, Poncia, i que es construeix en fragments de la casa de Bernarda Alba i altres textos de García Lorca i també del director Luis Duque. El text ens situa després de la mort d'Adela, mentre la casa s'enfonsa en el silenci, com a crida, testimoni dels secrets de la casa, Poncia revela l'enigma i la filosofia amagada de les classes populars. Parla, per exemple, de llibertat, de culpa, de classe, d'educació i de sexe amb la força d'una veu maltractada. Poncia arriba a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès després d'una pila de representacions des que es va estrenar a Segòvia l'octubre del 2023.
4: El temps.
0: Mig minut ens separa de 3:15 en punt del matí. La previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores es presenta, almenys de cara a les immediates, amb prou estabilitat o amb un temps molt assolellat arreu del país, un dia o un matí molt tranquil, després dels ruixats que hem tingut a primera hora de la matinada cap al Maresme, que han arribat a deixar fins a 8 litres per metre quadrat a Arenys de Munt. Tot això ha passat, el matí serà plàcid, assolellat, tranquil, a l'espera de les nuvolades que creixeran a partir del migdia. I de nou, com altres tardes d'aquesta setmana, a la tarda s'espera l'aparició de ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu, però sobretot a les comarques de Girona, més Osona, on poden ser localment intenses en aquestes contrades, i també s'esperen ruixats ja per una altra banda al massís dels Ports. Tot això amb un ambient que avui no és tan fred com el d'ahir, fa 24 hores on les glaçades sortien fins i tot de l'àrea del Pirineu. Avui les glaçades s'han localitzat en algunes valls del Pirineu i sí que s'espera una recuperació clara de les temperatures màximes. Un migdia molt suau, amb moltes màximes per sobre dels 20 graus i fins i tot arribant a la xifra dels 24 o 25 graus a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passo un minut de 3:15 del matí. Seguim endavant a 3Cat Info per parlar ara de salut i explicar-vos que el govern declararà d'interès general la construcció dels futurs campus de salut del Clínic i el de la Regió Sanitària de Girona. Ho farà dimarts de la setmana que ve en la reunió del Consell Executiu. Aquesta declaració el que permetrà és donar-los prioritat i també accelerar-ne el desenvolupament. Concretament, es podrà fer una tramitació prioritària dels permisos de connexió i de capacitat a la xarxa elèctrica estatal, que és cabdal per l'execució d'aquests projectes. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha destacat que tots dos són projectes estratègics de país.
7: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: En l'àmbit urbanístic i en el cas concret del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, qualificats com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per l'any 2035. I no ens movem de qüestions relacionades amb la salut per explicar-vos, us destacàvem a 2:15, que els afectats per la malaltia de Lyme reclamen que el sistema de salut públic en reconegui totes les fases i que incorpori analítiques més fiables per diagnosticar-la. Els malalts d'aquesta infecció transmesa majoritàriament per les paparres reclamen més recerca i més sensibilitat cap a una patologia que a Catalunya encara no és de declaració obligatòria i, per tant, no es recull de manera sistemàtica en les estadístiques sanitàries oficials. És un reportatge de la Marta Sánchez amb el muntatge musical del Blai Iniesta.
8: A Catalunya, les últimes dades del 2023 parlen de 206 casos registrats, un 50% més en només 5 anys. Però són xifres que, segons els experts, podrien estar infravalorades per la dificultat de diagnòstic. El Lyme és una infecció bacteriana que no és greu si es tracta a temps, però en alguns casos es pot cronificar i fins i tot ser invalidant. Per això els qui la pateixen reclamen que no es consideri una malaltia rara i que es millorin les proves diagnòstiques dins el sistema públic. Ho explica Nayara Olague, que és portaveu de l'associació SLIME.
9: Lo que pedimos desde SLAIM es que se cambien esas analíticas, porque independientemente de que la enfermedad de Lyme hay que diagnosticarla por clínica, es decir, por sintomatología, también se hacen pruebas analíticas. Entonces, con todos los fallos que hay, pues hay muchos falsos negativos que sigue sin diagnóstico y otra mucha gente infradiagnosticada con otras enfermedades.
8: Un punt que reconeix el doctor Manuel Cervantes, expert en malalties infeccioses, tot i defensar la fiabilitat de les proves actuals, admet que es tracta d'una patologia complexa i que quan es cronifica, el diagnòstic pot ser difícil.
10: Que és que les manifestacions cròniques del Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final, el metge que no ho veu clar diu, deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre. I potser és veritat, però no tens una seguretat com tens amb altres malalties.
8: És el que li va passar a la Mònica. Va rebre el diagnòstic de Lyme fa un any i mig, després de molts anys de malestar sense resposta clara. Denuncia que en el sistema públic mai s'ha reconegut el seu Lyme crònic i que molts dels seus símptomes s'han atribuït a una depressió.
11: Jo puc tenir un dia de molta debilitat, de no tenir energia i estar tombada al sofà sense poder aixecar-me. Jo tinc dies d'estar molt marejada i tenir por hasta de sortir a passejar sola. El dolor en les articulacions estan sempre, palpitacions.
8: Tot i això, a la Mònica, com a molts altres pacients de Lyme, no se li ha reconegut la baixa mèdica perquè el diagnòstic li van fer en un centre privat. Des de l'associació SLAIM denuncien aquesta situació com un greuge que cal abordar de manera urgent.
11: És un desgast psicològic molt gran perquè et ve al damunt, primer, la incertesa de que no n'hi ha un tractament, de que no està reconegut i després de que tot val molts diners i jo no tinc la capacitat de treballar ni de generar ingressos. Llavors és un còctel que, clar, anímicament et destrossa, no?
9: A derechos a bajas, a prestaciones, cosa que ara mismo, como no existimos, pues no tenemos ningún tipo de ni de apoyo, ni mano tendida, pero tampoco pues ayudas o reconocimientos económicos, ¿no?
8: A dia d'avui, la majoria de països europeus fan un seguiment sistemàtic de la malaltia, però a l'estat espanyol encara no existeix un registre complet. A Europa s'estimen prop de 100.000 casos anuals, en països com Eslovènia, Estònia o Suïssa, entre els que registren més incidència. Aquí, el Departament de Salut estudia si cal declarar la malaltia de notificació obligatòria. De moment, però, no la considera un risc significatiu per la població, tot i reconèixer l'augment de paparres, afavorit pel canvi climàtic i l'expansió de poblacions de conills i senglars. Per això, amb l'arribada del bon temps i l'augment de sortides a l'exterior, el doctor Cervantes aconsella.
10: Podem fer coses per evitar que ens piquin. Si vas a caminar per aquests llocs, pots portar mitjons. No salten gaire més les paparres. Els nens és diferent, eh? Els nens poden picar-los al cap i la malaltia, si t'entra des del coll en amunt, sempre és una miqueta més complicada. Però amb els adults, no. Si vas pel bosc, vés amb mitjons.
8: L'any 2018, el Parlament Europeu va aprovar una resolució en què alertava de l'increment de la incidència de Lyme a Europa i instava els estats membres a reforçar la recerca, augmentar el finançament i impulsar una estratègia coordinada per fer front a la malaltia.

0: I abans de l'actualitat esportiva, també us expliquem que avui podeu trobar, per exemple, botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden aixecar les persianes i fer-ho des de les 12 del migdia, per tant, d'aquí a poc més d'una hora, fins a les 8 del vespre. És una mesura que s'allargarà fins al 13 de setembre, que afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i també diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials de barri, el seu president, Pròsper Puig, explica a aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura.
1: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les grans superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
0: Puig és contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, com proposa l'associació que representa els eixos comercials més cèntrics, Barcelona Oberta.
1: El que sí que és una línia vermella per nosaltres ampliar aquests dies i aquests horaris. No podem fer una altra cosa que assumir l'acord que tenim.
0: Al no tenir el suport de tot el sector del comerç, l'ampliació s'ha acabat rebutjant, però tornarà a posar-se damunt la taula de cara al 2027. Esports. Poc més de 6 minuts perquè siguin les 11 en punt del matí. Ja tenim a punt el Biel Cadilla i tota la informació de l'actualitat esportiva. Què tal, Biel? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Sí, doncs mira, d'aquí a pocs minuts començaran les curses llargues del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Ara a les 11, la de Moto3, a un quart d'una la de Moto2, i a les dues, la de la categoria reina MotoGP, amb Àlex Márquez com a favorit, el pilot de Cervera, es va imposar ahir a la cursa sprint al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. Antonio, és la primera victòria d'Àlex Márquez en una cursa sprint a Catalunya.
3: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
2: Les curses de Moto3 i Moto2 les podreu seguir a partir d'ara mateix a TV3 i la cursa llarga de MotoGP a partir de les dues també en directe a Catalunya Ràdio. Notícia també de fa poca estona, d'aquest matí mateix el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso, l'extècnic del Madrid, com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol i per les pròximes 4 temporades. Xavi Alonso ha dit que és un gran repte i que la plantilla del Chelsea té un gran potencial. Encara en futbol, el Barça ha guanyat la Copa de la Reina i mira ja cap a la final de Champions de la dissabte que ve. Les blaugranes es van imposar ahir al vespre contra l'Atlètic de Madrid per 3-1 amb gols de Pina, Brooks i Parayuelo i sumen el tercer títol de la temporada. Ara, com dèiem, ja pensen en aconseguir el quart dissabte que ve a Oslo contra el Lió. Així s'hi referia el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
4: Serà un partit diferent. Elles ens han esperat força baix, un equip, un 5-3-2, que defensa molt a camp propi. L'Olímpic de Lió és un altre equip, és un equip més agressiu, és un equip que va algú més adalant les pressions altes. Per tant, avui és un partit diferent. Ens serveix per treure conclusions, ens serveix per saber jugar bé amb un marcador favorable i les finals s'han de guanyar, així que anem a per Oslo.
2: La d'ahir és la tercera copa consecutiva del Barça i la dotzena en total. I avui Robert Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys va anunciar ahir que no renovarà amb el Barça a final de temporada. El tècnic Hansi Flick diu que encara no tenen clar qui ocuparà el seu lloc.
5: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
2: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre, al Camp Nou. El partit és a 9:15 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. Abans, a les 7, jornada unificada, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona de l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens. Manuel González.
6: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos a que es lo que nos importa y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
2: I el Girona és 15è amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Michel.
7: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història i necessitem donar la, la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els tres punts, i és un partit, una final.
2: El Madrid, de la seva banda, jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Per cert, pendents de José Mourinho, que ha confirmat contactes del seu agent Jorge Méndez amb el club blanc.
8: És verdad que yo no he hablado con el presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid, y obviamente que entre el club y Jorge que hay contactos. Próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que és més important que el meu.
2: I encara en futbol, el Sabadell ja no podrà pujar de manera directa a segona divisió, després de perdre ahir contra l'Antequera per 0-1, mentre que l'Aldenc, el líder, va guanyar l'Atlètic de Madrid B i va aconseguir matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Els vallesans, això sí, jugaran el play-off d'ascens, com també ho podria fer l'Europa, tot i que va perdre ahir per 2-1 al camp del Nàstic. Els graciencs es mantenen cinquens i depenen d'ells mateixos per jugar al play-off, i els tarragonins també tenen a les seves mans mantenir la categoria en l'última jornada, el cap de setmana que ve, que jugaran al camp de l'Hèrcules d'Alacant. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat del play-off d'ascens contra l'Ourense, i el Racing de Santander ja és nou equip de la primera divisió.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tot plegat avui que fa 20 anys d'això.
10: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova a centrar la peu esquerra per Belletti, que s'incorpora a centrar de xut de Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: La segona Champions del Barça, la temporada 2005-2006, en la final a París contra l'Arsenal, una final que l'equip de Rijkaard va guanyar gràcies a aquest gol de Giuliano Belletti, que ara sentíem narrat per Joaquim Maria Puyal. Avui, coincidint amb aquest 20è aniversari, estrenem el Rècords París 2006, que recorda aquella final, i trobareu els testimonis d'Andrés Iniesta, Ferran Soriano i Manuel Almunia, entre d'altres, també del mateix Belletti. Aquest Rècords el podeu trobar al web i a l'app de Catalunya Ràdio. El Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria i surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat en la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli a la superfinal. Miquel Gelabert ha estat cinquè, i en categoria femenina Berta Ballant surt també del Japó com a líder del Mundial de Trial després de quedar segona avui en la segona prova. La victòria ha estat per la italiana Alessia Baqueta. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que es jugarà a mitjans de juny a l'illa de Malta.
9: Trescat Info.

0: Com a mínim, 4 persones han mort i 15 han quedat ferides, la majoria a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des que va començar la guerra. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys. El Ministeri de Defensa rus ha batut més de 500 drons. Bulgària ha guanyat per primera vegada i, per sorpresa, Eurovisió, en una edició marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició gràcies al vot del públic. El ministre de Defensa israelià carrega contra Pedro Sánchez per, segons ha dit, impulsar una campanya de difamació contra Israel. Sánchez, la resposta amb el fragment de la cançó "Que la guerra només sea indiferente", de "Solo le pido adiós", cantada per Ana Belén. Eleccions avui a Andalusia renoven el govern de la Junta en uns comicis que també poden condicionar la política espanyola. El Partit Popular aspira a renovar la majoria absoluta per no dependre del vot de Vox i el PSOE vol millorar els resultats d'ara fa 4 anys. Mor un home tirotejat en ple carrer al districte de Sants Montjuïc. Els fets van passar ahir, a 8:15 de la tarda, al carrer Mineria del barri de la Marina de Port. Els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret de les actuacions. És el tercer tiroteig al carrer a les últimes setmanes a Barcelona. Setmana decisiva per al govern de cara a tancar la negociació dels pressupostos. L'USTEC, sindicat majoritari dels docents, pressiona Comuns i Esquerra perquè portin el seu conflicte a la negociació. Els republicans ja ho han descartat. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda com a emergència de salut pública. Fins ara s'han notificat una 90 de morts. Preocupa la variant del virus perquè de moment no té vacunes aprovades ni tampoc cap tractament farmacològic. S'estrena amb èxit El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, al Festival de Cinema de Cannes. El film ja està en algunes travesses per entrar al palmarès de dissabte que ve, com va passar amb Sirat l'any passat. El protagonitzen Javier Bardem i Victoria Luengo.
1: Esports.
0: En marxa la cursa llarga de Moto3 al Gran Premi de Catalunya. A un quart d'una es farà la de Moto2 i a les dues la de MotoGP. Àlex Márquez és el favorit en aquesta cursa després de guanyar ahir a la carrera sprint. El Barça guanya la Copa de la Reina i ja mira a la final de la Champions de dissabte vinent. Les blaugranes es van imposar ahir l'Atlètic de Madrid per 3-1. I Robert Lewandowski s'acomiadarà avui al Camp Nou després d'anunciar ahir que no renove la pròxima temporada. A 9:15, Barça-Betis, abans a les 7, Osasuna-Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Notícies que es combinen a aquesta hora, en aquest diumenge de sol, a bona part del país. Cap al migdia, a començament de la tarda, hi haurà algunes pluges al prelitoral, a l'espera d'unes tempestes que ens arribaran cap al vespre, sobretot al Pirineu, i deixar fecs intensos a les comarques de Girona. Les temperatures màximes avui, mica en mica, continuaran pujant.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11 del matí. Bon dia, us està parlant Jaume Brufau. Comencem fent atenció a un dels temes informatius de la jornada, que és les eleccions que avui es viuen a Andalusia. Estan en marxa ja des de fa un parell d'hores per renovar el govern de la Junta en uns comicis en què el PP aspira a revalidar la majoria absoluta per no haver de dependre de Vox. Els socialistes de la seva banda també tenen feina per endavant. S'enfronten al pitjor resultat de la seva història. Ja han votat ara fa una estona els primers candidats i són uns comicis que seguim durant aquests dies amb l'enviada especial de 3CAT Info a Sevilla, Paula Brujats. Paula, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Gairebé 7 milions d'andalusos estan cridats a votar avui. S'han constituït ja totes les meses sense cap incident i al migdia tindrem les primeres dades de participació. La mobilització és clau avui perquè el Partit Popular i el PSOE aconsegueixin els seus objectius. Estan a punt de votar, de fet, el candidat dels populars, Juanma Moreno Bonilla, que ho fa a Màlaga, i aquí també la socialista María Jesús Montero, que vota aquí a un col·legi al centre de Sevilla. Qui ja ha votat a primera hora és el candidat Antonio Maïlla, candidat de Per Andalusia, que ha cridat justament a la mobilització de les esquerres per fer descarrilar la majoria absoluta del PP.
3: Tenemos la ilusión de una movilización a la que hago llamamiento, a que la gente venga a votar, a que se decida lo que la sociedad andaluza quiere para los próximos 4 años y que esa creencia sea de una propuesta de cambio, de ilusión, de esperanza por Andalucía.
2: El Partit Popular confia arribar als 55 diputats, tornar a governar en solitari i sense l'extrema dreta de Vox. Aquest objectiu, però, penja d'un fil, anirà de molt pocs vots. Per tant, el PP, que està molt atent dels últims vots a quatre províncies que poden tenir la clau aquesta nit. En canvi, els socialistes el que busquen és una mobilització inèdita del seu electorat per evitar una patacada històrica a Andalusia, on van governar quasi 40 anys.
0: Jornada electoral important que seguirem i explorarem tot el dia. Trescat Info i a Catalunya Ràdio amb la Paula Brujats, a qui agraïm aquesta connexió a la part tècnica aquí als estudis de la Diagonal amb el Lautaro Quinteros. Bon dia, Paula.
2: Fins ara, adéu.
1: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Rússia ha denunciat un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra entre els dos països. Hi ha com a mínim 4 morts i una quinzena de ferits en 14 regions del país, la majoria a la zona de Moscou. La pitjor jornada a la perifèria de la capital russa en l'atac de l'inici del conflicte amb Ucraïna. Els bombardejos han afectat zones residencials, una refineria de petroli, que no ha patit danys importants. Hi ha hagut també atac amb drons a Crimea i en punts del Mar Negre i també al d'Azov. El Ministeri de Defensa rus ha explicat que aquesta nit ha batut més de 500 drons i ha obligat a desviar fins a una cinquantena de vols. Ucraïna assegura que a la nit Rússia ha llançat gairebé 300 drons en un dels seus atacs, la majoria, però, abatuts per les seves forces militars. I Bulgària ha guanyat per primera vegada i, contra tot pronòstic, Eurovisió. Edició atípica marcada pel boicot a Israel, que quedava segon amb gràcies al polèmic televot, el vot del públic. Feia 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava a Eurovisió per problemes econòmics, però el certamen també està marcat per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc emetia la final. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià carregava directament contra Pedro Sánchez per, literalment ha dit, la campanya de difamació que està fent Espanya contra Israel. Resposta de Pedro Sánchez, un fragment de la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, cantada per Ana Belén al programa musical que ahir emetia Televisió Espanyola en comptes de la gala. Missatge inicial per demanar pau i justícia per a Palestina. De tot plegat, n'hem estat pendents a les últimes hores des de Tel Aviv amb el nostre corresponsal, en Jordi Ibrescó.
4: El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per 2 corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
5: Volem participar-hi. Això és molt gran a Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volem renunciar-hi, així com així.
4: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
6: Quan un país marxa, ens sap greu perquè volem que el màxim nombre de països possible participin a la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
4: La quasi victòria de Noam Betan va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
0: Gairebé passen 9 minuts de les 11.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hi ha hagut un nou tiroteig a Barcelona que ha deixat un home mort en ple carrer al districte de Sants Montjuïc. Va passar ahir, a 8:15 de la tarda, al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, molt a prop del passeig de la Zona Franca. Els Mossos van rebre diversos avisos que alertaven d'una persona greument ferida i, segons alguns testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer en direcció cap a Gran Via. Fins al lloc on hi va haver el tiroteig s'hi van traslladar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, que quan van arribar ja van constatar que la persona havia mort. Els Mossos busquen l'autor dels trets. La investigació està sota control de les actuacions. És el 3er tiroteig al carrer les últimes setmanes a Barcelona. El dia 19 d'abril, un home va morir al districte de Sant Martí i el dia 25 d'abril, un altre home quedava ferit greu, en aquest cas per un tiroteig que va haver al districte de Sants. Setmana decisiva per al govern per tancar l'acord de pressupostos, que podria quedar encarrilat ja a les últimes hores per aprovar-los al juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat molt pendent de les negociacions des dels Estats Units, però aquí a Catalunya els docents, després de 5 dies ja de vaga en diversos punts del país, pressionen els socis parlamentaris de l'executiu, Esquerra i els Comuns, perquè portin el seu conflicte també, les seves reivindicacions, aquestes negociacions. Des d'Esquerra, segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, ja han rebutjat les exigències que

0: a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
1: L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat el brot d'Ebola al Congo i Uganda com a emergència de salut pública mundial. Les autoritats africanes han confirmat fins ara més d'una vuitantena de persones mortes, possiblement relacionades amb la malaltia, pràcticament totes a la República Democràtica del Congo i una a Uganda. Hi ha 8 casos confirmats i més de 300 sospitosos. L'OMS recomana que els casos sospitosos s'aïllin i, malgrat alertar que els països fronterers amb el Congo tenen un alt risc de propagació de la malaltia, de moment no aconsella tancar fronteres. Preocupa sobretot la variant del virus, la soca Bundibugyo, per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades i que, segons Metges Sense Fronteres, té una taxa de letalitat que ronda el 25 cap al 40%. A més, el brot s'ha detectat en una zona que té una grau crisi humanitària amb una elevada mobilitat de població. El cap de Departament d'Operacions d'Alerta i Respostes d'Emergències Sanitàries d'aquest organisme internacional, Abdirham Mohamud, llança aquest missatge als països afectats.
2: Sabem molt bé que el país té experiència, però la regió on ha passat és molt inestable, amb la crisi humanitària que l'afecta i la població desplaçant-se des del Sudan del Sud cap a Uganda i altres zones. Per tant, la nostra resposta és donar suport al govern regional i al país en general per demostrar, una vegada més, que poden controlar aquesta catàstrofe. To show again that they can
1: control this outbreak. El Congo ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer de la malaltia, que va deixar gairebé 2.300 persones mortes. El d'ara és el 17è brot d'Ebola al Congo des que l'any 1976 es va declarar el primer. Un virus que ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els últims 50 anys. L'OMS calcula que la taxa de mortalitat de l'Ebola és d'entre el 60 i el 80%. I notícies positives per la dona que està en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. La segona prova PCR que li han fet ha confirmat també el resultat negatiu. Salut assegura que es manté asimptomàtica, en bon estat general, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica seguirà en situació de confinament i observació al clínic durant el període previst de seguiment preventiu. La dona hi va ingressar el dia 9 per fer la quarantena. A Madrid, el pacient amb antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla continua estable i millorant. Els altres 13 estan ingressats de forma encara també asimptomàtica. El creuer Ondius arribarà mentrestant les pròximes hores a Rotterdam, als Països Baixos, amb 25 tripulants a bord i 2 sanitaris que també continuen asimptomàtics. Un cop arribin, hauran de fer la quarantena. El vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de neteja i desinfecció.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé és un quart de 12.
3: El temps.
1: Previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest diumenge ha començat amb el cel serè arreu, amb algunes teranyines de núvols alts a les comarques de Girona, que tenen les hores comptades perquè també aquí predominarà el sol, i tot això després d'una nit i matinada on el qual cap al sector del Maresme han caigut alguns ruixats, ràpidament han marxat, però han deixat fins a 8 litres per metre quadrat a Arenys de Munt, 4 a Caldes d'Estrac, 4 litres també a Sant Iscle de Vallalta, 3 a Arenys de Mar, Canet de Mar, Pineda de Mar, o també a Santa Susanna. Una situació meteorològica que en aquest sector ja ha marxat cap al mar i ens presenta aquest matí assolellat arreu del país amb unes temperatures que han pujat clarament respecte a la jornada d'ahir. No fa tant de fred avui a primera hora del matí. I el que sí que tindrem a diferència d'ahir són les nuvolades de tarda. A partir del migdia començaran a créixer els núvols i s'esperen ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu. Però atenció a les comarques de Girona, perquè en aquest sector poden ser localment intenses. A les comarques com la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, Ripollès, Gironès, la Selva o fins i tot Osona, aquestes tempestes podrien ser localment intenses. Per una altra banda, també s'esperen alguns ruixats cap al massís dels ports. I tot això amb una recuperació de les temperatures. Molts punts del país ja per sobre dels 20 graus, fins a 23-24 graus cap a Ponent, i fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden arribar als 25 graus.
3: 3CAT Info.

0: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
1: Com la venia, senyoria.
0: 6 mesos de judici a tota una família.
2: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
3: Sí, señor.
0: I més de 250 testimonis.
4: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
5: Una animadversión personal, eso es cierto.
0: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info. Avui es poden trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden aixecar persianes des de les 12 del migdia fins a les 8 de la tarda. La mesura s'allargarà fins al 13 de setembre i afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn. S'hi poden sumar també els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials de barri, el seu president, Pròsper Puig, explica que aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura de comerços.
7: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
6: Es mostra contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, com proposa l'associació que representa els eixos comercials més cèntrics, Barcelona Oberta.
7: El que sí que és una línia vermella per nosaltres ampliar aquests dies i aquests horaris. No podem fer una altra cosa que assumir l'acord que tenim.
6: Al no comptar amb el suport de tot el sector del comerç, l'ampliació s'ha acabat rebutjant, però es tornarà a posar damunt la taula de cara al 2027. Augmenten les compravendes de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha patronals i entitats que ajuden a fer aquest traspàs. Fem un informe de com funciona aquest moment de compravenda d'aquestes empreses amb la Maite Curto, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
8: Cada vegada hi ha més empresaris que, quan arriba l'edat de jubilació, busquen opcions per no haver de tancar i així mantenir la feina dels seus treballadors i els clients. El més habitual és que l'empresa passi de pares a fills, però quan no hi ha relleu que vulgui continuar, una sortida és vendre-la. És un procés que entitats i patronals ajuden a fer, connectant emprenedors que busquen una oportunitat de negoci amb propietaris que volen traspassar-lo. Una d'aquestes és Reempresa, una entitat pública o privada que va néixer el 2011 i va tancar l'any passat amb 630 empreses transmeses, el nombre més alt de la seva història. Això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. A la seva pàgina web hi ha anuncis d'empreses que busquen relleu. És un aparador per intentar trobar la millor persona o empresa reemprenedora possible. Fan un creuament entre perfils d'oferta i demanda, ofereixen consultoria i acompanyament en tot el procés sense cap cost. Sentim Laura Sallent, la directora de Reempresa.
9: Nosaltres oferim un servei d'assessorament en suport i ajuda en definició de la proposta de venda. Llavors, preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració o aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
8: El relleu empresarial es consolida com una alternativa a l'emprenedoria tradicional i és que té més avantatges posar-se al capdavant d'un negoci que ja funciona que no haver-lo de començar de zero. Laura Sallent.
9: Ja tens una base de clients, ja tens una facturació, ja tens una recurrència, ja et coneix la gent al mercat, no? Ja tens uns treballadors que saben fer la feina.
8: Néstor Baldovino és informàtic, tenia una empresa de desenvolupament de software i va voler canviar de vida, deixar de ser autònom i treballar per compte aliè. Per fer-ho, va vendre el seu negoci mitjançant Reempresa.
10: Hi ha un moment en estos últimos años que estaba demasiado cargado de estas tareas administrativas y me hacían no estar disfrutando de mi trabajo. Y ahora pues sí, estoy contento, vuelvo a disfrutar del tipo de trabajo que realizo, que me gusta mucho.
8: I Mariluz Baena va comprar-li l'empresa. Tenia clar que volia emprendre, però amb els avantatges de tenir un negoci que ja estava funcionant.
11: S'havien de fer molts tràmits i jo ja estava treballant, i pensava, bueno, no em complico la vida, jo estic treballant i és més fàcil a vegades ser un assalariat que començar una empresa, a més, des de zero, saps? La Reempresa era una empresa que ja estava funcionant. no és el mateix. El primer mes ja cobres, per dir-ho així.
8: També des de la patronal Pimec porten 5 anys assessorant persones que volen vendre i que volen comprar petites empreses i afirmen que mai havien tingut tanta feina com fins ara.
1: Trescat Info.
6: La nit dels museus ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes com aquesta, una de les que ha generat més expectació, el concert de Greco Tecno a la Sala Oval del MNAC. Amb una barreja de cant gregorià i bases electròniques, buscant sobretot el públic més jove, com explicava la directora del museu de l'ICUB, Montse Torres.
3: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
6: En aquesta edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats, i un altre dels protagonistes ha sigut el monestir de Pedralbes, que aquest any celebra 700 anys d'història. La iniciativa s'ha estès novament a ciutats com a Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen ens ha estrenat amb gran èxit al Festival de Cinema de Canes i ja estan algunes de les travesses per entrar al palmarès de dissabte que ve, igual com li va passar a Cirat l'any passat. Els protagonistes d'aquesta pel·lícula són Javier Bardem i Victoria Luengo, i l'ha pogut veure l'enviat especial de Canes, Marc Garriga.
12: Rodrigo Sorogoyen, conegut per Asbestes, guanyadora de 9 Goyas, ha fet la seva pel·lícula més rodona, amb pes, entre d'altres coses, per unes extraordinàries interpretacions de Javier Bardem i Victoria Luengo. El film són pare i filla, que es retroben al cap dels anys quan ell, penedit per haver-la abandonat per fer fortuna com a cineasta als Estats Units, la vol recuperar i li ofereix un paper protagonista en el pròxim film que han de rodar al Sàhara. És una pel·lícula sobre l'abandonament, el perdó i l'abús de poder, amb dues escenes antològiques, la inicial, la primera trobada entre els dos en un restaurant on els dos intèrprets brillen per la seva capacitat d'improvisació, i una altra durant el rodatge al voltant d'una taula que fa un recorregut magistral de la comèdia al drama humà més profund. L'actriu mallorquina formada a Catalunya assegura que intenta no viure tot el que està passant com un punt d'inflexió.
13: La veritat és que et soc molt honesta. Jo suposo que sí, però no ho visc així. Potser és una protecció, eh? Estic vivint una sensació que estic amb vosaltres, una terrassa, parlant d'una pel·li que m'agrada molt, amb un company que m'agrada molt. No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
12: Bardem ha afegit en català que a ell també li ha agradat treballar amb ella.
14: M'agrada molt. M'agrada molt. És que ella és muy molt. Ella és muy molt.
13: Esto, por favor, es el mejor corte que vas a sacar.
14: Ella mola mucho.
12: L'actor ha confessat que, de moment, no té cap constància que l'hagin cancel·lat per les seves proclames palestines.
14: Tengo rumores de cosas que han pasado. Si supiese a ciencia cierta qué y el qué, lo hubiese dicho. Porque eso es lo que está cambiando. Ahora ya hay valor para denunciar cuáles son las empresas, las productoras o los individuos que están haciendo eso, porque está cambiando la narración. La narrativa ya no la controlan ellos.
12: El Ser Querido arribarà als cinemes a finals d'agost.
1: Trescat Info.
6: Poc més de 5 minuts i seran 11:45 del migdia. Biel Cadilla, bon dia.
15: Bon dia, Jaume.
6: Ara amb Biel, toquen.
1: Esports.
15: I parlant de motor, perquè tenim en marxa la cursa llarga de Moto3 del Gran Premi de Catalunya, anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, al Vallès Oriental. Oriol Rodríguez, bon dia.
16: Hola, bon dia. Ja hem superat dues terceres parts de la cursa de Moto3. Ara hi ha fins a 9 pilots lluitant per la victòria, amb Almansa a la primera posició per davant d'Uriarte, també de Muñoz. Van intercanviant aquestes posicions a les primeres posicions, mentre que el català Joel Esteban ha anat perdent prestacions. A mesura que avancen les voltes, ara mateix ja està rodant a la que la quinzena posició, en Joel Esteban, que la veiem justament en aquesta quinzena posició, acabaria a la zona de punts, però va perdent, com diem, les prestacions a mesura que avancen les voltes. El líder del Mundial, Máximo Quiles, ha guanyat 3 de les 5 curses que s'han disputat fins al moment. Avui ho té complicat, ara mateix està rodant a la cinquena posició, per darrere d'Almansa, de Muñoz i també de Ríos, a banda d'aquestes 5 voltes que falten per acabar aquesta primera de les 3 curses del dia. El plat fort ens arribarà a partir de les 2 del migdia amb la cursa de MotoGP, en la qual recordem que el català Àlex Márquez sortirà des de la tercera posició a la pole position aconseguida ahir per Pedro Acosta. Recordem que ahir també Àlex Márquez va ser capaç de guanyar la cursa sprint en un cap de setmana en què hi ha una gran absència, evidentment, aquí al circuit, que no és cap altra que la del seu germà Marc Márquez.
15: El Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que és un honor, que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. I parlant de canvis a les banquetes, Mourinho, mentrestant, admet contactes amb el seu agent, del seu agent amb el Real Madrid.
17: És verdad que yo no he hablado con el presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid, y obviamente que entre el club y Jorge que hay contactos. Próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que es más importante que el mío.
15: Tot plegat el dia en què Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou, el davanter polonès de 37 anys va anunciar ahir que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Hansi Flick diu que encara no tenen clar qui serà el nou.
18: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves it.
19: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
18: I don't know yet. It's still not done, and we have time.
15: Lewandowski dirà adéu a l'afició al Barça Betis d'aquest vespre al Camp Nou a 9:15 amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada unificada a l'Estet. L'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens. Manolo González.
20: Nosotros vamos a ir a ganar. Sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad. Con lo cual, para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena està hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
15: I el Girona, en aquest cas, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid. És 15 ara mateix el Girona, amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Michel.
21: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final.
15: Un partit que serà també el comiat de Griezmann de l'afició de l'Atlètic de Madrid. Aquest Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona els podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
15: Això també l'endemà que el Barça guanyés la Copa de la Reina i ja mira cap a la final de la Champions de dissabte que ve. Les blaugranes es van imposar a la final a l'Atlètic de Madrid per 3-1 amb gols de Pina, Brooks i Parayuelo. És el tercer títol de la temporada de les blaugranes que ja pensen aconseguir el quart dissabte que ve a Oslo contra el Lió. Així s'hi referia el tècnic del Barça, Pere Romeu, ahir en declaracions a TV3.
22: Serà un partit diferent. Elles ens han esperat força baix, un equip, un 5-3-2 que defensa molt a camp prop. L'Olímpic de Lió és un altre equip, és un equip més agressiu, és un equip que va algú més a les pressions altes, per tant avui és un partit diferent. Ens serveix per treure conclusions, ens serveix per saber jugar bé amb un marcador favorable, i les finals s'han de guanyar, així que anem a per Oslo.
15: La d'ahir és la tercera copa consecutiva del Barça i la 12a en total. I el Mundial de Trial a l'aire lliure. Toni Bou repeteix victòria i surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat a la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli. A la superfinal, Miquel Gelabert ha estat 5è en categoria femenina. Berta Bellán també surt del Japó com el líder del Mundial de Trial després de quedar avui segona en la segona prova. Ahir va guanyar la primera. La victòria avui ha estat per la italiana Alessia Bacchetta. La pròxima cursa serà el Trial d'Andorra a mitjans de juny.

0: Ara són 2:12. Bon dia, aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora.
1: 3Cat Info.
0: Com a mínim 4 persones han mort i una quinzena han quedat ferides en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des del començament de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Atac a la regió de Moscou. Crucials eleccions avui a Andalusia per renovar el govern de la Junta en uns comicis però que tenen també diverses derivades i és que poden condicionar en certa manera la política espanyola. S'ha de veure si el PP aspira a renovar majoria absoluta per no dependre dels vots de Vox per poder governar Andalusia. I també veure si el PSOE evita el que moltes de les enquestes aquesta setmana s'han apuntat, una nova patacada electoral, i en comptes de la patacada, millore els resultats obtinguts ara fa 4 anys. Ahir a la tarda va morir un home tirotejat en ple carrer al districte de Sants Montjuïc. Va passar a 8:15 al carrer Mineria del barri de la Marina del Port. Els Mossos busquen l'autor dels trets. És el tercer tiroteig que hi ha hagut al carrer a les últimes setmanes a Barcelona. I per bona part dels pròxims minuts tenim a punt una nova edició de l'Espai, l'Hemicicle, el resum de la setmana parlamentària, on a més avui Marta Corbalán entrevista el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya a la Cambra Catalana, Salvador Vergés. I també farem atenció al projecte de 4 poblacions d'Osona per potenciar un turisme sostenible al voltant del riu Ter, vinculant-lo a l'observació dels ocells. I en els esports a aquesta hora, Vial Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Tenim en marxa a aquesta hora la cursa llarga de Moto3 del Gran Premi de Catalunya, el circuit de Montmeló. Queden dues voltes pel final. A un quart d'una hi haurà la de Moto2 i a les dues el plat fort, la de MotoGP, sí, amb Àlex Márquez, que sortirà en tercera posició, però que ahir va guanyar la cursa sprint.
0: Els Márquez, sempre imparables.
2: Sí, el Márquez avui no hi és, per això recordem que està lesionat.
0: Del sol del matí passarem mica en mica cap a unes hores del centre del dia amb els primers ruixats al prelitoral, a l'espera de les tempestes de tarda al Pirineu i de xàfecs intensos a les comarques de Girona. Avui temperatures que mica en mica aniran pujant als termòmetres cap a la part més suau o alta dels termòmetres. Eleccions en marxa avui a Andalusia per renovar el govern de la Junta en uns comicis en què el Partit Popular aspira a revalidar la majoria absoluta per no dependre de Vox. Els socialistes s'enfronten al pitjor resultat de la seva història. Ja han votat tant el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, com la candidata socialista María Jesús Montero, com ha pogut ser-ne testimoni l'una de les periodistes d'aquesta casa, l'enviada especial a Sevilla, Paula Brujats. Paula, bon dia de nou. Mirem de seguida de recuperar aquesta connexió amb la Paula Brujats, que fa el seguiment d'aquests comicis a Sevilla, amb aquesta jornada important, tant pel que és el resultat que en pugui obtenir-se de cara a la renovació d'aquesta Junta, com també per veure què és el que en treuen tant Partit Popular com també el PSOE. Uns busquen poder governar amb majoria sense haver de dependre de Vox, els altres evitar allunyar-se de la desfeta electoral que van tenir ara fa 4 anys i no perdre més diputats. Paula, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Sí, com deies, el candidat del Partit Popular i la candidata socialista han votat en paral·lel. Montero ho ha fet a Sevilla i Juanma Moreno Bonilla a Màlaga, des d'on ha fet una crida a la participació, que el Partit Popular pugui revalidar la majoria absoluta i tornar a governar en solitari. Va de molt pocs vots avui. Necessiten emportar-se l'últim escó de 4 províncies i per això Moreno Bonilla ha fet una crida als indecisos, també als votants descontents amb el Partit Socialista.
4: Creo que es un día maravilloso para que todo salga como todos queremos, que salga bien, que haya mucha participación, que los ciudadanos opten y decidan libremente por lo que considere más oportuno, más interesante.
3: Les bones perspectives per al PP, que totes les enquestes donen clar guanyador, contrasten amb la dels socialistes. La seva candidata, l'exministra María Jesús Montero, aspira a salvar els mobles i evitar una patacada històrica. Des d'aquí, Montero també crida a la mobilització.
5: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior de otras convocatorias electorales. Por eso, en el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y, por tanto, que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
3: Van votant també la resta de candidats. Vox, que pot estancar-se en aquesta cita electoral, i les esquerres, un altre cop dividides, i que aspiren també a mobilitzar els seus electors per fer descarrilar aquesta majoria absoluta del Partit Popular. Gairebé 7 milions d'andalusos estan cridats a votar. S'han constituït a primera hora totes les meses sense cap incident, i d'aquí a molt poca estona ja tindrem les primeres dades de participació.
0: Paula Brujats, enviada especial a Sevilla. Gràcies. Bon dia.
3: Fins ara. Adéu, bon dia.
1: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info. Amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
6: L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia ferroviària, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han pactat i que presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Un cop el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra signin l'acord global pels pressupostos a principis de la setmana que ve, aleshores començarà la tramitació al Parlament perquè quedin aprovats definitivament abans de les vacances d'estiu. Avui entrevistarem el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. Benvinguts a l'Hemicicle. El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos, i dimarts ja es podria presentar l'acord global. Tal com us vam avançar a 3Cat Info, la línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 km, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada d'aquí uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. El govern de Salvador Illa està convençut que les vagues al sector educatiu no interferiran en l'acord. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
7: No hi ha cap mena de vinculació. L'àmbit pressupostari es treballa com es venia treballant, i l'àmbit de la millora del sistema educatiu té la seva via, i per tant són vies diferents de treball i de negociació que res tenen a veure. I per tant no s'han de veure alterades en cap cas l'una per l'altra.
6: Tot i el convenciment que les vagues de mestres no interferiran en els pressupostos, Esquerra ha demanat al govern que resolgui el conflicte. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans al Parlament.
8: Nosaltres també interpel·lem directament al govern, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries. Que arribin acords.
6: A banda dels 20 diputats d'Esquerra, el govern necessita també el suport dels comuns per tenir la majoria al Parlament per aprovar els pressupostos. L'acord amb els de Jéssica Albiach ja es va tancar el mes de març, quan va fracassar el primer intent de negociar els comptes amb els republicans. Albiach també ha garantit el suport dels 6 diputats dels comuns, tot i els conflictes que se li acumulen al govern.
9: Jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
6: El tren Orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los amb Esquerra el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar Salvador Illa just quan ha arribat aquesta setmana pràcticament a l'equador del seu mandat. Justament aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van conduir Illa a la presidència de la Generalitat. Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, ha fet un balanç molt negatiu d'aquests 2 anys. Mònica Sales és la cap de files de Junts.
10: El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa. El seu govern està en caiguda lliure, no estem davant d'errors puntuals, estem davant d'una incompetència general.
6: El portaveu del Partit Popular, Juan Fernández, també ha estat molt crític amb els 2 anys de govern d'Illa.
11: Salvador Illa va arribar prometent estabilitat, gestió i normalitat. Però avui Catalunya continua atrapada en la mateixa dependència del separatisme, en la mateixa burocràcia asfixiant i en la mateixa decadència dels serveis públics.
6: Precisament una de les últimes crisis que ha esquitxat el govern, la de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, ha estat protagonista aquesta setmana al Parlament. Han hagut de comparèixer la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que han admès que l'operació es va plantejar malament i han demanat disculpes.
12: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Malgrat que no és una decisió política, sí que avui demanat disculpes.
13: Té la paraula.
14: Salvador Vergés i Tejero, diputat portaveu de Junts per Catalunya al Parlament.
6: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van permetre a Salvador Illa arribar a la presidència de la Generalitat. Quin balanç en fa el seu partit d'aquests 2 anys de govern del PSC?
14: Doncs un balanç, sincerament, nefast, perquè el president Illa i el govern socialista van arribar, jo diria fins i tot amb una superioritat moral de dir ara ja el procés independentista, això ja no toca, ara toca doncs, la gestió, l'estabilitat, i realment al cap de 2 anys s'ha demostrat doncs, que tota aquella gestió que ens venien, doncs res de res. O sigui, realment, jo m'atreviria a dir que són molt dolents, però molt. O sigui, si això, aquest govern fos una empresa, seria una empresa en fallida, perquè no és que siguin uns errors puntuals, que els pots entendre, els pots fins i tot perdonar, sinó que hi ha una crisi general, transversal, fan emprenyar tothom, tenen al carrer doncs, els mestres, els metges, els pagesos, els pescadors, les alertes meteorològiques no saben com gestionar-les, les rodalies ja no en parlem, els que ens estimem la llengua doncs, estem absolutament decebuts amb l'actitud d'aquest govern. Per tant, és una crisi general, no?, que demostra que no era veritat que ells venien a gestionar i ni molt menys a ser bons gestors. Per tant, el que ja vam dir en campanya electoral ara es referma 2 anys després, i és que si tu no defenses la nació, no defensaràs de cap manera una bona gestió. O sigui, si tu no ets capaç de plantar-te a Madrid a defensar els recursos, les competències que nosaltres ens mereixem com a poble, com a Catalunya, de cap manera podràs gestionar res. Si a més a més t'alies amb uns socis, amb unes polítiques d'esquerra doncs diguem-ne mal enteses, amb una pressió fiscal, amb una burocràcia, amb una fiscalització dels diferents sectors en què ni l'educació, ni la sanitat, ni els empresaris, ningú està satisfet i res funciona, doncs home, és trist. Afortunadament, al costat d'això doncs hi ha país. Jo no diria nosaltres som la solució, jo diria nosaltres, Junts per Catalunya, som part de la solució, perquè afortunadament la solució passa pel poble de Catalunya, per la societat civil, que a pesar d'un mal govern sempre és capaç de seguir tirant endavant. Per tant, nosaltres el que volem és ser aquesta alternativa que acompanyi aquesta bona acció que fan els ciutadans, les empreses, els autònoms, els mestres, els metges, etc.
6: Una de les últimes crisis que ha hagut d'entomar el govern és la polèmica infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han admès que va ser un error. N'hi ha prou amb reconèixer l'error i demanar disculpes?
14: No és suficient. Nosaltres el que demanem és que hi hagi responsabilitats polítiques i, per tant, que o bé dimiteixin o bé el president Illa doncs, cessi, en aquest cas, a la consellera d'Interior, la consellera Parlon, però també a la consellera d'Educació, a la consellera Niubó i també, òbviament, al director general de la policia, el senyor Trapero. És evident que l'educació no ha de passar mai per la policia, Déu me'n guard, i això doncs ha agafat el seu màxim exponent quan resulta que no només pretenien posar els Mossos a les escoles, sinó que ja infiltren els Mossos a les assemblees dels docents, i això nosaltres estem absolutament en contra.
6: El govern i Esquerra Republicana estan perfilant un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat els pròxims dies perquè es puguin aprovar aquí al Parlament abans de l'estiu. Creu que Esquerra hauria de congelar aquest acord fins que no es tanqui i no se solucionin totes les crisis que té obertes el govern?
14: Absolutament sí. O sigui, Esquerra Republicana no entenem com pot fer aquest doble joc de, per una banda, doncs, ser crític i demanar també dimissions de conselleres del govern i, en canvi, dir que això doncs, no té res a veure amb seguir negociant els pressupostos. I tant que té a veure. Al final és tot un mateix paquet, és un mateix govern, és una mateixa política de cap on volem fer anar el país. I, per tant, si ells doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
6: Parlant d'infraestructures, Esquerra ha posat com a condició, com a principal condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat que es tiri endavant la línia ferroviària orbital. Ha deixat de banda la reclamació de l'IRPF i ara aposta per la orbital. No sé com ho valora Junts.
14: Sí, Esquerra Republicana ha anat fent unes rebaixes que nosaltres no entenem. Va començar parlant de la recaptació i la gestió total de l'IRPF, després va veure que això doncs, no, Madrid no li acceptava i va parlar del consorci d'inversions, ara parla de la societat d'inversions, ha anat reduint doncs, també les seves expectatives amb una línia orbital, una línia orbital que, per cert, l'hem votat tots, nosaltres també, Junts per Catalunya, diverses vegades a favor aquí al Parlament de Catalunya. Aquesta línia doncs, que va de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, aquests 120 quilòmetres que aprofita part d'altres línies que hi ha, però que es acaba de completar i que és una línia important perquè descentralitza les rodalies i el transport públic al nostre país. Nosaltres l'hem votat a favor i l'hem defensat. Ja està, ja queda clar que aquesta va endavant, només faltaria. Però és un projecte que la que es comenci a executar estem parlant de 15-20 anys vista. Per tant, ja està clar que s'ha de fer, ja ho hem dit, i a més és un projecte a llarg termini. Els problemes dels catalans per on passen? Per altres coses que encara no estan acordades i que a més siguin a molt curt termini, com és, per exemple, que Rodalies doncs, funcioni. I a dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: Dono per fet que Junts presentarà esmena a la totalitat als pressupostos, com de fet ja va fer en el primer intent de negociació al mes de març.
14: Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb aquests pressupostos. Són uns pressupostos que ja venen marcats per 6 diputats del 135, en concret per els diputats doncs, de Comuns, amb unes polítiques d'habitatge, de fiscalitat, que van absolutament en contra del que necessita el país. I, per tant, nosaltres aquests pressupostos no els volem de cap manera. Això és així. Dit això, primer que els presentin, i fins i tot m'atreviria a dir que els presentin i que no els retirin, perquè és el que van fer la darrera vegada que els van presentar i per primera vegada a la història els van haver de retirar del Parlament de Catalunya.
6: Ara que estem a la meitat de la legislatura, creu que el president Illa podrà esgotar el mandat?
14: Jo el que crec que el que segur que ha esgotat ja és la paciència dels catalans. Això segur.
6: Canviem ara de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
14: Plantaria tomàquets a casa. Tenim una casa de pagès i als camps de casa sempre he pensat que seria molt bonic fer diferents varietats de tomàquet i, a més, poder-ho combinar amb energia fotovoltaica. Això és un projecte que a la llarga em fa il·lusió.
6: Amb quin diputat o diputada que no sigui de Junts compartiria un dinar i una sobretaula distesa?
14: Doncs, per exemple, amb l'Alba Camps, diputada d'Esquerra Republicana, que m'alegro moltíssim que hagi tornat al Parlament de Catalunya.
6: Aquest estiu té previst pujar alguna muntanya per coronar algun cim a vostè que li agrada tant?
14: Seria el primer estiu de la meva vida que no faig un cim, eh? Per tant, espero que algun o altre sí. Sí que és veritat que ara mateix no en tinc cap en ment. O dic una mica mentida. Sí que estic escrivint un altre relat curt, a mi m'agrada escriure també una mica, i estic escrivint un relat curt en què el protagonista doncs, es planteja el repte d'escalar una cresta, i tot i que jo li he canviat el nom, sé quina cresta em refereixo, de l'Alta Garrotxa, i espero doncs, poder-la anar a grimpar aquest estiu.
6: És puntual quan queda amb algú?
14: Procuro ser-ho, sí. A vegades per circumstàncies, sobretot si vaig amb Rodalia Renfe, no ho soc, però procuro ser-ho.
6: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
14: Responsable, i això té una derivada positiva i una altra de negativa.
6: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
14: Que aconseguíssim posar les bases perquè la societat catalana tornés a tenir la il·lusió per tornar a engegar el procés cap a la independència.
6: Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
14: Moltes gràcies.
13: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-hemicicle. Trescat Info. El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
15: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'augment dels núvols. A partir del migdia ja poden caure les primeres precipitacions a punts del prelitoral, preferentment cap al Vallès, algun punt fins i tot al Penedès, i serà durant la tarda quan les precipitacions als ruixats arribin a qualsevol punt de les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Ara bé, les pluges més intenses s'esperen cap a les comarques de Girona, sobretot cap a punts del Pla de l'Estany, Garrotxa, la Selva, també cap a Osona o també a l'àrea del Ripollès, unes precipitacions que poden acompanyades de tempesta i puntualment de calamar-se. Un altre indret de precipitacions cap al massís dels Ports, a l'extrem sud del país. A la resta de Catalunya el que tindrem serà una tarda assolellada, però també amb intervals de núvols. Aquestes precipitacions, com dèiem, ens aguantaran o es mantindran fins al vespre, primera hora de la nit. Tot això en un dia en el qual les temperatures mínimes han pujat i també ho faran les màximes. Les màximes molts indrets del país per sobre dels 20 graus i les més altes s'assoliran valors de 25 graus 24-25 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquesta nova setmana, la que començarem demà, doncs començarà amb inestabilitat, amb pluges de matinada a la meitat nord del país, pluges a primera hora del matí al Camp de Tarragona i ruixats i tempestes de tarda a les comarques de Girona i també al prelitoral. A partir de dimarts començarà a millorar una miqueta més la situació meteorològica, serà més estable a la vegada que a partir de dimarts remuntaran clarament les temperatures.
0: La voluntat de potenciar un turisme sostenible al voltant del riu Ter i l'ornitologia és l'eix central d'un projecte impulsat per quatre poblacions osonenques, Manlleu, Roda de Ter, les Masies de Roda i les Masies de Voltregà, que juntament amb entitats de la zona que treballen al territori, volen posar en valor l'entorn natural del riu. Ens en parla el següent reportatge la Montse Mir amb el muntatge tècnic de Marçal Turu.
16: Anar a observar ocells és una activitat que ha anat a l'alça els últims anys al nostre país. A principis del segle XX estava vinculada a l'excursionisme i posteriorment s'ha practicat en grups d'aficionats pel seu compte o amb guies experts. Birding Ter pretén, igual com ja passa en altres zones de Catalunya, cohesionar aquest tipus de turisme al voltant de la conca mitjana del riu. Verònica Ruiz és l'alcaldessa de les Masies de Voltregà.
17: Tenim un patrimoni molt important a nivell biològic d'ocells i aquesta fira és una mica per donar a conèixer doncs, tot el que tenim a casa nostra.
16: El balanç de la fira que va servir per presentar el projecte és positiu. Hi van passar unes 1.500 persones i totes les activitats programades, més de 30, van tenir ple de públic. Carles Martorell, coordinador de la fira.
18: Des de tallers infantils pensats més per la canalla fins a sortides ornitològiques guiades, tant en bicicleta com en furgoneta a la colònia d'Ardeix d'aquí a Montagà. Vam fer taller de caixes niu, els gent rurals van fer un taller de petjades a mamífers, també vam fer també una sortida d'interpretació a estat ecològic del riu.
16: A la fira, tant els experts en el tema com els curiosos sense gaires coneixements hi van poder participar.
17: També estava molt enfocat en famílies, perquè, per exemple, es feien doncs, unes activitats de contacontes, no?, vinculats amb els ocells, però que era un atractiu molt important per a les famílies.
18: A vegades som un públic més especialitzat que coneixem l'entorn aquest natural del riu, però que volia més obrir ventall i donar-ho a conèixer al públic en general perquè ho coneguin i perquè s'ho estimin i valorin la seva conservació, també.
16: Entre els convidats especialistes, el grup d'anellament Call d'Atenes Osona, que l'any que ve farà 50 anys. Un dels seus integrants és el Joan Aymeric.
19: I vam estar durant tot el matí agafant ocells, posant-los una anella, prenent-los mides, prenent-los fotos, fent un comentari amb la gent que hi havia allà, doncs l'espècie d'ocells que eren, si eren mascles o femelles, o joves o vells, o aquestes coses.
16: Un cop estrenat el projecte, ara cal anar més enllà. La voluntat dels impulsors és fer-lo extensiu a més municipis i comarques, aprofitant el nínxol de gent que estima la natura i li agrada el món dels ocells, seguint l'exemple d'altres zones, com per exemple les iniciatives que ja es fan al Delta de l'Ebre i als Pirineus. Catalunya, amb una gran diversitat d'espècies en un territori no gaire gran, és un lloc ideal per l'observació d'aus, una pràctica que també ha canviat molt amb la tecnologia actual. Si abans els observadors apuntaven les dades en fulls que no es compartien, ara es recullen en un portal web que tothom pot consultar.
19: És una manera que al capdavall del temps doncs, acumulen moltes i moltes i moltes i moltes dades, moltes de gent que ho fan amb molt cuidado i molt bé, i repleguen moltíssimes, moltíssimes dades. És molt important l'observació d'ocells, a part que és molt agradable.
16: Les millors èpoques per l'observació són la primavera i la tardor.
13: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran les 12.
13: Esports.
0: Rial Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Máximo Quiles ha guanyat la cursa llarga de Moto3 del Gran Premi de Catalunya. Anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, al Vallès Oriental. Oriol Rodríguez, bon dia.
20: Hola, bon dia. Ho ha fet en aquesta primera de les curses del dia. Ho ha fet al darrer revolt i amb 94 mil·lèsimes, tot just de diferència respecte al Baró Carpe, que ha acabat a la segona posició i 98 mil·lèsimes sobre el tercer classificat, David Muñoz. La d'avui és la quarta victòria de la temporada per Quiles, que evidentment és el líder de la categoria. D'altra banda, el català Joel Esteban s'ha hagut de conformar amb la setzena posició, fora de la zona de punts, després d'una cursa en què ha anat de més a menys. Ara, d'aquí uns minuts, a partir d'un quart d'una, es disputa la cursa de Moto2 i a les dues arribarà el plat fort de la jornada, el plat fort del dia, amb la cursa de MotoGP. L'Àlex Márquez surt tercer, la resta de catalans des de la 17a posició Maverick Viñales i 19a posició per Alec Rins. Ahir va ser en victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint. Veurem si avui és capaç de repetir-ho en aquesta cursa llarga. La pole és per Pedro Acosta, mentre que el líder veig que haurà de sortir des de la 12a posició. A poc a poc van venint alguns núvols al circuit de Barcelona-Catalunya. Veurem si amb amenaça d'alguna gota els propers minuts, o si bé es queda tot just això, en una sola amenaça.
2: Notícia també d'aquest matí, el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que és un honor, que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. I parlant de canvis a les banquetes, Mourinho, mentrestant, ha admès contactes del seu agent amb el Madrid.
21: En este momento tengo un contrato con Benfica. En este momento tengo una propuesta del Benfica. Y en este momento tengo esta ventana de decisión. Tranquilo. Mañana me voy a despertar como entrenador del Benfica. Lunes me voy a despertar como entrenador del Benfica y ya veremos qué pasa.
2: Ha dit que decidirà la pròxima setmana. Tot plegat el dia en què Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys va anunciar ahir que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Avui dirà adéu a l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre al Camp Nou. Partit a un quart de 10 que podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada a les 7 de la tarda. L'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid, amb un altre comiat, el de Griezmann.
13: 3CAT Info.
2: Això l'endemà que el Barça guanyés la Copa de la Reina, ja mira cap a la final de la Champions de dissabte que ve. Les blaugranes van guanyar ahir al vespre la final contra l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen ja el tercer títol de la temporada. I al Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria i surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat a la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli a la superfinal. El Miquel Gelabert ha estat cinquè. En categoria femenina, Berta Avellán surt del Japó també com a líder del Mundial de Trial després de quedar segona avui en la segona prova.
22: El cap de setmana aquí a Japó ha anat molt bé. Estic molt contenta amb els dos dies. Sí que ahir vaig començar la jornada bastant nerviosa, però ho vaig poder gestionar bé. I avui la primera volta ha començat perfecta. He fet la volta zero, cosa que feia temps que no em passava. Em trobava perfecta sobre la moto, mentalment molt forta.
2: La victòria ha estat per la italiana Alessia Bacchetta. La pròxima cursa serà a Andorra a mitjans de juny.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a la Lliga ACB, avui es juguen el Lleida Gran Canària, ara a les 12, el Madrid Joventut a 1:45 i el Tenerife Barça a les 8 del vespre. Ahir, Breogán 95, Girona 76 i Manresa 101, Saragossa 83. En futbol sala, el Barça jugarà els quarts de final del play-off contra el Valdepeñas a partir del 29 de maig. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, ha quedat fora després d'empatar ahir a 4 contra el Jaén. I en hoquei patins, ja ha començat el primer partit del play-off de l'hoquei Lliga masculina. Avui es juga a l'Igualada-Voltregà. Jugats ahir, Barça 2, Noia 1, Liceu 3, Lleida 2 i Calafell 1, Reus 8. A la 1 del migdia es disputa la final de la Copa Femenina d'Hoquei Patins entre el Vila-sana i l'equip local, el Gijón.
13: Trescat Info.

0: Què tal? És migdia. En marxa aquesta hora les eleccions a la Junta d'Andalusia. La participació cau mig punt respecte a la d'ara fa 4 anys. Els principals candidats fan una crida a votar des del PP per no dependre de Vox i des del PSOE per evitar empitjorar el resultat respecte als últims comicis. A les portes d'una setmana decisiva pels pressupostos catalans i en ple conflicte amb el sector de l'ensenyament, Esquerra i els comuns es desmarquen de les pressions de l'USTEC, el sindicat majoritari dels docents, perquè lliguin la negociació a la seva lluita. Demà, Esquerra farà un Consell Nacional i els comuns es reuniran amb el govern. A Ucraïna, almenys 4 morts i 15 ferits, en aquest cas a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des de l'inici de la guerra. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys que, segons Zelensky, el president ucraïnès, està totalment justificat per pressionar Rússia perquè acabi, diu, amb la guerra. Israel acusa Pedro Sánchez d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern amb el boicot a Eurovisió i el president espanyol exhibeix l'al·legat antiguerra en què Televisió Espanyola va contraprogramar el festival. El concurs el va guanyar Bulgària i Israel va quedar segon gràcies al televot. L'Organització Mundial de la Salut declara el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda com a emergència de salut pública mundial. Fins ara se n'han confirmat 8 casos, n'hi ha gairebé 250 de sospitosos i han mort una 80 de persones que podrien tenir el virus gairebé totes al Congo. Aquest brot d'Ebola preocupa perquè és una variant que de moment no té vacunes aprovades ni tampoc cap tractament farmacològic. Mor un home tirotejat en ple carrer al districte de Sants Montjuïc. Els fets van passar ahir a 8:15 del vespre al carrer Mineria del barri de la Marina del Port. Els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret de les actuacions. I de l'àmbit cultural destaca que la nit dels museus celebrada ahir ha sumat 125.000 visitants. És un 8,7% més que en l'edició de l'any passat. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i també el Museu de l'Hospitalet han estat tres recintes que han rebut més públic. Han tingut molt bona acollida les activitats adreçades al públic jove.
1: Esports. Máximo Quiles ha guanyat la cursa llarga de Moto3 del Gran Premi de Catalunya. Ara, a un quart d'una, es farà la de Moto2 i a les dues la de MotoGP, amb Àlex Márquez sortint en tercera posició. Ahir va guanyar la cursa sprint. El Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. I Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou després d'anunciar que no renovarà amb el Barça. Avui a 9:15, Barça-Betis amb la TDT de Catalunya Ràdio, abans a les 7, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona, al Tot Gira.
0: I del temps del sol del matí passem a unes hores centrals del dia amb els primers ruixats que arribaran al prelitoral a l'espera de les tempestes de la tarda al Pirineu i també de xàfecs intensos a les comarques de Girona. Les temperatures màximes pujaran de manera lleugera.
2: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen pràcticament 5 minuts de les 12 del migdia. Us acompanya Maria Guixà per repassar les notícies més destacades d'aquest diumenge 17 de maig del 2026. D'entrada, marxant cap a Andalusia perquè la participació a les eleccions andaluses cau mig punt respecte a ara fa 4 anys. Ja han votat la majoria de candidats. Juanma Moreno Bonilla, cap de llista del PP, ha demanat un vot de confiança per tornar a governar, diu, en solitari i sense la necessitat de Vox. D'altra banda, la candidata socialista, María Jesús Montero, necessita una mobilització de rècord dels seus electors per tal d'intentar salvar els mobles. Ens ho amplia tot plegat. Des de Sevilla, l'enviada especial d'aquesta casa, la Paula Brujats. Què tal, Paula? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Doncs, segons les primeres dades, la participació és quasi la mateixa que fa 4 anys. Fins al migdia han votat el 15% dels andalusos i això és 4 dècimes menys que el 2022. A aquesta hora ja han votat tots els candidats. El del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla, ho ha fet a Màlaga i amb el vent a favor per aconseguir una clara victòria que li permeti seguir governant en solitari i sense Vox.
2: Creo que es un día maravilloso para que todo salga como todos queremos, que salga bien, que haya mucha participación, que los ciudadanos opten y decidan libremente por lo que considere más oportuno, más interesante.
3: L'optimisme del Partit Popular contrasta amb el patiment del PSOE, que pot quedar entre 20 i 30 diputats per sota del PP. Poden ser els pitjors resultats del partit Andalusia i per això la candidata Maria Jesús Montero, l'exministra d'Hisenda, ha cridat a la mobilització dels seus electors, no per guanyar, però sí per fer descarrilar la majoria absoluta del PP.
4: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior de otras convocatorias electorales. Por eso, en el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y, por tanto, que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
3: Gairebé 7 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 del vespre en aquestes eleccions que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo segueixen de ben a prop i que també posaran a prova Vox per veure si s'estanca. També se la juguen els partits de l'esquerra del PSOE. Endavant Andalusia pot passar la mà per la cara a Per Andalusia, que és la unió de Podem i Sumar, i podrien fer el sorpasso als socialistes a Cádiz.
0: Doncs tot plegat és la informació que ens ha ampliat des de Sevilla l'enviada especial d'aquesta casa, la Paula Brujats, a qui agraïm aquesta comunicació. Gràcies, Paula.
3: Fins ara. Adéu, bon dia.
0: I a casa nostra, a les portes de la setmana clau per la negociació dels pressupostos, els socis prioritaris del govern comencen a marcar les seves posicions. Tot plegat enmig d'un conflicte obert amb el sector de l'educació, que ha convocat vagues durant tot aquest maig i també a començaments de juny. Ahir, de fet, el principal sindicat del sector, la USTEC, apel·lava a Esquerra i als comuns perquè portin el seu conflicte a la negociació. Els republicans, segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, ja han rebutjat les exigències de la USTEC, tot i assegurar que pressionaran l'executiu català perquè atengui les seves demandes i solucioni el conflicte. Una postura similar a la dels comuns, que avui mateix han dit que s'asseguraran que als comptes hi hagi partides suficients pel sector educatiu, o sigui, que asseguren que hi haurà d'acord entre les dues parts. Sentim la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
5: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
0: Demà a la tarda, per cert, els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar un possible pacte amb el PSC i els comuns es reuniran amb el govern. De l'àmbit internacional, us destacàvem també en titulars, Rússia denuncia un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra. Hi ha almenys 4 morts i també una quinzena de ferits en 14 regions del país. La majoria s'han registrat a la zona de Moscou, en el que ha estat la pitjor jornada a la perifèria de la capital russa des de l'inici del conflicte. Uns bombardejos que han afectat zones residencials i també una refineria de petroli que no ha patit danys importants. També han caigut drons a Crimea i també al Mar Negre i al Mar d'Azov. El Ministeri de Defensa rus ha explicat que aquesta nit ha abatut més de 500 drons i ha obligat a desviar una cinquantena de vols. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, mentrestant ha dit que l'atac d'aquest diumenge està totalment justificat i que el seu objectiu és pressionar Rússia perquè acabi amb la guerra. En un missatge a les xarxes, Zelensky ha tret pit d'haver aconseguit llançar drons a més de 500 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Per la seva banda, Kiev assegura que aquesta nit Rússia ha llançat prop de 300 drons. La majoria diu abatuts per les forces ucraïneses. També de l'àmbit internacional, el Festival d'Eurovisió, marcat per la polèmica presència d'Israel i el boicot de 5 països, ha derivat en una nova picabaralla entre el govern israelià i el govern espanyol. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha acusat directament Pedro Sánchez d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra el seu país. Mentrestant, el president espanyol li ha respost, ho ha fet amb un tuit, on ha escrit que la guerra no me sea indiferente i on ha penjat la cançó Solo le pido a Dios, que va cantar Ana Belén. Va sonar precisament durant el programa musical que Televisió Espanyola va emetre i al vespre per contraprogramar Eurovisió, que només es podia seguir per plataformes com, per exemple, YouTube. La guanyadora del festival va ser per primer cop i contra tot pronòstic Bulgària. Va ser amb la cançó Banga Ranga, un tema interpretat per la cantant Dara.

0: Aquest és el tema que va ser guanyador en aquest certamen d'Eurovisió. Feia, de fet, 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava en aquest certamen musical precisament per problemes econòmics. Israel va quedar en segona posició gràcies al polèmic televot. Ens ho explica tot plegat des de Tel Aviv el corresponsal Jordi Brascó.
1: El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per 2 corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
2: Volen participar-hi. Això és molt gran, Israel.

0: Declarat el brot d'Ebola del Congo i d'Uganda, emergència de salut pública mundial. Les autoritats africanes han confirmat fins ara més d'una vuitantena de morts possiblement relacionades amb la malaltia, pràcticament tots a la República Democràtica del Congo i només una a Uganda. Hi ha 8 casos confirmats, gairebé 250 de sospitosos, i l'OMS recomana que els casos sospitosos s'aïllin i, malgrat alertar que els països fronterers amb el Congo tenen un alt risc de propagació de la malaltia, no aconsella de moment tancar les fronteres. Preocupa, sobretot, la variant del virus. Es tracta de la soca Bundibugyo. Per ara, encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades per combatre-la i que, segons Metges Sense Fronteres, aquesta soca té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. És un brot que s'ha detectat en una zona que viu una greu crisi humanitària amb una elevada mobilitat de població. I davant d'això, el cap del Departament d'Operacions d'Alerta i Respostes d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Abdirahman Mahmoud, llança aquest missatge als països afectats.
1: Sabem molt bé que el país té experiència, però la regió on ha passat és molt inestable, amb la crisi humanitària que l'afecta i la població desplaçant-se des del Sudan del Sud cap a Uganda i altres zones. Per tant, la nostra resposta és donar suport al govern regional i al país en general per demostrar, una vegada més, que poden controlar aquesta catàstrofe.
0: El virus de l'Ebola ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els darrers 50 anys i l'OMS calcula que la taxa de mortalitat que té aquest virus és d'entre el 60 i el 80%. Notícies positives per la dona que es troba en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. La segona prova PCR que li han fet ha confirmat també el resultat, negatiu. Per tant, ara Salut assegura que es manté asimptomàtica en bon estat general i, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològics, haurà de seguir en situació de confinament i d'observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu. Recordem que la dona va ingressar en aquest centre hospitalari el 9 de maig per fer la quarantena. Mentrestant, a Madrid, el pacient amb antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla continua estable, continua millorant, i els altres 13 ingressats continuen asimptomàtics. El creuer Ondius, on es va declarar aquest brot, arribarà a les properes hores a Rotterdam, als Països Baixos. Ho faran 25 tripulants a bord, amb dos sanitaris que tots també continuen de moment asimptomàtics. Un cop arribin, hauran de fer la quarantena i el vaixell també s'haurà de sotmetre a un procés exhaustiu de neteja i de desinfecció. Més qüestions. Abans d'obrir àrea de servei, us expliquem que baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Segons us avança aquesta emissora i amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, l'any 2024 es van fer 21.000 instal·lacions. L'any passat, per exemple, van baixar només fins a les 15.000. Són xifres que queden lluny de les de l'any 2022, en què se'n van posar més de 39.000, i també del 2023, amb prop de 42.000. Això coincideix amb uns anys amb el preu de l'electricitat disparat arran de la guerra d'Ucraïna i amb la convocatòria d'ajuts per instal·lar plaques solars. Ara, sense les noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camps, directora de l'Institut Català d'Energia.
2: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Aquesta frenada té com a excepcions la indústria i els autoconsums compartits, és a dir, persones o grups de persones o empreses, per exemple, que fan una instal·lació conjunta i comparteixen electricitat produïda. En total, a Catalunya hi ha unes 140.000 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, gairebé una tercera part de l'objectiu de l'any 2050, que s'arribi a les 500.000.
3: El temps.
0: En punt un quart d'una del migdia, moment de repassar l'actualitat meteorològica que ens porta el Néstor Gómez.
4: Després d'un matí assolellat, s'espera que a mesura que vagin passant les hores, les nuvolades creixin i arribin els primers ruixats a partir del migdia a punts del prelitoral i sobretot serà aquesta tarda quan els ruixats i les tempestes abraçaran el Pirineu per a Pirineu i sobretot les comarques de Girona. És en aquesta zona, les comarques de Girona, també cap a Osona, on poden ser localment intenses, acompanyades de tempesta i localment fins i tot també de calamarsa. A banda d'aquesta aquestes precipitacions que després s'esperen cap a les comarques de Girona, també n'esperem cap al massís dels Ports. A la resta del país, al migdia tarda serà assolellat amb el cel variable i sense precipitacions. O tot això

0: amb un dia en el qual les temperatures màximes remunten respecte a la jornada d'ahir. Avui s'espera moltes capitals de comarca per sobre dels 20 graus i fins i tot a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre es pot enfilar cap als 23-24 i no descartem que cap a Móra d'Ebre arribem cap als 25 graus. Això avui. De cara a demà continuarem parlant de certa inestabilitat, sobretot al matí amb pluges cap al Camp de Tarragona, una matinada també que serà insegura a la meitat nord del país i ja de bon matí, com dèiem, amb aquestes pluges al Camp de Tarragona. I no només això, sinó que a la tarda novament haurem de parlar de pluges a les comarques de Girona i a punts del prelitoral. Tot sembla indicar que serà a partir de dimarts quan les precipitacions, però sobretot l'estabilitat, guanyi terreny, una estabilitat que anirà acompanyada també d'una pujada de les temperatures.
1: Hola! Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
2: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
1: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
2: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
1: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
2: A mi no em miris, eh?
1: Que hi ha el dissabte que hi ha, què dius?
2: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
1: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
2: Em sap greu.
1: No, no, a mi no està bé.
3: Col·lapse, amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Passen 3 minuts d'un quart d'una del migdia, nou tiroteig a Barcelona que ha deixat un home mort en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc, uns fets que van passar ahir a quarts de 8 del vespre al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, molt a prop del passeig de la Zona Franca. Els Mossos van rebre diversos avisos que alertaven d'una persona greument ferida i, segons diversos testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant en direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diversos cossos de seguretat, també sistemes d'emergència mèdiques que ja van constatar la mort de la persona. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets. La investigació està sota secret de les actuacions en el que és ja el tercer tiroteig al carrer a les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat va morir un home al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar en aquest cas greument ferit al barri de Sants. La visita del Papa a la presó de Brians durarà uns 20 minuts i es farà a la sala d'actes del centre penitenciari. A l'arribar a la sala, un grup d'interns rebrà el pontífex amb una cançó. Són detalls que ha explicat el mossèn del centre, Jesús Bell, responsable de la pastoral penitenciària a Brians. Ho ha fet el programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio i també ha explicat que després de la cançó de benvinguda, dues internes donaran el seu testimoni i està previst que el Papa també els adreci unes paraules a tots plegats. El pare Jesús Bel ha explicat al Paraules de Vida, com diem, que tots els interns amb aquesta visita estan completament entusiasmats.
5: Y enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros. Le importamos al Papa y viene a vernos. O sea, la sorpresa le lleva a esa admiración, a esa gratitud, no solo de los que vienen a misa, sino de personas que vienen otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
4: El pare Jesús Bel fa 10 anys que és capellà del centre penitenciari a Brians, està al capdavant de la pastoral penitenciària i, en aquest cas, de la diòcesi de Sant Feliu, de la qual també formen part dos capellans més i també un grup de voluntaris. Passen 5 minuts d'un quart d'una, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, s'ha estrenat amb gran èxit al Festival de Cinema de Cannes i ja estan algunes travesses per entrar al palmarès de dissabte vinent, igual com va passar, per exemple, l'any passat amb la pel·lícula Sirat. Els protagonistes d'aquest film són Javier Bardem i Victoria Luengo. Ens ho explica l'enviat especial a Cannes, el Marc Garriga.
6: Rodrigo Sorogoyen, conegut per Asbestas, guanyadora de 9 Goyas, ha fet la seva pel·lícula més rodona, amb pes, entre d'altres coses, per unes extraordinàries interpretacions de Javier Bardem i Victoria Luengo. El film són pare i filla, que es retroben al cap dels anys, quan ell, penedit per haver-la abandonat per fer fortuna com a cineasta als Estats Units, la vol recuperar i li ofereix un paper protagonista en el pròxim film que han de rodar al Sàhara. És una pel·lícula sobre l'abandonament, el perdó i l'abús de poder, amb dues escenes antològiques, la inicial, la primera trobada entre els dos en un restaurant on els dos intèrprets brillen per la seva capacitat d'improvisació i una altra durant el rodatge al voltant d'una taula que fa un recorregut magistral de la comèdia al drama humà més profund. L'actriu mallorquina formada a Catalunya assegura que intenta no viure tot el que està passant com un punt d'inflexió.
7: La veritat és que et soc molt honesta. Jo suposo que sí, però no ho visc així. Potser és una protecció, eh? Estic vivint una sensació que estic amb vosaltres, una terrassa, parlant d'una pel·li que m'agrada molt, amb un company que m'agrada molt. No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. la pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
6: Bardem ha afegit en català que a ell també li ha agradat treballar amb ella.
8: M'agrada molt. M'agrada molt. És que ella és muy molt. Ella és muy molt.
7: Esto, por favor, es el mejor corte que vas a sacar.
8: Ella mola mucho.
6: L'actor ha confessat que, de moment, no té cap constància que l'hagin cancel·lat per les seves proclames palestines.
8: Tengo rumores de cosas que han pasado. Si supiese a ciencia cierta qué y el qué, lo hubiese dicho. Porque eso es lo que está cambiando. Ahora ya hay valor para denunciar cuáles son las empresas, las productoras o los individuos que están haciendo eso, porque está cambiando la narración. La narrativa ya no la controlan ellos.
6: El ser querido arribarà als cinemes a finals d'agost.
4: I abans de l'actualitat esportiva, també us expliquem que la nit dels museus celebrada ja ha comptat amb 125.000 visitants. Això suposa un 8,7% més que en l'edició de l'any passat. Aquest any, al certamen hi han participat 94 equipaments de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes que han rebut més públic, segons informa l'Institut de Cultura de Barcelona. Han tingut molt bona acollida, per exemple, les activitats adreçades al públic jove i vinculades a la música, les arts urbanes, els formats participatius, com per exemple el concert de Gregotecno, que es va fer a la sala oval del MNAC amb la barreja peculiar de Can Gregorià i bases electròniques. Ho explica la directora de Museus de l'ICUP, Montse Torres.
9: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic habitual. Habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
4: Un altre dels protagonistes de l'edició d'aquest any ha estat el monestir de Pedralbes, que celebra els seus 700 anys d'història. La iniciativa aquesta de la nit dels museus s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà, Esplugues de Llobregat o Sant Adrià de Besòs.
10: Esports.
11: Tenim...
4: Són 6 els minuts que ens separen de 2:15. S'avançava el Biel. Què tal, Biel?
11: Sí, perdona, Maria.
4: Bon dia. Amb actualitat que d'entrada ens porta cap al circuit de Catalunya.
11: Exacte, sí, perquè anem a dir que tenim en marxa aquesta cursa llarga de Moto2 del Gran Premi de Catalunya. Anem, quan puguem, cap al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, al Vallès Oriental, per seguir aquesta cursa amb l'Oriol Rodríguez. Oriol, bon dia.
12: Hola, bon dia. Ara mateix tenim en marxa aquesta cursa de Moto2. S'han disputat 5 voltes de les 21 previstes amb núvols amenaçadors al circuit. Veurem si en pluja o no. Ara mateix Vietti és a la primera posició per davant de González i d'Ortolà en aquestes primeres voltes. L'avantatge de Vietti a poc a poc es va incrementant a mesura que avancen aquestes voltes. Abans hem assistit a una cursa bastant més emocionant pel que fa a Moto3 amb victòria del líder del Mundial Máximo Quiles, una victòria basada en l'avançament que ha fet pràcticament en el darrer revolt amb el català Joel Esteban, que ha anat de més a menys, ha acabat finalment fora de la zona dels punts a la 16a posició. Però tot plegat és l'aperitiu del que ens arribarà a partir de les 2 de la tarda. Serà quan arribarà la cursa de MotoGP amb el català Àlex Márquez, que ahir es va imposar a la cursa sprint. Avui sortirà des de la tercera posició en una pole position que serà i és de fet per Pedro Acosta, i a la 17a i 19a posició hi trobem els altres catalans, que no són altres que Maverick Viñales i Alec Rins, perquè Marc Márquez, ja ho sabeu, aquest cap de setmana no és al circuit, està lesionat i per tant no podrà competir. Mirarà de reull què fan els seus competidors en la lluita pel títol, bàsicament Bezzecchi, que ahir només va sumar un punt i que avui sortirà des de la 12a posició.
11: A la Lliga ACB de bàsquet tenim en joc ara mateix el Lleida-Gran Canària, un duel que pot ser clau per certificar la salvació dels de la terra ferma i que es pot veure, per cert, per Esport 3. El segon quart està guanyant el Lleida de 7, ara mateix 22-15. També està en joc el Madrid-Joventut. Bé, començarà, no està en joc encara, començarà d'aquí a 4 minuts. I a les 8 del vespre el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen aconseguir la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria continuar aspirant a la segona posició a falta de dos partits. N'ha parlat el jugador blaugrana, Willy Hernán Gómez.
13: Se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros, pues, vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
11: Els de Xavi Pascual tenen 5 baixes: Jan Veseli, Tomas Satoranski, Nicola Provitola, Nicola Kusturica i Will Clyburn, que avui fa 36 anys.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En futbol, notícia d'aquest matí: el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol i per les 4 pròximes temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que és un honor, que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. Mentrestant, Mourinho va admetre ahir al vespre contactes del seu agent amb el Madrid.
14: En este momento tengo un contrato con Benfica. En este momento tengo una propuesta del Benfica. Y en este momento tengo esta ventana de decisión. Tranquilo. Mañana me voy a despertar como entrenador del Benfica. Lunes me voy a despertar como entrenador del Benfica y ya veremos qué pasa.
11: Tot plegat el dia en què Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys va anunciar ahir que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Avui dirà adéu a l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre al Camp Nou, partit a 9:15 que podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid amb un altre comiat, el de Griezmann. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens i el Girona és 15è, amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Aquest Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona els podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això l'endemà que el Barça guanyés la Copa de la Reina i ja mira cap a la final de la Champions de dissabte que ve. Les blaugranes van guanyar l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el tercer títol de la temporada. Dissabte que ve a Oslo s'enfrontaran a l'Olympique de Lyon amb l'objectiu d'aconseguir la que seria la seva quarta Lliga de Campions. I avui fa 20 anys d'això.
15: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova central la peu esquerra per Belletti, que s'incorpora, centrada, xut de Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Belletti, gol de...
11: La segona Champions del Barça, la temporada 2005-2006, a la final de París contra l'Arsenal, una final que l'equip de Rijkaard va guanyar gràcies a aquest gol de Giuliano Belletti, que ara sentíem narrat per Joaquim Maria Puyal. Avui, coincidint amb aquest 20è aniversari, estrenem el Rècords París 2006, que recorda aquella final, i trobareu els testimonis d'Andrés Iniesta, Ferran Soriano i Manuel Almunia, entre d'altres, i també el del mateix Belletti. Aquest Rècords el podeu trobar al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info.
11: I parlem d'hoquei patins, perquè ara a la una es disputarà la final de la Copa Femenina entre el Vilassana i l'equip local, el Gijón. També ha començat ja el primer partit del play-off de l'hoquei Lliga masculina. Avui es juga l'Igualada-Voltregà.

0: En punt dos quarts d'una del migdia, som a 3 Cat Info, és diumenge 17 de maig del 2026 i aquests són alguns dels arguments informatius més destacats de la jornada. En marxa aquesta hora les eleccions a la Junta d'Andalusia, la participació cau un mig punt respecte a la d'ara fa 4 anys. Els principals candidats fan una crida a votar des del PP per no dependre de Vox i des del PSOE per evitar empitjorar el resultat respecte als últims comicis. Almenys 4 morts i 15 ferits, la majoria a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des de l'inici de la guerra. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys, en què, segons Zelensky, està totalment justificat, diu, per pressionar Rússia perquè acabi amb la guerra. També l'OMS ha declarat el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda emergència de salut pública. Fins ara s'han notificat una 90ena de morts. I en aquesta mitja hora que ens separa de la una del migdia, a 3Cat Info també us oferirem una nova entrega de l'Espai Mapa Mundi. Avui viatjarem al remot arxipèlag de Svalbard. És l'únic territori de l'OTAN on hi ha un poble rus. I en esports, què destaca, Biel Cadilla?
1: Doncs que tenim en marxa ara mateix la cursa llarga de Moto2, la Gran Premi de Catalunya. A les dues, la cursa llarga, en aquest cas, de MotoGP, que és la que ens interessa més, perquè corre Àlex Márquez, que ahir va guanyar la cursa sprint.
0: I del temps, el sol d'aquest matí doncs ens acompanyarà a les hores centrals del dia. Arribaran ja els primers ruixats a la zona del prelitoral a l'espera de les tempestes de tarda, sobretot localitzades al Pirineu, i també de xàfecs intensos que puguin arribar a les comarques de Girona. Les temperatures màximes també pujaran lleugerament. Dos quarts d'una del migdia i dos minuts. Comencem parlant-vos dels comicis andalusos perquè la participació a les eleccions cau mig punt respecte a la d'ara fa 4 anys. Ja han votat la majoria de candidats. Juanma Moreno Monilla ho ha fet ja ben d'hora. El cap de llista del PP ha demanat un vot de confiança per tornar a governar, diu, en solitari i sense la necessitat de dependre de Vox. La candidata socialista, María Jesús Montero, necessita, en canvi, una mobilització de rècord per intentar salvar els mobles. Ens ho explica tot plegat des de Sevilla l'enviada especial, la Paula Brujats.
2: Segons les primeres dades, la participació és quasi la mateixa que fa 4 anys. Fins al migdia han votat el 15% dels andalusos i això és 4 dècimes menys que el 2022. A aquesta hora ja han votat tots els candidats. El del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla, ho ha fet a Màlaga i amb el vent a favor per aconseguir una clara victòria que li permeti seguir governant en solitari y sense Vox.
3: Creo que es un día maravilloso para que todo salga como todos queremos, que salga bien, que haya mucha participación, que los ciudadanos opten y decidan libremente por lo que considere más oportuno, más interesante.
2: L'optimisme del Partit Popular contrasta amb el patiment del PSOE, que pot quedar entre 20 i 30 diputats per sota del PP. Poden ser els pitjors resultats del partit Andalusia i per això la candidata María Jesús Montero, l'exministra d'Hisenda, ha cridat a la mobilització dels seus electors, no per guanyar, però sí per fer descarrilar la majoria absoluta del PP.
4: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior de otras convocatorias electorales. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y, por tanto, que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
2: Gairebé 7 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 del vespre en aquestes eleccions que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó segueixen de ben a prop i que també posaran a prova Vox per veure si s'estanca. També se la juguen els partits de l'esquerra del PSOE. Endavant Andalusia pot passar la mà per la cara a Per Andalusia, que és la unió de Podem i Sumar, i podrien fer el sorpasso als socialistes a Cádiz.
0: Tot plegat a les portes d'una setmana que a casa nostra és clau per la negociació dels pressupostos. Els socis prioritaris del govern comencen davant d'aquest escenari a marcar les seves posicions enmig precisament d'un conflicte obert amb el sector de l'educació, que ha convocat vagues durant tot aquest maig i també a començaments de juny. Ahir el principal sindicat del sector, l'USTEC, apel·lava a Esquerra i als comuns perquè portin el seu conflicte a la negociació. Els republicans, segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, ja han rebutjat les exigències de l'USTEC, tot i assegurar que pressionaran l'executiu català perquè atengui les seves demandes i pugui solucionar el conflicte. Una postura postura similar a la dels comuns, que avui mateix han dit que s'asseguraran que als comptes hi hagi partides suficients pel sector educatiu. O sigui, que asseguren que hi haurà acord amb les dues parts. Sentim la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
5: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
0: Demà a la tarda els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar un possible pacte amb el PSC i els comuns es reuniran amb el govern. Obrim plana internacional, Rússia denuncia un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra. Hi ha almenys 4 morts i una quinzena de ferits en 14 regions del país. La majoria s'han registrat a la zona de Moscou, en la pitjor jornada a la perifèria de la capital russa des de l'inici del conflicte. Els bombardejos han afectat zones residencials, també una refineria de petroli que no ha patit, això sí, danys importants. Han caigut drons a Crimea, també al Mar Negre i al Mar d'Azov. I el Ministeri de Defensa rus ha explicat que aquesta nit ha batut més de 500 drons i ha obligat a desviar una cinquantena de vols. Mentrestant, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que l'atac d'aquest diumenge està totalment justificat i que el seu objectiu, diu, és pressionar Rússia perquè acabi amb la guerra. En un missatge a les xarxes, Zelensky ha tret pit d'haver aconseguit llançar drons a més de 500 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Per la seva banda, Kiev assegura que aquesta nit Rússia ha llançat prop de 300 drons, la majoria batuts per les forces ucraïneses. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat el brot d'Ebola del Congo i d'Uganda emergència de salut pública mundial. Les autoritats africanes han confirmat fins ara més d'una vuitantena de morts, possiblement relacionades amb la malaltia, pràcticament tots a la República Democràtica del Congo. I, en canvi, un mort, en aquest cas, a Uganda. Hi ha 8 casos confirmats i gairebé 250 casos sospitosos. L'OMS recomana, doncs, que els sospitosos es puguin aïllar, malgrat, diu, alertar els països fronterers amb el Congo que tenen un alt risc de propagació de la malaltia que, de moment, no tanquin encara fronteres. Preocupa la variant del virus, que no té fàrmacs ni vacunes aprovades i que, segons Metges Sense Fronteres, té una letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. És un brot que s'ha detectat en una zona que precisament està immersa en una crisi humanitària greu, amb elevada mobilitat de població. I des de l'OMS, el cap del Departament d'Operacions alerta a aquests països afectats que vigilin.
6: Sabem molt bé que el país té experiència, però la regió on ha passat és molt inestable, amb la crisi humanitària que l'afecta i la població desplaçant-se des del Sudan del Sud cap a Uganda i altres zones. Per tant, la nostra resposta és donar suport al govern regional i al país en general per demostrar, una vegada més, que poden controlar aquesta catàstrofe. To show again that they can control
0: this outbreak. El virus de l'Ebola ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els darrers 50 anys. I sense deixar l'actualitat relacionada amb la salut, afectats per la malaltia de Lyme reclamen més reconeixement del sistema sanitari i sobretot també proves diagnòstiques que puguin ser més fiables. Els pacients d'aquesta afecció bacteriana que transmeten especialment les paparres demanen més recerca i alerten que Catalunya encara no es recull de manera sistemàtica els registres de salut pública. El 2023 es van registrar 206 casos a Catalunya. És un increment del 50% en 5 anys. Tot i això, els experts adverteixen que les dades no són del tot fiables per la dificultat del diagnòstic. El Lyme és una infecció que transmeten les paparres i que, si es detecta a temps, es pot tractar, però no, en alguns casos pot cronificar-se i arribar, per exemple, a poder ser incapacitant pels malalts. Des de l'associació SLIME, Nayara Oleguer reclama millores en el diagnòstic. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Lo que pedimos desde SLIME es que se cambien esas analíticas porque independientemente de que la enfermedad de Lyme hay que diagnosticarla por clínica, es decir, por sintomatología, también se hacen pruebas analíticas. Entonces, con todos los fallos que hay, pues hay muchos falsos negativos que sigue sin diagnóstico y otra mucha gente infradiagnosticada con otras enfermedades.
0: El doctor Manuel Cervantes, expert en malalties infeccioses, reconeix la complexitat del diagnòstic en alguns casos.
8: Que és que les manifestacions cròniques del Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final, el metge que no ho veu clar diu, deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre. I potser és veritat, però no tens una seguretat com tens amb altres malalties.
0: I canviem ara radicalment de qüestió. Parlem de cultura, parlem d'art, perquè l'art, la música i la cultura pop desembarquen a la Casa de Cultura de Girona amb una exposició que reuneix obres emblemàtiques d'artistes com Warhol o Murakami. Proposa un recorregut per la diversitat d'un moviment iniciat als anys 50 que va revolucionar la creació artística en connexió amb la cultura de masses. És una crònica de Girona, de la Maria Rovira.
9: L'exposició This is Pop, 50 anys d'art, música i cultura pop, explora la revolució artística del moviment des dels inicis, primer a la Gran Bretanya i després als Estats Units, en un context de postguerra i una societat fascinada pels nous mitjans de comunicació i la publicitat. Ens ho explicava Antonella Montinaro, comissària de la mostra.
10: Con respecto al pop británico podemos encontrar artistas como Peter Blake, Sir Hamilton, Eduardo Paolozzi, todos artistas que empezaron trabajando con el collage, también muy vinculados al mundo de la música. Por ejemplo, en el caso de Peter Blake fue el que creó la famosa portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de Beatles.
9: Un itinerari per obres icòniques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami, la repercussió del moviment a Espanya amb el peculiar retrat de Felip IV d'Equipo Crònica o el flirteig amb el còmic de Roy Lichtenstein. La mostra passeja per la transversalitat d'un moviment impregnat d'imatges i temes de la societat de consum amb mirada crítica.
10: Creo que lo interesante del pop art es cómo esa línea entre lo que es la cultura, digamos, hegemónica o la cultura culta con lo que es la cultura de masa, los medios de comunicación de masa, cómo esa línea cada vez es más desdibujada y cómo, digamos, la cultura popular se convierte en la materia estética del trabajo de los artistas, ¿no?
9: El paper essencial de la música és un dels eixos principals de l'exposició, segons la comissària de la mostra.
10: Encontramos portadas de Banksy hasta Jeff Koons, Andy Warhol, incluso también en la portada de Equipo Crónica de un artista català, Raimon. Parece muy interesante porque ahí la imagen se vincula también a la canción de protesta. Justo en la portada puede ser una menina, que es algo como muy reconocible de los trabajos de Equipo Crónica, su recurso apropiacionista también.
9: L'exposició mostra com l'evolució cap al neopop, la postmodernitat i l'art urbà ha fet per viure un llenguatge artístic que es reprodueix en l'actualitat i que es projecta per un públic jove.
10: Pues tú estás dándote cuenta de, ay, mira, los bolsos de colores de Louis Vuitton con la margarita de colores la ha hecho Takashi Murakami. Ay, este me gusta. Mira, Jeff Koons, el que le ha hecho la portada Lady Gaga, ¿no? A lo mejor a mí me horroriza Lady Gaga, pero me encanta la portada de Jeff Koons, donde sale la Venus moderna construida con trozo de la Venus de Botticelli, con la escultura del Bernini y con la Venus, con la Glazing Ball. Y eso al final, ¿qué es lo que hace? Contextualizar la cultura de tu tiempo, hacerte entender que es un prototipo, ¿no?
9: La mostra es podrà veure a la Casa de Cultura de Girona fins al 4 de juliol.
0: D'aquí dos minuts seran 3:15 del migdia. Abans de l'àrea de servei us expliquem que va en augment la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu n'és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous reptes o nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això el que va comportar va ser el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
11: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer, pla de viabilitat de futur i a la cerca de finançament.
0: A través de Reempresa, Oriol Batlle s'ha convertit en copropietari de Campi Gràfic, una empresa amb prop de 60 anys d'història que es dedica a fabricar etiquetes adhesives a Campdevànol, al Ripollès. El seu propietari anterior es va jubilar i fa un any Batlle hi va veure una gran oportunitat de negoci. Exposa com els hi va.
12: Durant aquest any hem tingut una formació molt, molt bona amb l'antic propietari, que és vital. O sigui, un cop compres una companyia d'un sector que no coneixes, o aprens de l'antic gerent i de tot l'equip, o no, ja no pots tirar endavant, no? Ara coneixem una miqueta més el sector, doncs ara estem mirant de comprar maquinària, estem incorporant gent nova, proposem fer petits canvis.
0: La Pimec també assessora i acompanya en el procés de compravenda d'empreses. El director de l'àrea de finançament de la patronal, Pere Cots, detalla l'avantatge principal.
13: Si tu et creixes un negoci en funcionament, des del primer dia tindràs facturació. Si tu arrenques de zero, tindràs tot un procés de maduració, no? Entenem que si un negoci està mínimament ben estructurat, doncs és avantatjós continuar-lo.
0: En punt, 3:15 del migdia.
14: El temps.
0: L'actualitat meteorològica ens la porta el Néstor Gómez.
15: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'augment dels núvols. A partir del migdia ja poden caure les primeres precipitacions a punts del prelitoral, preferentment cap al Vallès, algun punt fins i tot al Penedès, i serà durant la tarda quan les precipitacions als ruixats arribin a qualsevol punt de les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Ara bé, les pluges més intenses s'esperen cap a les comarques de Girona, sobretot cap a punts del Pla de l'Estany, Garrotxa, la Selva, també cap a Osona o també a l'àrea del Ripollès, unes precipitacions que poden anar acompanyades de tempesta i puntualment de calamarsa. Un altre indret de precipitacions cap al massís dels Ports, a l'extrem sud del país. A la resta de Catalunya el que tindrem serà una tarda assolellada, però també amb intervals de núvols. Aquestes precipitacions, com dèiem, ens aguantaran o es mantindran fins al vespre, primera hora de la nit. Tot això en un dia en el qual les temperatures mínimes han pujat i també ho faran les màximes. Les màximes molts indrets del país, per sobre dels 20 graus, i les més altes s'ha assoliran valors de 25 graus, 24-25 graus, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquesta nova setmana, la que començarem demà, doncs començarà amb inestabilitat, amb pluges de matinada a la meitat nord del país, pluges a primera hora del matí al Camp de Tarragona i ruixats i tempestes de tarda a les comarques de Girona i també al prelitoral. A partir de dimarts començarà a millorar una miqueta més la situació meteorològica, serà més estable a la vegada que a partir de dimarts remuntaran clarament les temperatures.
14: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
16: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
17: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
18: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I
17: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
19: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
20: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
21: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
22: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
21: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
23: Molts diuen que és com el canari de la mina,
1: perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
21: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
3: Sí, lo de osos polares, están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
21: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
4: I don't understand the difference.
23: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
21: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruski Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
24: It's just the sheer beauty of it.
25: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
21: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
26: Noruega té problemes greus a Svalbard. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
16: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
14: Esports.
0: 6 minuts i seran la una del migdia, 6 minuts que dediquem amb el Biel Cadilla a l'actualitat esportiva. Biel, què tal? Bona tarda.
27: Hola, Maria, bon dia. Doncs mira, busquem ara mateix l'última hora al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, al Vallès Oriental, on acaba d'acabar la cursa llarga de Moto2. Oriol Rodríguez, bon dia.
28: Bon dia, ho ha fet amb victòria del madrileny Manuel González, del líder de la classificació de Moto2, que s'ha imposat en aquest circuit per davant de Celestino Vietti. Ho celebra ara Manuel González amb aquesta victòria. És la primera que aconsegueix aquesta temporada a la categoria Moto2, tot i que és el líder d'aquesta categoria. El podi el completen Celestino Vietti, l'italià, i Izan Guevara, també el pilot espanyol, que aconsegueix també pujar al podi, el segon classificat a la general d'aquest Mundial. Abans hem assistit a la victòria de Quilmes a la cursa Moto3. Tot plegat és l'aperitiu del que ens arribarà a les 2 de la tarda. Serà quan hi haurà el plat fort del dia, és aquesta cursa de MotoGP, en la qual les esperances catalanes estan dipositades en el bon paper que pot fer a priori Àlex Márquez. Ahir es va imposar a la cursa sprint i avui sortirà des de la tercera posició a la grella sortida amb una pole position que té Pedro Acosta, el pilot de Múrcia, amb altres pilots catalans que avui també tenim a la sortida, com són Maverick Viñales, que torna després de la seva lesió a la 17a plaça, i també la 19a per a l'Ecrins. Però el que hem vist ara és la victòria de Manuel González, del pilot de Madrid, a la cursa de Moto2. És la prèvia de que ens arribarà a partir de les 2 de la tarda amb transmissió en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
27: A la Lliga CB de bàsquet tenim el descans, el partit entre el Lleida i el Gran Canària. Anem ara cap, per cert, partit que es pot veure per Esport 3. Anem ara cap al pavelló Barris Nord de Lleida. Ernest Macià, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. És un partit important pel Lleida, ja que en cas de victòria es salvarà matemàticament. Els triples i quadruples empats afavoreixen l'equip de la terra ferma i, per tant, no caldria esperar una derrota de ningú més, per exemple, l'Andorra. El Lleida està fent els deures i ara mateix estaria salvat, perquè el descans guanya 40-24. Molt bon partit de l'equip de la terra ferma, molt sòlid en tot moment. 8 punts per a Krutwig i també per a Oriol Paulí, que està sent el millor del partit fins ara.
27: Gràcies, Ernest. També tenim en joc a aquesta hora el partit de la penya a la pista del Reial Madrid. El segon quart està perdent la penya de 10, Madrid 27, Joventut 17. A les 8 del vespre, el Barça visitarà la pista del Tenerife amb l'objectiu d'aconseguir la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria continuar aspirant a la segona posició a falta de 2 partits. Els de Xavi Pascual, això sí, tenen 5 baixes: Jan Veseli, Tomas Satoranski, Nicola Provitola, Nicola Kusturica i Will Clyburn, que avui fa 36 anys.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: En futbol, l'Ona Sant Adrià juga a aquesta hora l'anada del final del play-off d'ascens a la Primera Federació Femenina contra el filial de la Reial Societat al camp de futbol del Sem Besòs. Pau Masmartí, bon dia.
6: Bon dia, l'Ona Sant Adrià i l'actual Badalona Women B, que va guanyant per 1-0 contra la Reial Societat B en aquesta final pel play-off d'ascens de segona federació femenina a primera federació femenina, la que seria la segona categoria del futbol espanyol femení. S'ha avançat el Badalona Women B al minut 20, ara estem al 23, amb un golaç espectacular des de la banda esquerra, que Berta Doltrà ha xutat des del pic de l'àrea i la pilota s'ha colat pel segon pal. De moment, minut 24 de partit, Badalona Women B 1, Reial Societat B 0.
5: 3CAT Info.
27: Encara en futbol, el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que és un honor, que veu amb molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. Mentrestant, un altre ex del Madrid, Mourinho, ha admès contactes del seu agent per tornar al Club Blanc.
7: En aquest moment tengo un contrato con Benfica. En aquest moment tengo una proposta del Benfica. Y en este momento tengo esta ventana de decisión. Tranquilo. Mañana me voy a despertar como entrenador del Benfica. Lunes me voy a despertar como entrenador del Benfica y ya veremos qué pasa.
27: Tot plegat el dia en què Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou, el davanter polonès de 37 anys va anunciar que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Avui dirà adéu a l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre al Camp Nou, partit a 9:15. El podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid, amb un altre comiat, el d'Antoine Griezmann. Els blanquiblaus són 14ens, amb 3 punts d'avantatge sobre el descens, i el Girona 15è, amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona els podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Tot plegat també l'endemà que el Barça guanyés la Copa de la Reina, ja amb la mirada posada cap a la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió. Les blaugranes es van imposar ahir a la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid per 3-1.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar.
8: entendre.
27: Més coses en hoquei patins. Ara, a la una del migdia, es disputarà la final de la Copa Femenina entre el Vilassana i l'equip local, el Gijón, a Astúries. Ha començat també ja el primer partit del playoff de l'hoquei Lliga masculina. Avui es juga a l'Igualada-Voltregà, jugats ahir Barça 2, Noia 1, Liceu 3, Lleida 2 i Calafell 1, Reus 8.
8: Trescat Info.

0: La participació avui a les eleccions que es fan a Andalusia cau mig punt respecte ara fa 4 anys. Els principals candidats han exercit ja el seu dret a vot, fent una crida a votar. Des del Partit Popular per no dependre de Vox, des del PSOE per evitar empitjorar els resultats respecte ara fa 4 anys. A punt de començar una setmana decisiva per als pressupostos catalans i en ple conflicte amb el sector a l'ensenyament. Esquerra i els comuns es desmarquen de les pressions de la USTEC, sindicat majoritari als docents, perquè portin les seves reivindicacions a aquesta negociació. Demà Esquerra farà Consell Nacional i els comuns es reuneixen amb el govern. Com a mínim 4 persones mortes i 15 de ferides, la majoria a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys que, segons el president ucraïnès, està totalment justificat, diu, per pressionar Rússia perquè acabi amb aquest conflicte. Israel acusa Pedro Sánchez d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern amb el boicot a Eurovisió, i el president espanyol exhibeix l'alegat antiguerra amb què Televisió Espanyola ahir va contraprogramar el festival. El concurs el va guanyar Bulgària, per sorpresa, primera vegada que el guanya. Israel va quedar segon gràcies al televot. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ha detingut un home de 30 anys com a principal sospitós d'un tiroteig aquesta matinada al barri de Sant Josep, que no ha causat ferits. Ahir a la tarda va haver un tiroteig al districte de Sants Montjuïc, a Barcelona, que en aquest cas sí que va provocar un mort. L'Organització Mundial de la Salut declara el brot d'Ebola detectat a la República Democràtica del Congo i a Uganda emergència de salut pública mundial. Fins ara se n'han confirmat 8 casos, n'hi ha gairebé més de 250 de sospitosos. I han mort una 80 de persones que podrien tenir el virus, gairebé totes al Congo. La nit dels museus, celebrada ahir, suma 125.000 visitants. És un 8,7% més que l'edició de l'any passat. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona o el de l'Hospitalet han sigut els 3 recintes que han rebut més gent. I han tingut molt bona acollida les activitats, sobretot pensades pel públic més jove.
1: Esports.
2: Manu González i Máximo Quiles, campions de les curses llargues de Moto2 i Moto3 del Gran Premi de Catalunya. A les dues, d'aquí una hora, la de MotoGP amb Àlex Márquez sortint en tercera posició. Ahir va guanyar la cursa sprint. A la Lliga ACB de bàsquet tenim en joc a aquesta hora el Lleida Gran Canària, guanya l'equip de la Terra Ferma 43-27 i també el Madrid Joventut perd la penya 29-26. El dia que Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou després d'anunciar que no renovarà amb el Barça. Avui a 9:15, Barça-Betis amb la TDT de Catalunya Ràdio, abans a les 7, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. El tot gira.
0: Migdia encara amb algunes estones de sol, que mica en mica en seran menys, comencen a aparèixer més núvols i primers ruixats al prelitoral a l'espera de tempestes a la tarda al Pirineu i xàfecs intensos a les comarques de Girona. Les màximes van pujant.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de la 1 del migdia, us està parlant Jaume Brufau. La participació a les eleccions andaluses cau mig punt respecte a ara fa 4 anys. Ja han votat la majoria de candidats. Juanma Moreno Bonilla, cap de llista del PP, ha demanat un vot de confiança per poder tornar a governar en solitari, sense dependre de Vox, i la candidata socialista María Jesús Montero ha dit que necessiten una mobilització rècord dels seus per salvar els mobles. Comicis importants que seguim amb l'enviada especial de 3CAT Info a Sevilla, Paula Brujats.
3: Segons les primeres dades, la participació és quasi la mateixa que fa 4 anys. Fins al migdia han votat el 15% dels andalusos i això és 4 dècimes menys que el 2022. A aquesta hora ja han votat tots els candidats. El del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla, ho ha fet a Màlaga i amb el vent a favor per aconseguir una clara victòria que li permeti seguir governant en solitari i sense Vox.
4: Creo que es un día maravilloso para que todo salga como todos creemos. Que salga bien, que haya mucha participación, que los ciudadanos opten y decidan libremente por lo que considere más oportuno, más interesante.
3: L'optimisme del Partit Popular contrasta amb el patiment del PSOE, que pot quedar entre 20 i 30 diputats per sota del PP. Poden ser els pitjors resultats del partit Andalusia i per això la candidata Maria Jesús Montero, l'exministra d'Hisenda, ha cridat a la mobilització dels seus electors, no per guanyar, però sí per fer descarrilar la majoria absoluta del PP.
5: Siempre nos preocupa que la participació en les eleccions sea la adequada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior de otras convocatorias electorales. Por eso, en el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y, por tanto, que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
3: Gairebé 7 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 del vespre en aquestes eleccions que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo segueixen de ben a prop i que també posaran a prova Vox per veure si s'estanca. També se la juguen els partits de l'esquerra del PSOE. Endavant Andalusia pot passar la mà per la cara a Per Andalusia, que és la unió de Podem i Sumar, i podrien fer el sorpasso als socialistes a Cádiz.
0: A les portes d'una setmana clau per la negociació dels pressupostos, els socis prioritaris del govern comencen a marcar les seves posicions. Tot plegat enmig d'un conflicte encara obert amb el sector de l'educació, que ha convocat vagues durant tot aquest maig i també començaments de juny. Ahir, de fet, el principal sindicat al sector, l'USTEC, apel·lava a Esquerra i als comuns perquè portin el seu conflicte també a la negociació. Els republicans, segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, ja ho han rebutjat, tot i que asseguren que pressionaran l'executiu perquè atengui les reivindicacions del col·lectiu i solucioni el conflicte. Una postura similar a la que mantenen els comuns, que avui mateix han dit que s'asseguraran que als comptes hi hagi les partides suficients que reivindiqui el sector educatiu. És a dir, que asseguren que hi haurà acord entre les dues parts. N'ha parlat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
6: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
0: Demà a la tarda, els republicans tenen previst de fer un Consell Nacional per valorar un possible pacte amb el PSC i els comuns es trobaran amb el govern. Rússia ha denunciat un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra. Com a mínim ha fet 4 morts i una quinzena de persones ferides en 14 regions del país, la majoria a la zona de Moscou. Ha sigut la pitjor jornada a la capital russa des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. Uns bombardejos que han afectat zones residencials i una refineria de petroli que no ha patit danys importants. També han caigut drons a Crimea i als mars Negre i d'Azov. El Ministeri de Defensa rus ha explicat que aquesta nit ha abatut més de 500 drons i que ha obligat a desviar una cinquantena de vols. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha justificat l'atac dient que l'objectiu és pressionar Rússia perquè acabi amb aquesta guerra. En un missatge a les xarxes, Volodymyr Zelensky ha tret pit d'haver aconseguit llançar drons a més de 500 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Kiev, capital, ha assegurat que aquesta nit Rússia ha llançat gairebé 300 drons, la majoria abatuts per les forces ucraïneses. I el Festival d'Eurovisió ha estat marcat una vegada més per la polèmica presència d'Israel i per el boicot de 5 països. Ha derivat en una nova picabaralla entre governs israelià i espanyol. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha acusat directament a Pedro Sánchez d'atiar una campanya d'incitació i de difamació contra el seu país. Sánchez li ha respost amb una escrita a les xarxes socials on ha dit que la guerra no em sigui indiferent i on ha penjat la cançó Solo le pido a Dios, cantada per Ana Belén, que va sonar ahir a la nit al programa musical que Televisió Espanyola va emetre per contraprogramar Eurovisió, que només es podia seguir per plataformes com ara YouTube. La guanyadora del certamen ha sigut per primera vegada i contra tot pronòstic, Bulgària. Feia 3 anys que el país més pobre d'Europa no participava a Eurovisió per problemes econòmics. Israel, finalment, quedava en segona posició gràcies al polèmic televot. En vam estar fent el seguiment del que passava ahir al voltant d'aquesta qüestió amb el nostre corresponsal, crònica des de Tel Aviv, de Jordi Brescó.
7: El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per dos corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
8: Volen participar-hi. Això és molt gran a Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volen renunciar-hi, així com així.
7: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
9: Quan un país marxa, ens sap greu perquè volem que el màxim nombre de països possible participin a la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
7: La quasi victòria de Noam Betan va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
0: Quatre minuts i mig i serà un quart de dues.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un home mort en ple carrer ahir a la tarda al districte de Sants Montjuïc. Va passar al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, a prop del passeig de la Zona Franca. Els Mossos d'Esquadra van rebre diversos avisos que alertaven d'una persona greument ferida i, segons diferents testimonis, l'autor dels trets va poder marxar caminant pel carrer en direcció a la Gran Via. I van traslladar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos i Guàrdia Urbana, que quan van arribar ja van només poder constatar la mort d'aquesta persona. Els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota el secret d'actuacions. És el tercer tiroteig al carrer a les últimes setmanes a Barcelona. El dia 19 d'abril, un home va morir també al districte de Sant Martí i el dia 25 d'abril, un altre home quedava ferit greu al barri de Sants, també

0: entrarà el 2018 i preocupa sobretot la variant d'aquest virus. És la soca del Budi Bujo, per la qual encara no hi ha cap situació al voltant d'aquesta qüestió, segons Metges Sense Fronteres, amb la taxa de mortalitat d'una variant d'entre el 25% i el 40%. S'han confirmat més d'una vuitantena de persones mortes i possiblement relacionades amb la malaltia, pràcticament totes, a la República Democràtica del Congo i una a Uganda. Hi ha 8 casos confirmats, gairebé 250 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els casos sospitosos s'aïllin i tot alertar als països fronterers amb el Congo de l'alt risc de propagació de la malaltia. De moment, no aconsella tancar fronteres. Sobretot preocupa aquesta situació, com ha apuntat el cap del Departament d'Operacions d'Alerta i Respostes d'Emergències Sanitàries d'aquest organisme internacional, Abdirahman Mohamud, que ha fet aquest missatge cap als països més afectats.
1: Sabem molt bé que el país té experiència, però la regió on ha passat és molt inestable, amb la crisi humanitària que l'afecta i la població desplaçant-se des del Sudan del Sud cap a Uganda i altres zones. Per tant, la nostra resposta és donar suport al govern regional i al país en general per demostrar, una vegada més, que poden controlar aquesta catàstrofe. To show again that they can
0: control this outbreak. El Congo ja va viure ara fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer de la malaltia que va deixar gairebé 2.300 morts. El d'ara és el 17è brot d'Ebola al Congo, des que l'any 1976 es va declarar el primer. El virus ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els últims 50 anys. L'OMS calcula que la taxa de mortalitat de l'Ebola és entre un 60 i un 80%. I bones notícies per la dona que està en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. La segona prova PCR que li han fet ha confirmat també el resultat negatiu. Salut assegura que es manté asimptomàtica, en bon estat general, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica seguirà en situació de confinament i observació al clínic durant el període previst de seguiment preventiu. I va ingressar el dia 9 per fer la quarantena. A Madrid, el pacient amb antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla continua estable i millorant, i les altres 13 persones ingressades continuen també asimptomàtiques. El creuer Ondius arribarà a les properes hores a Rotterdam, als Països Baixos, encara amb 25 tripulants a bord i dos sanitaris que també continuen asimptomàtics. Un cop arribin hauran de fer la quarantena, però el vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de neteja i desinfecció.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de dues.
2: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
3: Després d'un matí assolellat, s'espera que a mesura que vagin passant les hores, les nuvolades creixin i arribin els primers ruixats a partir del migdia a punts del prelitoral i sobretot serà aquesta tarda quan els ruixats i les tempestes abraçaran el Pirineu per a Pirineu i sobretot les comarques de Girona. És en aquesta zona, les comarques de Girona, també cap a Osona, on poden ser localment intenses, acompanyades de tempesta i localment fins i tot també de calamar-se. A banda d'aquestes precipitacions que després s'esperen cap a les comarques de Girona, també esperem cap al massís dels ports. A la resta del país, al migdia tarda serà assolellat amb el cel variable i sense precipitacions. Tot això amb un dia en el qual les temperatures màximes remunten respecte a la jornada d'ahir. Avui s'espera moltes capitals de comarca per sobre dels 20 graus i fins i tot a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre es pot enfilar cap als 23-24 i no descartem que cap a Mora d'Ebre arribem cap als 25 graus. Això avui. De cara a demà continuarem parlant de certa inestabilitat, sobretot al matí, amb pluges cap al Camp de Tarragona. Una matinada també que serà insegura a la meitat nord del país i ja de bon matí, com dèiem, amb aquestes pluges al Camp de Tarragona. I no només això, sinó que a la tarda, novament haurem de parlar de pluges a les comarques de Girona i a punts del prelitoral. Tot sembla indicar que serà a partir de dimarts, quan les precipitacions, però sobretot l'estabilitat, guanyi terreny, una estabilitat que anirà acompanyada també d'una pujada de les temperatures.
4: Info. Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
5: No, no, no, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
4: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
5: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
4: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana?

0: De dia, contínuament.
1: A mi no em miris, eh?
0: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
1: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
0: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després dels 30 minuts, farem el col·lapse.
1: Em sap greu.
0: No, no, a mi no està bé.
2: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: Diumenge, amb botigues obertes a les zones de més afluència turística a Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden haver apujat la persiana des de les 12 del migdia fins a les 8 de la tarda. La mesura s'allarga fins al dia 13 de setembre i també pot afectar botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample, diversos barris de l'entorn i negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aplega 24 eixos comercials de barri, el seu president Pròsper Puig ha explicat a 3CAT Info a qui beneficia sobretot aquesta obertura de comerços.
5: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
4: En canvi, es mostra contrari a l'ampliació de les dates d'obertura que es volia fer per Setmana Santa fins a Tots Sants, com proposava l'associació que representa els eixos comercials més cèntrics a Barcelona, Barcelona Oberta.
5: El que sí que és una línia vermella per nosaltres ampliar aquests dies i aquests horaris. No podem fer una altra cosa que assumir l'acord que tenim.
4: Al no comptar amb el suport de tot el sector del comerç, aquesta ampliació de moment s'ha acabat posposant, però es tornarà a debatre a partir de l'any que ve. Quan arriben moments de jubilació, de negocis, augmenten ara les compravendes de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya, sobretot perquè es vol intentar evitar que es tanqui el negoci i que hi hagi gent que perdi la feina. La falta de relleu generacional motiva aquesta situació i també la baixada de nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Però hi ha patronals i entitats que ajuden a fer aquest traspàs. Informació de Maite Curto amb muntatge tècnic de Macià Closes.
6: Cada vegada hi ha més empresaris que, quan arriba l'edat de jubilació, busquen opcions per no haver de tancar i així mantenir la feina dels seus treballadors i els clients. El més habitual és que l'empresa passi de pares a fills, però quan no hi ha relleu que vulgui continuar, una sortida és vendre-la. És un procés que entitats i patronals ajuden a fer, connectant emprenedors que busquen una oportunitat de negoci amb propietaris que volen traspassar-lo. Una d'aquestes és Reempresa, una entitat pública o privada que va néixer el 2011 i va tancar l'any passat amb 630 empreses transmeses, el nombre més alt de la seva història. Això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. A la seva pàgina web hi ha anuncis d'empreses que busquen relleu. És un aparador per intentar trobar la millor persona o empresa reemprenedora possible. Fan un creuament entre perfils d'oferta i demanda, ofereixen consultoria i acompanyament en tot el procés sense cap cost. Sentim Laura Sallent, la directora de Reempresa.
7: Nosaltres oferim un servei d'assessorament en suport i ajuda en definició de la proposta de venda. Llavors, preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració o aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
6: El relleu empresarial es consolida com una alternativa a l'emprenedoria tradicional i és que té més avantatges posar-se al capdavant d'un negoci que ja funciona que no haver-lo de començar de zero. Laura Sallent.
7: Ja tens una base de clients, ja tens una facturació, ja tens una recurrència, ja et coneix la gent al mercat, no? Ja tens uns treballadors que saben fer la feina.
6: Néstor Baldovino és informàtic. Tenia una empresa de desenvolupament de software i va voler canviar de vida, deixar de ser autònom i treballar per compte aliè. Per fer-ho, va vendre el seu negoci mitjançant Reempresa.
8: Hi ha un moment en estos últimos años que estaba demasiado cargado de estas tareas administrativas y me hacían no estar disfrutando de mi trabajo. Y ahora pues sí, estoy contento, vuelvo a disfrutar del tipo de trabajo que realizo, que me gusta mucho.
6: I Mariluz Baena va comprar-li l'empresa. Tenia clar que volia emprendre, però amb els avantatges de tenir un negoci que ja estava funcionant.
9: S'havien de fer molts tràmits i jo ja estava treballant, i pensava, bueno, no em complico la vida, jo estic treballant i és més fàcil a vegades ser un assalariat que començar una empresa, a més, des de zero, saps? Clar, l'empresa era una empresa que ja estava funcionant. no és el mateix. El primer mes ja cobres, per dir-ho així.
6: També des de la patronal Pimec porten 5 anys assessorant persones que volen vendre i que volen comprar petites empreses i afirmen que mai havien tingut tanta feina com fins ara.
3: Trescat Info.
4: La nit dels museus, celebrada ahir, ha comptat amb 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició de l'any passat. Aquest any hi ha pres part 94 equipaments de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, el Museu d'Història de Barcelona o el Museu de l'Hospitalet han sigut els tres recintes que han rebut més gent, segons que ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. Han tingut molt bona acollida també les activitats adreçades al públic més jove, vinculades a la música, a les arts urbanes o als formats participatius, com per exemple un concert de Greco-Tecno, ahir, a la Sala Oval del MNAC, amb una barreja de cant gregorià i bases electròniques, com ha explicat la directora de Museus de l'ICUP, Montse Torres.
10: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
4: En aquesta edició s'han incorporat equipaments com ara el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha sigut el Monestir de Pedralbes, que aquest any celebra 700 anys d'història. La iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.
3: Trescat Info. Trescat Info.
4: Poc més de 6 minuts i seran 2:15.
3: Esports.
4: Biel Cadilla, bon dia.
11: Bon dia, Jaume. Manu González ha guanyat la cursa de Moto2 del Gran Premi de Catalunya. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara i suma el segon triomf de la temporada. González continua líder de la general i Máximo Quiles ha guanyat la cursa de Moto3. Ho ha fet davant del també murcià Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quiles suma la seva quarta victòria aquesta temporada Moto3 i la tercera consecutiva al Gran Premi de Catalunya. Ara, a les dues, d'aquí a poc més de mitja hora, la cursa llarga de MotoGP amb Àlex Márquez sortint des de la tercera posició, la pole, espera a Pedro Acosta. El pilot de Cervera, això sí, va guanyar ahir la cursa sprint. Per cert, que el gran absent al circuit de Barcelona-Catalunya, Marc Márquez, ha compartit fa poca estona unes imatges a les xarxes socials en què se'l veu, entre d'altres, estirat mentre li fan tractaments a l'espatlla dreta, la que li van haver d'operar ara fa tot just uns dies. La cursa llarga d'aquest Gran Premi de Catalunya de MotoGP la podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i la podeu veure també per TV3. Parlem ara d'hoquei sobre patins perquè ha començat fa poca estona la final de la Copa Femenina entre el Vilassana i l'equip local, el Gijón, una final que es juga a Astúries i que quan s'està jugant tot just al primer període, queden encara 7 minuts, més de 7 minuts per la mitja part, està guanyant el Vilassana, està guanyant per 1-0 aquesta final de la Copa Femenina d'hoqueis. En hoquei patins encara també ha començat ja el primer partit de play-off de l'hoquei Lliga Masculina. Avui s'ha de jugar el partit entre l'Igualada i el Voltregà. Ahir, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2 i Calafell 1, Reus 8. Mentrestant, parlem de futbol perquè el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso aquest matí com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. Tot això mentre Mourinho, ara tècnic del Benfica, ha admès contactes del seu agent amb el Real Madrid.
12: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad y obviamente que entre el club y Jorge, que ha contactos, en contactos conmigo durante la próxima semana, porque próxima semana debo decidir mi futuro y un futuro del Benfica que es más importante que el mío.
11: Això el dia que Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou en el partit que jugarà el Barça contra el Betis. A un quart de deu el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7 l'Espanyol visita el camp de l'Osasuna. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens i el Girona el de l'Atlètic de Madrid. Els gironins són 15ens amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona els podreu seguir amb el Tot Girat de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: Parlem ara de bàsquet. A la Lliga CB tenim en joc el partit entre el Lleida i el Gran Canària, que es pot veure per Esport 3. Anem cap al pavelló Barris Nord. Ernest Macià, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. El Lleida s'està complicant la vida. El Gran Canària se situa només a 4 punts quan el Lleida guanyava de 19. I en només 5 minuts el Gran Canària li ha jugat tots aquests punts a 7:45 pel final d'aquest partit, 60-56. El Lleida necessita guanyar per assegurar matemàticament la salvació, cosa que ha passat durant tot el partit, però ara, en el moment, a l'hora de la veritat, la cosa es complica. Hi haurà emoció, 7 minuts i mig encara per saber si el Lleida és un any més equip de la Lliga CB.
11: Gràcies, Ernest. També tenim en joc el descans, de fet, el partit del Joventut a la pista del Real Madrid, i els catalans perden de 2. Real Madrid 40, Joventut 38. A les 8 del vespre, el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes buscaran aconseguir la 5a victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria continuar aspirant a la segona posició a falta de 2 partits. Billy Hernán Gómez.
14: Se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de temporada.
11: Els de Xavi Pascual tenen 5 baixes: Jan Veseli, Tomas Satoransky, Nicola Provitola, Nicola Kusturica i Will Clyburn, que avui precisament fa 36 anys. Al Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria i surt del Japó més líder encara del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat aquesta matinada a la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli a la superfinal. Miquel Gelabert ha estat 5è. En categoria femenina, Berta Avellan també surt del Japó com a líder del Mundial de Trial després de quedar segona avui en la segona prova. La victòria ha estat per la italiana Alessia Bacchetta.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que la participació a les eleccions que avui es fan a la Junta d'Andalusia ha caigut mig punt respecte a les comicis fet ara 4 anys. Els principals candidats han exercit el dret a vot fent una crida a la participació. Com a mínim 4 persones mortes i una quinzena de ferides en el pitjor atac amb drons ucraïnesos, sobretot a la zona de Moscou, des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. L'Organització Mundial de la Salut declara el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda com a emergència de salut pública mundial. Fins ara se n'han confirmat 8 casos, n'hi ha gairebé 250 de sospitosos i ha mort una 80 de persones que podrien tenir el virus. Des d'ara fins a arribar a les 2, entre altres qüestions, parlarem de la malaltia de Lyme, una infecció transmesa sobretot per paparres. Les persones que la pateixen reclamen que el sistema de salut públic en reconegui totes les fases i incorpori analítiques més fiables per diagnosticar-la. I també farem atenció al projecte Rumià, que s'ha servit de ramats per preparar durant 2 anys les muntanyes de Prades per prevenir grans incendis forestals. Biel Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume.
1: Esports, Biel.
2: Doncs mira, estem pendents del Gran Premi de Catalunya que es fa al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Exacte, d'aquí a poc més de mitja hora començarà la cursa llarga de MotoGP amb Àlex Márquez sortint des de la tercera posició. Manu González ha guanyat la cursa de Moto2, Máximo Quiles la de Moto3 i també estem pendents de la final de la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'està jugant ara a Astúries entre el Vilassana i el Gijón. Guanyen les catalanes per 1-0.
1: Mica en mica veiem com del sol que hem gaudit aquest matí anem passant al cel més tapat a bona part del país, més núvols i primer ruixat gel prelitoral, a l'espera de tempestes a la tarda al Pirineu i xàfecs a les comarques de Girona. Tot i això, les màximes, les temperatures, es van recuperant. La participació a les eleccions que avui es fan a Andalusia cau mig punt respecte a les eleccions celebrades ara fa 4 anys. Ja han votat la majoria de candidats. Juanma Moreno Bonilla, cap de llista del PP, ha demanat un vot de confiança per poder tornar a governar en solitari, sense el suport necessari de Vox. I la candidata socialista María Jesús Montero ha dit que necessiten una gran mobilització, de fet ha parlat de mobilització rècord, dels seus partidaris per salvar els mobles. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
3: Segons les primeres dades, la participació és quasi la mateixa que fa 4 anys. Fins al migdia han votat el 15% dels andalusos i això és 4 dècimes menys que el 2022. A aquesta hora ja han votat tots els candidats. El del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla, ho ha fet a Màlaga i amb el vent a favor per aconseguir una clara victòria que li permeti seguir governant en solitari y sense Vox.
4: Creo que es un día maravilloso para que todo salga como todos creemos, que salga bien, que haya mucha participación, que los ciudadanos opten y decidan libremente por lo que considere más oportuno, más interesante.
3: L'optimisme del Partit Popular contrasta amb el patiment del PSOE, que pot quedar entre 20 i 30 diputats per sota del PP. Poden ser els pitjors resultats del Partit Andalusia i per això la candidata María Jesús Montero, l'exministra d'Hisenda, ha cridat a la mobilització dels seus electors, no per guanyar, però sí per fer descarrilar la majoria absoluta del PP.
5: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior de otras convocatorias electorales. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y, por tanto, que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
3: Gairebé 7 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 del vespre en aquestes eleccions que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó segueixen de ben a prop i que també posaran a prova Vox per veure si s'estanca. També se la juguen els partits de l'esquerra del PSOE. Endavant Andalusia pot passar la mà per la cara a Per Andalusia, que és la unió de Podem i Sumar, i podrien fer el sorpasso als socialistes a Cádiz.
1: Rússia ha denunciat un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Com a mínim ha fet 4 morts i una quinzena de persones ferides en 14 regions del país, la majoria a la zona de Moscou. Ha sigut la pitjor jornada a la capital russa des que va començar el conflicte. Els bombardejos han afectat zones residencials i també una refineria de petroli, que no han patit danys importants. També han caigut drons a Crimea i als mars Negre i d'Azov. El Ministeri de Defensa rus ha explicat que aquesta nit ha batut més de 500 drons i ha obligat a desviar fins a una cinquantena de vols. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha afirmat que l'atac d'avui està totalment justificat i que l'objectiu ha sigut pressionar a Rússia perquè acabi amb la guerra. En un missatge a les xarxes, Zelensky ha tret pit d'haver aconseguit llançar drons a més de 500 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. De la seva banda, Kyiv capital assegura que aquesta nit Rússia ha llançat gairebé 300 drons i afirma que la majoria han estat abatut per les seves forces militars. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat el brot d'Ebola al Congo i a Uganda emergència de salut pública mundial. Hi ha 8 casos confirmats i una 80 de persones mortes, molt possiblement a causa del virus. És el brot més important des que el que es va detectar al 2018 i preocupa sobretot la variant del virus, una soca de Bundibugyo, per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat d'aquesta variant és entre el 25 i el 40%. Albert Essun és coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
0: Et donc c'est une situation quand même qui risque justement de...
6: I per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
0: Ne se propage un peu partout.
1: L'OMS recomana que els casos sospitosos s'aïllin i, malgrat alertar que els països fronterers amb el Congo tenen un risc alt de propagació de la malaltia, de moment no aconsella tancar fronteres. El Congo ja va viure ara fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer d'aquesta malaltia que va deixar gairebé 2.300 persones mortes. El d'ara és el 17è brot d'Ebola al Congo des que l'any 1976 es va declarar el primer. Aquest virus ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els últims 50 anys. L'OMS calcula que la taxa de mortalitat de l'Ebola és entre un 60 i un 80%. Les persones afectades per la malaltia de Lyme reclamen que el sistema de salut públic en reconegui totes les fases i que incorpori analítiques més fiables per diagnosticar-la. Els malalts d'aquesta infecció transmesa majoritàriament per les paparres reclamen més recerca i sensibilitat cap a una patologia que a Catalunya encara no és de declaració obligatòria i, per tant, no es recull de manera sistemàtica a les estadístiques sanitàries oficials. En té més dades en aquesta informació la Marta Sánchez, que ha preparat amb el muntatge tècnic de Blai Iniesta.
7: A Catalunya, les últimes dades del 2023 parlen de 206 casos registrats, un 50% més en només 5 anys. Però són xifres que, segons els experts, podrien estar infravalorades per la dificultat de diagnòstic. El Lyme és una infecció bacteriana que no és greu si es tracta a temps, però en alguns casos es pot cronificar i fins i tot ser invalidant. Per això els qui la pateixen reclamen que no es consideri una malaltia rara i que es millorin les proves diagnòstiques dins el sistema públic. Ho explica Nayara Olague, que és portaveu de l'associació SLIME.
8: Lo que pedimos desde SLIME es que se cambien esas analíticas porque independientemente de que la enfermedad de Lyme hay que diagnosticarla por clínica, es decir, por sintomatología, también se hacen pruebas analíticas. Entonces, con todos los fallos que hay, pues hay muchos falsos negativos que sigue sin diagnóstico y otra mucha gente infradiagnosticada con otras enfermedades.
7: Un punt que reconeix el doctor Manuel Cervantes, expert en malalties infeccioses, tot i defensar la fiabilitat de les proves actuals, admet que es tracta d'una patologia complexa i que quan es cronifica el diagnòstic pot ser difícil.
9: Que és que les manifestacions cròniques del Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final, el metge que no ho veu clar diu, deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre. I potser és veritat, però no tens una seguretat com tens amb altres malalties.
7: És el que li va passar a la Mònica. Va rebre el diagnòstic de Lyme fa un any i mig, després de molts anys de malestar sense resposta clara. Denuncia que en el sistema públic mai s'ha reconegut el seu Lyme crònic i que molts dels seus símptomes s'han atribuït a una depressió.
10: Jo puc tenir un dia de molta debilitat, de no tenir energia i estar tombada al sofà sense poder aixecar-me. Jo tinc dies d'estar molt marejada i tenir por hasta de sortir a passejar sola. El dolor en les articulacions estan sempre, palpitacions.
7: Tot i això, a la Mònica, com a molts altres pacients de Lyme, no se li ha reconegut la baixa mèdica perquè el diagnòstic li van fer en un centre privat. Des de l'associació Slyme denuncien aquesta situació com un greuge que cal abordar de manera urgent.
10: És un desgast psicològic molt gran perquè et ve al damunt, primer, la incertesa de que no n'hi ha un tractament, de que no està reconegut i després de que tot val molts diners i jo no tinc la capacitat de treballar ni de generar ingressos. Llavors és un còctel que, clar, anímicament et destrossa, no?
8: A derechos a bajas, a prestaciones, cosa que ara mismo, como no existimos, pues no tenemos ningún tipo de... ni de apoyo, ni mano tendida, pero tampoco pues, ayudas o reconocimientos económicos, ¿no?
7: A dia d'avui, la majoria de països europeus fan un seguiment sistemàtic de la malaltia, però a l'estat espanyol encara no existeix un registre complet. A Europa s'estimen prop de 100.000 casos anuals, en països com Eslovènia, Estònia o Suïssa, entre els que registren més incidència. Aquí, el Departament de Salut estudia si cal declarar la malaltia de notificació obligatòria. De moment, però, no la considera un risc significatiu per la població, tot i reconèixer l'augment de paparres, afavorit pel canvi climàtic i l'expansió de poblacions de conills i senglars. Per això, amb l'arribada del bon temps i l'augment de sortides a l'exterior, el doctor Cervantes aconsella.
9: Podem fer coses per evitar que ens piquin. Si vas a caminar per aquests llocs, pues portar mitjons. No salten gaire més les paparres. Els nens és diferent, eh? Els nens poden picar-los al cap i la malaltia, si t'entra des del coll en amunt, sempre és una miqueta més complicada. Però amb els adults, no. Si vas pel bosc, vés amb mitjons.
7: L'any 2018, el Parlament Europeu va aprovar una resolució en què alertava de l'increment de la incidència de Lyme a Europa i instava els estats membres a reforçar la recerca, augmentar el finançament i impulsar una estratègia coordinada per fer front a la malaltia.
1: Un grup de pacients de malalties parkinsonianes atípiques ha impulsat la creació d'una associació que els representi. L'objectiu principal és tenir més visibilitat. Formen part del grup de les anomenades malalties minoritàries i amb el suport dels metges que els tracten fan un any i mig que treballen per enllestir aquesta associació. Un d'aquests metges és Yaroslav Comte, neuròleg de l'Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona.
11: La visibilitat, que sempre és com un requisit, no? Perquè si aquestes malalties són visibles, també la societat té més consciència, també l'administració té més consciència, òbviament també els que fan recerca o els que financien la recerca o fins i tot la indústria farmacèutica que pot promoure assajos clínics també ho tenen més present, no?
1: Es tracta de malalties que en un primer diagnòstic és freqüent que es confonguin amb el Parkinson tradicional perquè tenen símptomes comuns. Arribar a un diagnòstic correcte triga més temps, actualment al voltant d'un parell d'anys. Hi ha entre 2 i 5 casos per cada 100.000 habitants, una xifra molt més baixa que la del llindar establert per malalties minoritàries.
11: No són més rares que altres malalties que tothom coneix perfectament, com la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, i per tant jo crec que és totalment mereixedor que es faci un esforç de visibilització i de coneixement en la població d'aquestes malalties.
1: L'Associació Catalana de Malalties Parkinsonianes Atípiques està tramitant el registre d'associacions i el desembre espera poder participar en els actes de la Marató de 3CAT dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A punt d'arribar a 3:15.
12: El temps.
1: Néstor Gómez.
13: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'augment dels núvols. A partir del migdia ja poden caure les primeres precipitacions a punts del prelitoral, preferentment cap al Vallès, algun punt fins i tot al Penedès, i serà durant la tarda quan les precipitacions als ruixats arribin a qualsevol punt de les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Ara bé, les pluges més intenses s'esperen cap a les comarques de Girona, sobretot cap a punts del Pla de l'Estany, Garrotxa, la Selva, també cap a Osona o també a l'àrea del Ripollès. Unes precipitacions que poden acompanyades de tempesta i puntualment de calamar-se. Un altre indret de precipitacions cap al massís dels Ports, a l'extrem sud del país. A la resta de Catalunya el que tindrem serà una tarda assolellada, però també amb intervals de núvols. Aquestes precipitacions, com dèiem, ens aguantaran o es mantindran fins al vespre, primera hora de la nit. Tot això en un dia en el qual les temperatures mínimes han pujat i també ho faran les màximes. Les màximes, molts indrets del país, per sobre dels 20 graus, i les més altes s'assoliran valors de 25 graus, 24, 24-25 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquesta nova setmana, la que començarem demà, doncs començarà amb inestabilitat, amb pluges de matinada a la meitat nord del país, pluges a primera hora del matí al Camp de Tarragona i ruixats i tempestes de tarda a les comarques de Girona i també al Parell Litoral. A partir de dimarts començarà a millorar una miqueta més la situació meteorològica, serà més estable a la vegada que a partir de dimarts remuntaran clarament les temperatures.
12: 3CAT Info.
1: Les muntanyes de Prades s'han preparat durant 2 anys per prevenir grans incendis. S'han creat tallafocs en unes 500 hectàrees i amb treballs forestals, però sobretot amb la feina dels ramats.
14: Això se'n diu silvipastura, no? Primer s'ha de fer un tractament, que és netejar el bosc. I llavors tot aquest rebrot que pugui sortir doncs, amb bestiar doncs, es va conservar. D'aquesta manera podem evitar que un incendi no es converteixi en aquests incendis que diuen de gran dimensió.
1: Pere Domènech, pastor de les muntanyes de Prades, recuperar els ramats ha estat essencial en aquest projecte que porta per nom Rumià i del qual en té més detalls a Tarragona, Coia Ballester Brumós.
15: El nom mateix ja accentua la importància de recuperar els ramats de cabres i les pastures tradicionals per fer uns mosaics forestals que frenin els grans incendis. El projecte engloba més de 20 municipis de 4 comarques, Conca de Barberà, el Camp, Priorat i Baix Camp, i busca afavorir la diversitat de paisatges perquè siguin més resilients. Per això es creen els mosaics agroforestals. Nuclis com Rojals, al terme de Montblanc, formen part del que es coneix com a zones de foment de gestió, que tenen una situació estratègica que permet canviar el comportament d'un incendi forestal per tal que aquest no arribi a assolir grans dimensions, que és el que fa més por. Marc Vinya és l'alcalde.
16: Des de l'Ajuntament, a banda d'aquestes actuacions que s'han inclòs dintre d'aquest projecte Rumià, hi ha moltes altres mesures com planificació de mesures preventives, desbrossats, i les estem fent tant a Montblanc com a les pedanies. I és important perquè les campanyes d'incendis cada vegada són més virulentes i com més preparats estiguem i tant de bo hi poguessin dedicar més recursos a la prevenció.
15: D'altra banda, pobles com Vilaplana, Mont-ral i Cornudella de Montsant han estat escollits per ubicar-hi punts de coordinació en cas d'incendi. La iniciativa s'ha executat amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, finançats gairebé del tot amb fons Next Generation. Ara es treballa per accedir a nous recursos. Vale Pino és diputat de projectes europeus de la Diputació de Tarragona.
17: S'està redactant el nou marc financer europeu de 2028-2034, on nosaltres, des de la Diputació de Tarragona, volem poder tenir alguna cosa a dir respecte als governs intermitjos i com afecta el nostre territori, especialment amb la ruralitat. Per tant, tenim molta feina a nivell europeu per cercar recursos, per mantenir i per fer nous projectes.
15: El projecte Rumià també s'ha centrat en la promoció d'aprofitaments forestals o la promoció de la biodiversitat.

0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: La cita d'avui és a Salou, al Tarragonès. Fa més de 100 anys que les platges de Salou es van començar a omplir de banyistes, però no eren turistes tal com els coneixem ara. Parlem de famílies benestants que es van fer construir luxoses cases a primera línia de mar per poder prendre el sol i banyar-se per fer salut, i a la vegada presumir una mica. De tot allò, avui en queden un conjunt d'habitatges d'estil modernista i noucentista que podeu conèixer si feu una visita guiada. Ja hi ha anat la Clara Chavarría. Ens ho explica tot seguit amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
2: A principis del segle XX, una moda es va començar a estendre per tota Europa i va arribar, entre d'altres indrets, a Salou. Mari Carmen Granados és guia oficial de Catalunya i responsable de l'empresa La Teva Ruta.
3: Aquesta moda d'anar a prendre els banys, no? Els banys d'onatge, els prendre els banys directament al mar, en un entorn natural, també a prendre el sol, i és que no només era una activitat de tipus a lleure, sinó també per salut. Doncs hi havia molts metges que també ho recomanaven, això.
2: Aquesta pràctica, però, estava marcada profundament per la mentalitat i la moral de l'època.
3: Era una activitat molt restrictiva, s'havien de respectar doncs, uns horaris, els homes per un costat, les dones per un altre. Parlem també de l'evolució del vestit de bany, per exemple, no? Que també és curiós a vegades que no hi pensem, però també doncs, l'evolució fins al biquini va haver de passar moltes dècades.
2: A Salou això es va traduir l'origen del fenomen del turisme al municipi, però també en un projecte urbanístic que va transformar la primera línia de mar del poble amb la construcció de diferents edificis d'estil modernista i noucentista, propietat de famílies burgeses, la majoria de Reus. Aquella àrea urbana es va acabar coneixent com el barri de la Salut, precisament per aquesta pràctica terapèutica de prendre el sol i banyar-se. Entre els edificis en trobem alguns projectats per l'arquitecte Domènec Sugranyes, col·laborador d'Antoni Gaudí i el que el va succeir com a arquitecte de la Sagrada Família. Es tracta de Casa Bonet, o els que es coneixien com els primers apartaments turístics, els apartaments Sol i Mar, que daten del 1925.
3: Els apartaments Sol i Mar també són una mostra d'aquesta visió, no?, del turisme que estava començant, perquè per un costat els xalets que veiem doncs eren per famílies residents, no?, sobretot a Reus, que venien a passar aquí doncs, l'estiu. Al cap i a la fi eren com a segones residències, però el fet de que trobem uns apartaments turístics doncs, també ens evidencia que hi havia doncs, un turisme que venia de més lluny, no? Potser d'altres parts de Catalunya o fins i tot d'Espanya, i que també doncs, aquí a Salou trobaven ja uns allotjaments pensats per una temporada més curta, potser.
2: Tot aquest patrimoni arquitectònic es posa en valor amb unes visites guiades gratuïtes promogudes pel Patronat de Turisme de Salou. És una de les iniciatives per donar a conèixer la localitat més enllà de les seves platges. L'alcalde, Pere Granados, és el president del Patronat.
4: La imatge que hi ha és que Salou doncs, és un municipi que rep molts de turistes a l'estiu que venen a la platja, i no és això. Salou és molt més que tot això. Salou té aquest ric patrimoni històric que l'estan posant en valor. Salou té també un ric patrimoni natural. També tenim una rica gastronomia, es pot fer shopping, també Salou té molts elements per poder practicar l'esport. És a dir, Salou té molts elements que estan per descobrir per molta gent.
2: En aquesta mateixa línia també s'ofereixen visites a la Vila Romana de Barenys o la colònia grega de Calípolis. Aquesta aposta s'emmarca en un projecte més global.
4: Estem treballant per tal de recuperar el nostre patrimoni històric, reforçar el sentiment de pertinença dels residents, però evidentment també ho transformem en un producte turístic, el nostre patrimoni històric. Perquè el que estem treballant és la desestacionalitat. Salou té un gran patrimoni històric, som el port natural més important de Catalunya i del litoral mediterrani peninsular, i han passat molts fets històrics importants.
2: Les visites guiades per la ruta modernista es fan un cop al mes, però també es poden recórrer amb una audioguia a través dels codis QR que es troben a cadascun dels espais inclosos en el recorregut.

0: Gràcies, Clara. Per a més informació i inscripcions per fer alguna d'aquestes visites guiades, podeu consultar la web de l'Ajuntament salou.cat.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
2: Clavats, 7 minuts i seran les 2 del migdia. Són tots per enviar el Cadilla. Biel, bon dia.
3: Bon dia, Jaume.
2: Què tal, Biel? I...
1: Esports.
3: Exacte, i avui parlant de motor, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya ja està pràcticament tot a punt per la cursa llarga de MotoGP, amb Pedro Acosta sortint des de la pole i Àlex Márquez des de la tercera posició. El pilot de Cervera, recordem-ho, va guanyar ahir la cursa sprint. Per cert, que el seu germà Marc Márquez, el gran absent a la cita d'avui, ha mostrat unes imatges a les xarxes socials on se'l veu com es recupera de les seves lesions. A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara. Suma el segon triomf de la temporada i continua el líder de la general. I a Moto3, victòria de Máximo Quiles al davant del també murcià Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quiles suma la seva quarta victòria aquesta temporada a Moto3 i la tercera consecutiva al Gran Premi de Catalunya. Ara, com diem, d'aquí a pocs minuts a les dues, la cursa llarga de MotoGP la podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i la podeu veure per TV3. A la Lliga CB de bàsquet, fa pocs instants s'ha acabat el partit entre el Lleida i el Gran Canària. L'equip de la Terra Ferma s'ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria de 3 punts per 75 a 72. També està en joc a aquesta hora, ja en el tercer quart, el Madrid Joventut. Està perdent la penya de 5 punts, 62-57, i a les 8 del vespre el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen aconseguir la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria continuar aspirant a la segona posició a falta de dos partits. Billy Hernán Gómez.
4: Se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de temporada.
3: Els de Xavi Pascual tenen 5 baixes: Jan Veseli, Tomas Satoranski, Nicola Provitola, Nicola Kosturica i Will Clyburn, que avui precisament fa 36 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En futbol, l'Ona Sant Adrià juga aquesta hora l'anada de la final del play-off d'ascens a la Primera Federació Femenina al camp de futbol del Besòs. Pau Mas Martí, bon dia.
5: Bon dia. Eixamplat distàncies, l'Ona Sant Adrià aquesta segona meitat. Ara mateix el partit al 64, Ona Sant Adrià 2, Reial Societat B 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I en hoquei patins també tenim en joc a aquesta hora la final de la Copa Femenina entre el Vila-sana i l'equip local, el Gijón, perquè es juga en aquesta localitat d'Astúries. Està guanyant el Vila-sana per 2-0 quan tot just ha començat la segona meitat.
1: 3CAT Info.
3: Tot plegat l'endemà que el Barça guanyés la Copa de la Reina per 3-1 contra l'Atlètic de Madrid i el dia en què Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició en el Barça-Betis d'aquest vespre. El partit és a 9:15 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. Començarà a les 7. L'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid amb un altre comiat, el d'Antoine Griezmann. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens. Manolo González.
6: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
3: El Girona és 15è, amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Michel.
7: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final.
3: L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona els podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: L'actualitat esportiva
8: a fons.
3: Mentrestant, el Chelsea ha fet oficial avui la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que és un honor, que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. I un altre extècnic del Madrid, Mourinho, admet contactes precisament amb el club blanc per poder-hi tornar. Contactes directament amb ell no, però sí amb el seu agent.
9: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad y obviamente que entre el club y Jorge, que ha contactos, en contactos conmigo durante la próxima semana, porque próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que más importante que el mío.
3: Mourinho, però, diu que té una oferta també de renovació amb el Benfica.
8: Trescat
3: Info. Avui fa 20 anys d'això.
10: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova central, veu esquerra per Belletti, que s'incorpora, centrada, xuta Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: La segona Champions del Barça, la temporada 2005-2006, en la final de París contra l'Arsenal, una final que l'equip de Rijkaard va guanyar gràcies a aquest gol de Giuliano Belletti, que ara sentíem narrat per Joaquim Maria Puyal. I avui, coincidint amb aquest 20è aniversari, estrenem el Rècords París 2006, que recorda aquella final. Hi trobareu els testimonis d'Andrés Iniesta, Ferran Soriano, Manuel Almuni, entre d'altres, i també, evidentment, del mateix Belletti.
11: Es muy difícil ganar un mundial con la selección. Por otra parte, lo de marcar un gol en una final de Champions y luego este gol ser el gol que ha dado la victoria en aquel partido es muy diferente para mí como persona. Haber marcado un gol, que fue el gol que nos ha dado la victoria y, consecuentemente, un gol que nos ha dado también el título, sí que es especial.
3: Aquest rècord el podeu trobar al web i a l'app de Catalunya Ràdio. I acabarem amb tennis perquè avui es disputa la final masculina del Masters 1000 de Roma entre el número 1 del món, Jannik Sinner, i el noruec Casper Ruud. A la final femenina, victòria de Svitolina sobre Coco Gauff per 6-4, 6-7 i 6-2.
8: Trescat Info.
12: Els andalusos decideixen avui si el PP governarà sol o amb Vox en unes eleccions amb lectura estatal. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
12: La victòria de la dreta es dona per segura. L'única incògnita és si Juanma Moreno revalidarà la majoria absoluta en uns comicis que auguren una patacada per l'aposta de Pedro Sánchez, Maria Jesús Montero. Els candidats ja han votat. Tenim les primeres dades de participació, bastant similars a les de fa 4 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
13: Què tal? Molt bon dia.
12: Explica'ns, Paula, com està anant de moment aquesta votació.
13: Doncs ja és aviat per treure conclusions, però avui la participació serà més important que mai, ja que el Partit Popular necessita mobilitzar tots els seus votants per apuntalar la majoria absoluta, i a Maria Jesús Montero, per evitar una desfeta històrica, li cal que els socialistes no es quedin a casa.
14: Reivindico ese poder que otorga el voto para que los ciudadanos decidan qué quieren para Andalucía los próximos 4 años.
15: Hoy para Andalucía es un día importantísimo y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión.
13: El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la previsible derrota dels socialistes andalusos. En canvi, Alberto Núñez Feijóo vendrà la victòria del PP com un pas més per fer fora Sánchez de la Moncloa i escalfar motors per a les eleccions del 2027.
12: Sobre els pressupostos a Catalunya, tant Esquerra com els comuns s'han desmarcat de la petició de l'USTEC d'incloure en les negociacions les demandes dels docents. Diuen, però, que d'una manera o d'una altra hi estaran incloses. A les portes se suposa que els comptes del govern tirin endavant. Aquest matí en parlava Jessica Albiol, Viac, dels comuns.
16: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació.
12: La crònica internacional passa per la guerra d'Ucraïna, que sembla que ha fet un gir. Zelensky accelera els atacs amb drons contra Rússia. L'última tanda és la més gran llançada fins ara contra la ciutat de Moscou, corresponsal Cristina Solies.
17: Per primer cop, Ucraïna ha atacat la capital russa amb més de 120 drons que han colpejat una refineria i diversos edificis residencials. Els russos ja no amaguen el pànic de veure com la guerra els ha arribat a casa i el Kremlin és incapaç de protegir-los.
12: De l'exterior, també pendents del nou brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, i a la veïna Uganda, es calculen 80 morts suposadament relacionats amb el virus.
18: Et donc c'est une situation quand même qui risque justement de semer un peu de pànic au sein de la population.
12: La situació corre el risc de causar el pànic a la població, diu un portaveu de Metges Sense Fronteres. Les autoritats sanitàries alerten de l'alt índex de propagació amb una variant de la malaltia que no té ni vacuna ni tractament conegut. De tornada a casa nostra, us explicarem que ha superat el boom inicial, ha baixat l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum. Hem tornat a les xifres que hi havia abans de les subvencions, que ara ja no hi són, com explica la directora de l'Institut Català d'Energia.
19: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps.
12: I en l'últim tram de l'informatiu passarem pel Festival de Cinema de Canes i farem balanç del temps de Flors de Girona i del Festival de Circ Trapezi de Reus, que acaben avui. Avui, Catalunya migdia per 3Cat Info, Catalunya Ràdio Motos. Els últims 4-5 minuts d'aquest informatiu, fins a dos quarts, els dedicarem als esports. Biel Cadilla, molt bon dia.
3: Bon dia, David.
12: Entenc que motos, però també futbol, eh?
3: Efectivament, sí, parlarem d'aquest Gran Premi. Acaba de començar aquesta cursa llarga del Gran Premi de Catalunya, amb Pedro Acosta rodant en primera posició i Àlex Márquez tercer, quan tot just s'ha rodat la primera volta. També parlarem de bàsquet, perquè el Lleida s'ha garantit la permanència a l'ACB després de guanyar el Gran Canària de 3-75-72, i en futbol... Sí, avui el Barça acomiadarà Lewandowski al Camp Nou, si més no, acomiadarà Lewandowski, que ahir ja va anunciar que no renovarà pel Barça a final de temporada.
12: Situació a les carreteres, equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
20: Bon dia, David. Ara mateix encara no hi ha cap afectació per la celebració del Gran Premi de MotoGP, que arribarà, suposem, entre mitja tarda i última hora de la tarda. Però, això sí, encara hi ha retencions a uns punts, com és la B23, el Papiol, en sentit sud, i a la P7, entre Agullana i la Jonquera, en sentit nord. També hi ha retencions en aquest punt a l'N2. I afegim que, a causa d'una incidència en infraestructura entre el Clot i Arc del Triomf, els trens de les línies R4 i R2 sud tenen alterats el seu servei tant en freqüència de pas com en el seu recorregut. Això és tot des de l'equip viari.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: Eloi Cordomí, molt bon dia.
22: Hola, bon dia.
12: Quin temps ens espera?
22: Doncs de moment un temps més inestable, amb nuvolades que van creixent a moltes comarques, amb ruixats que ja comencen a caure a l'Alt Pirineu, els preveiem aquesta tarda, al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Puntualment poden aparèixer en altres punts del prelitoral. No descartem que siguin forts i fins i tot acompanyats d'alguna calamarsada, especialment al nord-est de Catalunya. Compte també la pròxima matinada perquè hi haurà alguns xàfecs al litoral entre Barcelona i Tarragona, primer Tarragona, després poden desplaçar cap a Barcelona, i demà, a la tarda, tornen a aparèixer moltes tempestes al nord-est, Pirineu, Prepirineu, Pirineu, poden ser fortes. A partir de dimarts la inestabilitat va minvant a poc a poc i sobretot anirà pujant la temperatura.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
12: 2:06. Avui, eleccions a Andalusia, totes les enquestes donen per fet que les guanyarà l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular. El dubte és si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per continuar al capdavant de la Junta. Els sondejos també auguren una patacada de l'exministre María Jesús Montero, la gran aposta de Pedro Sánchez, que podria treure els pitjors resultats històrics dels socialistes a Andalusia. Tots els candidats ja han votat i les dades de participació són bastant similars de moment a les de fa 4 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixans, bon dia.
23: Què tal, bon dia? Doncs ara tenim l'última hora.
12: N'acaben de sortir unes actualitzades, no? Que són una mica més altes que fa 4 anys, no?
23: Sí, exacte. L'última hora és que la participació puja gairebé 3 punts més que ara fa 4 anys. Fins a les dues ha votat el 36% dels electors i la mobilització avui és important perquè farà decantar la balança cap a un o altre costat. Està clar que el PP guanyarà aquestes eleccions, però vol governar en solitari, mentre el Partit Socialista necessita evitar una desfeta històrica. La clau d'un o altre estarà en els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. I justament a Màlaga ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar a governar sense l'extrema dreta.
24: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
23: L'optimisme dels populars, que contrasta amb el patiment dels socialistes, que han detectat una fuga important de vots cap al Partit Popular. María Jesús Montero, l'exministra, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
15: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada, y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
23: I a l'esquerra del Partit Socialista, la batalla és entre Endavant Andalusia, amb José Ignacio García de candidat, i per Andalusia, amb Antonio Maillo. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, i fins i tot fer el sorpaso al PSOE a Cádiz.
0: Es el único día, cada cuatro años, que todos somos iguales iguales. El resto del año está la gente que maneja los hilos. Hoy todos tenemos el mismo poder y hay que aprovecharlo.
2: Tenemos la ilusión de una movilización a la que hago llamamiento, a que esa querencia sea de una propuesta de cambio, de ilusión, d'esperança.
23: Vox, molt menys protagonista en aquesta campanya, espera tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat. Gairebé 7 milions d'andalusos estan cridats a votar avui fins a les 8 del vespre, quan ja coneixerem el primer sondeig i també les primeres dades de l'escrutini, que veurem si fan bones les enquestes.
12: Aquestes eleccions a Andalusia, Paula, també es miren amb lupa des de Madrid, evidentment. Són les últimes abans de les municipals i de les generals previstes per l'any que ve, el 2027. Seran un termòmetre per l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez i també han de servir per calibrar com valoren els votants de dretes els pactes del PP amb Vox a Extremadura o l'Aragó.
23: Sí, perquè Alberto Núñez Feijóo farà seva la victòria del PP andalús. En canvi, Pedro Sánchez es desmarcarà de la derrota dels socialistes. El líder del PP vendrà que el cicle de Pedro Sánchez s'esgota després de la votació d'avui, però el PSOE sap que hi ha un vot dual que els castiga a les andaluses, però que els afavoreix a les espanyoles, i per això la Moncloa desvincula el resultat d'aquestes eleccions del futur de Pedro Sánchez. Important també que el Partit Popular se la torna a jugar amb Vox. Si Moreno Bonilla se'n deslliura, enviarà un missatge a Feijóo de que hi ha altres formes per parar els peus a l'extrema dreta que no passen per endurir el discurs.
12: Doncs tota l'actualitat d'aquestes eleccions a Andalusia, tancant els col·legis a les 8 amb la Paula Brujats. Fins ara. Gràcies, bon dia, Paula.
23: Fins ara, adéu.
12: A les portes aquí a Catalunya d'una setmana clau pels pressupostos, els socis prioritaris del govern van prenent posicions, els comuns es reuniran demà amb l'executiu i Esquerra farà un Consell Nacional per valorar l'acord amb el PSC. Els dos partits s'han desentès de l'exigència de l'USTEC de portar les reivindicacions dels docents a la negociació, Montse Garcia.
4: Sí, els republicans, segons l'Agència Catalana de Notícies, tot i assegurar que pressionaran l'executiu català perquè atengui les demandes dels docents i solucioni el conflicte, no volen lligar-ho als pressupostos. Una postura similar a la dels comuns, que només contemplen un acord entre el govern i els sindicats educatius. Sentim la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach.
5: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
4: Si les negociacions es van encarrilant aquesta setmana, els pressupostos es podrien aprovar el mes de juliol.
12: 2:10, el Festival d'Eurovisió s'ha convertit en el centre d'un nou xoc diplomàtic després que Israel hagi acusat Pedro Sánchez d'alimentar una campanya de difamació contra el seu govern. El president espanyol ha aprofitat el boicot de Televisió Espanyola per capitalitzar el rebuig a la guerra a Gaza. Bulgària, recordem-nos, la guanyadora d'aquesta setmana, d'aquesta 70a edició, una guanyadora inèdita, una edició en què tampoc hi han participat, a banda d'Espanya, els Països Baixos, Eslovènia, Irlanda, tampoc Islàndia, com a protesta per la presència d'Israel, que va quedar en segona posició gràcies al polèmic televot. Saludem a Madrid l'Alba Gil. Explica'ns, Alba, bon dia.
6: Molt bon dia, David. Doncs, com deies, Israel eleva la tensió amb Espanya. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha acusat Pedro Sánchez d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra el seu país pel boicot de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Una posició de la qual el president espanyol treu pit. Sánchez ha replicat amb un tuit amb la frase "que la guerra no em sigui indiferent" i la interpretació d'Ana Belén de "Solo le pido adiós", una cançó que va versionar ahir durant el programa especial amb què Televisió Espanyola va contraprogramar Eurovisió. Abans, just quan arrencava el certamen, va emetre un missatge en què demanava pau i justícia per a Palestina i sostenia que, si bé Eurovisió és un concurs, els drets humans no ho són. En els darrers dies, Pedro Sánchez ha tancat files amb el boicot.
25: Tomó una decisión que creo que es coherente y además necesaria, y es plantarse ante la injusticia.
6: I s'ha reformat en el seu discurs antibalicista.

0: instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als quatre principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
1: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
2: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
0: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
3: L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat el brot d'Ebola del Congo i Uganda d'emergència de salut pública mundial. Hi ha 8 casos confirmats i una vuitantena de persones mortes, molt possiblement, a causa d'aquest virus. Marta Sánchez, és el brot més important des del que es va declarar el 2018 i preocupa sobretot la variant del virus.
4: Sí, és la soca Bundi Bugio, per la qual encara no hi ha ni fàrmacs ni vacunes aprovades i que té una taxa de mortalitat d'entre un 25 i un 40%. L'OMS, que reconeix que hi ha incertesa sobre el nombre de persones afectades, alerta del risc que s'estengui per l'elevada mobilitat de la població. De moment, però, no recomana tancar fronteres. El coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo, Albert Esson, demana una acció internacional urgent.
5: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
4: L'Ebola ha fet 15.000 morts a l'Àfrica en els últims 50 anys.
3: La crònica internacional també en situa Irlanda. El Sinn Féin, que és la segona força política a la República d'Irlanda i actualment el poder a Irlanda del Nord, espera poder celebrar un referèndum per la reunificació de l'illa al 2030. Les dues líders de la formació consideren que la victòria dels independentistes, tant a Escòcia com a Gales, en les eleccions del 7 de maig, els pot ajudar en la lluita per la unificació d'Irlanda. Londres, Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. El Sinn Féin assegura que el repte més immediat és ajudar els irlandesos a superar la crisi econòmica, però després ha de ser la reunificació de l'illa amb un referèndum. Sentim Michelle O'Neill, primera ministra d'Irlanda del Nord, convidada a Londres per la Royal Overseas League.
7: Argumentem amb força que ara és el moment que això passi. El 2030 és la data en què podem fer-lo. Volem que aquesta pregunta es plantegi a la gent. D'aquí a 2 anys celebrarem l'acord de Divendres Sant. 30 anys de pau, 30 anys de transformació a la nostra illa. Però ara el que cal és el compliment d'aquest acord, que és el referèndum al poble.
6: Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin i diputada a la República d'Irlanda, defensa que les decisions s'han de prendre des d'Irlanda i que el Brexit n'és un exemple clar.
8: El Brexit és l'exemple més flagrant de com la gent del nord d'Irlanda va votar clarament per quedar-se a Europa, però els de Westminster van decidir que ho sabien millor i realment no es van tenir en compte les conseqüències reals, econòmiques, polítiques i socials per als irlandesos. És una situació intolerable per nosaltres.
6: A finals d'abril va esclatar una bomba davant d'una comissaria de policia a Irlanda del Nord que afortunadament no va provocar víctimes. El Sinn Féin, antiga branca política de l'exèrcit republicà irlandès, demana que cap acte violent pugui fer descarrilar el procés.
3: Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, us volem parlar de les demandes de més visibilitat que fan els pacients de dues malalties considerades minoritàries. D'una banda, els malalts crònics de Lyme, una malaltia que transmeten majoritàriament les paparres. I de l'altra, els pacients de malalties parkinsonianes atípiques, molt poc comunes, que han impulsat una associació que el representi. Marta, comencem per aquests últims.
4: Són malalts a qui sovint un primer diagnòstic confon la seva patologia amb el Parkinson tradicional perquè tenen símptomes comuns. És per això que amb el suport dels metges que els atenen estan acabant d'enllestir els tràmits per crear una associació. Creuen que els cal més visibilitat perquè també s'inverteixi més en les seves malalties. Yaroslav Comte, neuròleg de l'Hospital Clínic i de la Universitat de Barcelona.
9: Si aquestes malalties són visibles, també la societat té més consciència, l'administració té més consciència, òbviament també els que fan recerca o els que financien la recerca o fins i tot la indústria farmacèutica que pot promoure assajos clínics també ho tenen més present. No?
3: I, Marta, els malalts de Lyme reclamen més reconeixement del sistema sanitari i proves diagnòstiques més fiables.
4: Està considerada una malaltia rara. L'any 2023 se'n van diagnosticar 206 casos a Catalunya, però ells asseguren que són molt

0: Molts més denuncien falsos negatius en les analítiques i per això des de l'associació Slime, Nayara Olague fa aquesta demanda.
1: Lo que pedimos desde Slime es que se cambien esas analíticas porque independientemente de que la enfermedad de Lyme hay que diagnosticarla por clínica, también se hacen pruebas analíticas. Entonces, con todos los fallos que hay, pues hay muchos falsos negativos que sigue sin diagnóstico y otra mucha gente infradiagnosticada con otras enfermedades.
0: El Lyme és una infecció transmesa per paparres. Si es detecta a temps, es pot tractar, però en alguns casos es cronifica i arriba a ser incapacitant.
2: Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior. Se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne, Maite Curtó.
3: Sí, aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i el 2023, en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat. La llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
4: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
3: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050.
2: 2:20, la cultura.
5: Je ne peux pas vous dire ce que Jeanne a vécu pendant toutes ces années. Elle a dû sûrement souffrir.
2: A la secció oficial del Festival de Cinema de Cannes s'ha tornat a parlar en català, concretament en un thriller de producció francesa rodat a l'Empordà, que s'ha presentat fora de competició. Carme, crònica de l'enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
6: L'actor francès Guillaume Canet, també reconegut com a cineasta, narra com una dona misteriosa, la seva dona Marion Cotillard, fuig d'una secta religiosa que fa que els seus adeptes trenquin els lligams familiars per acostar-se així més a Déu. La dona marxa al nord de Catalunya, de manera que el film passa a ser trilingüe. Cotillard ha tingut l'oportunitat de practicar sobretot el seu castellà.
7: Només el parlo una mica, però ha estat molt agradable rodar en una llengua estrangera. En cap cas no ha estat una complicació afegida. De fet, m'ha ajudat a entrar en el personatge. Per tant, el que he hagut de fer és treballar per guanyar credibilitat. M'ha encantat jugar amb el castellà, una llengua amb què mantinc una distància, però que aquí, paradoxalment, m'ha apropat a l'autenticitat del personatge.
6: El català té presència bàsicament en els actors secundaris d'un rodatge que es va dur a terme a Selva de Mar, Torroella de Montgrí o Palafrugell, entre d'altres. El film és un thriller molt ben construït que funciona perfectament com a exemple de barreja entre cinema d'autor i cinema d'entreteniment. Al repartiment també trobem Leonardo Sbaraglia, Denis Menochet, Marta Etura i Luis Zahera.
2: Ara us parlem de teatre. La companyia Sixto Paz està enllestint els assajos de la seva nova producció, La Promesa, una comèdia irreverent que reflexiona sobre qui volíem ser a la vida quan érem nens i què hem acabat sent.
8: I no tens més fort?
9: Què vols dir més fort?
10: Em sembla que li va aigua una miqueta d'aquí.
2: Escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, dirigida per Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloberes, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira. Ens ho explica la Marta Vives.
11: En un local al peu de Montjuïc se sent des de fora aquest tema dels 90. Fa dies que hi estan assajant La Promesa. Hi ha un sofà groc, una taula amb copes de vins, amb aigua tintada, i actors que repeteixen una escena una vegada i una altra. Es tracta d'un dels moments claus de l'obra, quan l'anfitriona enverina amb un brindis els seus amics. Una acció que passa just a la meitat d'aquesta obra, que reuneix 5 amics des de l'època quan eren nens i compartien cau. Pau Roca és el director.
12: I, per tant, es van conèixer ja en un entorn amb certs valors, no?, de solidaritat, de respecte a la natura, d'esforç, no? I passats els anys es troben tots cinc en una posició molt benestant, massa acomodada quant a valors, èticament, i això aquí està molt portat al límit. Històries
11: de amor. A partir de la setmana que ve ja passaran de la sala d'assaig al Teatre Borràs, on s'hi estaran fins al mes de juliol. Mercè Martínez.
13: Jo crec que quan arribes al teatre ja ho tens tot, i de cop i volta tot t'agafa la forma que ha d'agafar, no? I ja després només queda que arribi el públic i ja és la cirereta del pastís.
11: I és que en les comèdies comèdies, la reacció del públic és el millor termòmetre. La tindran ja la setmana vinent, quan començaran en prefuncions i encara podran ajustar alguna cosa. Tot a punt pel dia de l'estrena, el 28 de maig.
8: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
2: La Fira del Circ de Catalunya baixa el taló de la 30a edició després de rebre 45.000 espectadors i registrar una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. Més enllà de valorar positivament la rebuda per part del públic, l'organització treu pit d'haver apostat per un canvi de focus dins del sector del circ en els últims 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
14: Durant 5 dies, Reus s'ha tornat a convertir en el centre neuràlgic del circ, tant a escala nacional com internacional. L'organització xifra en 45.000 les persones que han passat per la ciutat per gaudir de la 80a de funcions d'una 60a de companyies. Alhora, reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
15: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foco. Hem dit, no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
14: En breu, la direcció artística de Trapezi tornarà a sortir a licitació per als pròxims 4 anys. L'equip format per Cristina Cazorla i Alba Sarraute ha expressat la seva voluntat de repetir el capdavant de la Fira del Circ de Catalunya.
2: Una cosa més abans dels esports, la nit dels museus celebrada ahir ha sumat 125.000 visitants, això és un 8,7% més que en l'edició de l'any passat. Hi han participat 94 equipaments de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes que han rebut més públic, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. Han tingut molt bona acollida les activitats adreçades al públic jove vinculades a la música, les arts urbanes i els formats participatius. Els esports, 5 minuts i 2 quarts de 3. Estem pendents de les motos. Vilcadella, molt bon dia.
16: Hola, bon dia, David.
2: Aquest gran premi de Montmeló. Mitja cursa, pel que hem vist, de MotoGP. Hi ha hagut un accident bastant considerable.
16: Sí, un accident, a més, en què ha caigut Àlex Márquez, que precisament sortia en tercera posició en aquesta cursa llarga de Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Anem, doncs, al circuit de Montmeló, al Vallès Oriental. Oriol Rodríguez, bona tarda. Sabem com està Àlex, situació de cursa.
17: Mira, bona tarda. El circuit ha quedat gelat amb l'accident brutal que acaba de tenir l'Àlex Márquez després del revolt número 10 des de la direcció de cursa, des de la direcció mèdica de cursa, diuen que el pilot està conscient, encara no tenim repetició per de les imatges de l'accident brutal en què Márquez ha destrossat la moto quan estava lluitant amb Pedro Costa per la primera posició, tot just a la volta número 12, s'havia complert la meitat d'aquest gran premi. Amb aquesta topada haurem de veure la repetició brutal d'Àlex Márquez amb Pedro Acosta. La moto de l'Àlex Márquez ha acabat destrossada i haurem de veure aquesta repetició per saber exactament què ha passat entre aquests dos pilots en pista. Ara hi ha bandera vermella, per tant la cursa s'ha hagut d'aturar amb aquesta repetició que ara podrem veure entre Pedro Acosta, que era la primera posició, amb un pilot de Cervera, amb l'Àlex Márquez, que ha intentat avançar i l'ha topat per darrere, l'ha embestit per darrere, i a causa d'això ha vingut després l'incident d'Àlex Márquez, que ha intentat avançar Pedro Costa, s'han topat de manera mínima i la moto d'Àlex Márquez ha anat cap a la dreta i aquí s'ha perdut el control de la seva moto per tenir aquest accident brutal en què ha destrossat la seva moto. Ara bandera vermella amb aquesta situació de cursa, Àlex Márquez fora de pista però conscient, per sort, després d'aquest accident que ha tingut, amb l'ai al cor, evidentment, del seu equip, que encara s'ho està mirant amb cara de preocupació, i Pedro Acosta a la primera posició per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que ara mateix seria nou líder del Mundial a causa de la 12a posició que ara mateix ocupa Marco Bezzecchi. Però, com diem, la notícia és aquest accident brutal a la meitat de cursa d'Àlex Márquez quan lluitava en la primera posició amb Pedro Acosta.
16: Gràcies, Oriol. Estarem pendents de l'estat del pilot de Cervera, perquè l'accident, sens dubte, és efectivament molt i molt important. Podeu seguir aquesta cursa a través de Catalunya Ràdio i també de TV3. Mentrestant, a la Lliga CB de bàsquet, el Lleida s'ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72. Barris Nord, Ernest Macià, bona tarda.
18: Bona tarda, Biel. Doncs a eufòria a Lleida, al Barris Nord, els jugadors amb l'afició encara celebrant aquesta permanència després de la victòria 75-72 en un partit amb molts altibaixos. De fet, el Lleida ha arribat a dominar durant tres quartes parts del partit. S'ha arribat a posar 19 punts per damunt, però el Gran Canària ha remuntat i a falta de 3 minuts estava guanyant de 5. El Lleida ha aconseguit aturar la caiguda, s'ha acabat emportant el partit i la permanència.
16: Encara a l'ACB, el Joventut ha guanyat victòria important de 8 punts a la pista del líder, a la pista del Reial Madrid. I a les 8 del vespre, el Barça visita la pista del Tenerife amb l'objectiu d'aconseguir la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria seguir aspirant a la segona posició a falta de 2 partits. Parlem ara d'hoquei patins, perquè tenim en joc la final de la Copa Femenina entre el Vilassana i l'equip local, el Gijón. Es juga a Astúries. En el segon període està guanyant el Vilassana per 2-0, tot plegat l'endemà que el Barça guanyés la Copa de la Reina, 3-1 contra l'Atlètic de Madrid, i el dia en què Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. Aquest vespre, Barça-Betis, a 9:15 el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada, unificada, a les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid. Els podreu seguir tots dos al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador per les pròximes 4 temporades, mentre Mourinho diu que la setmana que ve respondrà si es fa càrrec del Reial Madrid. Acabem parlant també del Mundial de Trial a l'aire lliure, perquè Toni Bou ha repetit victòria i surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat a la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli a la superfinal. Miquel Gelabert ha estat cinquè, i en categoria femenina Berta Ballant també surt del Japó com a líder del Mundial de Trial després de quedar segona avui en la segona prova.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 2:15. Aquesta hora us hem explicat que augmenta la participació a les eleccions andaluses. Fins a les 2 del migdia havia votat el 37% del cens, 3 punts més que fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president Juanma Moreno Bonilla, del PP, tornarà a guanyar, però cal saber si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per seguir a la Junta. Almenys 3 morts i prop d'una 20ena de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky ha justificat els bombardejos per pressionar Putin perquè acabi amb el conflicte. I l'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i Uganda. Fins ara s'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una 80ena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot s'ha detectat en una zona urbana i perquè la variant no té vacuna ni tractament. A partir de 3:45 aproximadament us explicarem que la visita del Papa a la presó de Brians durarà 20 minuts i es farà a la sala d'actes del centre penitenciari. Quan arribi a aquesta sala, un grup d'interns, tant homes com dones, rebran el pontífex amb una cançó. Són detalls de la visita papal que ha donat mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio. I l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 ens proposa un acostament a l'obra literària de la gran autora hongaresa Agota Kristof i a la música del compositor bielorrus Alexander Litvinovsky. La formació ballesana us ofereix una adaptació lliure, teatral i musical feta per l'actor Pep Pla de l'obra de Kristof, El gran quadern. Pendents també aquesta hora dels esports, Biel, que destaquem sobretot aquest accident que hi ha hagut a Montmeló amb implicació de l'ex-Márquez.
2: Sí, exacte. A la cursa llarga de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, a la volta número 10, Àlex Márquez ha topat amb Pedro Acosta quan intentava avançar-lo i ha patit una caiguda molt forta. Estem pendents del seu estat mèdic. La cursa està aturada, bandera vermella ara mateix. Estan retirant doncs les restes de la moto, que ha quedat absolutament destrossada, d'Àlex Márquez en aquesta cursa, que veurem si es pot reprendre. Mentrestant, dues coses més importants també. A l'ACB de bàsquet, el Lleida ha guanyat de 3, 75-72 a Gran Canària i s'ha garantit la permanència, i el Joventut ha guanyat a la pista del líder del Madrid de 8, 81-89.
1: Tot això una tarda amb ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. A la resta hi haurà nuvolades, però difícilment deixaran pluja. La pròxima matinada i demà al matí el temps es mantindrà inestable amb alguns xàfecs que podrien aparèixer al litoral i al prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Dos quarts de 3:04 en marxa les eleccions a Andalusia. Fins a les 2 del migdia havien votat el 37% dels electors. Això és un 3% més que fa 4 anys. Totes les enquestes donen per fet que el guanyador serà l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular. El dubte és si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per continuar al capdavant de la Junta. Els sondejos també auguren una patacada de l'exministra María Jesús Montero, la gran aposta de Pedro Sánchez, que podria treure els pitjors resultats històrics dels socialistes a Andalusia. Busquem l'última hora amb l'enviat especial a Sevilla, Paula Brujats.
3: Creix 3 punts la participació i ja han votat el 36% dels electors. La mobilització avui decantarà la balança cap a un o altre costat. El PP guanyarà, però vol governar en solitari, i els socialistes volen evitar una desfeta històrica. La clau serà els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. Aquí és on ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar una governa sense Vox.
4: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
3: L'optimisme dels populars contrasta amb el patiment dels socialistes, que tenen una fuga important de vots cap al PP. María Jesús Montero, l'exministra, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
0: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada, y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
3: I a l'esquerra del PSOE, la batalla és entre Endavant Andalusia i Per Andalusia. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar Podem i Esquerra Unida. Avui es veurà també si l'extrema dreta de Vox s'estanca o torna a tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat. En unes eleccions, les andaluses, que es miren amb lupa des de Madrid, són les últimes abans de les municipals i les espanyoles, previstes per a l'any que ve. El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la derrota dels socialistes aquí, mentre Alberto Núñez Feijó es farà seva la victòria del PP per dir que Sánchez està acabat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passen 6 minuts de 2:45. Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des de l'inici de la guerra. Almenys 4 persones han mort i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes hi ha un mort i 3 ferits de l'Índia que treballaven a Moscou. Zelensky ha admès que és la resposta al bombardeig massiu contra Kiev d'aquesta setmana, en què van morir 24 civils. Moscou, Cristina Solias.
6: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als 4 principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
7: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
8: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
6: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot d'Ebola del Congo i Uganda emergència de salut pública mundial. Hi ha 8 casos confirmats i una vuitantena de persones mortes, molt possiblement a causa del virus. És el brot més important des del que es va declarar el 2018 i preocupa sobretot la variant del virus. Es tracta de la soca Bundi Bugyo, per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades i que té una taxa de mortalitat d'entre un 25 i un 40%. L'OMS, que reconeix que hi ha incertesa sobre el nombre de persones afectades, alerta del risc que s'estengui per l'elevada mobilitat de la població. De moment, però, no recomana tancar fronteres. El Ministeri de Salut de Kènia, però, ja ha anunciat un reforç de la vigilància a les fronteres i als aeroports per prevenir la transmissió transfronterera del virus. El coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo, Albert Soun, demana una acció internacional urgent.
9: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
1: Gairebé la totalitat de les víctimes són del Congo, que viu així el 17è brot d'Ebola des que el 1976 es va declarar el primer. L'Ebola ha fet 15.000 morts a l'Àfrica en els darrers 50 anys. Veneçuela deporta als Estats Units un dels col·laboradors més propers de Nicolás Maduro. La detenció del multimilionari Alex Saab forma part de la purga de l'entorn que va ajudar Maduro a mantenir-se en el poder durant més d'una dècada. L'empresari d'origen colombià està acusat per la Fiscalia nord-americana d'enriquir-se a través de contractes públics i de ser el testaferro de Maduro, un fet que ha alimentat l'especulació que s'utilitzi la seva deportació per reforçar el cas contra l'expresident veneçolà, que continua retingut en una presó de Nova York. Recordem que al gener la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ja va cessar Alex Saab com a ministre d'Indústria i que al febrer va ser detingut amb absolut secretisme. Aquesta matinada, Alex Saab ha arribat a Miami, a Florida, escortat per la Policia Federal Nord-Americana i també per agents antidroga de la DEA. L'empresari ja va estar empresonat als Estats Units entre el 2001, entre el 2021 i el 2023, quan va rebre l'indult per part de l'administració de Joe Biden. Ara falten 5 minuts per 3 quarts de 3. El papa Lleó XIV farà una visita curta a la presó de Brianzú. Està previst que tot l'acte duri uns 20 minuts i que alguns interns el rebin amb un cant de benvinguda. Dues internes han estat seleccionades per donar el seu testimoni i el pontífex també farà un breu discurs. Mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, ha destacat al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio la sensibilitat del pontífex per la realitat de la presó.
10: Es algo que está en el talante del Papa, ¿verdad? Acercarse al que sufre en su situación, sin juzgar, sin señalar con el dedo, simplemente para tenderle la mano, para animarle a que ponga su fe en Dios, que es capaz de sacar a cualquiera del agujero más profundo, ¿eh? Será una visita breve porque llegará al corazón de muchos.
1: A la mateixa entrevista, el pare Jesús Bel ha explicat que tots els interns, tant els creients com els que no ho són, estan entusiasmats amb la visita papal. El pontífex passarà per Brian just abans d'anar al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny al matí. Amb l'objectiu de tenir més visibilitat, un grup de pacients de malalties parkinsonianes atípiques ha impulsat la creació d'una associació que els representi. Són malalties neurodegeneratives minoritàries i en un primer diagnòstic es poden diagnosticar com a Parkinson tradicional perquè tenen símptomes comuns. L'evolució i la resposta als medicaments, però, són diferents. Els que tenen aquestes malalties, amb el suport dels metges que els tracten, fa un any i mig que treballen per enllestir l'Associació Catalana de Malalties Parkinsonianes Atípiques. Jaroslav Comte, neuròleg de l'Hospital Clínic i de la Universitat de Barcelona, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: La visibilitat, que sempre és com un requisit, no? Perquè si aquestes malalties són visibles, també la societat té més consciència, també l'administració té més consciència, òbviament també els que fan recerca o els que financien la recerca o fins i tot la indústria farmacèutica que pot promoure assajos clínics també ho tenen més present, no?
1: Actualment hi ha entre 2 i 5 casos per cada 100.000 habitants, una xifra molt més baixa que la del llindar establert per malalties minoritàries.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Oli i cometes són els únics productors d'oli de Catalunya que treballen al camp seguint el mètode de l'agricultura biodinàmica. Produeixen un oli d'oliva verge extra de màxima qualitat seguint els cicles de la lluna i cuidant l'ecosistema de les finques sense aplicar-hi productes químics. Anem cap a les Garrigues, a la Pobla de Cérvoles, al Vamor.
12: Aplicar infusions naturals en comptes de sulfat de coure o plantar arbres d'olives més grans per fer d'esquer i evitar plagues són alguns dels mètodes biodinàmics que tenen l'objectiu de recuperar i preservar la salut del camp. Aquesta manera de treballar està reconeguda amb el certificat Demeter, que exigeix uns criteris més estrictes que el mètode ecològic. El copropietari d'Oli Cometes, Martín González, n'explica algunes de les diferències.
13: No qualsevol compost el podem aplicar. N'hi ha compost com que són a vegades de vedells d'engreix que porten un excés de zinc i Demeter no ho vol, això, al camp. Tot el que és plàstic ho tenim prohibit. Els envasos només poden ser llaunes o vidre. La llauna ha de ser lliure d'aftalats. El mateix passa amb les mangueres alimentàries del molí. No totes són acceptades per Demeter.
12: Oli Cometes produeix 5.000 litres anuals, dels quals un 40% són exportats.

0: L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 ens proposa un acostament a l'obra literària de la gran autora hongaresa Agota Kristof i a la música del compositor bielorrus Alexander Litvinovsky. La formació Vallesana ofereix una adaptació lliure, teatral i musical feta per l'actor Pep Pla de l'obra de l'escriptora hongaresa Agota Kristof, El gran quadern. L'argument és el de la vivència de la guerra de dos nens bessons que la mare ha de deixar vivint amb l'àvia al camp. Durant aquest temps aprenen la duresa de les crueltats quotidianes en un país devastat. La música, en forma de suite, la va escriure el 2015 el compositor bielorrus Alexander Litvinovsky. Cada moviment ressegueix els passatges de la novel·la. A l'espectacle intervé també l'actriu i ràpsoda Rosa Cadafalch com a narradora. Quim Térmens és el capdavant de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Narrativa i música a l'Auditori de Terrassa a partir de les 7 de la tarda.
1: El temps.
0: Tocats 3 quarts de 3, obrim àrea de servei a 3Cat Info. Tenim a punt la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
2: La inestabilitat augmentarà les pròximes hores. Preveiem ruixats, tempestes, que aquesta tarda poden afectar el Pirineu, Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. A la resta aniran creixent força nuvolades també i no descartem algun ruixat al prelitoral, però seria fenòmens molt puntuals. En canvi, l'oest i el sud en general farà força més sol, amb unes temperatures que de moment les més altes estan arribant als 22-23 graus. Demà, temps encara inestable, ja durant el matí, la matinada fins i tot, amb ruixats i tempestes localitzades durant la matinada i a primera hora del dia entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. I després a la tarda poden aparèixer a moltes més comarques, sobretot de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona, també Pirineu i Prepirineu. Localment també poden ser fortes i anar acompanyades d'alguna calamarsada. I a partir de dimarts encara hi haurà algunes tempestes de tarda, però la tendència és que faci més sol i sobretot que vagin pujant les temperatures.
1: Fresca Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
3: La poma de Newton. La ciència 3Cat Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3Cat. Fresca Info.
4: Y Pepe hará lo que hacen todos los viudos de la tierra. Casarse con la más joven y la más hermosa.
0: Lolita Flores arriba a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès amb la representació de Poncia, un monòleg de Luis Luque a partir de la Casa de Bernard Alba de Lorca. La funció és a les 7 de la tarda i les entrades estan ja exaurides.
4: Se araña el corazón. Por mucho que quiero pensar que no sé lo que te propones.
0: Un relat de, des d'una perspectiva masculina que posa veu a la criada de la casa, Poncia, i que es construeix en fragments de la casa de Bernard Alba i altres textos de Lorca, també del director Luis Luque. El text ens situa després de la mort d'Adela, mentre la casa s'enfonsa en el silenci. Com a criada, testimoni dels secrets de la casa, Poncia revela l'enigma i la filosofia amagada de les classes populars. Parla de llibertat, culpa, classe, educació i sexe amb la força d'una veu maltractada. Poncia arriba a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès després d'una pila de representacions des que es va estrenar a Segovia. Això va ser l'octubre del 2023.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: D'aquí 12 minuts arribarem a les 3 de la tarda. Els afectats per la malaltia de Lyme reclamen que el sistema de salut públic en reconegui totes les fases i que incorpori analítiques més fiables per diagnosticar-la. Els malalts d'aquesta infecció, transmesa majoritàriament per les paparres, reclamen més recerca i sensibilitat cap a una patologia que a Catalunya encara no és de declaració obligatòria i, per tant, no recull de manera sistemàtica en les estadístiques sanitàries oficials. És un reportatge, el que ara escoltarem, de Marta Sánchez, amb el muntatge i edició musical de Blai Iniesta.
5: A A Catalunya, les últimes dades del 2023 parlen de 206 casos registrats, un 50% més en només 5 anys. Però són xifres que, segons els experts, podrien estar infravalorades per la dificultat de diagnòstic. El Lyme és una infecció bacteriana que no és greu si es tracta a temps, però en alguns casos es pot cronificar i fins i tot ser invalidant. Per això els qui la pateixen reclamen que no es consideri una malaltia rara i que es millorin les proves diagnòstiques dins el sistema públic. Ho explica Nayara Olague, que és portaveu de l'associació SLIME.
6: Lo que pedimos desde SLIME es que se cambien esas analíticas porque independientemente de que la enfermedad de Lyme hay que diagnosticarla por clínica, es decir, por sintomatología, también se hacen pruebas analíticas. Entonces, con todos los fallos que hay, pues hay muchos falsos negativos que sigue sin diagnóstico y otra mucha gente infradiagnosticada con otras enfermedades.
5: Un punt que reconeix el doctor Manuel Cervantes, expert en malalties infeccioses, tot i defensar la fiabilitat de les proves actuals, admet que es tracta d'una patologia complexa i que quan es cronifica el diagnòstic pot ser difícil.
7: Que és que les manifestacions cròniques del Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final el metge que no ho veu clar diu deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre. I a lo millor és veritat, però no tens una seguretat com tens amb altres malalties.
5: És el que li va passar a la Mònica. Va rebre el diagnòstic de Lyme fa un any i mig, després de molts anys de malestar sense resposta clara. Denuncia que en el sistema públic mai s'ha reconegut el seu Lyme crònic i que molts dels seus símptomes s'han atribuït a una depressió.
8: Jo puc tenir un dia de molta debilitat, de no tenir energia i estar tombada al sofà sense poder aixecar-me. Jo tinc dies d'estar molt marejada i tenir por hasta de sortir a passejar sola. El dolor en les articulacions estan sempre, palpitacions.
5: Tot i això, a la Mònica, com a molts altres pacients de Lyme, no se li ha reconegut la baixa mèdica perquè el diagnòstic li van fer en un centre privat. Des de l'associació SLIME denuncien aquesta situació com un greuge que cal abordar de manera urgent.
8: És un desgast psicològic molt gran perquè et ve al damunt, primer, la incertesa de que no n'hi ha un tractament, de que no està reconegut i després de que tot val molts diners i jo no tinc la capacitat de treballar ni de generar ingressos. Llavors és un còctel que, clar, anímicament et destrossa, no?
6: A derechos a bajas, a prestaciones, cosa que ara mismo, como no existimos, pues no tenemos ningún tipo de ni de apoyo ni mano tendida, pero tampoco pues ayudas o reconocimientos económicos, ¿no?
5: A dia d'avui, la majoria de països europeus fan un seguiment sistemàtic de la malaltia, però a l'estat espanyol encara no existeix un registre complet. A Europa s'estimen prop de 100.000 casos anuals, en països com Eslovènia, Estònia o Suïssa, entre els que registren més incidència. Aquí, el Departament de Salut estudia si cal declarar la malaltia de notificació obligatòria. De moment, però, no la considera un risc significatiu per la població, tot i reconèixer l'augment de paparres, afavorit pel canvi climàtic i l'expansió de poblacions de conills i senglars. Per això, amb l'arribada del bon temps i l'augment de sortides a l'exterior, el doctor Cervantes aconsella.
7: Podem fer coses per evitar que ens piquin. Si vas a caminar per aquests llocs, pots portar mitjons. No salten gaire més les paparres. Els nens és diferent, eh? Els nens poden picar-los al cap i la malaltia, si t'entra des del coll en amunt, sempre és una miqueta més complicada. Però amb els adults, no. Si vas pel bosc, vés amb mitjons.
5: L'any 2018, el Parlament Europeu va aprovar una resolució en què alertava de l'increment de la incidència de Lyme a Europa i instava els estats membres a reforçar la recerca, augmentar el finançament i impulsar una estratègia coordinada per fer front a la malaltia.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una mica més de 6 minuts per arribar a les 3 de la tarda.
1: Esports.
0: Apunt amb la crònica del Biel Cadilla. Bona tarda, Biel.
9: Bona tarda, Xavier. I pendents d'Àlex Márquez, que ha patit un greu accident a la cursa llarga de MotoGP del Gran Premi de Catalunya. L'ha hagut d'abandonar. De fet, la cursa s'ha hagut d'interrompre durant una estona, però ja s'ha pogut reprendre. Anem ara cap al circuit de Montmeló, al Vallès Oriental. Oriol Rodríguez, bona tarda.
10: Bona tarda, ara reprèn la cursa en aquests mateixos instants amb Pedro Costa a la primera posició, però la notícia la tenim al centre mèdic del circuit on ha hagut de ser evacuat Àlex Márquez, després de la topada que ha tingut a la meitat de cursa, una topada que en un principi ha deixat completament gelat el públic del circuit de Barcelona-Catalunya, perquè no se sabia què li havia passat al pilot de Gresini, que ara abandona, o ara d'aquí uns instants haurà d'abandonar el circuit amb ambulància per ser tractat de les ferides que ha tingut, però la seva mare ens acaba d'explicar tot just fa uns instants que tot està controlat, que el pilot està bé, per tant, després d'aquest ensurt, d'aquesta topada, el pilot ara mateix abandonaria el circuit, perquè ho acaba de fer ara mateix amb una ambulància, i per tant, en un centre mèdic proper al circuit de Barcelona-Catalunya es veurà exactament quin és l'abast de les lesions. Però la bona notícia és que, evidentment la pilota es troba conscient i que tot està bé, tot està controlat, segons el que ens acaba d'explicar la seva mare. El que és obvi és que la cursa ha estat aturada uns quants minuts, que ara serà pres sense el pilot català que lluitava per la victòria, que ha tingut aquesta topada amb Pedro Acosta, un Pedro Acosta que després de reprendre la cursa manté aquesta primera posició tot després de sortir amb la cursa rellançada a la pole position. Per tant, amb l'ai al cor, pel que acaba de passar, una nova topada en el circuit, una nova bandera vermella, alerta, perquè acaba de tenir una topada Bagnaia amb Zarco i Marini, i de nou hi torna a haver bandera vermella en aquest accidentadíssim gran premi a casa nostra, amb aquesta bandera vermella de nou. Es torna a interrompre la cursa per aquesta topada entre aquests tres pilots. Però la bona notícia és que Marc Márquez, que Àlex Márquez acaba d'abandonar el circuit de Barcelona-Catalunya, i que el seu estat és òptim, per tant, no cal patir en excés per la gran topada, per la topada brutal que ha patit aquí al circuit de Barcelona-Catalunya tot just fa una estoneta.
9: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida s'ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. Sentim el jugador del Lleida, Oriol Paulí.
11: Sí, molt contents, molt contents. Però com dius tu, treure'ns un pes de sobre i ja matemàticament està salvats, i crec que avui portem una molt bona dinàmica, avui hem fet un molt bon partit, hi ha hagut un moment dolent que ells semblava que tornaven, però al final Batemon ens ha liderat i hem acabat guanyant un partit que molt, molt, molt important per nosaltres.
9: La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Madrid, 81-89. L'equip badaloní es consolida en posicions de playoff. A les 8 del vespre, el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen aconseguir la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria continuar aspirant a la segona posició a falta de dos partits. Billy Hernán Gómez.
12: Está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros, pues, vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo, pues, aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
9: Els de Xavi Pascual tenen 5 baixes: Jan Veseli, Tomas Satoransky, Nicola Provitola, Nicola Kusturica i Will Clyburn, que avui fa 36 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En hoquei patins, el Vilassana ha guanyat la final de la Copa Femenina. S'ha imposat per 3-1 al Gijón en un partit que s'ha disputat a Astúries. Tot plegat l'endemà que el Barça guanyés la Copa de la Reina per 3-1 contra l'Atlètic de Madrid, i el dia en què Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre a 9:15, que podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada, començarà a les 7. L'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid, amb un altre comiat, el d'Antoine Griezmann. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens. Manolo González.
13: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
9: El Girona és 15, 2 punts menys que l'Espanyol, amb un de marge sobre el descens. Escoltem Michel.
14: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final.
9: Aquest Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona els podreu seguir al Tot Girat de Catalunya Ràdio. Encara en futbol, l'Ona Sant Adrià ha guanyat per 4-1 en l'anada de la final del play-off d'ascens a la Primera Federació contra el filial de la Reial Societat, i el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria, surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat a la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli a la superfinal. Miquel Gelabert ha estat 5è. I en categoria femenina, també bones notícies per Berta Bellán, que surt també del Japó com a líder del Mundial de Trial després de quedar segona avui en la segona prova.
15: El cap de setmana aquí a Japó ha anat molt bé. Estic molt contenta amb els dos dies. Sí que ahir vaig començar la jornada bastant nerviosa, però ho vaig poder gestionar bé. I avui la primera volta ha començat perfecta. He fet la volta zero, cosa que feia temps que no em passava. Em trobava perfecta sobre la moto, mentalment molt forta.
9: La victòria està per la italiana Alessia Bacchetta. En tennis, avui es disputa la final masculina del Masters 1000 de Roma entre el número 1 del món, Jannik Sinner, i el noruec Casper Ruud. I en ciclisme està en marxa la novena etapa del Giro d'Itàlia, recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale. L'equatorià Jonathan Narváez va guanyar ahir la vuitena etapa. El portador de la malla continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio, amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte a Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info.

0: Puja la participació a les eleccions que avui es fan a Andalusia. Fins a les dues del migdia havia votat el 37% del cens, i això són 3 punts més que ara fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, tornarà a guanyar, però cal saber si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per continuar a la Junta. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns es desmarquen de la demanda que fa l'USTEC, sindicat majoritari a Educació, de lligar la solució del conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos. Tot i això, tots dos partits asseguren que els comptes catalans són clau per resoldre els problemes que hi ha a la comunitat educativa. Demà Esquerra fa un Consell Nacional. Els comuns es troben amb el govern per valorar l'acord. Com a mínim 3 persones mortes i gairebé una vintena de ferides, només a la regió de Moscou, en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. El president ucraïnès justifica els bombardejos per pressionar el seu homòleg rus perquè acabi amb aquest conflicte. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cas per Eurovisió. Israel acusa el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Pedro Sánchez respon a Netanyahu amb l'al·legat de l'antiguerra amb què Televisió Espanyola ahir va contraprogramar la final del certamen. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot s'ha detectat en una zona urbana i perquè la variant no té ni vacuna ni tractament. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ha detingut un home de 30 anys com a principal sospitós d'un tiroteig que hi ha hagut aquesta passada matinada al barri de Sant Josep, que no ha causat ferits. Ahir a la tarda hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas mortal, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar gairebé 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals d'aquesta davallada. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi abaixa el teló amb 45.000 espectadors i registrant una mitjana del 98% d'ocupació als espectacles de sala. L'organització valora positivament la rebuda per part del públic i treu pit d'haver apostat per un canvi de focus, diu, en el sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: Greu accident d'Àlex Márquez a la cursa llarga de MotoGP del Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera se l'han endut en ambulància. La cursa s'ha reprès, però s'ha tornat a interrompre per una altra caiguda. A la Lliga ACB de bàsquet, el Lleida s'ha garantit la permanència després de guanyar el Gran Canària 75-72. Victòria també de la penya a la pista del líder, el Madrid 81-89, a les 8, Tenerife-Barça. I en futbol, Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou després d'anunciar que no renovarà amb el Barça. Avui a un quart a 10 Barça-Betis amb la TDT de Catalunya Ràdio, abans a les 7, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. El tot gira.
0: Tarda amb ruixats i tempestes al Pirineu, també al Prepirineu, a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. A la resta, nuvolades, però que difícilment deixaran anar precipitacions. La pròxima matinada i demà al matí el temps es mantindrà inestable, amb alguns xàfecs que poden aparèixer al litoral i al prelitoral, entre Barcelona i Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau. Seguiment de les eleccions a Andalusia, que fins a les 2 del migdia han vist com ha pujat una mica la participació respecte fa 4 anys, un 3% més. Havien votat el 37% dels electors. Totes les enquestes donen per fet que el guanyador serà l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, però el dubte és si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per poder continuar al capdavant de la Junta. Uns sondejos que també auguren una patacada de l'exministra María Jesús Montero, la gran aposta de Pedro Sánchez, que podria treure els pitjors resultats històrics dels socialistes a Andalusia. Eleccions importants que seguim amb l'enviada especial de 3CAT Info a Sevilla, Paula Brujats.
3: Creix 3 punts la participació i ja han votat el 36% dels electors. La mobilització avui decantarà la balança cap a un o altre costat. El PP guanyarà, però vol governar en solitari i els socialistes volen evitar una desfeta històrica. La clau serà els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. Aquí és on ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar a governar sense Vox.
4: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto en que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
3: L'optimisme dels populars contrasta amb el patiment dels socialistes, que tenen una fuga important de vots cap al PP. María Jesús Montero, l'exministra, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
5: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada, y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
3: I a l'esquerra del PSOE, la batalla és entre Endavant Andalusia i Per Andalusia. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida. Avui es veurà també si l'extrema dreta de Vox s'estanca o torna a tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat. En unes eleccions, les andaluses, que es miren amb lupa des de Madrid, són les últimes abans de les municipals i les espanyoles, previstes per a l'any que ve. El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la derrota dels socialistes aquí, mentre Alberto Núñez Feijóo es farà seva la victòria del PP per dir que Sánchez està acabat.
0: Demà comença una setmana clau per als pressupostos catalans. Els socis prioritaris del govern van prenent posicions. Els comuns es trobaran demà mateix amb l'executiu i Esquerra Republicana farà un Consell Nacional per valorar l'acord amb el PSC. Totes dues formacions s'han desentès a les últimes hores de l'exigència que fa l'USTEC, sindicat majoritari a Educació, de portar les reivindicacions dels docents a aquesta negociació pels comptes catalans. Tot i que asseguren que pressionaran el govern de Salvador Illa perquè atengui les demandes que fan els mestres i se solucionin i el conflicte, no ho volen lligar directament a l'acord. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha assegurat a la xarxa Social X que els comptes són indispensables per donar resposta a la comunitat educativa. Una postura similar a la dels comuns, que només diu que asseguraran els pressupostos amb una partida suficient per als docents, com s'ha pronunciat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
6: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
0: Si les negociacions es van encarrilant durant aquesta setmana, els pressupostos es podrien aprovar el pròxim juliol. Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des de l'inici de la guerra. Com a mínim 4 persones han mort i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes hi ha un mort i 3 ferits de l'Índia que treballaven a Moscou. Volodymyr Zelensky ha admès que és la resposta al bombardeig massiu contra Kiev d'aquesta setmana, en què van morir 24 civils. Moscou, corresponsal Cristina Solies.
7: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als 4 principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
8: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
9: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
7: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
0: El Festival d'Eurovisió s'ha convertit en el centre d'un nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya després que Israel hagi acusat Pedro Sánchez d'alimentar una campanya de difamació contra el seu govern. El president espanyol ha aprofitat el boicot de Televisió Espanyola i a la nit per capitalitzar el rebuig a la guerra a Gaza. Bulgària va ser la guanyadora d'aquesta setena edició, en què de poc hi participaven els Països Baixos, Eslovènia, Irlanda i Islàndia com a protesta per la presència d'Israel, que va quedar en segon lloc gràcies al polèmic Televot. Madrid, Alba Gil.
10: Israel eleva la tensió amb Espanya. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha acusat Pedro Sánchez d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra el seu país pel boicot de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, una posició de la qual el president espanyol treu pit. Sánchez ha replicat amb un tuit amb la frase «que la guerra no em sigui indiferent» i la interpretació d'Ana Belén de «Solo le pido adiós», una cançó que va versionar ahir durant el programa especial amb què Televisió Espanyola va contraprogramar Eurovisió. Abans, just quan arrencava el certamen, va emetre un missatge que demanava pau i justícia per a Palestina i sostenia que, si bé Eurovisió és un concurs, els drets humans no ho són. En els darrers dies, Sánchez ha tancat files amb el boicot.
11: Una decisió que creo que es coherente y además necesaria, y es plantarse ante la injusticia.
10: I s'ha reformat en el seu discurs antibelicista, explotant el seu perfil de referent progressista, tot plegat a les portes d'unes eleccions, les andaluses, on la seva mà dreta té molt en joc.
1: 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot d'Ebola del Congo i Uganda emergència de salut pública mundial. Hi ha hagut 8 casos confirmats i una vuitantena de persones han mort, molt possiblement a causa del virus. És el brot més important des del que es va declarar el 2018 i preocupa sobretot la variant del virus, la soca de Bundibugyo, per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades i que té una taxa de mortalitat d'entre un 25 i un 40%. L'Organització Mundial de la Salut, que reconeix que hi ha incertesa sobre el nombre de persones afectades, alerta del risc que s'estengui per l'elevada mobilitat de la població. De moment, però, no ha recomanat tancar fronteres. El Ministeri de Salut de Kènia, però, ja ha anunciat un reforç de la vigilància a les fronteres i als aeroports per prevenir la transmissió transfronterera del virus. El coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo, Albert Sun, ha demanat una acció internacional urgent.
12: Et donc c'est une situation quand même qui risque justement de...
13: I per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
12: Ne se propage un peu partout.
0: Gairebé la totalitat de les víctimes són al Congo, que viu així el 17è brot d'Ebola des que el 1976 es va declarar el primer. Una malaltia que ha fet 15.000 morts a l'Àfrica en els últims 50 anys. I nou resultat negatiu a la PCR a la dona ingressada a l'unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Com que continua asimptomàtica, demà podrà rebre la visita dels familiars.

0: Quan arribin a destí, hauran de fer la quarantena. El vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de desinfecció. Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut a les últimes hores a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'última aquesta nit a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 de la matinada al carrer Vall-llori, al barri de Sant Josep, no ha deixat cap persona ferida, però una patrulla de la Guàrdia Urbana, que estava per la zona, ha fet el seguiment d'un cotxe que han considerat sospitós i n'han acabat detenint el conductor, un home de 30 anys que podria estar implicat en els fets. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen el motiu del tiroteig i si hi ha o no més persones involucrades. I ahir a la tarda hi va haver un tiroteig mortal, en aquest cas al districte de Sants Montjuïc a Barcelona, al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, a prop del passeig de la Zona Franca, i va morir un home. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del dia, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos el busquen i la investigació està sota secret de les actuacions. Junts, Partit Popular i Vox demanen explicacions al govern municipal. Des de mitjans d'abril, que hi ha hagut com a mínim 4 tirotejos a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El dia 19 d'abril passat, un home va morir al districte de Sant Martí i el dia 25 un altre home quedava ferit greu en un tiroteig al barri de Sants. A les xarxes socials, Jordi Martí, de Junts, ha anunciat que demanaran la compareixença de l'alcalde Jaume Collboni. El popular Daniel Cirera ha exigit la dimissió del responsable de seguretat, Albert Batlle, i Gonzalo de Oro, de Vox, ha reclamat textualment ordre i mà de ferro a la ciutat.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de quatre. Àrea de servei a punt. Primer connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Poques incidències encara a aquesta hora, hem de dir, però, que hi ha retencions a l'AP7 entre Agullana i la Jonquera, en sentit nord, per un accident que hi ha hagut aquest matí. També hi ha retencions en aquest mateix punt, entre Agullana i la Jonquera, a l'N2. Retencions justament també a l'N2, però en un altre punt, a Vilabertran, en sentit nord, i a la C-17, a Vic, en sentit nord. I d'altra banda, us recordem que Rodalies reforça aquesta tarda el servei de la línia R2 Nord entre Barcelona i Montmeló, entre les 3, és a dir, ara fa una estona, i les 7 de la tarda. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El temps.
0: Previsió d'Eloi Cordomí.
3: La inestabilitat augmentarà les pròximes hores, preveiem ruixats, tempestes, que aquesta tarda poden afectar el Pirineu, Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. A la resta aniran creixent força nuvolades també i no descartem algun ruixat al prelitoral, però seria fenòmens molt puntuals. En canvi, l'oest i el sud en general farà força més sol, amb unes temperatures que de moment les més altes estan arribant als 22-23 graus. Demà, temps encara inestable, ja durant el matí, la matinada fins i tot, amb ruixats i tempestes localitzades durant la matinada i a primera hora del dia entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. I després a la tarda poden aparèixer a moltes més comarques, sobretot de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona, també Pirineu i Prepirineu. Localment també poden ser fortes i anar acompanyades d'alguna calamarsada. I a partir de dimarts encara hi haurà algunes tempestes de tarda, però la tendència és que faci més sol i sobretot que vagin pujant les temperatures.
4: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al munt.cat.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
6: Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
7: Miqui Esparvé.
8: Series capaç de perdonar unes banyes?
9: Natàlia Becío.
10: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
11: Dani de la Orden.
12: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
5: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
13: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
1: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
3: La inestabilitat augmenta.
1: 3CAT Info.
0: Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar gairebé 15.000 i això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021 quan no hi havia ajudes per posar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022 quan se'n van instal·lar més de 39.000 i el 2023 en van ser gairebé 42.000.

0: uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara la situació ha canviat. La llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
1: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs, ara ha disminuït, no? I per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total, ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Han augmentat les compravendes de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Però hi ha patronals i entitats que ajuden a fer aquest traspàs. Ens en parla el segon informe Maite Curto, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
2: Cada vegada hi ha més empresaris que, quan arriba l'edat de jubilació, busquen opcions per no haver de tancar i així mantenir la feina dels seus treballadors i els clients. El més habitual és que l'empresa passi de pares a fills, però quan no hi ha relleu que vulgui continuar, una sortida és vendre-la. És un procés que entitats i patronals ajuden a fer, connectant emprenedors que busquen una oportunitat de negoci amb propietaris que volen traspassar-lo. Una d'aquestes és Reempresa, una entitat pública o privada que va néixer el 2011 i va tancar l'any passat amb 630 empreses transmeses, el nombre més alt de la seva història. Això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. A la seva pàgina web hi ha anuncis d'empreses que busquen relleu. És un aparador per intentar trobar la millor persona o empresa reemprenedora possible. Fan un creuament entre perfils d'oferta i demanda, ofereixen consultoria i acompanyament en tot el procés sense cap cost. Sentim Laura Sallent, la directora de Reempresa.
3: Nosaltres oferim un servei d'assessorament en suport i ajuda en definició de la proposta de venda. No? Llavors, preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració o aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
2: El relleu empresarial es consolida com una alternativa a l'emprenedoria tradicional i és que té més avantatges posar-se al capdavant d'un negoci que ja funciona que no haver-lo de començar de zero. Laura Sallent.
3: Ja tens una base de clients, ja tens una facturació, ja tens una recurrència, ja et coneix la gent al mercat, no? Ja tens uns treballadors que saben fer la feina.
2: Néstor Baldoví no és informàtic. Tenia una empresa de desenvolupament de software i va voler canviar de vida, deixar de ser autònom i treballar per compte aliè. Per fer-ho, va vendre el seu negoci mitjançant Reempresa.
4: Hi ha un moment en estos últimos años que estaba demasiado cargado de estas tareas administrativas y me hacían pues, no estar disfrutando de mi trabajo. Y ahora pues sí, estoy contento y vuelvo a disfrutar del tipo de trabajo que realizo que me gusta mucho.
2: I Mariluz Baena va comprar-li l'empresa. Tenia clar que volia emprendre, però amb els avantatges de tenir un negoci que ja estava funcionant.
5: S'havien de fer molts tràmits i ja estava treballant. I pensava, bueno, no em complico la vida, jo ja estic treballant i és més fàcil a vegades ser un assalariat que començar una empresa, a més, des de zero, saps? La Reempresa era una empresa que ja estava funcionant. No és el mateix, el primer mes ja cobres, per dir-ho així.
2: També des de la patronal Pimec porten 5 anys assessorant persones que volen vendre i que volen comprar petites empreses i afirmen que mai havien tingut tanta feina com fins ara.
0: Trescat Info. La Fira del Circ de Catalunya abaixa el teló de la 30a edició després de rebre 45.000 espectadors i registrar una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. Més enllà de valorar positivament la rebuda per part del públic, l'organització treu pit d'haver apostat per un canvi de focus dins del sector del circ en els últims 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
6: Durant 5 dies, Reus s'ha tornat a convertir en el centre neuràlgic del circ, tant a escala nacional com internacional. L'organització xifra en 45.000 les persones que han passat per la ciutat per gaudir de la 80ena de funcions d'una 60ena de companyies. Alhora, reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
7: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit, no, venim a compartir. Venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
6: En breu, la direcció artística de Trapezi tornarà a sortir a licitació per als pròxims 4 anys. L'equip format per Cristina Cazorla i Alba Sarraute ha expressat la seva voluntat de repetir el capdavant de la Fira del Circ de Catalunya.
8: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i mig i seran 3:45.
8: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
9: Bona tarda, tenim en marxa la cursa llarga de MotoGP, el Gran Premi de Catalunya, una cursa marcada per les caigudes. De fet, Àlex Márquez ha patit un accident greu, ara la cursa ja s'ha pogut reprendre. Anem cap allà, Oriol Rodríguez, bona tarda.
10: Bona tarda, queden 6 voltes perquè s'acabi aquest accident de Gran Premi al circuit de Barcelona-Catalunya, on ara, bàsicament, el més important ja és que s'acabi, que ningú més prengui mal, després que hem vist al llarg d'aquesta jornada. En Pedro Costa ara a la primera posició, per davant de Joan Mir i de Fabio Di Gian Antonio. Aquestes són les tres primeres posicions. Trobem els catalans que hi ha encara en pista. En Maverick Viñales a la 15a posició, Alec Rins és 11è. Però les notícies del dia són les dues banderes vermelles que hi ha hagut. La primera per un fort accident d'Àlex Márquez quan lluitava en Pedro Costa per la primera posició. A Àlex Márquez l'han portat fins a l'hospital del circuit, fins al centre mèdic del circuit, i després ha estat evacuat a un hospital dels voltants de Granollers perquè li faci més proves. De totes maneres, la seva mare, la Roser Lantans, ha dit que tot estava controlat, que tot estava bé, per tant no s'ha de patir en excés per la salut del pilot. Una altra cosa és que alguna fractura o algun altre problema físic, evidentment, pugui tenir. I la segona bandera vermella està també a causa d'una topada després de reprendre's la cursa entre Bagnaia, Marin i Zarco. Zarco, pilot francès, és qui pitjor n'ha sortit parat. També ha estat evacuat al centre mèdic del circuit. Està conscient ara mateix, però no sabem si ha estat evacuat o no a un hospital dels voltants del circuit. Per tant, Gran Premi molt accidentat, encara queden 6 voltes pel final. Creuem els dits perquè no passi res més. En Pedro Costa ara mateix a la primera posició per davant de Joan Mir i de Fabio Di Gian Antonio.
9: Més coses de la Lliga CB de bàsquet. El Lleida s'ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72. Sentim el jugador del Lleida, Oriol Paulí.
11: Sí, molt contents, però com dius tu, treure'ns un pes de sobre i ja matemàticament està salvats, i crec que avui portem una molt bona dinàmica, avui hem fet un molt bon partit, hi ha hagut un moment dolent que ells semblava que tornaven, però al final Matemon ens ha liderat i hem acabat guanyant un partit que molt, molt, molt important per nosaltres.
9: I la penya ha guanyat a la pista del líder, el Madrid, per 81-89. L'equip badaloní es consolida, doncs, en posicions de play-off. A les 8 del vespre, el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen aconseguir la 5a victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria continuar aspirant a la segona posició a falta de 2 partits. Aquest és Bill Hernán Gómez.
12: Se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
9: I en hoquei patins, el Vila-Sana ha guanyat la final de la Copa Femenina. S'ha imposat per 3-1 al Gijón en un partit que s'ha disputat Astúries. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. Parlem ara de futbol.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Perquè avui es disputa la penúltima jornada en gran part unificada de la primera divisió. A les 7 l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid, amb un altre comiat, el de Griezmann. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens. Sentim Manolo González.
13: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
9: I el Girona és 15è amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Aquest és Mitchell.
14: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
9: I avui Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició al Barça Betis d'aquest vespre. El partit és a 9:15 i el podreu sentir en directe amb la TET de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que és un honor, que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu principal és guanyar títols.
8: Trescat Info.
9: En ciclisme tenim en marxa la 9a etapa del Giro d'Itàlia amb un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale. I al Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria, surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat a la segona cursa de la prova inicial, 3 punts per sobre de Gabriel Marcelli a la superfinal.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Fins a les 2 del migdia havia votat el 37% del cens convocat avui a les eleccions que es fan a Andalusia. Això són 3 punts més que ara fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, tornarà a guanyar, però cal saber si ho farà a majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per seguir a la Junta. El PSOE busca millorar els mals resultats que va obtenir ara fa 4 anys. Esquerra Republicana i els Comuns es desmarquen de la demanda del sindicat majoritari a Educació, l'USTEC, de portar les seves reivindicacions a la negociació dels pressupostos catalans. Demà Esquerra farà un Consell Nacional i els Comuns es trobaran amb el govern per valorar l'acord. Com a mínim 3 persones han mort i gairebé una vintena han quedat ferides només a la regió de Moscou a l'atac amb drons més massiu per part d'Ucraïna contra la capital russa, Moscou, des que va començar la guerra. El president ucraïnès l'ha justificat per pressionar el seu homòleg rus perquè acabi amb aquest conflicte. Des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda, entre diverses qüestions, parlarem del Sinn Féin, segona força política a la República d'Irlanda, actualment al poder. Espera poder fer un referèndum per la reunificació de l'illa el 2030. Les dues líders de la formació consideren que la victòria obtinguda dels independentistes tant a Escòcia com a Gales a les eleccions que van fer el dia 7 els pot ajudar a la lluita per la unificació d'Irlanda. I la companyia Sixto Paz està enllestint els assajos de la seva nova producció La Promesa, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro. Una obra que planteja en què es converteixen els somnis de quan som petits, quan ens fem grans. Això no li preguntarem a en Francesc Ripoll, perquè...
2: O sí.
1: Encara és molt jove. Titulars esportius, Francesc.
3: Doncs mira, pendents de la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, una cursa molt accidentada, falten 3 voltes per que s'acabi. De moment, Acosta és el líder en una cursa on Àlex Márquez ha patit un greu accident. De fet, el pilot de Cervera se l'han endut en ambulància.
1: Tarda amb ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a l'interior de Girona i també al nord de Barcelona. La resta, nuvolades, però difícilment amb precipitacions. La pròxima matinada i demà matí, el temps es mantindrà més estable amb alguns xàfecs que poden aparèixer al litoral i al prelitoral, entre Barcelona i Tarragona. Fins a les 2 del migdia havia votat el 37% del cens convocat a les eleccions que avui es fan a Andalusia, un 3% més que ara fa 4 anys. Totes les enquestes donen per fet que les guanyarà l'actual president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, però el dubte és saber si ho farà obtenint majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per poder continuar al capdavant de la Junta. Els sondejos també han augurat aquesta setmana és una nova patacada del PSOE, en aquest cas la protagonitzaria l'exministra María Jesús Montero, que podria treure els pitjors resultats històrics dels socialistes a Andalusia, eleccions que seguim amb l'enviada especial de 3CAT Info a Sevilla, Paula Brujats.
4: Creix 3 punts la participació i ja han votat el 36% dels electors. La mobilització avui decantarà la balança cap a un o altre costat. El PP guanyarà, però vol governar en solitari i els socialistes volen evitar una desfeta històrica. La clau serà els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. Aquí és on ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar a governar sense Vox.
5: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto en que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
4: L'optimisme dels populars contrasta amb el patiment dels socialistes, que tenen una fuga important de vots cap al PP. María Jesús Montero, l'exministra, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
6: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
4: I a l'esquerra del PSOE, la batalla és entre entre Endavant Andalusia i Per Andalusia. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida. Avui es veurà també si l'extrema dreta de Vox s'estanca o torna a tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat. En unes eleccions, les andaluses, que es miren amb lupa des de Madrid, són les últimes abans de les municipals i les espanyoles previstes per a l'any que ve. El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la derrota dels socialistes aquí, mentre Alberto Núñez Feijóo es farà seva la victòria del PP per dir que Sánchez està acabat.
1: Demà comença una setmana clau pels pressupostos catalans. Els socis prioritaris del govern van prenent posicions. Els comuns es trobaran demà amb l'executiu i Esquerra Republicana farà un Consell Nacional per valorar l'acord amb el PSC. Totes dues formacions s'han desentès les últimes hores de l'exigència que fa l'USTEC, Sindicat Majoritari Educació, de portar les seves reivindicacions a aquestes negociacions. Tot i que asseguren que pressionaran l'executiu català perquè atengui les demandes dels docents i solucioni el conflicte, no ho volen lligar directament amb l'acord pels comptes catalans. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha assegurat a la xarxa Social X que els comptes són indispensables per donar resposta a la comunitat educativa. Una postura similar a la dels comuns, que només diuen que s'asseguraran que els números tinguin una partida suficient pels docents, com ha explicat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jèssica Albiach.
0: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
1: Si les negociacions es van encarrilant aquesta setmana, els comptes es podrien aprovar el pròxim juliol. Dos quarts i mig de quatre de la tarda, Ucraïna llançà l'atac amb drons més important contra Moscou des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. Com a mínim quatre persones han mort i una vintena més han quedat ferides, i entre les víctimes hi ha un mort i tres ferits de l'Índia que treballaven a Moscou. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha admès que ha estat la resposta al bombardeig massiu contra Kiev d'aquesta setmana, en què van morir 24 civils. Moscou, Cristina Solies.
2: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als quatre principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
7: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
8: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
2: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos com el de les últimes hores demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
1: Venezuela ha deportat als Estats Units un dels col·laboradors més propers de Nicolás Maduro. La detenció del multimilionari Alex Saab forma part de la purga de l'entorn que va ajudar a l'expresident de Venezuela a mantenir-se en el poder durant més de 10 anys. L'empresari, d'origen colombià, està acusat per la Fiscalia nord-americana d'enriquir-se a través de contractes públics i de ser el testaferro de Maduro, un fet que ha alimentat l'especulació que s'utilitzi la seva deportació per reforçar el cas contra l'expresident de Venezuela, que continua retingut en una presó de Nova York. Al gener, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ja va cessar Alex Saab com a ministre d'Indústria i al febrer va ser detingut amb absolut secretisme. Aquesta matinada, Alex Saab ha arribat a Miami, a Florida, escortat per la Policia Federal nord-americana i també per agents antidroga de la DEA. L'empresari ja va estar empresonat als Estats Units entre el 2021 i el 2023, que va rebre l'indult per part de l'administració de Joe Biden. El Sinn Féin, segona força política a República d'Irlanda i actualment al poder a Irlanda del Nord, espera poder celebrar un referèndum per la reunificació de l'illa el 2030. Les dues líders de la formació consideren que la victòria dels independentistes tant a Escòcia com a Gales, a les eleccions del passat dia 7, els pot ajudar a la lluita per la reunificació d'Irlanda. Londres, corresponsal Quim Olivares.
9: El Sinn Féin assegura que el repte més immediat és ajudar els irlandesos a superar la crisi econòmica, però després ha de ser la reunificació de l'illa amb un referèndum. Sentim Michelle O'Neill, primera ministra d'Irlanda del Nord, convidada a Londres per la Royal Overseas League.
10: Argumentem amb força que ara és el moment que això passi. El 2030 és la data en què podem fer-lo. Volem que aquesta pregunta es plantegi a la gent. D'aquí a 2 anys celebrarem l'acord de Divendres Sant. 30 anys de pau, 30 anys de transformació a la nostra illa. Però ara el que cal és el compliment d'aquest acord, que és el referèndum al poble.
9: Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin i diputada a la República d'Irlanda, defensa que les decisions s'han de prendre des d'Irlanda i que el Brexit n'és un exemple clar.
11: El Brexit és l'exemple més flagrant de com la gent del nord d'Irlanda va votar clarament per quedar-se a Europa, però els de Westminster van decidir que ho sabien millor i realment no es van tenir en compte les conseqüències reals, econòmiques, polítiques i socials per als irlandesos. És una situació intolerable per nosaltres.
9: A finals d'abril va esclatar una bomba davant d'una comissaria de policia a Irlanda del Nord que afortunadament no va provocar víctimes. El Sinn Féin, antiga branca política de l'exèrcit republicà irlandès, demana que cap acte violent pugui fer descarrilar el procés.
12: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La voluntat de potenciar un turisme sostenible al voltant del riu Ter i l'ornitologia són l'eix central d'un projecte impulsat per 4 poblacions osonenques, Manlleu, Roda de Ter, les Masies de Roda i les Masies de Voltregà, que juntament amb entitats de la zona treballen al territori per posar en valor l'entorn natural del riu. Ens en parla Montsimir amb aquest muntatge que ens han preparat amb Marçal Turú.
13: Anar a observar ocells és una activitat que ha anat a l'alça els últims anys al nostre país. A principis del segle XX estava vinculada a l'excursionisme i posteriorment s'ha practicat en grups d'aficionats pel seu compte o amb guies experts. Birding Ter pretén, igual com ja passa en altres zones de Catalunya, cohesionar aquest tipus de turisme al voltant de la conca mitjana del riu. Verònica Ruiz és l'alcaldessa de les Masies de Voltregà.
14: Tenim un patrimoni molt important a nivell biològic d'ocells i aquesta fira és una mica per donar a conèixer doncs, tot el que tenim a casa nostra.
13: El balanç de la fira que va servir per presentar el projecte és positiu. Hi van passar unes 1.500 persones i totes les activitats programades, més de 30, van tenir ple de públic. Carles Martorell, coordinador de la fira.
15: Des de tallers infantils pensats més per la canalla fins a sortides ornitològiques guiades, tant en bicicleta com en furgoneta a la colònia d'Ardeix d'aquí a Voltregà. Vam fer taller de caixes niu, els gent rurals van fer un taller de petjades a mamífers, també vam fer també una sortida d'interpretació d'estat ecològic del riu.
13: A la fira, tant els experts en el tema com els curiosos sense gaires coneixements hi van poder participar.
14: També estava molt enfocat en famílies, perquè, per exemple, es feien doncs, unes activitats de contacontes, no?, vinculats amb els ocells, però que era un atractiu molt important per les famílies.
15: A vegades som un públic més especialitzat que coneixem l'entorn aquest natural del riu, però que volia més obrir ventall i donar-ho a conèixer al públic en general perquè ho coneguin i perquè s'ho estimin i valorin la seva conservació, també.
13: Entre els convidats especialistes, el grup d'anellament Calldetenes Osona, que l'any que ve farà 50 anys. Un dels seus integrants és el Joan Aymeric.
16: I vam estar durant tot el matí agafant ocells, posant-los a l'anella, prenent-los i mides, prenent-los i fotos, fent un comentari amb la gent que hi havia allà, doncs l'espècie d'ocells que eren, si eren mascles o femelles, o joves o vells, o aquestes coses.
13: Un cop estrenat el projecte, ara cal anar més enllà. La voluntat dels impulsors és fer-lo extensiu a més municipis i comarques, aprofitant el nínxol de gent que estima la natura i li agrada el món dels ocells, seguint l'exemple d'altres zones, com per exemple les iniciatives que ja es fan al Delta de l'Ebre i als Pirineus. Catalunya, amb una gran diversitat d'espècies en un territori no gaire gran, és un lloc ideal per l'observació d'aus, una pràctica que també ha canviat molt amb la tecnologia actual. Si abans els observadors apuntaven les dades en fulls que no es compartien, ara es recullen en un portal web que tothom pot consultar.
16: És una manera que, al capdavall del temps, doncs, acumulen moltes i moltes i moltes dades, moltes de gent que ho fan amb molt cuidado i molt bé, i repleguen moltíssimes, moltíssimes dades. És molt important l'observació d'ocells, a part de que és molt agradable.
13: Les millors èpoques per l'observació són la primavera i la tardor.
12: Trescat Info.
1: Són 3:15. Trànsit i temps a punt. Àrea de servei. Comencem amb l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
17: Bona tarda, Jaume. Tranquil·litat a la major part de les carreteres i autopistes del país, però hi ha retencions d'uns 6 quilòmetres, tant a l'AP7 com a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, per un accident que hi ha que passat a darrera hora del matí. Encara, doncs, s'arrosseguen aquestes retencions i, a més, us recordem que Rodalies reforça aquesta tarda el servei de la línia R2 nord entre Barcelona i Montmeló pel Gran Premi de Catalunya MotoGP entre les 3 i les 7 de la tarda. Dit això, doncs res, ens tornem a trobar d'aquí a mitja hora.
1: Molt bé, gràcies, Carmina, bona tarda.
17: Fins ara.
12: El temps.
1: Eloi Cordomí.
18: Tarda amb ruixats, tempestes, que ja fa una estona que comencen a aparèixer a l'Alt Pirineu i en pròximes hores les preveiem al Pirineu, al Prepirineu, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. També van creixent nuvolades a moltes altres comarques, com a molt en alguns llocs del prelitoral podrien arribar a deixar algun ruixat, però fenòmens molt més aïllats. En canvi, a Ponent i al sud, en general, farà força més sol. De cara a demà, més inestabilitat. Durant aquesta nit ens creu una massa d'aire fred en altura, això farà que ja durant la matinada hi hagi alguna tempesta, primer al Camp de Tarragona, que després pugui desplaçar durant el matí al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda, migdia tarda, les tempestes demà dilluns poden aparèixer en moltes més comarques del nord-est, Girona, Barcelona, nord de Tarragona fins i tot, i també el Pirineu i el Prepirineu. Sembla que a partir de dimarts encara tindrem algunes tempestes de tarda, però en general farà molt més sol i amb temperatures clarament més altes.
19: Tots. Sí, Paula, és la nostra retrobada, no us fallis. Si vols, parlem un altre dia.
20: Exacte, en un altre moment.
1: La companyia Sixto Pad està enllestint els assajos de la seva nova producció La Promesa, una comèdia irreverent que reflexiona sobre qui volíem ser a la vida quan érem infants i qui hem acabat sent. Escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro, dirigida per Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buc, Eduardo Lloberes, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira. La Marta Vives ha anat a un dels assajos.
21: En un local al peu de Montjuïc se sent des de fora aquest tema dels 90. Fa dies que estan assajant La Promesa. És una sala mitjana. Hi ha un sofà groc, una taula amb copes de vins, amb aigua tintada, i 5 actors que repeteixen una escena una vegada i una altra. Es tracta d'un dels moments claus de l'obra, quan l'anfitriona enverina amb un brindis els seus amics. Pau Roca és el director.
22: L'anfitriona, que és la Paula, la Carol Rovira, és qui proposa aquest brindis tòxic, no? Aquest brindis enverinat, i per tant alguna estratègia ha de tenir pensada, no?
21: Una acció que passa just a la meitat d'aquesta obra que reuneix 5 amics des de l'època quan eren nens i compartien cau. Pau Roca.
22: I per tant es van conèixer ja en un entorn amb certs valors, no? De solidaritat, de respecte a la natura, d'esforç, no? I passats els anys es troben tots 5 en una posició molt benestant, massa acomodada quant a valors, èticament, i això aquí està molt portat al límit.
21: Edu Buc, un dels intèrprets, diu que el públic s'hi sentirà identificat.
23: I que crec que la gent es pot sentir molt identificada, perquè al final també estem parlant de la infància, de com tu vius aquella època i amb què et converteixes, i on s'han quedat aquests somnis i aquestes il·lusions i aquesta innocència. Històries
21: d'amor. A partir de la setmana que ve ja passaran de la sala d'assaig al Teatre Borràs, on s'hi estaran fins al juliol. El pas al teatre és màgic, com diu la Mercè Martínez.
3: Clar, jo crec que quan arribes al teatre ja ho tens tot i de cop i volta tot t'agafa la forma que ha d'agafar, no? I ja després només queda que arribi el públic i ja és la cirereta del pastís.
21: Sobretot en les comèdies, com és el cas, el públic és el millor termòmetre per saber com va la funció. Qui parla ara és l'Edu Lloberes.
4: Nosaltres som 5, però encara ens falta el 6è, que és el públic, perquè al final són rèpliques. I en comèdia la rèplica la sents directament, que és el riure, i t'està parlant, i et canvia el tempo. És una funció que ara dura això, però potser dura més després pel ritme del públic, com ens acompanya, això és molt important.
21: La reacció la tindran just la setmana vinent, que ja començaran amb prefuncions i encara podran ajustar alguna cosa. Tot a punt pel dia de l'estrena, el 28 de maig. Carol Rovira ho explica amb aquesta metàfora.
5: És com quan t'has de tirar des de dalt d'una roca 5 metres a l'aigua, que fa aquella cosa, però és adrenalínica i t'enganxa i que necessites saltar, no? Jo crec que és una mica... Ens dediquem a això per sentir...
21: La promesa es podrà veure al Teatre Borràs fins al mes de juliol.
1: L'art, la música i la cultura pop desembarquen a la Casa de Cultura de Girona amb una exposició que reuneix obres emblemàtiques d'artistes com Andy Warhol, Takashi Murakami o Jeff Koons. Ens proposa un recorregut per la diversitat d'un moviment iniciat als anys 50 que va revolucionar la creació artística en connexió amb la cultura de masses. A Girona, la Maria Rovira ja l'ha visitat.
13: L'exposició This is Pop, 50 anys d'art, música i cultura pop, explora la revolució artística del moviment des dels inicis, primer a la Gran Bretanya i després als Estats Units, en un context de postguerra i una societat fascinada pels nous mitjans de comunicació i la publicitat. Ens ho explicava Antonella Montinaro, comissària de la mostra.
6: Con respecto al pop británico podemos encontrar artistas como Peter Blake, Sir Hamilton, Eduardo Paolozzi, todos artistas que empezaron trabajando con el collage, también muy vinculados al mundo de la música. Por ejemplo, en el caso de Peter Blake, fue el que creó la famosa portada de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de Beatles.
13: Un itinerari per obres icòniques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami, la repercussió del moviment a Espanya amb el peculiar retrat de Felip IV d'Equipo Crónica o el flirteig amb el còmic de Roy Lichtenstein. La mostra passeja per la transversalitat d'un moviment impregnat d'imatges i temes de la societat de consum amb mirada crítica.
6: Creo que lo interesante del pop art es cómo esa línea entre lo que es la cultura, digamos, hegemónica o la cultura culta con lo que es la cultura de masa, los medios de comunicación de masa, cómo esa línea cada vez es más desdibujada y cómo, digamos, la cultura popular se convierte en la materia estética del trabajo de los artistas, ¿no?
13: El paper essencial de la música és un dels eixos principals de l'exposició, segons la comissària de la mostra.
6: Encontramos portadas de Banksy hasta Jeff Koons, Andy Warhol, incluso también en la portada de Equipo Crónica de un artista català, Raimon. Parece muy interesante porque ahí la imagen se vincula también a la canción de protesta. Justo en la portada puede ser una menina, que es algo como muy reconocible de los trabajos de Equipo Crónica, su recurso. Apropiacionista també.
13: L'exposició mostra com l'evolució cap al neopop, la postmodernitat i l'art urbà ha fet per viure un llenguatge artístic que es reprodueix en l'actualitat i que es projecta per un públic jove.
6: Pues tú estás dándote cuenta de, ay, mira, los bolsos de colores de Louis Vuitton con la margarita de colores la ha hecho Takashi Murakami. Ay, este me gusta. Mira, Jeff Koons, el que le ha hecho la portada a Lady Gaga, ¿no? A lo mejor a mí me horroriza Lady Gaga, pero me encanta la portada de Jeff Koons, donde sale la Venus moderna, construida con trozo de la Venus de Botticelli, con la escultura del Bernini y con la Venus, con la Glazing Ball. Y eso al final, ¿qué es lo que hace? Contextualizar la cultura de tu tiempo, hacerte entender que es un prototipo, ¿no?
13: La mostra es podrà veure a la Casa de Cultura de Girona fins al 4 de juliol.
12: Trescat Info.
1: 5 minuts i mig seran les 4.
12: Esports.
1: Francesc Ripoll, bona tarda.
0: Bona tarda. Fabio Di Gianantonio ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP al davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tot plegat una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles. Àlex Márquez ha estat un dels principals perjudicats. Ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves. El pilot de Cervera està conscient i les primeres impressions apunten a una fractura de clavícula, tot i que encara no està confirmat. En Moto2, victòria de Manu González, i en Moto3, victòria de Máximo Quiles. Avui es disputa la penúltima jornada gran part unificada de la primera divisió de futbol. A les 7, l'Espanyol visita el camp de l'Osasuna i el Girona al de l'Atlètic de Madrid, amb el comiat de Griezmann. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens i es poden salvar avui matemàticament en cas de victòria. De fet, si empaten, l'Elx perd a casa, perd el camp del Getafe. I el partit entre el Llevant i Mallorca no acaben empat, els pericos també asseguraran la seva continuïtat a primera. Manuel González parla sobre la jornada.
2: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
0: El Girona, de la seva banda, és 15, amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Els de Montilivi també es poden salvar avui, en aquest cas, si guanyen el Metropolitano, l'Elx perd davant el Getafe i el Llevant Mallorca no acaba en empat. Michel Sánchez, el tècnic del Girona, diu que el partit és una final.
7: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona, així com la resta de la jornada unificada, es podran seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I més tard, Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició. El Barça-Betis d'aquest vespre, el partit és a un quart de 10 i el podreu seguir a la TET de Catalunya Ràdio. A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida s'ha garantit la permanència matemàtica després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72. Sentim el jugador del Lleida, Uriel Pauli.
8: Sí, molt contents, molt contents. Però com dius tu, treure'ns un pes de sobre... I ja matemàticament està salvats i crec que avui portem una molt bona dinàmica, avui hem fet un molt bon partit, hi ha hagut un moment dolent que ells semblava que tornàvem, però al final Batemon ens ha liderat i hem acabat guanyant un partit que molt, molt, molt important per nosaltres.
0: I la penya ha guanyat a la pista del líder al Madrid per 81-89. L'equip badaloní es consolida en posicions de play-off. A les 8 del vespre el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Sentim Billy i Hernán Gómez.
24: Se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros, pues, vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
12: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador de l'equip anglès a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid ha assegurat que és un honor, que veu molt potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols. Mentrestant, Mourinho admet contactes del seu agent amb el Madrid.
25: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad. Y obviamente que entre el club y Jorge, que hay contactos, en contactos conmigo durante la próxima semana, porque la próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que es más importante que el mío.
0: En ciclisme tenim en marxa l'anomenada etapa del Giro d'Itàlia, un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale. El líder de la general de moment és el portuguès Afonso Eulàlio. I al Mundial de Trial de l'Aire Lliure, Toni Bou repeteix victòria, surt del Japó més líder del campionat, ha guanyat la segona cursa de la prova inicial i en categoria femenina, Berta Bellán també surt del Japó com a líder del Mundial després de quedar segona avui en la segona prova.
9: Trescat Info.

0: Augmenta la participació a les eleccions andaluses. Fins a les 2 del migdia havia votat el 37% del cens, 3 punts més que fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, tornarà a guanyar, però cal saber si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per seguir a la Junta. Esquerra Republicana i els Comuns es desmarquen de la demanda de l'USTEC de lligar la solució del conflicte dels docents als pressupostos. Tot i això, els dos partits asseguren que els comptes catalans són clau per resoldre els problemes de la comunitat educativa. Els republicans faran demà un Consell Nacional i els comuns es trobaran amb el govern per valorar l'acord. Almenys 3 morts i prop d'una vintena de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky ha justificat els bombardejos per pressionar Vladimir Putin perquè acabi amb el conflicte bèl·lic. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola decretat al Congo i a Uganda. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una 80ena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot s'ha detectat en una zona urbana i perquè la variant no té vacuna ni tractament. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cop per Eurovisió. Israel acusa el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Sánchez li respon amb l'al·legat antiguerra amb què Televisió Espanyola va contraprogramar la final del certamen. I la companyia Sixto Paz està enllestint els assajos de la seva nova producció La Promesa, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro. L'obra es planteja en què es converteixen els somnis d'infantesa quan ens fem grans. Dirigida per Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloveras, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira i s'estrenarà el 28 de maig.
1: Esports.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de caure el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Ha tingut una greu caiguda en una cursa que ha guanyat Fabio Di Gianantonio. A primera, avui a les 7, Atlètic de Madrid, Girona i Osasuna Espanyol. Gironins i blanc i blaus es poden salvar avui matemàticament. Més tard, a un quart de 10, Barça-Betis. I a la Lliga CB de bàsquet, victòries del Lleida i de la Penya. El Lleida ja està salvat matemàticament i la Penya, virtualment, jugarà al play-off.
0: La matemàtica, Penya. I pel que fa al temps, en aquest moment descarreguen ruixats i tempestes al Pirineu. Durant la tarda se n'esperen al terç nord de Catalunya. La pròxima matinada i demà al matí hi haurà algun xàfec entre Barcelona i Tarragona. La tarda de dilluns tornarà a ser més inestable, amb més tempestes a la meitat nord.
1: 3CAT Info.
0: 4 de la tarda i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. En marxa les eleccions a Andalusia fins a les 2 del migdia. Fa ara tot just 2 hores, havien votat el 37% dels electors. Això és un 3% més que fa 4 anys. Totes les enquestes donen per fet que el guanyador serà l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular. El dubte és si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per continuar al capdavant de la Junta Andalusa. Els sondejos també auguren una patacada de l'exministre María Jesús Montero, la gran aposta de Pedro Sánchez, que podria treure els pitjors resultats històrics dels socialistes a Andalusia. Anem amb l'enviada especial a Sevilla, seguint aquesta jornada electoral. Paula Brujats.
3: Creix 3 punts la participació i ja han votat el 36% dels electors. La mobilització avui decantarà la balança cap a un o altre costat. El PP guanyarà, però vol governar en solitari i els socialistes volen evitar una desfeta històrica. La clau serà els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. Aquí és on ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar a governar sense Vox.
4: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
3: L'optimisme dels populars contrasta amb el patiment dels socialistes, que tenen una fuga important de vots cap al PP. María Jesús Montero, l'exministre, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
5: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
3: I a l'esquerra del PSOE, la batalla és entre entre Endavant Andalusia i Per Andalusia. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida. Avui es veurà també si l'extrema dreta de Vox s'estanca o torna a tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat. En unes eleccions, les andaluses, que es miren amb lupa des de Madrid, són les últimes abans de les municipals i les espanyoles previstes per a l'any que ve. El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la derrota dels socialistes aquí, mentre Alberto Núñez Feijó es farà seva la victòria del PP per dir que Sánchez està acabat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A les portes d'una setmana clau pels pressupostos catalans, els socis prioritaris del govern van prenent posicions. Els comuns es reuniran demà amb l'executiu i Esquerra Republicana farà un Consell Nacional per valorar l'acord amb el PSC. Els dos partits s'han desentès de l'exigència de l'USTEC de portar les reivindicacions dels docents a la negociació, tot i assegurar que pressionaran l'executiu català perquè atengui les demandes dels docents i solucioni el conflicte, no volen lligar-ho a l'acord. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha assegurat a la xarxa social X que els comptes són indispensables per donar resposta a la comunitat educativa. Una postura similar a la dels comuns, que només diuen que asseguraran que els pressupostos tinguin una partida suficient pels docents. Sentim la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
6: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
0: Si les negociacions es van encarrilant aquesta setmana, els pressupostos es podrien aprovar el juliol. Pel que fa a la plana internacional, l'Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des de l'inici de la guerra. Almenys 4 persones han perdut la vida i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes hi ha un mort i 3 ferits de l'Índia que treballaven a Moscou. Zelensky ha admès que és la resposta al bombardeig massiu contra la capital ucraïnesa, Kiev, d'aquesta setmana en què van morir 24 civils. Moscou, Cristina Solies.
7: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als 4 principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
8: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
9: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
7: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos com el de les últimes hores demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
0: L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot d'Ebola del Congo i Uganda emergència de salut pública mundial. Hi ha 8 casos confirmats i una 80ena de persones mortes, molt possiblement a causa del virus. És el brot més important des del que es va declarar el 2018 i preocupa sobretot la variant del virus. Es tracta de la soca Bundi Buigo, que no té ni fàrmacs ni vacunes aprovades i que té una taxa de mortalitat d'entre un 25 i un 40%. L'Organització Mundial de la Salut, que reconeix que hi ha incertesa sobre el nombre de persones afectades, alerta del risc que s'estengui per l'elevada mobilitat de la població. De moment, però, no recomana tancar fronteres. El Ministeri de Salut de Kènia, però, ja ha anunciat un reforç de la vigilància a les fronteres i als aeroports per prevenir la transmissió transfronterera del virus. El coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo, Albert Desun, demana una acció internacional urgent.
10: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
0: Gairebé la totalitat de les víctimes són al Congo, que viu així el 17è brot d'Ebola des que el 1976 es va declarar el primer. L'Ebola ha fet 15.000 morts a l'Àfrica en els darrers 50 anys. Nou resultat negatiu a la PCR de la dona ingressada a l'unitat d'aïllament del Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Com que continua asimptomàtica, podrà rebre la visita de familiars i, si torna a donar negatiu, el 23 de maig podrà continuar la quarantena a casa. La situació de la dona ingressada a l'Alacant és la mateixa i pel que fa als 13 de Madrid ingressats al Gómez d'Ulla, si la PCR que els faran demà torna a ser negativa, podran accedir a les zones comunes de la planta i rebre la visita de familiars. L'home infectat pel virus continuarà a la unitat d'aïllament fins a la seva recuperació clínica. El brot d'antivirus va esclatar al creuer Ondius, que a les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics. Quan arribin a destí, hauran de fer la quarantena. El vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de desinfecció. El Festival d'Eurovisió s'ha convertit en el centre d'un nou xoc diplomàtic després que Israel hagi acusat Pedro Sánchez d'alimentar una campanya de difamació contra el seu govern. El president espanyol ha aprofitat el boicot de Televisió Espanyola per capitalitzar el rebuig a la guerra a Gaza. Bulgària és la guanyadora d'aquesta 70a edició, en què tampoc hi han participat els Països Baixos, Eslovènia, Irlanda ni Islàndia, com a protesta per la presència d'Israel, que va quedar en segon lloc gràcies al polèmic televot. Madrid, Alba Gil.
11: Israel eleva la tensió amb Espanya. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha acusat Pedro Sánchez d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra el seu país pel boicot de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, una posició de la qual el president espanyol treu pit. Sánchez ha replicat amb un tuit amb la frase «Que la guerra no em sigui indiferent» i la interpretació d'Ana Belén de «Solo le pido adiós», una cançó que va versionar ahir durant el programa especial amb què Televisió Espanyola va contraprogramar Eurovisió. Abans, just quan arrencava el certamen, va emetre un missatge que demanava pau i justícia per a Palestina i sostenia que, si bé Eurovisió és un concurs, els drets humans no ho són. En els darrers dies, Sánchez ha tancat files amb el boicot.
12: Una decisió que creo que es coherente y además necesaria, y es plantarse ante la injusticia.
11: I s'ha reformat en el seu discurs antibalicista, explotant el seu perfil de referent progressista, tot plegat a les portes d'unes eleccions, les andaluses, on la seva mà dreta té molt en joc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La companyia Sixto Pad està enllestint els assajos de la seva nova producció, La Promesa, una comèdia irreverent que reflexiona sobre qui volíem ser a la vida quan érem nens i qui hem acabat sent.
13: Tots.
14: Sí, Pau, és la nostra trobada, no us fallis. Si vols, parlem un altre dia.
0: Escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloveras, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira. La Marta Vives ha anat a un assaig.
15: En un local al peu de Montjuïc se sent des de fora aquest tema dels 90. Fa dies que estan assajant La Promesa. És una sala mitjana. Hi ha un sofà groc, una taula...

0: d'esforç, no? I passats els anys es troben tots cinc en una posició molt benestant, massa acomodada quant a valors, èticament, i això és, aquí està molt portat al límit.
1: Edu Buch, un dels intèrprets, diu que el públic s'hi sentirà identificat.
2: I que crec que la gent es pot sentir molt identificada, perquè al final també estem parlant de la infància, de com tu vius aquella època i amb què et converteixes, i on s'han quedat aquests somnis i aquestes il·lusions i aquesta innocència. Històries
1: d'amor. A partir de la setmana que ve ja passaran de la sala d'assaig al Teatre Borràs, on s'hi estaran fins al juliol. El pas del teatre és màgic, com diu la Mercè Martínez.
3: Clar, jo crec que quan arribes al teatre ja ho tens tot i de cop i volta tot t'agafa la forma que ha d'agafar, no? I ja després només queda que arribi el públic i ja és la cirereta del pastís.
1: Sobretot en les comèdies, com és el cas, el públic és el millor termòmetre per saber com va la funció. Qui parla ara és l'Edu Lloberas.
4: O sigui, nosaltres som cinc, però encara ens falta el sisè, que és el públic, perquè al final són rèpliques. I en comèdia la rèplica la sents directament, que és el riure, i t'està parlant, i et canvia el tempo. És una funció que ara dura això, però potser dura més després pel ritme del públic, com ens acompanya, això és molt important.
1: La reacció la tindran just la setmana vinent, que ja començaran amb prefuncions i encara podran ajustar alguna cosa. Tot a punt pel dia de l'estrena, el 28 de maig. Carol Rovira ho explica amb aquesta metàfora.
5: És com quan t'has de tirar des de dalt d'una roca 5 metres a l'aigua, que fa aquella cosa, però és adrenalínica i t'enganxa i que necessites saltar, no? Jo crec que és una mica... Ens dediquem a això per sentir...
1: La promesa es podrà veure al Teatre Borràs fins al mes de juliol.
6: Passa un minut d'un quart de cinc. Moment d'obrir àrea de servei a 3 Catinfo. De seguida l'equip viari, última hora de la mobilitat. Després el temps. Anem a l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Xavier. Començarem dient que està tallada la TV baixa 2041 a Roda de Barà en tots dos sentits per un accident. Retencions d'uns 6 quilòmetres tant a la P7 com a la N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús. També a la P7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona i comença a veure's afluència de vehicles a l'entorn del circuit de Montmeló. És a dir, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, també a la C-35 entre Parets i Granollers en tots dos sentits, la BP-5002 entre Vilanova del Vallès i Granollers cap a l'enllaç amb la P-7 i la BB-5003 a Granollers cap a l'enllaç amb la C-35. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
6: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
7: Bona tarda.
6: El temps. Eloi Cordomí.
8: La inestabilitat augmentarà les pròximes hores, preveiem ruixats, tempestes, que aquesta tarda poden afectar el Pirineu, Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. A la resta aniran creixent força nuvolades també i no descartem algun ruixat al prelitoral, però seria fenòmens molt puntuals. En canvi, l'oest i el sud en general farà força més sol, amb unes temperatures que de moment les més altes estan arribant als 22-23 graus. Demà, temps encara inestable, ja durant el matí, la matinada fins i tot, amb ruixats i tempestes localitzades durant la matinada i a primera hora del dia entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. I després a la tarda poden aparèixer a moltes més comarques, sobretot de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona, també Pirineu i Prepirineu. Localment també poden ser fortes i anar acompanyades d'alguna calamarsada. I a partir de dimarts encara hi haurà algunes tempestes de tarda, però la tendència és que faci més sol i sobretot que vagin pujant les temperatures.
9: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
10: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
11: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
12: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
9: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
6: 4 i 19 minuts, l'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i avui el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional.

0: A la presó. L'home, de 56 anys, arrossega un llarg historial delictiu. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest generen alarma social, segons experts en l'àmbit de la rehabilitació, les taxes de reincidència actuals són de les més baixes dels últims 4 anys. Asseguren que 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir. Avui podeu trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden aixecar les persianes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. La mesura, que s'allargarà fins al 13 de setembre, afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials de barri, el seu president, Pròsper Puig, explica a aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura.
1: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
0: Puig és contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, com proposa l'associació que representa els eixos comercials més cèntrics, Barcelona Oberta.
1: El que sí que és una línia vermella per nosaltres ampliar aquests dies i aquests horaris. No podem fer una altra cosa que assumir l'acord que tenim.
0: Al no tenir el suport de tot el sector del comerç, l'ampliació s'ha acabat rebutjant, però tornarà a posar-se damunt la taula de cara al 2027.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Va en augment la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
3: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: A través de Reempresa, Oriol Batlle s'ha convertit en copropietari de Campi Gràfic, una empresa amb prop de 60 anys d'història que es dedica a fabricar etiquetes adhesives a Campdevànol, al Ripollès. El seu propietari anterior es va jubilar i fa un any Batlle i va veure una gran oportunitat de negoci. Exposa com els hi va. La Pimec també assessora i acompanya en el procés de compra-venda d'empreses. El director de l'àrea de finançament de la patronal, Pere Cots, detalla l'avantatge principal.
4: Si tu et creixes un negoci en funcionament, des del primer dia tindràs facturació. Si tu arrenques de zero, tindràs tot un procés de maduració, no? Entenem que si un negoci està mínimament ben estructurat, doncs és avantatjós continuar-lo.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la Pimec, ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis. Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquesta nit a l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat a les 5 de la matinada al carrer Batllori, al barri de Sant Josep, i no ha deixat cap ferit. Una patrulla de la Guàrdia Urbana, que estava per la zona, ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. Ara els Mossos investiguen el motiu del tiroteig i si hi hauria més persones involucrades. L'altre tiroteig va ser ahir al vespre al districte de Sant Montjuïc de Barcelona, concretament al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, a prop del passeig de la Zona Franca, i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del dia, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota el secret de les actuacions. Junts, el PP i Vox demanen explicacions al govern municipal. Des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El 19 d'abril passat, un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants. A Twitter, Jordi Martí, de Junts, ha anunciat que demanaran la compareixença de l'alcalde Jaume Collboni. El popular Daniel Cirera exigeix la dimissió del responsable de seguretat, Albert Batlle, i Gonzalo de Oro, de Vox, reclama ordre i mà de ferro a la ciutat. Esport. Fins a 4:45. L'actualitat esportiva pendents, entre altres qüestions, de l'estat físic d'Àlex Márquez. Déu-n'hi-do la caiguda que ha tingut Francesc aquesta tarda, en aquest cas al circuit de Montmeló, la cursa de MotoGP. Tenim notícies de com
5: sí,
0: està l'Àlex?
5: Sí, que Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir, com deies, un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura, molt forta. Hi ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves. Àlex Márquez ara està conscient i les primeres impressions apunten a una fractura de clavícula. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles que ha acabat guanyant Fabio Di Gianantonio al davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer, Betzec, que és el líder de la general. Podem sentir Àlex Rins en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio parlant sobre aquesta caiguda d'Àlex Márquez.
6: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
5: En Moto2, victòria de Manu González, el madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti, el mallorquí Isan Guevara. Moto3, victòria de Máximo Quiles. Avui es disputa la penúltima jornada en gran part unificada de la primera divisió de futbol. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre la zona de descens i es poden salvar avui matemàticament en cas de victòria. De fet, si empaten, l'Elx perd davant el Getafe i el partit entre el Llevant i el Mallorca no acaben empat, els blanquiblaus també asseguraran la seva continuïtat a primera. Manolo González parla sobre la jornada d'avui.
7: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
5: I el Girona és 15, 2 punts menys que l'Espanyol, i amb un de marge sobre el descens. Els de Montilivi també es poden salvar avui. En aquest cas, si guanyen el Metropolitano, l'Elx perd contra el Getafe i el Llevant Mallorca no acaba en empat. Mitchell, el tècnic del Girona, diu que el partit d'avui és una final.
8: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final.
5: L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui Robert Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre. El partit és a 9:15 i el podreu seguir en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida s'ha garantit la permanència matemàtica després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72. Sentim Muriel Paulí, jugador del Lleida.
9: Sí, molt contents, molt contents. Però com dius tu, treure'ns un pes de sobre i ja matemàticament està salvats, i crec que avui portem una molt bona dinàmica, avui hem fet un molt bon partit, hi ha hagut un moment dolent que ells semblava que tornàvem, però al final Batemon ens ha liderat i hem acabat guanyant un partit que molt, molt, molt important per nosaltres.
5: I la penya ha guanyat a la pista el líder al Madrid per 81-89. L'equip badaloní es consolida en posicions de play-off. A les 8, el Barça visita la pista del Tenerife.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En ciclisme tenim en marxa la novena etapa del Giro d'Itàlia, un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale, amb un final en pujada. Ara falten 23 quilòmetres, els ciclistes començant a pujar un port, falten 6 quilòmetres i mig per acabar de coronar-lo. Hi ha 6 ciclistes escapats, entre ells Giulio Ciccone, el portuguès Afonso Eulàlio és el líder de la general.
2: 3CAT Info.

0: 3cat.info.
1: Benvinguts, bona tarda. Són 4:45 i a aquesta hora us hem explicat que augmenta la participació a les eleccions andaluses. Fins a les 2 del migdia havia votat el 37% del cens, 3 punts més que fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, tornarà a repetir la victòria, però cal saber si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per seguir a la Junta Andalusa. Mentrestant, Esquerra Republicana i els Comuns es desmarquen de la demanda de l'USTEC de lligar la solució del conflicte dels docents als pressupostos. Tot i això, els dos partits asseguren que els comptes catalans són clau per resoldre els problemes de la comunitat educativa. Els republicans faran demà un Consell Nacional i els comuns es trobaran amb el govern per valorar l'acord. I en clau internacional destaquem aquest titular: almenys 3 morts i prop d'una vintena de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky justifica aquest bombardeig per pressionar Putin perquè posi fi al conflicte bèl·lic. En aquesta segona mitja hora, cap a 4:45 aproximadament, us explicarem que les muntanyes de Prades s'han preparat durant 2 anys per prevenir grans incendis. S'han creat tallafocs en unes 500 hectàrees i també s'hi han fet treballs forestals, sobretot amb la feina dels ramats. Ens ho explicarà la Colla Ballester. I passarem per Canes, perquè a la secció oficial d'aquest festival de cinema s'ha tornat a parlar en català. Concretament, en un thriller de producció francesa rodat a l'Empordà que s'ha presentat fora de competició, Karma. I anirem en uns minuts amb Marc Garriga. Dels esports, Francesc, què destaques?
2: Que l'ex-Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves. La cursa l'ha guanyada Fabio Di Gianantonio.
1: I per agafar el temps, en aquest moment descarreguen ruixats i tempestes al Pirineu. Durant la tarda se n'esperen al terç nord de Catalunya. La pròxima matinada i demà al matí hi haurà algun xàfec entre Barcelona i Tarragona. Començarem setmana, sobretot la tarda, que tornarà a ser més inestable, amb més tempestes a la meitat nord. Ara passen 3 minuts de 4:45, en marxa les eleccions a Andalusia. Fins a les 2 del migdia, ara us ho recordàvem, havien votat el 37% dels electors. Això és un 3% més que fa 4 anys. Totes les enquestes, això sí, donen per fet que el guanyador serà l'actual president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular. El dubte és si Bonilla mantindrà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox per continuar al capdavant de la Junta. Els sondejos també auguren una patacada de l'exministra Maria Jesús Montero, la gran aposta de Pedro Sánchez, que podria treure els pitjors resultats històrics dels socialistes a Andalusia. Anem a la capital, a Sevilla, ho estem seguint amb la Paula Brujats.
3: Creix 3 punts la participació i ja han votat el 36% dels electors. La mobilització avui decantarà la balança cap a un o altre costat. El PP guanyarà, però vol governar en solitari i els socialistes volen evitar una desfeta històrica. La clau serà els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. Aquí és on ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar a governar sense Vox.
4: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
3: L'optimisme dels populars contrasta amb el patiment dels socialistes, que tenen una fuga important de vots cap al PP. Maria Jesús Montero, l'exministra, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
5: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada, y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
3: I a l'esquerra del PSOE, la batalla és entre Endavant Andalusia i Per Andalusia. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar Podem i Esquerra Unida. Avui es veurà també si l'extrema dreta de Vox s'estanca o torna a tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat, en unes eleccions les andaluses, que es miren amb lupa des de Madrid. Són les últimes abans de les municipals i les espanyoles, previstes per a l'any que ve. El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la derrota dels socialistes aquí, mentre Alberto Núñez Feijóo es farà seva la victòria del PP per dir que Sánchez està acabat.
0: 3CAT Info.
1: A les portes d'una setmana clau pels pressupostos catalans, els socis prioritaris del govern van prenent posicions. Els comuns es reuniran demà amb l'executiu i Esquerra Republicana farà un Consell Nacional per valorar l'acord amb el PSC. Els dos partits s'han desentès de l'exigència de l'USTEC de portar les reivindicacions dels docents a la negociació. Tot i assegurar que pressionaran l'executiu català perquè atengui les demandes dels docents i solucioni el conflicte, no volen lligar-ho a l'acord. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha assegurat a la xarxa social X que els comptes són indispensables per donar resposta a la comunitat educativa. Una postura similar a la dels comuns, que només diuen que s'asseguran amb els pressupostos, quan els pressupostos tinguin una partida suficient pels docents. Sentim la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
6: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
1: Si les negociacions es van encarrilant aquesta setmana, els pressupostos es podrien aprovar el juliol.
0: 3CAT Info.
1: 4:30 de la tarda, Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des de l'inici de la guerra. Almenys 4 persones han mort i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes hi ha un mort i 3 ferits de l'Índia que treballaven a la capital de Rússia. Zelensky ha admès que és la resposta al bombardeig massiu contra Kiev d'aquesta setmana en què van morir 24 civils. Moscou, Cristina Solies.
7: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans, Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als 4 principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
8: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
9: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
7: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
1: El Sinn Féin, segona força política a la República d'Irlanda i actualment al poder a Irlanda del Nord, espera poder celebrar un referèndum per la reunificació de l'illa el 2030. Les dues líders de la formació consideren que la victòria dels independentistes tant a Escòcia com a Gales en les eleccions del 7 de maig els pot ajudar en la lluita per la unificació d'Irlanda. Londres, Quim Olivares.
10: El Sinn Féin assegura que el repte més immediat és ajudar els irlandesos a superar la crisi econòmica, però després ha de ser la reunificació de l'illa amb un referèndum. Sentim Michelle O'Neill, primera ministra d'Irlanda del Nord, convidada a Londres per la Royal Overseas League.
11: Argumentem amb força que ara és el moment que això passi. El 2030 és la data en què podem fer-lo. Volem que aquesta pregunta es plantegi a la gent. D'aquí a 2 anys celebrarem l'acord de Divendres Sant. 30 anys de pau, 30 anys de transformació a la nostra illa. Però ara el que cal és el compliment d'aquest acord, que és el referèndum al poble.
10: Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin i diputada de la República d'Irlanda, defensa que les decisions s'han de prendre des d'Irlanda i que el Brexit n'és un exemple clar.
12: El Brexit és l'exemple més flagrant de com la gent del nord d'Irlanda va votar clarament per quedar-se a Europa, però els de Westminster van decidir que ho sabien millor i realment no es van tenir en compte les conseqüències reals, econòmiques, polítiques i socials per als irlandesos. És una situació intolerable per nosaltres.
10: A finals d'abril va esclatar una bomba davant d'una comissaria de policia a Irlanda del Nord que afortunadament no va provocar víctimes. El Sinn Féin, antiga branca política de l'exèrcit republicà irlandès, demana que cap acte violent pugui fer descarrilar el procés.
1: Veneçuela deporta als Estats Units un dels col·laboradors més propers de Nicolás Maduro. La detenció del multimilionari Alex Saab forma part de la purga de l'entorn que va ajudar Maduro a mantenir-se en el poder durant més d'una dècada. L'empresari d'origen colombià està acusat per la Fiscalia nord-americana d'enriquir-se a través de contractes públics i de ser el testaferro de Maduro, un fet que ha alimentat l'especulació que s'utilitza la seva deportació per reforçar el cas contra l'expresident veneçolà, que continua retingut en una presó de Nova York. Recordem que al gener la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ja va cessar Alex Saab com a ministre d'Indústria i que al febrer va ser detingut amb absolut secretisme. Aquesta matinada Alex Saab ha arribat a Miami, a Florida, escortat per la Policia Federal Nord-Americana i també per agents de la DEA, del grup antidroga. L'empresari ja va estar empresonat als Estats Units entre el 2021 i el 2023, quan va rebre l'indult per part de l'administració de Joe Biden. El papa Lleó XIV farà una visita curta a la presó de Brianzú. Està previst que tot duri uns 20 minuts, a tot estirar, i que alguns interns el rebin amb un cant de benvinguda. Dues internes han estat seleccionades per donar el seu testimoni al pontífex i també el papa farà un breu discurs. Mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària Brians, ha destacat al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio la sensibilitat del pontífex per la realitat de la presó.
13: Es algo que está en el talante del Papa, ¿verdad? Acercarse al que sufre en su situación, sin juzgar, sin señalar con el dedo, simplemente para tenderle la mano, para animarle a que ponga su fe en Dios, que es capaz de sacar a cualquiera del agujero más profundo, ¿eh? Será una visita breve, perquè llegarà al corazón de muchos.
1: En la mateixa entrevista, el pare Jesús Bel ha explicat que tots els interns, tant els creients com els que no ho són, estan entusiasmats amb la visita papal. El pontífex passarà per Brians just abans d'anar al monestir de Montserrat. Això serà el dimecres 10 de juny al matí.
14: Je ne peux pas vous dire ce que Jeanne a vécu pendant toutes ces années. Elle a dû sûrement souffrir. Mais si elle a décidé de retourner...
1: A la secció oficial del Festival de Cinema de Canes s'ha tornat a parlar en català. Concretament, en un thriller de producció francesa rodat a l'Empordà que s'ha presentat fora de competició. Karma. Anem a un enviat especial al Festival de Canes, Marc Garriga.
15: L'actor francès Guillaume Canet, també reconegut com a cineasta, narra com una dona misteriosa, la seva dona Marion Cotillard, fuig d'una secta religiosa que fa que els seus adeptes trenquin els lligams familiars per acostar-se així més a Déu. La dona marxa al nord de Catalunya, de manera que el film passa a ser trilingüe. Cotillard ha tingut l'oportunitat de practicar sobretot el seu castellà.
16: Només el parlo una mica, però ha estat molt agradable rodar en una llengua estrangera. En cap cas no ha estat una complicació afegida. De fet, m'ha ajudat a entrar en el personatge. Per tant, el que he hagut de fer és treballar per guanyar credibilitat. M'ha encantat jugar amb el castellà, una llengua amb què mantinc una distància, però que aquí, paradoxalment, m'ha apropat a l'autenticitat del personatge.
15: El català té presència bàsicament en els actors secundaris d'un rodatge que es va dur a terme a Selva de Mar, Torroella de Montgrí o Palafrugell, entre d'altres. El film és un thriller molt ben construït que funciona perfectament com a exemple de barreja entre cinema d'autor i cinema d'entreteniment. Al repartiment també trobem Leonardo Sbaraglia, Denis Ménochet, Marta Etura i Luis Zahera.
1: I rècord d'assistència a la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona. Hi han participat o hi han passat 9.000 visitants de totes les edats i a més de l'oportunitat de jugar a videojocs dels anys 80 i 90, també hi ha hagut conferències amb figures destacades del sector i una fira comercial amb articles d'aquella època. La fira, que ha arribat a l'onzena edició, es fa a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat i aquest any ha disposat amb més espai que mai, amb 400 punts de joc. També s'hi ha presentat Gaudí, el vent de Barcelona, un videojoc ambientat a la Barcelona dels anys previs als Jocs Olímpics. Amb aquesta informació hem arribat a 3:45. Sintonitzeu 3Cat Info. I a aquesta hora, habitualment, fem aquesta aturada dedicada a l'àrea de servei per saber com va el trànsit de les carreteres i autopistes del país. Ho estem resseguint amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
17: Bona tarda, Xavier. Continua tallada la TV-2041 a Roda de Barà en tots dos sentits per un accident. Hi ha retencions d'uns 6 quilòmetres tant a l'AP7 com a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús. També a l'AP7, retencions a Barberà del Vallès en sentit sud cap a Tarragona i a Vilanova del Vallès en el mateix sentit. Retencions a l'entorn del circuit de Montmeló a la C-17 a Parets del Vallès hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. A la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers en tots dos sentits a la BP 5002 entre Vilanova del Vallès i Granollers cap a l'enllaç amb la P7 i a la BB baixa 5003 a Granollers cap a l'enllaç amb la C35. A més, també a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a l'entrada a la ciutat de Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Bona tarda.
0: El temps.
1: Amb l'Eloi Cordomí.
18: Tarda amb ruixats, tempestes, que ja fa una estona que comencen a aparèixer a l'Alt Pirineu i en pròximes hores les preveiem al Pirineu, al Prepirineu, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. També van creixent nuvolades a moltes altres comarques, com a molt en alguns llocs del prelitoral podrien arribar a deixar algun ruixat, però fenòmens molt més aïllats. En canvi, a Ponent i al sud, en general, farà força més sol. De cara a demà, més inestabilitat. Durant aquesta nit ens creu una massa d'aire fred en altura, això farà que ja durant la matinada hi hagi alguna tempesta, primer al camp de Tarragona, que després pugui desplaçar durant el matí al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda, migdia tarda, les tempestes demà dilluns poden aparèixer en moltes més comarques del nord-est, Girona, Barcelona, nord de Tarragona fins i tot, i també el Pirineu i el Prepirineu. Sembla que a partir de dimarts encara tindrem algunes tempestes de tarda, però en general farà molt més sol i amb temperatures clarament més altes.
0: 3CAT Info. Al Catalunya al dia, parlem de tu.
19: I de tu,
0: i de tu.
19: Sí, sí, i de tu també.
0: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
19: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
20: I no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
21: 170.000 turistes.
22: El projecte ha reduït dimensions.
23: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
0: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
1: 3CAT Info. 13 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Les muntanyes de Prades s'han preparat durant 2 anys per prevenir grans incendis. S'han creat tallafocs en unes 500 hectàrees i amb treballs forestals i, sobretot, amb la feina dels ramats.
24: Això se'n diu silvipastura, no? Primer s'ha de fer un tractament, que és netejar el bosc. I llavors tot aquest rebrot que pugui sortir doncs, amb bestiar doncs, es va conservar. D'aquesta manera podem evitar que un incendi no es converteixi en aquests incendis que diuen de gran dimensió.
1: Pere Domènech, que és pastor, ara el sentíem, de les muntanyes de Prades. Recuperar els ramats ha estat essencial en aquest projecte que porta per nom Rumià. Tarragona, Colla Ballester.
25: El nom mateix ja accentua la importància de recuperar els ramats de cabres i les pastures tradicionals per fer uns mosaics forestals que frenin els grans incendis. El projecte engloba més de 20 municipis de 4 comarques, Conca de Barberà, el Camp, Priorat i Baix Camp, i busca afavorir la diversitat de paisatges perquè siguin més resilients. Per això es creen els mosaics agroforestals. Nuclis com Rojals, al terme de Montblanc, formen part del que es coneix com a zones de foment de gestió, que tenen una situació estratègica que permet canviar el comportament d'un incendi forestal per tal que aquest no arribi a assolir grans dimensions, que és el que fa més por. Marc Vinya és l'alcalde.
26: Des de l'Ajuntament, a banda d'aquestes actuacions que s'han inclòs dintre d'aquest projecte Rumià, hi ha moltes altres mesures com planificació de mesures preventives, desbrossats, i les estem fent tant a Montblanc com a les pedanies. I és important perquè les campanyes d'incendis cada vegada són més virulentes i com més preparats estiguem i tant de bo poguessin dedicar més recursos a la prevenció.
25: D'altra banda, pobles com Vilaplana, Mont-ral i Cornudella de Montsant han estat escollits per ubicar-hi punts de coordinació en cas d'incendi. La iniciativa s'ha executat amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, finançats gairebé del tot amb fons Next Generation. Ara es treballa per accedir a nous recursos. Vale Pino és diputat de projectes europeus de la Diputació de Tarragona.
27: S'està redactant el nou marc financer europeu de 2028-2034, on nosaltres, des de la Diputació de Tarragona, volem poder tenir alguna cosa a dir respecte als governs intermitjos i com afecta el nostre territori, especialment amb la ruralitat. Per tant, tenim molta feina a nivell europeu per cercar recursos, per mantenir, per fer nous projectes.
25: El projecte Rumià també s'ha centrat en la promoció d'aprofitaments forestals o la promoció de la biodiversitat.
1: La voluntat de potenciar un turisme sostenible al voltant del riu Ter i l'ornitologia és l'eix central d'un projecte impulsat per 4 poblacions usonenques, són Manlleu, Roda de Ter, les Masies de Roda i les Masies de Voltregà, que, juntament amb entitats de la zona que treballen al territori, volen posar en valor l'entorn natural del riu. És un reportatge de la Montse Mir amb muntatge musical de Marcel Turú.
2: Anar a observar ocells és una activitat que ha anat a l'alça els últims anys al nostre país. A principis del segle XX estava vinculada a l'excursionisme i posteriorment s'ha practicat en grups d'aficionats pel seu compte o amb guies experts. Birding Ter pretén, igual com ja passa en altres zones de Catalunya, cohesionar aquest tipus de turisme al voltant de la conca mitjana del riu. Verònica Ruiz és l'alcaldessa de les Masies de Voltregà.
3: Tenim un patrimoni molt important a nivell biològic d'ocells i aquesta fira és una mica per donar a conèixer doncs, tot el que tenim a casa nostra.
2: El balanç de la fira que va servir per presentar el projecte és positiu. Hi van passar unes 1.500 persones i totes les activitats programades, més de 30, van tenir ple de públic. Carles Martorell, coordinador de la fira.
4: Des de tallers infantils pensats més per la canalla fins a sortides ornitològiques guiades, tant en bicicleta com en furgoneta a la colònia d'Ardeix d'aquí a Montagà. Vam fer taller de caixes nit, els gens rurals van fer un taller de petjades a mamífers, també vam fer també una sortida d'interpretació d'estat ecològic del riu.
2: A la fira, tant els experts en el tema com els curiosos sense gaires coneixements hi van poder participar.
3: També estava molt enfocat en famílies, perquè, per exemple, es feien doncs, unes activitats de contacontes, no?, vinculats amb els ocells, però que era un atractiu molt important per les famílies.
4: A vegades som un públic més especialitzat que coneixem l'entorn aquest natural del riu, però que volia més obrir ventall i donar-ho a conèixer al públic en general perquè ho coneguin i perquè s'estimin i valorin la seva conservació, també.
2: Entre els convidats especialistes, el grup d'anellament Calldetenes Osona, que l'any que ve farà 50 anys. Un dels seus integrants és el Joan Aymeric.
5: I vam estar durant tot el matí agafant ocells, posant-los una anella, prenent-los mides, prenent-los fotos, fent un comentari amb la gent que hi havia allà, doncs l'espècie d'ocells que eren, si eren mascles o femelles, o joves o vells, o aquestes coses.
2: Un cop estrenat el projecte, ara cal anar més enllà. La voluntat dels impulsors és fer-lo extensiu a més municipis i comarques, aprofitant el nínxol de gent que estima la natura i li agrada el món dels ocells, seguint l'exemple d'altres zones, com per exemple les iniciatives que ja es fan al Delta de l'Ebre i als Pirineus. Catalunya, amb una gran diversitat d'espècies en un territori no gaire gran, és un lloc ideal per l'observació d'aus, una pràctica que també ha canviat molt amb la tecnologia actual. Si abans els observadors apuntaven les dades en fulls que no es compartien, ara es recullen en un portal web que tothom pot consultar.
5: És una manera que, al capdavall del temps, doncs, acumulen moltes i moltes i moltes i moltes dades, moltes de gent que ho fan amb molt cuidado i molt bé, i repleguen moltíssimes, moltíssimes dades. És molt important l'observació d'ocells, a part que és molt agradable.
2: Les millors èpoques per l'observació són la primavera i la tardor.
6: Trescat Info.
8: Y Pepe hará lo que hacen todos los viudos de la tierra. Casarse con la más joven y la más hermosa.
1: Lolita Flores arriba a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès amb la representació de Poncia, un monòleg de Luis Luque a partir de la casa de Bernard Alba de Lorca. La funció és a les 7 de la tarda i les entrades estan ja exaurides.
8: Se araña el corazón.
1: Un relat des d'una perspectiva masculina que posa veu a la criada de la casa Poncia i que es construeix en fragments de la casa de Bernard Alba i altres textos de García Lorca i també del director Luis Luque.
8: Las abiertas y las luces encendidas cuando pasa Pepe el Romano por la puerta.
1: El text ens situa després de la mort d'Adela mentre la casa s'enfonsa en el silenci. Com a criada, testimoni dels secrets de la casa, Poncia revela l'enigma i la filosofia amagada de les classes populars. Parla de llibertat, culpa, classe, educació i sexe amb la força d'una veu maltractada. Poncia arriba a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès després d'una pila de representacions des que es va estrenar a Segòvia. Això va ser l'octubre de 2023.
0: Esport.
1: Fins a les 5. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt amb el Francesc Ripoll. Francesc, bona tarda.
9: Bona tarda. Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat en un centre mèdic per fer-li proves. Està conscient i les primeres impressions apunten a una fractura de clavícula, tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gian Antonio al davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer. Veig aquí, és el líder de la general. Sentim Àlex Rins en declaracions al Tot Gira.
6: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
9: En Moto2, victòria de Manu González, i en Moto3, victòria de Máximo Quiles. Avui es disputa la penúltima jornada en gran part unificada de la primera divisió de futbol. A les 7 l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens amb 3 punts d'avantatge sobre el descens i es poden salvar avui matemàticament en cas de victòria. De fet, si empaten, l'Elx perd davant el Getafe i el partit entre el Llevant i el Mallorca no acaben empat, els pericos també s'asseguraran la seva continuïtat a primera. Manuel González parla sobre la jornada.
7: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
9: I el Girona és 15è, amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Els de Montilivi també es poden salvar avui, en aquest cas si guanyen el Metropolitano. L'Elx perd contra Getafe i el Llevant Mallorca no acaba en empat. Michel Sánchez, el tècnic del Girona, diu que el partit és una final.
10: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final.
9: L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més tard a la TDT, el comiat de Robert Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició al Barça Betis d'aquest vespre.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida s'ha garantit la permanència després d'una victòria ajustada contra el Gran Canària per 75-72. Sentim el jugador del Lleida, Oriol Pauli.
11: Sí, molt contents, molt contents. Però com dius tu, treure'ns un pes de sobre i ja matemàticament està salvats, i crec que avui portem una molt bona dinàmica, avui hem fet un molt bon partit, hi ha hagut un moment dolent que ells semblava que tornàvem, però al final Batemon ens ha liderat i hem acabat guanyant un partit que molt, molt, molt important per nosaltres.
9: I la penya ha guanyat a la pista el líder al Madrid per 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off. A les 8 del vespre el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen aconseguir la 5ª victòria consecutiva a la Lliga, que els permetria continuar aspirant a la segona posició a falta de 2 partits. Sentim Billy Hernán Gómez.
12: Se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros, pues, vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de temporada.
0: L'actualitat esportiva a fons.
9: I el Chelsea ha fet oficial la contractació de Xavi Alonso com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol per les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid, doncs, entrarà a Londres la propera temporada.
0: 3CAT Info.
9: I en ciclisme, recta final de l'etapa del Giro d'Itàlia, és la 9ª de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale. Ara tenim un ciclista escapat, ell sol a 5 minuts de Rubio, el que l'està perseguint, i el pilot, el grup gran, on hi ha la malla rosa, que és del portuguès Afonso Eulàlio. Demà hi ha etapa de descans, a punt d'acabar, doncs, aquesta etapa del Giro d'Itàlia. I el Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria i surt del Japó més líder del campionat. També ho fa en categoria femenina Berta Bellán, que ha quedat avui segona en la segona prova.
0: 3CAT Info.

0: Decepció del sindicat USTEC majoritari Educació amb Esquerra i amb els comuns per mantenir separada de les peticions dels comptes catalans les seves reivindicacions. Demà comença una setmana que pot ser clau per l'aprovació d'aquests comptes, i és que s'ha de validar la línia orbital de tren i Esquerra consulta la militància. Puja la participació a les eleccions que avui es fan a Andalusia. Fins a les dues del migdia havia votat el 37% del cens, i això són 3 punts més que ara fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que les tornarà a guanyar l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, però cal veure si mantindrà la majoria absoluta o si necessitarà Vox per continuar a la Junta. I, a més, també s'ha de veure si el PSOE aconsegueix millorar la patacada que va tenir fa 4 anys, però tot apunta que els resultats avui encara poden ser pitjors. Com a mínim 3 persones mortes i una vintena de ferides a la regió de Moscou a l'atac amb drons ucraïnesos més massiu des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. El president ucraïnès l'ha justificat per pressionar el seu homòleg rus perquè acabi amb aquest conflicte. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cop per Eurovisió. Israel ha acusat el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Pedro Sánchez responia ahir amb l'al·legat antiguerra amb què Televisió Espanyola va contraprogramar la final del certamen. L'Organització Mundial de la Salut, OMS, declara l'emergència de salut pública mundial pel brot detectat d'Ebola al Congo i a Uganda. De moment se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot s'ha detectat en una zona urbana on hi ha molta mobilitat de ciutadans. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat deté un home de 30 anys com a principal sospitós d'un tiroteig que hi ha hagut avui a la matinada al barri de Sant Josep, que no ha causat ferits. Ahir a la tarda hi va haver un altre tiroteig al districte de Sants Montjuïc, a Barcelona, que en aquest cas sí que va provocar un mort. La Fira del Circ de Catalunya abaixa el teló amb 45.000 espectadors i registrant una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. L'organització valora molt positivament aquestes xifres, però sobretot haver apostat, asseguren, per un canvi de focus al sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: Fabi de Gent, Antonio, guanyant la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles. Àlex Márquez ha caigut i està a l'hospital. A primera, la Set Atlètic de Madrid, Girona i Osasuna Espanyol. Gironins i blanc i blaus es poden salvar avui matemàticament. És la penúltima jornada. Més tard, a 9:15, Barça-Betis. I a la Lliga Sèrie Victòries del Lleida i de la Penya. El Lleida ja està salvat i la Penya és virtualment equip de play-off.
0: Tarda encara amb alguns ruixats i tempestes en punts del Pirineu, Prepirineu, a l'interior de Girona i també al nord de Barcelona. La resta, nuvolades, però difícilment amb precipitacions. La pròxima matinada i demà al matí el temps es mantindrà inestable amb alguns xàfecs que podrien aparèixer al litoral i al prelitoral, entre Barcelona i Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. El sindicat USTEC lamenta que Esquerra i els comuns s'hagin desentès de la seva demanda d'incloure les propostes dels docents a la negociació aquests dies pels pressupostos. El sindicat majoritari de l'ensenyament ho qualifica de decebedor i, tot i que reconeix les pressions que totes dues formacions estan fent al govern en alguns punts clau, creuen que haurien d'haver fet un pas més enllà. La portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura, ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: Demà comencem una setmana que pot ser clau per desencallar el conflicte, i és que dimecres vinent el departament i els sindicats convocants de les vagues es tornaran a seure per intentar desencallar els punts encara més enrocats. Damunt la taula, l'increment de sou dels docents, la baixada de les ràtios, l'impuls a l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC ja avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no aniran a la reunió. Iolanda Segura no descarta seguir els passos del País Valencià i fer vaga indefinida.
3: No descartem, doncs, la possibilitat de convocar vaga si el col·lectiu ens avala, no, majoritàriament, però farem consulta al col·lectiu.
0: Demà, cridats a la vaga, els docents d'escoles i instituts del Barcelonès, mestres i professors, es mantindran al migdia des dels Jardinets de Gràcia amb una manifestació fins a les portes del Departament d'Educació. Això a les portes d'aquesta setmana, en què la negociació dels pressupostos pot encarrilar ja el seu tram final. Els comuns demà es reuneixen amb l'executiu per anar perfilant l'acord i també està previst que es validi el projecte per la nova línia orbital de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. I a la tarda, Esquerra celebra un Consell Nacional per tal de rebre l'aval de la militància el seu suport als números. Si el partit li dona el vistiplau, dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobarien a Palau per escenificar aquesta entesa. I dimecres hi hauria bilateral a Madrid entre els governs català i espanyol, tot plegat amb la intenció que els comptes catalans es puguin aprovar el juliol. Des dels comuns, la presidenta del seu grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
4: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Avui Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda que fa el sindicat majoritari de l'ensenyament, USTEC, de lligar les seves reivindicacions a aquestes negociacions. Tots dos partits deixen clar que s'encarregaran d'assegurar els nous comptes, les partides necessàries per cobrir les demandes del sector, però no han volgut vincular les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. A Andalusia, fins a les dues al migdia, havien votat el 37% dels electors avui convocats a les urnes. És un 3% més que ara fa 4 anys. Totes les enquestes donen per fet que el guanyador dels comicis serà l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular. Però el dubte és veure si mantindrà la majoria absoluta o si necessitarà Vox per continuar al capdavant de la Junta. Els sondejos també auguren una patacada de l'exministra María Jesús Montero, la gran aposta de Pedro Sánchez, per intentar revertir els mals resultats que ja van tenir ara fa 4 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: Creix 3 punts la participació i ja han votat el 36% dels electors. La mobilització avui decantarà la balança cap a un o altre costat. El PP guanyarà, però vol governar en solitari i els socialistes volen evitar una desfeta històrica. La clau serà els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. Aquí és on ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar a governar sense Vox.
6: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil, ahora mismo todo está abierto, ¿no?
5: L'optimisme dels populars contrasta amb el patiment dels socialistes, que tenen una fuga important de vots cap al PP. María Jesús Montero, l'exministra, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
7: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
5: I a l'esquerra del PSOE la batalla és entre Endavant Andalusia i Per Andalusia. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar Podem i Esquerra Unida. Avui es veurà també si l'extrema dreta de Vox s'estanca o torna a tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat. En unes eleccions, les andaluses, que es miren amb lupa des de Madrid, són les últimes abans de les municipals i les espanyoles previstes per a l'any que ve. El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la derrota dels socialistes aquí, mentre Alberto Núñez Feijóo es farà seva la victòria del PP per dir que Sánchez està acabat.
0: Poc més de 5 minuts i serà un 4:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. Com a mínim 4 persones hi han mort i una vintena més han quedat ferides, la majoria a la zona de Moscou. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha admès que ha sigut la resposta directa al bombardeig massiu contra Kyiv capital aquesta setmana, en què van morir 24 civils. Moscou, corresponsal Cristina Solías.
8: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans, Kyiv havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als 4 principals aeroports de la capital. general. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
9: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
10: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
8: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
0: El Festival d'Eurovisió que es va fer ahir s'ha convertit en el centre d'un nou xoc diplomàtic després que Israel hagi acusat Pedro Sánchez d'alimentar una campanya de difamació en contra del seu govern. Sánchez aprofitava el boicot de televisió espanyola per capitalitzar el rebuig a la guerra a Gaza. Bulgària va guanyar aquesta 70a edició, en què tampoc hi van participar els Països Baixos, entre altres, Eslovènia, Irlanda ni Islàndia, com a protesta, igual que Espanya, per la presència d'Israel, que va quedar en segon lloc gràcies al polèmic televot. Madrid, Alba Gil.
11: Israel eleva la tensió amb Espanya. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha acusat Pedro Sánchez d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra el seu país pel boicot de televisió espanyola al Festival d'Eurovisió, una posició de la qual el president espanyol treu pit. Sánchez ha replicat amb un tuit amb la frase «que la guerra no em sigui indiferent» i la interpretació d'Ana Belén de «Solo le pido adiós», una cançó que va versionar ahir durant el programa especial amb què Televisió Espanyola va contraprogramar Eurovisió. Abans, just quan arrencava el certamen, va emetre un missatge que demanava pau i justícia per a Palestina i sostenia que si bé Eurovisió és un concurs, els drets humans no ho són. En els darrers dies, Sánchez ha tancat files amb el boicot.
12: Una decisió que creo que es coherente y además necesaria, y es plantarse ante la injusticia.
11: I s'ha reformat en el seu discurs antibel·licista, explotant el seu perfil de referent progressista, tot plegat a les portes d'unes eleccions, les andaluses, on la seva mà dreta té molt en joc.
1: 3CAT Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut declara el brot d'Ebola que al Congo i a Uganda emergència de salut pública mundial. De moment hi ha 8 casos confirmats i una 80ena de persones mortes, molt possiblement, a causa d'aquest virus. És el brot més important des del que es va declarar el 2018 i sobretot preocupa la variant del virus, la soca de Bundibugyo, per la qual encara no hi ha ni fàrmacs ni vacunes aprovades i que té una taxa de mortalitat d'entre un 25 i un 40%. L'OMS reconeix que hi ha incertesa sobre el nombre de persones afectades, alerta del risc que s'estengui per elevada mobilitat de la població. El coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo, Albert Essoun, ha demanat sobretot una acció internacional que sigui urgent.
13: Et donc c'est une situation quand même qui risque justement de
14: I per tant aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
13: Ne se propage un peu partout.
0: Gairebé la totalitat de les víctimes són al Congo, que viu així el 17è brot d'Ebola des que l'any 1976 es va declarar el primer. Una malaltia que ha fet, amb 50 anys, a l'Àfrica, 15.000 morts. Nou resultat negatiu a la PCR a la dona ingressada a la unitat d'aïllament del Clínic a Barcelona per haver sigut contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Continua asimptomàtica, podrà començar a rebre la visita de familiars i si torna a donar negatiu a la pròxima PCR que li facin, el dia 23 de maig podrà continuar la quarantena a casa. La situació de la dona ingressada a Alacant és la mateixa i la de les 13 persones que són a Madrid ingressades

0: Info. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. Ara mateix hi ha retencions a l'AP7, a Sant Sadurní d'Anoia i a Castellet i la Gornal en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit Tarragona i a Montornès del Vallès en sentit sud. Retencions encara d'uns 5 quilòmetres tant a l'AP7 com a l'N2, a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús. També en aquelles vies, en aquelles carreteres, a l'entorn del circuit de Montmeló, és a dir, a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit sud, a la C-35, entre Parets i Granollers, en tots dos sentits, a la BP-5002, entre Vilanova del Vallès i Granollers, cap a l'enllaç amb la P-7, i a la BP-5003 a Granollers, cap a l'enllaç amb la C-35. També, d'altra banda, retencions a la C-32 al Masnou, en sentit sud, a la C-33, a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, i a Barcelona, a la ronda de dalt de la Trinitat Vella al Verdum, en sentit Llobregat, i a la ronda litoral, a l'altura de la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Fins ara.
0: El temps. Eloi Cordomí.
2: La inestabilitat augmentarà les pròximes hores, preveiem ruixats, tempestes que aquesta tarda poden afectar el Pirineu, Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. A la resta aniran creixent força nuvolades també i no descartem algun ruixat al prelitoral, però seria fenòmens molt puntuals. En canvi, l'oest i el sud en general farà força més sol, amb unes temperatures que de moment les més altes estan arribant als 22-23 graus. Demà, temps encara inestable, ja durant el matí, la matinada fins i tot, amb ruixats i tempestes localitzades durant la matinada i a primera hora del dia entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. I després a la tarda poden aparèixer a moltes més comarques, sobretot de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona, també Pirineu i Prepirineu. Localment també poden ser fortes i anar acompanyades d'alguna calamarsada. I a partir de dimarts encara hi haurà algunes tempestes de tarda, però la tendència és que faci més sol i sobretot que vagin pujant les temperatures.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
5: No, no, no, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
4: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
5: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
4: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
5: A mi no em miris, eh?
4: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
5: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
4: Doncs ja està, doncs el diumenge, després dels 30 minuts, farem el col·lapse.
5: Em sap greu.
4: No, no, a mi no està bé.
6: Col·lapse, amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: La inestabilitat augmentarà les...
3: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut a les últimes hores a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'última aquesta passada matinada, cap als vols de les 5, a l'Hospitalet del Llobregat, al carrer Batllori, al barri de Sant Josep, no ha deixat cap ferit. Una patrulla de la Guàrdia Urbana, que estava per la zona però, ha fet el seguiment d'un cotxe, que han cregut que era sospitós, i n'han acabat detenint el conductor, un home de 30 anys, que podria estar implicat en els fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen el motiu del tiroteig i si pot haver més persones involucrades o no. L'altre tiroteig passava ahir a la tarda, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona, cap als vols de les 8, al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, molt a prop del passeig de la Zona Franca, i aquí sí que va deixar una persona morta. Diversos testimonis van explicar que després de disparar al mig del carrer, l'autor va marxar caminant. Els Mossos el busquen i la investigació està sota secret d'actuacions. Junts per Catalunya, Partit Popular i Vox ja han demanat explicacions al govern municipal. Des de mitjans d'abril que hi ha hagut com a mínim 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El dia 19 d'abril un home va morir al districte de Sant Martí per un tiroteig. El dia 25 d'abril un home va quedar ferit greu al barri de Sants per un altre tiroteig. A la xarxa Social X, Jordi Martí, de Junts, ha anunciat que demanaran la compareixença de l'alcalde Jaume Collboni. El popular Daniel Cirera ha exigit la dimissió del responsable de seguretat Albert Batlle i Gonzalo de Oro, de Vox, ha reclamat textualment ordre i mà de ferro a Barcelona. L'home, que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori que va fer amb violència a Lleida i avui el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a la presó. Té 56 anys, arrossega un llarg

0: historial delictiu. Als 90 el van condemnar a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat l'any 2020, al cap de poc tornava a la presó per diversos robatoris violents, amb intimidació i lesions, i quan va tornar a quedar en llibertat ara fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent de seguida van advertir que no estava rehabilitat i que hi havia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment i divendres el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que aquests casos generen força alarma social, segons experts en l'àmbit de la rehabilitació, les últimes taxes de reincidència actuals són de les més baixes que hi ha hagut els últims anys. Asseguren que 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Amb l'objectiu de tenir més visibilitat, un grup de pacients de malalties parkinsonianes atípiques ha impulsat la creació d'una associació que els representi. Són malalties neurodegeneratives, minoritàries, i en un primer diagnòstic es poden diagnosticar com a Parkinson tradicional, perquè tenen símptomes comuns. L'evolució i la resposta als medicaments, però, són diferents. Els que pateixen aquestes patologies, amb el suport dels metges que els tracten, fa un any i mig que treballen per enllestir l'Associació Catalana de Malalties Parkinsonianes Atípiques. Jaroslav Compte, neuròleg de l'Hospital Clínic i de la Universitat de Barcelona, en declaracions a aquesta emissora, ens ha explicat.
2: De la visibilitat, que sempre és com un requisit, no? Perquè si aquestes malalties són visibles, també la societat té més consciència, també l'administració té més consciència, òbviament també els que fan recerca o els que financien la recerca o fins i tot la indústria farmacèutica que pot promoure assajos clínics també ho tenen més present, no?
0: Actualment hi ha entre 2 i 5 casos per cada 100.000 habitants, una xifra molt més baixa que la del llindar establert per les malalties minoritàries. La nit de museus que es va fer ahir ha sumat 125.000 visitants. Això és un 8,7% més que en l'edició de l'any passat. En aquesta ocasió hi han pres part 94 equipaments a la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i el de l'Hospitalet han sigut els 3 recintes que han rebut més gent, segons que informava l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUB. Han tingut molt bona acollida també les activitats adreçades al públic jove, vinculades a la música, les arts urbanes i els formats participatius. I la Fira del Circ de Catalunya ha baixat el teló de la seva 30a edició després d'haver rebut 45.000 espectadors i registrar una mitjana del 98% en els espectacles de sala a Reus. Més enllà de valorar positivament la rebuda per part del gran públic, l'organització es vanta d'haver apostat per un equip de canvi de focus dins del sector del circ en els últims 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
3: Durant 5 dies, Reus s'ha tornat a convertir en el centre neuràlgic del circ, tant a escala nacional com internacional. L'organització xifra en 45.000 les persones que han passat per la ciutat per gaudir de la 80a de funcions d'una 60a de companyies. Alhora, reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
4: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foco. Hem dit, no, venim a compartir. Venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
3: En breu, la direcció artística de Trapezi tornarà a sortir a licitació per als pròxims 4 anys. L'equip format per Cristina Cazorla i Alba Sarraute ha expressat la seva voluntat de repetir el capdavant de la Fira del Circ de Catalunya.
0: Clavats, 6 minuts i seran 6:45.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Àlex. Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat en un centre mèdic per fer-li proves. Està conscient i les primeres impressions apunten a una fractura de clavícula. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha acabat guanyant Fabio Di Gianantonio al davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer. Bezzecchi és el líder de la general. Àlex Rins ha parlat de com ha anat aquesta cursa en declaracions al Tot Gira.
6: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i i veure un company al terra així no és res maco.
5: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara i suma el segon triomf de la temporada i continua el líder de la general. I a Moto3, victòria de Máximo Quiles al davant del també murcià Álvaro Carpi i del sevillà David Muñoz. Mentrestant, en esport en directe fem una actualització perquè en última hora Jonas Vingegaard ha guanyat la novena etapa del Giro d'Itàlia, un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno a l'Escale. Vingegaard ha atacat el final i ha acabat guanyant la cursa en solitari. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio ha estat cinquè i, per tant, manté la malla rosa com a líder de la general encara amb més de 2 minuts de marxa respecte a Vingegaard. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga, en gran part unificada en aquesta primera divisió. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens, amb 3 punts d'avantatge sobre el descens, i es poden salvar avui matemàticament en cas de victòria. De fet, si empaten, l'Elx perd davant del Getafe i el partit Llevant i Mallorca no acaben empat, els pericurs també asseguraran la seva continuïtat a primera. Manolo González parla sobre la jornada.
7: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos.
5: El Girona, de la seva banda, és 15, amb 2 punts menys que l'Espanyol i amb un de marge sobre el descens. Els de Montilivi també es poden salvar avui. En aquest cas, si guanyen el Metropolitano, l'Elx perd contra el Getafe i el Llevant Mallorca no acaba en empat. Michel Sánchez, el tècnic del Girona, parla de final.
8: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final.
5: L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui també Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adeu a l'afició al Barça Betis d'aquest vespre. El partit és a 9:15 i el podreu seguir a la sintonia de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: Trescat Info.
5: En hoquei patins, el Vilassant ha guanyat la Copa Femenina. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada precisament a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i Maria Porta, capitana del Vilassant, n'ha parlat al Tot Gira.
9: Però crec que és moment de parar i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs, donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada, m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat, i sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
5: I d'altra banda, la Lliga ACB de bàsquet, el Lleida ha garantit la permanència a la Lliga ACB, com dèiem, després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 gràcies a un triple gairebé a l'últim segon de Batemont. L'entrenador lleidatà és Gerard Encuentra en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: I els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí a Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
5: La penya ha guanyat a la pista del líder, el Madrid, per 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off. A les 8 del vespre tancarà la jornada el Barça, que visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen aconseguir la 5ª victòria consecutiva a la Lliga enmig de l'enrenou amb Xavi Pascual, que té ofertes molt importants de Dubai i Hapoel Tel Aviv per convertir-se en el seu nou entrenador. Una possible sortida, segons fonts properes, precipitada pel projecte esportiu que se li ofereixi perquè des del Barça s'han incomplert promeses que se li havien fet. Mentrestant, avui l'equip té 5 baixes, que són Jan Veseli, Tomas Satoranski, Nicola Provitola, Nicola Kusturica i Will Clyburn.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: I al Mundial de Trial a l'aire lliure, Toni Bou repeteix victòria i surt del Japó més líder del campionat. El multicampió de Piera s'ha imposat a la segona cursa de la prova inicial amb 3 punts sobre Gabriel Marcelli a la superfinal. Miquel Gelabert ha estat 5è. En categoria femenina, Berta Bellán surt del Japó com el líder del Mundial de Trial després de quedar segona avui en la seva prova.
11: El cap de setmana aquí a Japó ha anat molt bé. Estic molt contenta amb els 2 dies. Sí que ahir vaig començar la jornada bastant nerviosa, però ho vaig poder gestionar bé.
5: La victòria avui ha estat per la italiana Alessia Bacchetta.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15 i a aquesta hora destaquem la decepció del sindicat majoritari Educació USTEC per la negativa d'Esquerra i els Comuns de lligar les seves reivindicacions en la negociació dels pressupostos catalans que està venint aquests dies. Demà comença una setmana clau per avançar en un acord que permeti aprovar aviat els comptes catalans. Fins a les 2 del migdia havia votat un 37% del cens convocat avui a les urnes a les eleccions que es fan a Andalusia. 3 punts més que ara fa 4 anys. Les enquestes donen per fet que l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, tornarà a guanyar, però cal saber si mantindrà la majoria absoluta o si haurà de negociar i pactar amb Vox per continuar al capdavant de la Junta. El PSOE busca millorar els mals resultats que va obtenir ara fa 4 anys. Com a mínim 3 persones mortes i gairebé una vintena de ferides a la regió de Moscou a l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des del començament de la guerra entre Rússia i Ucraïna. El president ucraïnès justifica els bombardejos per pressionar el seu homòleg rus perquè acabi amb aquest conflicte. Des d'ara fins a arribar a les 6, entre diverses qüestions, us explicarem que redueix el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum. L'any passat se'n van instal·lar un 28% menys que l'anterior, segons dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, que us hem pogut avançar a 3CAT Info. I han pujat les compravendes de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. Els motius principals d'aquestes operacions són la jubilació dels empresaris, de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes, nous negocis, des de zero. Ara hi ha patronals i entitats que ajuden a fer aquests traspassos. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I en esports a aquesta hora, Marc?
2: Destaquem la caiguda d'Àlex Márquez al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, un Àlex Márquez que ara mateix està hospitalitzat després de tenir aquest accident en la cursa llarga. Una cursa llarga molt accidentada que, on ha calgut treure fins a 2 banderes vermelles. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a més a un centre mèdic a Sant Cugat per fer-li proves. Aquesta cursa l'ha guanyat Fabio Di Gian Antonio per davant de Joan Mir i de Fermín Aldeguer.
1: Tarda encara amb algunes nuvolades, però mica en mica els ruixats que han afectat algunes comarques van desapareixent. Es manté de cara a aquesta pròxima matinada i també de cara demà al matí. Un temps més aviat inestable, amb alguns xàfecs que podran aparèixer al litoral i al prelitoral entre Barcelona i Tarragona. El sindicat USTEC lamenta que Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns s'hagin desentès de la seva demanda d'incloure les propostes dels docents en la negociació pels pressupostos catalans. El sindicat majoritari de l'ensenyament ho qualifica de decebedor i, tot i reconèixer les pressions que totes dues formacions estan fent al govern en alguns punts clau, creu que haurien d'haver fet un pas més enllà. La portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: Aquesta setmana que comencem demà pot ser clau per desencallar el conflicte. Dimecres vinent, el departament i els sindicats convocants de les vagues tornaran a seure's a intentar desencallar els punts encara més enrocats. Damunt la taula, entre altres, l'increment del sou pels docents, la baixada de les ràtios a les classes, l'impuls a l'educació inclusiva o que redueixi la burocràcia que han de fer els mestres. L'USTEC ja ha avisat que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no aniran a la reunió. Iolanda Segura no descarta fins i tot seguir els passos del País Valencià i convocar vaga indefinida.
3: No descartem doncs, la possibilitat de convocar vaga si el col·lectiu ens avala no, majoritàriament, però farem consulta al col·lectiu.
1: Demà estan cridats a la vaga els docents d'escoles i instituts del Barcelonès. Mestres i professors es manifestaran al migdia des dels Jardinets de Gràcia fins les portes del Departament d'Educació. Com us dèiem, s'ha volgut vincular aquestes reivindicacions als mestres a la negociació dels pressupostos aquests dies. Els comuns es troben demà amb l'executiu per anar perfilant l'acord i també està previst que es validi el projecte per la nova línia orbital de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Segons aquest calendari que es dibuixa, els republicans demà faran un consell a la tarda, Consell Nacional, per tal de rebre l'aval de la militància al seu suport als pressupostos. Si el partit dona aquest aval, aquest vistiplau, dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobarien a Palau per a significar l'entesa i dimecres hi hauria bilateral a Madrid entre els governs català i l'espanyol, tot plegat amb la intenció que els comptes es puguin aprovar de cara al juliol. Des dels comuns, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
0: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
1: I avui eleccions a Andalusia. Fins a les dues del migdia havien votat el 37% dels electors. Això és un 3% més que ara fa 4 anys. Totes les enquestes donen per fet que les tornarà a guanyar el president actual, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, però la incògnita és saber si podrà mantenir la majoria absoluta o haurà de pactar amb Vox per continuar al capdavant de la Junta. Els sondejos també auguren una patacada de l'exministra María Jesús Montero, la gran aposta de Pedro Sánchez, per intentar revertir els mals resultats d'ara fa 4 anys i que avui encara els podria treure pitjor. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
4: Creix 3 punts la participació i ja han votat el 36% dels electors. La mobilització avui decantarà la balança cap a un o altre costat. El PP guanyarà, però vol governar en solitari i els socialistes volen evitar una desfeta històrica. La clau serà els escons que ballen a Cádiz, Huelva, Córdoba i Màlaga. Aquí és on ha votat el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, amb el vent a favor per tornar a governar sense Vox.
5: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto en que tengo el honor de liderar y por tanto con opciones, ¿no? Ahora también soy consciente que es muy difícil, ahora mismo todo está abierto, ¿no?
4: L'optimisme dels populars contrasta amb el patiment dels socialistes, que tenen una fuga important de vots cap al PP. María Jesús Montero, l'exministra, necessita mobilitzar tots els socialistes indecisos per no firmar la pitjor derrota dels socialistes.
6: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que se registra un porcentaje de participación inferior. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
4: I a l'esquerra del PSOE, la batalla és entre Endavant Andalusia i Per Andalusia. Endavant pot passar la mà per la cara a la coalició de Sumar Podem i Esquerra Unida. Avui es veurà també si l'extrema dreta de Vox s'estanca o torna a tenir la clau per collar el Partit Popular en una altra comunitat. En unes eleccions, les andaluses, que es miren amb lupa des de Madrid, són les últimes abans de les municipals i les espanyoles, previstes per a l'any que ve. El govern espanyol desvincula el futur de Pedro Sánchez de la derrota dels socialistes aquí, mentre Alberto Núñez Feijóo es farà seva la victòria del PP per dir que Sánchez està acabat.
1: 6:30 de la tarda, Ucraïna llança l'atac amb drons més gran contra Moscou des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. Com a mínim hi han mort 4 persones i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes, una de les víctimes mortals i 3 de les persones ferides són ciutadans de l'Índia que estaven treballant a Moscou. El president ucraïnès ja ha admès que ha sigut la resposta al bombardeig massiu que va patir Kiev aquesta setmana i que va causar la vida a la mort de 24 civils. Moscou, Cristina Solies.
7: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans, Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una 50 de vols als 4 principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
8: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
9: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
7: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar gairebé 15.000, i això és un 28% menys que les que es van posar l'any anterior, i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Unes xifres que estan molt lluny de les del 2022, quan se'n van instal·lar més de 39.000, i del 2023, que en van ser gairebé 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra a Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara la situació ha canviat, la llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació, com ens ha explicat Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
11: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs, ara ha disminuït, no? I per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
1: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic actualment a Catalunya, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 l'any 2050. Han pujat les compravendes de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal en són la jubilació dels empresaris de la generació, del baby boom, que no hi ha relleu generacional, i la baixada de nombre d'emprenedors que estan disposats a començar un negoci des de zero. Ara hi ha patronals i entitats que ajuden a fer aquests traspassos. Ens ho explica el següent informe a la Maite Curto, que ha comptat amb el muntatge tècnic d'en Macià Closes.
12: Cada vegada hi ha més empresaris que, quan arriba l'edat de jubilació, busquen opcions per no haver de tancar i així mantenir la feina dels seus treballadors i els clients. El més habitual és que l'empresa passi de pares a fills, però quan no hi ha relleu que vulgui continuar, una sortida és vendre-la. És un procés que entitats i patronals ajuden a fer, connectant emprenedors que busquen una oportunitat de negoci amb propietaris que volen traspassar-lo. Una d'aquestes és Reempresa, una entitat pública o privada que va néixer el 2011 i va tancar l'any passat amb 630 empreses transmeses, el nombre més alt de la seva història. Això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. A la seva pàgina web hi ha anuncis d'empreses que busquen relleu. És un aparador per intentar trobar la millor persona o empresa reemprenedora possible. Fan un creuament entre perfils d'oferta i demanda, ofereixen consultoria i acompanyament en tot el procés sense cap cost. Sentim Laura Sallent, la directora de Reempresa.
13: Nosaltres oferim un servei d'assessorament en suport i ajuda en definició de la proposta de venda. No, llavors, preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració o aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
12: El relleu empresarial es consolida com una alternativa a l'emprenedoria tradicional i és que té més avantatges posar-se al capdavant d'un negoci que ja funciona que no haver-lo de començar de zero. Laura Sallent.
13: Ja tens una base de clients, ja tens una facturació, ja tens una recurrència, ja et coneix la gent al mercat, no? Ja tens uns treballadors que saben fer la feina.
12: Néstor Baldovino és informàtic, tenia una empresa de desenvolupament de software i va voler canviar de vida, deixar de ser autònom i treballar per compte aliè. Per fer-ho, va vendre el seu negoci mitjançant Reempresa.
14: Hi ha un moment en estos últimos años que estaba demasiado cargado de estas tareas administrativas y me hacían pues, no estar disfrutando de mi trabajo. Y ahora pues sí, estoy contento, vuelvo a disfrutar del tipo de trabajo que realizo, que me gusta mucho.
12: I Mariluz Baena va comprar-li l'empresa. Tenia clar que volia emprendre, però amb els avantatges de tenir un negoci que ja estava funcionant.
15: S'havien de fer molts tràmits i ja estava treballant, i pensava, bueno, no em complico la vida, jo estic treballant i és més fàcil a vegades ser un assalariat que començar una empresa, a més, des de zero, saps? L'empresa era una empresa que ja estava funcionant. No és el mateix, el primer mes ja cobres, per dir-ho així.
12: També des de la patronal Pimec porten 5 anys assessorant persones que volen vendre i que volen comprar petites empreses i afirmen que mai havien tingut tanta feina com fins ara.
10: Trescat Info. Trescat Info.
1: Gairebé són 6:45. Trànsit, temps, àrea de servei a punt. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Jaume. Comencem parlant d'aquesta circulació densa que hi ha al voltant del circuit de Montmeló. Hi ha 3 quilòmetres de retencions a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, a la P7 entre La Roca i Mollet del Vallès, en sentit sud. També a la BP5002 entre Vilanova del Vallès i Granollers per enllaçar amb la P7. A la BB5003 a Granollers per enllaçar amb la C35, a la C55 en Lliçà de Vall que per l'enllaç amb la C59 i la C35 a Parets del Vallès i Granollers en tots dos sentits. Però també hi ha retencions a la C32 a l'altura de Mataró en sentit sud, a la C60 a Argentona, justament per enllaçar amb aquesta C32. També en trobem a la P7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord, tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins al passeig de Valldaura en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral des del Poblenou fins a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
16: Bona tarda.
1: El temps. Eloi Cordomí.
17: Tarda amb ruixats, tempestes, que ja fa una estona que comencen a aparèixer a l'Alt Pirineu i en pròximes hores les preveiem al Pirineu, al Prepirineu, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. També van creixent nuvolades a moltes altres comarques, com a molt en alguns llocs del prelitoral podrien arribar a deixar algun ruixat, però fenòmens molt més aïllats. En canvi, a Ponent i al sud, en general, farà força més sol. De cara a demà, més inestabilitat. Durant aquesta nit ens creu una massa d'aire fred en altura, això farà que ja durant la matinada hi hagi alguna tempesta, primer al Camp de Tarragona, que després pugui desplaçar durant el matí al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda, migdia tarda, les tempestes demà dilluns poden aparèixer en moltes més comarques del nord-est, Girona, Barcelona, nord de Tarragona fins i tot, i també el Pirineu i el Prepirineu. Sembla que a partir de dimarts encara tindrem algunes tempestes de tarda, però en general farà molt més sol i amb temperatures clarament més altes.
1: Rècord d'assistència a la fira de videojocs clàssics Retro Barcelona. Hi han passat 9.000 persones de totes les edats i, a més, amb l'oportunitat de jugar amb alguns videojocs, tant dels 80 com dels 90. Hi ha hagut conferències, figures destacades del sector i una fira comercial amb articles d'aquella època. La fira de videojocs, que ha arribat a la seva 11a edició, s'ha celebrat a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat i aquest any ha disposat amb més espai que mai, amb 400 punts de joc i també d'activitats. I s'ha presentat Gaudí, el vent de Barcelona, un videojoc ambientat a la ciutat dels anys previs als Jocs Olímpics. I a la secció oficial del Festival de Cinema de Cannes s'hi ha sentit El Català, en un thriller de producció francesa rodat a l'Empordà i que s'ha presentat, però, fora de competició. És Karma, enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
18: Je ne peux pas vous dire ce que j'en ai vécu pendant ces années.
19: L'actor francès Guillaume Canet, també reconegut com a cineasta, narra com una dona misteriosa, la seva dona Marion Cotillard, fuig d'una secta religiosa que fa que els seus adeptes trenquin els lligams familiars per acostar-se així més a Déu. La dona marxa al nord de Catalunya, de manera que el film passa a ser trilingüe. Cotillard ha tingut l'oportunitat de practicar sobretot el seu castellà.
20: Només el parlo una mica, però ha estat molt agradable rodar en una llengua estrangera. En cap cas no ha estat una complicació afegida. De fet, m'ha ajudat a entrar en el personatge. Per tant, el que he hagut de fer és treballar per guanyar credibilitat. M'ha encantat jugar amb el castellà, una llengua amb què mantinc una distància, però que aquí, paradoxalment, m'ha apropat a l'autenticitat del personatge.
19: El català té presència bàsicament en els actors secundaris d'un rodatge que es va dur a terme a Selva de Mar, Torroella de Montgrí o Palafrugell, entre d'altres. El film és un thriller molt ben construït que funciona perfectament com a exemple de barreja entre cinema d'autor i cinema d'entreteniment. Al repartiment també trobem Leonardo Sbaraglia, Denis Ménochet, Marta Etura i Luis Zahera.
1: L'art, la música i la cultura pop han desembarcat a la Casa de Cultura de Girona amb una exposició que reuneix obres emblemàtiques d'artistes com Andy Warhol, Takashi Murakami o Jeff Koons. Proposa fer un recorregut per la diversitat d'un moviment iniciat als anys 50 que va revolucionar la creació artística en connexió amb la cultura de masses. La Maria Rovira l'ha visitat.
20: L'exposició This is Pop, 50 anys d'art, música i cultura pop, explora la revolució artística del moviment des dels inicis, primer a la Gran Bretanya i després als Estats Units, en un context de postguerra i una societat fascinada pels nous mitjans de comunicació i la publicitat. Ens ho explicava Antonella Montinaro, comissària de la mostra.
2: Con respecto al pop británico podemos encontrar artistas como Peter Blake, Sir Hamilton, Eduardo Paolozzi, todos los artistas que empezaron trabajando con el collage, también muy vinculados al mundo de la música. Por ejemplo, en el caso de Peter Blake, fue el que creó la famosa portada de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de Beatles.
20: Un itinerari per obres icòniques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami, la repercussió del moviment a Espanya amb el peculiar retrat de Felip IV d'Equipo Crònica o el flirteig amb el còmic de Roy Lichtenstein. La mostra passeja per la transversalitat d'un moviment impregnat d'imatges i temes de la societat de consum amb mirada crítica.
2: Creo que lo interesante del pop art es cómo esa línea entre lo que es la cultura, digamos, hegemónica o la cultura culta con lo que es la cultura de masa, los medios de comunicación de masa, cómo esa línea cada vez es más desdibujada y cómo, digamos, la cultura popular se convierte en la materia estética del trabajo de los artistas, ¿no?
20: El paper essencial de la música és un dels eixos principals de l'exposició, segons la comissària de la mostra.
2: Encontramos portadas de Banksy hasta Jeff Koons, Andy Warhol, incluso también en la portada de Equipo Crónica de un artista català, Raimon. Parece muy interesante porque ahí la imagen se vincula también a la canción de protesta. Justo en la portada puede ser una menina, que es algo como muy reconocible de los trabajos de Equipo Crónica, su recurso apropiacionista también.
20: L'exposició mostra com l'evolució cap al neopop, la postmodernitat i l'art urbà ha fet per viure un llenguatge artístic que es reprodueix en l'actualitat i que es projecta per un públic jove.
2: Pues tú estás dándote cuenta de, ay, mira, los bolsos de colores de Louis Vuitton con la margarita de colores la ha hecho Takashi Murakami. Ay, este me gusta. Mira, Jeff Koons, el que le ha hecho la portada a Lady Gaga, ¿no? A lo mejor a mí me horroriza Lady Gaga, pero me encanta la portada de Jeff Koons, donde sale la Venus moderna construida con trozo de la Venus de Botticelli, con la escultura del Bernini y con la Venus, con la Glazing Ball. Y eso al final, ¿qué es lo que hace? Contextualizar la cultura de tu tiempo, hacerte entender que es un prototipo, ¿no?
20: La mostra es podrà veure a la Casa de Cultura de Girona fins al 4 de juliol.

L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 ens proposa un acostament a l'obra literària de la gran autora hongaresa Agota Kristof i a la música del compositor bielorrus Alexander Livinovsky. La formació vallesana ofereix avui una adaptació lliure, teatral i musical feta per l'actor Pep Pla de l'obra de l'escriptora hongaresa El gran quadern. L'argument és el de la vivència de la guerra de dos infants bessons que la mare ha de deixar vivint amb l'àvia al camp. En aquests anys aprenen la duresa de les crueltats quotidianes en un país devastat per la guerra i l'horror. La música en forma de suite la va escriure l'any 2015 el compositor bielorrus Litinovsky i cada moviment ressegueix els passatges d'aquesta novel·la. A més, a l'espectacle intervé l'actriu i rapsoda Rosa Cadafalch com a narradora. Quim Térmens, al capdavant de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, narrativa i música a l'Auditori de Terrassa, avui a la tarda a les 7.

0: 5 minuts i mig i seran les 6.
1: Esports.
0: Roger Arbussà, bona tarda.
2: Bona tarda. Primera divisió. Avui es disputa la penúltima jornada, en gran part unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens, amb 3 punts d'avantatge sobre el descens, i es podrien salvar avui en cas de victòria. De fet, si empaten, l'Elx perd contra el Getafe i el partit entre el Llevant i el Mallorca no acaba en empat, els pericos també asseguraran la seva continuïtat a primera. A aquesta hora, per cert, ja tenim 11 de Manolo González. Entrem al Sadar. Sonia Olear, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Jugarà avui l'Espanyol aquí al Sadar amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Romero, doble pivot per Urco i Pol, mig al camp a la mitja punta Expósito, Dol en banda dreta, Milla banda esquerra i Quique en punta. Això són tres canvis respecte l'últim 11. Torna Dolan, que estava, recordem, sancionat. Milla torna a la titularitat 4 partits després i entra Quique per Roberto. Avui fins a Pamplona s'han desplaçat prop de 700 aficionats per viure aquest importantíssim partit de l'Espanyol.
2: Això pel que fa a l'Espanyol. El Girona és 15, només un de marge sobre el descens. Tot i així, els gironins també es podrien salvar avui si guanyen el Metropolitano, si l'Elx perd contra el Getafe i si el Llevant Mallorca no acaba en empat. També a aquesta hora tenim l'11 de Mitchell. Entrem al Metropolitano. Xavi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda. El mateix un a uns dies empatava contra la Real Societat. Això vol dir amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Witzel i Ivan Martín al doble pivot, Brian Hill, Unagi, Joel Roca, línia de 3 per davant, i Sigankov fent aquesta funció de fals 9 que ja va fer en el partit contra la Real Societat. Ja ha arribat el Girona en aquest estadi Metropolitano. De fet, ara podem veure el seu president del Figeli fent un bany de masses, perquè recordem, exjugador de l'Atlètic de Madrid, s'ha trobat amb molta gent coneguda en un partit molt i molt transcendental, on aproximadament uns 200 aficionats del Girona acompanyaran l'equip en aquest estadi madrileny, a tot a punt perquè comenci amb el mateix 11 que va empatar fa uns dies contra la Real Societat.
2: L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també avui Robert Lewandowski s'acomiadarà de l'afició del Barça al Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adeu a l'afició després del Barça-Betis d'aquest vespre, al partit a 9:15, i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio. Marco Bezzecchi és el líder de la general. Són declaracions del pilot català Àlex Rins al Tot Gira.
5: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box, i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que, primer de tot, som humans, i veure un company al terra així no és res maco.
2: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara, i suma el segon triomf de la temporada. Continua també líder de la general. A Moto3, victòria de Máximo Quiles per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quiles suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
1: 3CAT Info.
2: Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla encara amb 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: I el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. Són declaracions de la capitana del Vilassana, Maria Porta.
6: Però crec que és moment de parar, i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que, bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada M'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat. I sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
2: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida garanteix la permanència després de guanyar el Gran Canària 75-72. També ha guanyat la penya a la pista del líder, el Madrid, 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off i més tard, a les 8, el Barça visita la pista del Tenerife.
1: Trescat Info.

0: Decepció del sindicat USTEC amb Esquerra i els comuns per mantenir separades les peticions dels docents i la negociació sobre els pressupostos. Demà comença una setmana que pot ser clau. S'ha de validar la línia orbital de tren i Esquerra consulta la militància. Recte final de les eleccions andaluses. Les urnes tancaran a les 8 del vespre i d'aquí uns minuts està previst que es facin públiques noves dades de participació. Fins a les 2 del migdia havia votat el 37% del cens, 3 punts més que fa 4 anys. De seguida anem en directe a Sevilla per saber-ne l'última hora. Almenys 3 morts i prop d'una vintena de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky ha justificat els bombardejos per pressionar Putin perquè acabi amb el conflicte bèl·lic. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de morts. Les autoritats sanitàries adverteixen d'un risc molt alt de contagi perquè el brot d'Ebola no té un risc molt alt de contagi. No hi ha tampoc vacuna ni tractament. Nou xoc diplomàtic entre Israel i Espanya, aquest cop per Eurovisió. Israel acusa el president espanyol d'impulsar una campanya de difamació contra el seu govern. Sánchez li respon amb elegant antiguerra amb què Televisió Espanyola va contraprogramar la final del certamen. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. I la Fira del Circ de Catalunya baixa el taló amb 45.000 espectadors i registrant una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. L'organització valora positivament la rebuda per part del públic i treu pit d'haver apostat per un canvi de focus en el sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves. La cursa l'ha guanyat Fabio Di Gianantonio. A primera, a les 7, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. Gironins i blanquiblaus es poden salvar avui matemàticament. Més tard, a un quart de 10, Barça-Betis. I el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. L'equip lleidatà s'ha imposat per 3-1 al Gijón.
0: I pel que fa al temps, aquest vespre hi haurà ruixats al terç nord del país. Durant la matinada i demà al matí també s'espera algun xàfec al litoral i prelitoral entre Tarragona i Barcelona. Demà a la tarda se'n formaran al nord-est i al Pirineu i afectaran més comarques.
1: 3Cat Info.
0: Bona tarda, ara passen 4 minuts de les 6. Us informa Xavier Palau.
1: 3Cat Info.
0: Recte final de les eleccions a Andalusia. Les urnes tancaran d'aquí a 2 hores, quan siguin les 8 del vespre, i a aquesta hora s'acaben de fer públiques les últimes dades de participació. Teníem les darreres a les 2 del migdia. A aquesta hora, 6 i 5 minuts de la tarda, anem en directe a Sevilla. Podem connectar amb l'enviada especial de 3Cat Info, Paula Brujats. Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, és l'última hora aquesta dada de participació que demostra que ha pujat 7 punts respecte a les eleccions d'ara fa 4 anys, que recordareu va ser molt baixa aquesta hora. Han votat el 51% dels electors, aquests quasi 7 milions d'andalusos cridats avui a les urnes, i per províncies on més puja aquesta participació és Almeria, Màlaga i Cádiz, i els partits que estan molt pendents d'aquestes dades, amb la lupa posada sobretot en 4 províncies, que és on ballen els 4 últims escons, aquests 4 últims diputats que seran decisius per decantar la balança en aquestes eleccions d'avui. El Partit Popular, que necessita una alta mobilització del seu electorat per assegurar-se la majoria absoluta i per tenir via lliure per governar 4 anys més sense dependre de l'extrema dreta. L'altra cara de la moneda, la del Partit Socialista, amb nerviosisme seguint aquesta jornada d'avui, perquè si es compleixen els pronòstics, l'exministra María Jesús Montero firmarà la pitjor desfeta dels socialistes andalusos. Per cert que la publicació dels primers resultats de l'escrutini d'aquesta jornada s'endarrerirà fins 9:15 del vespre, perquè hi ha 3 col·legis electorals que han tingut diversos incidents aquest matí i han començat a votar més tard de les 9. Per tant, a les 8 tindrem el primer sondeig, però les primeres dades oficials no arribaran fins 9:15.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta jornada electoral a Andalusia, aquesta última hora, amb les dades actualitzades a les 6 de la tarda. Ho hem sabut en directe amb la Paula Brujats des de la capital andalusa, des de Sevilla. Paula, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda, fins ara.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 6 i 6 minuts, el sindicat USTEC lamenta que Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns s'hagin desentès de la seva demanda d'incloure les propostes dels docents a la negociació dels pressupostos. El sindicat majoritari de l'ensenyament ho qualifica de decebedor i, tot i reconèixer les pressions que totes dues formacions estan fent al govern en alguns punts clau, creu que haurien d'haver fet un pas més enllà. La portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura, ho ha dit en declaracions d'aquesta casa, 3Cat Info.
4: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: La propera setmana pot ser clau per desencallar el conflicte. El proper dimecres, el departament i els sindicats convocants de les vagues tornaran a seure per intentar desencallar els punts principals. Sobre la taula, entre altres, l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls a l'educació inclusiva i reduir la burocràcia. L'USTEC ja ha avisat que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada. Iolanda Segura no descarta seguir els passos del País Valencià i fer una vaga indefinida.
4: No descartem, doncs, la possibilitat de convocar vagues si així el col·lectiu ens avala, no, majoritàriament, però farem consulta al col·lectiu.
0: Demà estan cridats a la vaga els docents d'escoles i instituts del Barcelonès. Mestres i professors es manifestaran al migdia des dels Jardiners de Gràcia i fins a les portes del Departament d'Educació.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern encara una setmana clau per aprovar els pressupostos de la Generalitat amb un calendari intens. Demà els comuns es reuneixen amb l'executiu per anar perfilant l'acord i també està previst que es validi el projecte per la nova línia orbital de tren que uniria el Garraf i el Maresme. A la tarda, els republicans celebren un Consell Nacional per tal de rebre l'aval de la militància al seu suport als pressupostos. Si el partit li dona el vistiplau, dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobarien a Palau per escenificar l'acord. Dimecres hi hauria la bilateral a Madrid entre els governs català i espanyol, tot plegat amb la intenció que els comptes es puguin aprovar de cara al juliol. Des dels comuns, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
5: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Avui Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents, ara ho explicàvem, a la negociació de pressupostos. Els dos partits han deixat clar que s'encarregaran d'assegurar als nous comptes les partides necessàries per cobrir les demandes del sector.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des de l'inici de la guerra. Almenys 4 persones han mort i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes hi ha un mort i 3 ferits de l'Índia que treballaven a la capital russa. Zelensky ha admès que és la resposta al bombardeig massiu contra Kiev d'aquesta setmana en què van morir 24 civils. Anem a la capital russa, Moscou, Cristina Solies.
6: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans, Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als quatre principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
7: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
8: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
6: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
0: Després que l'OMS ha declarat el brot d'Ebola del Congo i Uganda com a emergència de salut pública internacional, diversos països del voltant han reforçat els controls sanitaris als passos fronterers i, en el cas de Ruanda, ha tancat la frontera. El Congo ha confirmat 8 morts, però hi ha una vuitantena de persones mortes, molt possiblement a causa d'aquest virus, i també hi ha al voltant de 250 persones sospitoses de patir la malaltia. A Uganda s'han confirmat 2 casos de persones que hi haurien viatjat des del Congo. Aquest és el brot més important des que es va declarar el 2018 i preocupa sobretot la variant del virus amb una soca per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. L'Organització Mundial de la Salut calcula que la taxa de mortalitat de l'Ebola és d'entre el 60 i el 80%. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat d'aquesta variant és d'entre el 25 i el 40%. Albert Tessun és coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
2: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
0: El Congo ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer d'aquesta malaltia, amb gairebé 2.300 morts. Aquest virus ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els darrers 50 anys. Nou resultat negatiu a la PCR de la dona ingressada a la unitat d'aïllament del Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Com que continua asimptomàtica, podrà rebre la visita de familiars i, si torna a donar negatiu, el 23 de maig podrà continuar la quarantena a casa. La situació de la dona ingressada a Alacant és la mateixa i, pel que fa als 13 de Madrid ingressats al Gómez Ulla, si la PCR que els faran demà torna a ser negativa, podran accedir a les zones comunes de la planta i rebre també la visita de familiars. L'home infectat pel virus continuarà a la unitat d'aïllament fins a la seva recuperació clínica. El brot d'antivirus va esclatar al creuer Ondius, que a les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i 2 sanitaris, tots asimptomàtics. Quan arribin a destí, hauran de fer la quarantena. El vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de desinfecció. Veneçuela deporta als Estats Units un dels col·laboradors més propers de Nicolás Maduro. La detenció del multimilionari Alex Saab forma part de la purga de l'entorn que va ajudar Maduro a mantenir-se en el poder durant més d'una dècada. L'empresari, d'origen colombià, està acusat per la Fiscalia nord-americana d'enriquir-se a través de contractes públics i de ser el testaferro de Maduro, un fet que ha alimentat l'especulació que s'utilitza la seva deportació per reforçar el cas contra l'expresident veneçolà, que continua retingut en una presó de Nova York. Recordem que al gener la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ja va cessar Alex Saab com a ministre d'Indústria i que al febrer va ser detingut amb absolut secretisme. Aquesta setmatinada, Alex Saab ha arribat a Miami, a Florida, escortat per la Policia Federal nord-americana i també per agents antidroga de la DEA. L'empresari ja va estar empresonat als Estats Units entre el 2021 i el 2023, quan va rebre l'indult per part de l'administració de Joe Biden. Ara falta un minut per arribar a 6:45. Un grup d'interns i internes de la presó de Brians preparen una cançó per rebre el Papa Lleó 14 el dia 10 de juny, quan el pontífex visitarà aquest centre penitenciari abans d'anar a Montserrat. Està previst que la visita papal a la presó duri uns 20 minuts i que el pontífex els adreci unes paraules. També dues internes han estat seleccionades per explicar els seus testimonis durant l'acte. Són detalls que ha donat mossèn Jesús Bel, és responsable de la pastoral penitenciària de Brians, el programa Paraules de Vida, de Catalunya Ràdio. El pare Abel subratlla la importància d'aquesta visita del papa a la presó.
9: Sin duda que el papa va a visibilizar de muchas maneras la cárcel, ¿verdad? La va a visibilizar pues, como un lugar donde hay personas que sufren,

0: que presenta retencions de Llinars del Vallès a Montmeló en sentit sud i de Santa Margarida i els Monjos a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Tant a l'AP7 com a l'N2, a la Jonquera, continuen aquestes retencions en sentit nord cap al Pertús. També a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit sud. A l'N-240, a les Borges del Camp, en sentit Reus. A la C-55, a Castellgalí, en sentit sud. A la C-35, a Granollers, cap a l'enllaç amb la P-7. A la C-60, a Argentona, cap a l'enllaç amb la C-32. A la C-32, a Cabrera de Mar, en sentit sud. També a la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat de Barcelona. A la C-33, des de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, també en aquest tram, des de Torre Baró, a la C-58, també cap al nus de la Trinitat. A la B-10, de Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, cap al nus de la Trinitat. A la ronda litoral, del Fòrum fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. I a la ronda de dalt, des del nus de la Trinitat fins a Horta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
3: Ja fa estona que descarreguen ruixats, alguna tempesta, al Pirineu, Perapirineu, a poc, aquest vespre s'aniran desplaçant també cap al nord de la Catalunya central, i sembla que durant la pròxima nit i matinada, fins i tot demà al matí, poden aparèixer algunes de tempestes o algun ruixat al litoral entre Barcelona i Tarragona, potser també a la zona del prelitoral. Això serà demà a primera hora, a la resta s'obriran grans clarianes, farà sol, amb intervals de núvols que ràpidament aniran creixent a moltes comarques demà, perquè hi ha un ambient inestable i això farà que tornem a parlar de més tempestes demà a partir del migdia i a la tarda, que apareixeran a les comarques de Girona, al Pirineu, Perepirineu, també al nord de les comarques de Barcelona, potser al nord de les de Tarragona. Tempestes, les més fortes, creiem que cauran al nord-est. Aquí hi ha avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. Dimarts encara es mantindran alguns ruixets de tarda, però en general farà més sol i pujarà la temperatura. I sembla que a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada.
2: Tresca Info.
4: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
5: Com la venia, senyoria.
4: El... 6 mesos de judici a tota una família.
6: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
4: I més de 250 testimonis.
7: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
8: Una animadversión personal, eso es cierto.
4: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info. Ara passen 18 minuts de les 6 de la tarda, el Festival d'Eurovisió s'ha convertit en el centre d'un nou xoc diplomàtic després que Israel hagi acusat Pedro Sánchez d'alimentar una campanya de difamació contra el seu govern. El president espanyol ha aprofitat el boicot de Televisió Espanyola per capitalitzar el rebuig a la guerra a Gaza. Bulgària és la guanyadora d'aquesta 70a edició, en què tampoc hi han participat els Països Baixos, Eslovènia, Irlanda ni Islàndia, com a protesta per la presència d'Israel, que va quedar en segon lloc gràcies al polèmic televot. Madrid, Alba Gil.
9: Israel eleva la tensió amb Espanya. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha acusat Pedro Sánchez d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra el seu país pel boicot de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, una posició de la qual el president espanyol treu pit. Sánchez ha replicat amb un tuit amb la frase «que la guerra no em sigui indiferent» i la interpretació d'Ana Belén de «Solo le pido adiós», una cançó que va versionar ahir durant el programa especial amb què Televisió Espanyola va contraprogramar Eurovisió. Abans, just quan arrencava el certamen, va emetre un missatge que demanava pau i justícia per a Palestina i sostenia que, si bé Eurovisió és un concurs, els drets humans no ho són. En els darrers dies, Sánchez ha tancat files amb el boicot.
10: Una decisió que creo que es coherente y además necesaria, y es plantarse ante la injusticia.
9: I s'ha reformat en el seu discurs antibalicista, explotant el seu perfil de referent progressista, tot plegat a les portes d'unes eleccions, les andaluses, on la seva mà dreta té molt en joc.
1: Avui podeu trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden aixecar les persianes des de les 12 del migdia fins d'aquí a una mica més d'una hora i mitja, a les 8. La mesura, que s'allargarà fins al 13 de setembre, afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície.

0: notícia. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials de barri, el seu president, Pròsper Puig, explica a aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura.
1: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les grans superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
0: Puig és contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, com proposa l'associació que representa els eixos comercials més cèntrics, Barcelona Oberta.
1: El que sí que és una línia vermella per nosaltres ampliar aquests dies i aquests horaris. No podem fer una altra cosa que assumir l'acord que tenim.
0: Al no tenir el suport de tot el sector del comerç, l'ampliació s'ha acabat rebutjant, però tornarà a posar-se damunt la taula de cara al 2027. Us expliquem també que a partir de demà hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens, amb origen i destinació Massanet-Massanes, recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa, i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen també els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i avui el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a la presó. L'home, de 56 anys, arrossega un llarg historial delictiu. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables penitenciaris de Ponent van advertir que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest generen alarma social, segons experts en l'àmbit de la rehabilitació, les taxes de reincidència actuals són de les més baixes dels últims anys. Asseguren que 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.

0: De seguida els esports, però abans expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquesta nit a l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat a les 5 de la matinada al carrer Batllori, al barri de Sant Josep, i no ha deixat cap ferit. Una patrulla de la Guàrdia Urbana, que estava per la zona, ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. Ara els Mossos investiguen el motiu del tiroteig i si hi hauria més persones involucrades. L'altre tiroteig va ser ahir al vespre al districte de Sants Montjuïc de Barcelona, concretament al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, a prop del passeig de la Zona Franca, i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del dia, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota el secret de les actuacions. Junts, el PP i Vox demanen explicacions al govern municipal. Des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El 19 d'abril passat, un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants. A Twitter, Jordi Martí de Junts ha anunciat que demanaran la compareixença de l'alcalde Jaume Collboni. El popular Daniel Sirera exigeix la dimissió del responsable de seguretat Albert Batlle i Gonzalo de Oro, de Vox, reclama ordre i mà de ferro a la ciutat.
1: Esports.
0: Fins a 6:45, l'actualitat esportiva amb el Roger Bussà. El tenim ja a punt. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. La primera divisió avui es disputa la penúltima jornada en gran part unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà l'Osasuna i el Girona, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens, amb 3 punts d'avantatge sobre el descens, i es podrien salvar avui ja matemàticament en cas de victòria. De fet, si empaten, l'Elx perd contra el Getafe i el partit entre el Llevant i el Mallorca no acaba en empat, aleshores els pericos també assegurarien la seva continuïtat a primera. Avui Manolo surt amb Dimitrovic a la porteria, defensa amb Omar Riedel, Cabrera i Carlos Romero, mig al camp amb Murco Polozano i Edu Expósito, i al davant Dolan, Quique García i Pere Milla. El Girona, d'altra banda, és 15è, només un punt de marge sobre el descens. Tot i així, però, els gironins també es podrien salvar avui si guanyen el Metropolitano, si l'Elx perd contra el Getafe i si el Llevant i el Mallorca no empaten. Avui Mitchell, amb Gazzaniga a la porteria, Arnau Francés, Vitor Reis i Àlex Moreno, Witzel, Ivan Martín, a la mitja punta Brian Hill, Ounahi i Joel Roca, i al davant Sigankov, l'Osasuna espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també avui Robert Lewandowski s'acomiadarà de l'afició del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adeu després del Barça-Betis d'aquest vespre. El partit és a 9:15 i el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio.
1: Trescatinfo.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem a aquesta hora és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra, tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio. Marco Bezzecchi és el líder de la general. Són declaracions del pilot català Àlex Rins al Tot Gira.
3: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
2: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara i suma el segon triomf de la temporada. Continua també líder de la general. A Moto3, victòria de Máximo Quiles per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quiles suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
1: Trescat Info.
2: Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Sèrbia i Corno alle Scale. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla encara amb 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard.
1: Trescat Info.
2: El Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final jugada a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. Són declaracions de la capitana del Vilassana, Maria Porta.
4: Però crec que és moment de parar i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs, donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada, m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat. I sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
2: I a la Lliga CB de bàsquet, el Lleida garanteix la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. Així ho celebra el tècnic Gerard Encuentra, el Tot Gira.
5: I els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
2: També ha guanyat la penya a la pista del líder, el Madrid, 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off, i a les 8 el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, enmig de l'enrenou amb Xavi Pasqual, que té ofertes importants, com ara la de Dubai i també la de l'Apoel de Tel Aviv.
1: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, bona tarda. Són 6:45 i a aquesta hora us estem explicant que estem ja a la recta final de les eleccions a Andalusia. Les urnes tancaran a les 8 del vespre, d'aquí una hora i mitja, i d'aquí uns minuts està previst que es facin públiques les dades de participació. Més dades, en aquest cas, de participació. Fins a les dues s'havia votat el 37% del cens, 3 punts més que fa 4 anys. De seguida anirem en directe a Sevilla, la capital andalusa, per saber-ne en última hora amb la Paula Brujats. Mentrestant, hi ha decepció del sindicat USTEC amb Esquerra i els comuns per mantenir separades les peticions dels docents i la negociació sobre els pressupostos. Demà comença una setmana que pot ser clau. S'ha de validar la línia orbital de tren i Esquerra consulta la militància. I en clau internacional, almenys 3 morts i prop d'una vintena de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici del conflicte bèl·lic. Zelensky ha justificat els bombardejos per pressionar Vladimir Putin perquè acabi amb la guerra. De seguida anirem a Sevilla per saber l'última hora d'aquestes eleccions avui a la Junta Andalusa. Després arribarà a 3CAT Info, l'espai polític d'aquesta casa, l'Hemicicle. Marta Corbalán conversa amb Salvador Vergés, diputat portaveu de Junts al Parlament. I tocats 6:45, us explicarem que augmenten les compravendes de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous reptes des de zero. Hi ha patronals i entitats que ajuden a fer aquest traspàs. Dels esports, Roger, a menys de mitja hora per la jornada unificada penúltima de la Lliga Primera.
2: A primera, a les 7, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna, espanyols, gironins i blanquiblaus es poden salvar avui matemàticament. Més tard, a 9:15, Barça-Betis.
1: I al temps, en aquest moment, descarreguen ruixats i tempestes al Pirineu. Durant la tarda se n'esperen al terç nord de Catalunya. La pròxima matinada i demà al matí hi haurà algun xàfec entre Barcelona i Tarragona. La tarda de dilluns tornarà a ser més inestable, amb més tempestes a la meitat nord. Passen 3 minuts de 6:45, ara ho explicàvem, recta final de les eleccions a Andalusia, una participació que és força més alta que fa 4 anys. A les 6 de la tarda ja havia votat més de la meitat del cens. Els col·legis electorals tancaran a les 8 del vespre i ningú dubta a aquesta hora de la victòria de l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, però caldrà veure si manté la majoria absoluta o si necessitarà pactar amb Vox per continuar governant. Anem a Sevilla, la capital andalusa, amb l'enviada especial de 3CAT Info, Paula Brujats. Bona tarda de nou.
3: Què tal? Molt bona tarda. El titular a aquesta hora és que la participació creix 7 punts i mig en comparació amb el 2022 i ja han votat el 52% dels electors. Fa 4 anys la participació en aquestes eleccions va ser excepcionalment baixa i aquest cop tots els partits confien en una mobilització rècord que decanti la balança cap als seus objectius. On més ha crescut fins ara la participació és a les províncies de Granada, Almeria, Huelva i Sevilla, i això pels socialistes és una bona senyal. Diuen fons del Partit Socialista que estan mobilitzant els que es van quedar a casa les últimes eleccions i que d'aquesta manera confien o diuen que podrien evitar el que es pronostica que sigui la pitjor derrota dels socialistes en aquesta comunitat. El Partit Popular, però, en fa una lectura molt diferent. Creuen que l'augment de la participació consolidarà la seva majoria absoluta i aquest matí, després de votar, el candidat Juanma Moreno Bonilla reconeixia que veu a tocar els 55 diputats per governar 4 anys més sense dependre de Vox.
4: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
3: El Partit Popular, que està molt pendent dels vots a Huelva, Còrdoba, Cádiz i Màlaga, és on balla l'últim escó que pot donar-los una clara victòria o deixar-los en mans de l'extrema dreta. A les 8 tanquen els col·legis electorals. A aquella hora també coneixerem el sondeig, però els primers resultats oficials de l'escrutini no arribaran fins 9:15 del vespre, perquè hi ha 4 col·legis que han començat a votar amb retard per diversos incidents i això endarrerirà la publicació de les primeres dades oficials.
1: Doncs estarem pendents, Paula. Gràcies. Gràcies, bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
1: Com explicava la nostra companya Paula Rugel, des de Sevilla, ara mateix la notícia és l'augment percentual de la participació a les votacions respecte ara fa 4 anys. A les 8 sabrem ja, un cop tanquin els col·legis, començarem a saber com es desenvolupa el recompte electoral i si, com sembla, Juanma Moreno Bonilla pot reeditar la cadira, en aquest cas a la Junta Andalusa, de manera en solitari, manant al PP, o haurà de tirar també de lligams amb Vox per poder governar.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info. Amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
5: L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia ferroviària, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han pactat i que presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Un cop el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra signin l'acord global pels pressupostos a principis de la setmana que ve, aleshores començarà la tramitació al Parlament perquè quedin aprovats definitivament abans de les vacances d'estiu. Avui entrevistarem el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. Benvinguts a l'Hemicicle. El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos i dimarts ja es podria presentar l'acord global. Tal com us vam avançar a 3Cat Info, la línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 km, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada d'aquí uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. El govern de Salvador Illa està convençut que les vagues al sector educatiu no interferiran en l'acord. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
6: No hi ha cap mena de vinculació. L'àmbit pressupostari es treballa com es venia treballant i l'àmbit de la millora del sistema educatiu doncs, té la seva via i, per tant, són vies diferents de treball i de negociació que res tenen a veure. I, per tant, no s'han de veure alterades en cap cas l'una per l'altra.
5: Tot i el convenciment que les vagues de mestres no interferiran en els pressupostos, Esquerra ha demanat al govern que resolgui el conflicte. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans al Parlament.
7: Nosaltres també interpel·lem directament al govern, doncs que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries. Que arribin acords.
5: A banda dels 20 diputats d'Esquerra, el govern necessita també el suport dels comuns per tenir la majoria al Parlament per aprovar els pressupostos. L'acord amb els de Jéssica Albiach ja es va tancar el mes de març, quan va fracassar el primer intent de negociar els comptes amb els republicans. Albiach també ha garantit el suport dels 6 diputats dels comuns, tot i els conflictes que se li acumulen al govern.
8: Jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
5: El tren Orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los amb Esquerra el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar Salvador Illa just quan ha arribat aquesta setmana pràcticament a l'equador del seu mandat. Justament aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van conduir Illa a la presidència de la Generalitat. Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, ha fet un balanç molt negatiu d'aquests 2 anys. Mònica Sales és la cap de files de Junts.
9: El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa. El seu govern està en caiguda lliure, no estem davant d'errors puntuals, estem davant d'una incompetència general.
5: El portaveu del Partit Popular, Juan Fernández, també ha estat molt crític amb els dos anys de govern d'Illa.
10: Salvador Illa va arribar prometent estabilitat, gestió i normalitat. Però avui Catalunya continua atrapada en la mateixa dependència del separatisme, en la mateixa burocràcia asfixiant i en la mateixa decadència dels serveis públics.
5: Precisament una de les últimes crisis que ha esquitxat el govern, la de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, ha estat protagonista aquesta setmana al Parlament. Han hagut de comparèixer la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que han admès que l'operació es va plantejar malament i han demanat disculpes.
11: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Malgrat que no és una decisió política, sí que avui demanat disculpes.
0: Té la paraula.
12: Salvador Vergés i Tejero, diputat portaveu de Junts per Catalunya al Parlament.
5: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha fet dos anys de les eleccions al Parlament que van permetre a Salvador Illa arribar a la presidència de la Generalitat. Quin balanç en fa el seu partit d'aquests dos anys de govern del PSC?
12: Doncs un balanç, sincerament, nefast, perquè el president Illa i el govern socialista van arribar, jo diria fins i tot amb una superioritat moral de dir ara ja el procés independentista, això ja no toca, ara toca doncs, la gestió, l'estabilitat, i realment al cap de dos anys s'ha demostrat doncs, que tota aquella gestió que ens venien, doncs res de res. O sigui, realment, jo m'atreviria a dir que són molt dolents, però molt. O sigui, si això, aquest govern fos una empresa, seria una empresa en fallida, perquè no és que siguin uns errors puntuals, que els pots entendre, els pots fins i tot perdonar, sinó que hi ha una crisi general, transversal, fan emprenyar tothom, tenen al carrer doncs, els mestres, els metges, els pagesos, els pescadors, les alertes meteorològiques no saben com gestionar-les, les rodalies ja no en parlem, els que ens estimem la llengua doncs, estem absolutament decebuts amb l'actitud d'aquest govern. Per tant, és una crisi general, no?, que demostra que no era veritat que ells venien a gestionar i ni molt menys a ser bons gestors. Per tant, el que ja vam dir en campanya electoral ara es referma dos anys després, i és que si tu no defenses la nació no defensaràs de cap manera una bona gestió. O sigui, si tu no ets capaç de plantar-te a Madrid a defensar els recursos, les competències que nosaltres ens mereixem com a poble, com a Catalunya, de cap manera podràs gestionar res. Si a més t'alies amb uns socis, amb unes polítiques d'esquerra doncs diguem-ne mal enteses, amb una pressió fiscal, amb una burocràcia, amb una fiscalització dels diferents sectors en què ni l'educació, ni la sanitat, ni els empresaris, ningú està satisfet i res funciona, doncs home, és trist. Afortunadament, al costat d'això doncs hi ha país. Jo no diria nosaltres som la solució, jo diria nosaltres, Junts per Catalunya, som part de la solució, perquè afortunadament la solució passa pel poble de Catalunya, per la societat civil, que a pesar d'un mal govern sempre és capaç de seguir tirant endavant. Per tant, nosaltres el que volem és ser aquesta alternativa que acompanyi aquesta bona acció que fan els ciutadans, les empreses, els autònoms, els mestres, els metges, etc.
5: Una de les últimes crisis que ha hagut d'entomar el govern és la polèmica infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han admès que va ser un error. N'hi ha prou amb reconèixer l'error i demanar disculpes?
12: No és suficient. Nosaltres el que demanem és que hi hagi responsabilitats polítiques i, per tant, que o bé dimiteixin o bé el president Illa doncs, cessi, en aquest cas, a la consellera d'Interior, la consellera Parlon, però també a la consellera d'Educació, a la consellera Niubó i també, òbviament, al director general de la policia, el senyor Trapero. És evident que l'educació no ha de passar mai per la policia, Déu me'n guard, i això doncs ha agafat el seu màxim exponent quan resulta que no només pretenien posar els Mossos a les escoles, sinó que ja infiltren els Mossos a les assemblees dels docents, i això nosaltres estem absolutament en contra.
5: El govern i Esquerra Republicana estan perfilant un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat els pròxims dies perquè es puguin aprovar aquí al Parlament abans de l'estiu. Creu que Esquerra hauria de congelar aquest acord fins que no es tanqui i no se solucionin totes les crisis que té obertes el govern?
12: Absolutament sí. O sigui, Esquerra Republicana no entenem com pot fer aquest doble joc de, per una banda, doncs, ser crític i demanar també dimissions de conselleres del govern, i en canvi dir que això doncs, no té res a veure amb seguir negociant els pressupostos. I tant que té a veure. Al final és tot un mateix paquet, és un mateix govern, és una mateixa política de cap on volem fer anar el país. I per tant, si ells doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
5: Parlant d'infraestructures, Esquerra ha posat com a condició, com a principal condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que es tiri endavant la línia ferroviària Orbital. Ha deixat de banda la reclamació de l'IRPF i ara aposta per la Orbital. No sé com ho valora Junts.
12: Sí, Esquerra Republicana ha anat fent unes rebaixes que nosaltres no entenem. Va començar parlant de la recaptació i la gestió total de l'IRPF, després va veure que això doncs, no, Madrid no li acceptava i va parlar del Consorci d'Inversions, ara parla de la Societat d'Inversions, ha anat reduint doncs, també les seves expectatives amb una línia orbital, una línia orbital que, per cert, l'hem votat tots nosaltres també Junts per Catalunya diverses vegades a favor aquí al Parlament de Catalunya. Aquesta línia doncs, que va de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, aquests 120 quilòmetres que aprofita part d'altres línies que hi ha però que es acaba de completar i que és una línia important perquè descentralitza les rodalies i el transport públic al nostre país. Nosaltres l'hem votat a favor i l'hem defensat. Ja està, ja queda clar que aquesta va endavant, només faltaria. Però és un projecte que la que es comenci a executar estem parlant de 15-20 anys vista. Per tant, ja està clar que s'ha de fer, ja ho hem dit, i a més és un projecte a llarg termini. Els problemes dels catalans per on passen? Per altres coses que encara no estan acordades i que a més siguin a molt curt termini, com és, per exemple, que Rodalies doncs, funcioni. I a dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: Dono per fet que Junts presentarà esmena a la totalitat als pressupostos, com de fet ja va fer en el primer intent de negociació al mes de març.
12: Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb aquests pressupostos. Són uns pressupostos que ja venen marcats per 6 diputats del 135, en concret per els diputats doncs, de Comuns, amb unes polítiques d'habitatge, de fiscalitat, que van absolutament en contra del que necessita el país. I, per tant, nosaltres aquests pressupostos no els volem de cap manera. Això és així. Dit això, primer que els presentin, i fins i tot m'atreviria a dir que els presentin i que no els retirin, perquè és el que van fer la darrera vegada que els van presentar i per primera vegada a la història els van haver de retirar del Parlament de Catalunya.
5: Ara que estem a la meitat de la legislatura, creu que el president Illa podrà esgotar el mandat?
12: Jo el que segur que ha esgotat ja és la paciència dels catalans. Això segur.
5: Canviem ara de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
12: Plantaria tomàquets a casa. Tenim una casa de pagès i als camps de casa sempre he pensat que seria molt bonic fer diferents varietats de tomàquet i, a més, poder-ho combinar amb energia fotovoltaica. Això és un projecte que a la llarga em fa il·lusió.
5: Amb quin diputat o diputada que no sigui de Junts compartiria un dinar i una sobretaula distesa?
12: Doncs, per exemple, amb l'Alba Camps, diputada d'Esquerra Republicana, que m'alegro moltíssim que hagi tornat al Parlament de Catalunya.
5: Aquest estiu té previst pujar alguna muntanya per coronar algun cim a vostè que li agrada tant?
12: Seria el primer estiu de la meva vida que no faig un cim, eh? Per tant, espero que algun o altre sí. Sí que és veritat que ara mateix no en tinc cap en ment. Ho dic una mica mentida. Sí que estic escrivint un altre relat curt, a mi m'agrada escriure també una mica, i estic escrivint un relat curt en què el protagonista doncs, es planteja el repte d'escalar una cresta, i tot i que jo li he canviat el nom, sé quina cresta em refereixo, de l'Alta Garrotxa, i espero doncs, poder-la anar a grimpar aquest estiu.
5: És puntual quan queda amb algú?
12: Procuro ser-ho, sí. A vegades per circumstàncies, sobretot si vaig amb Rodalia Renfe, no ho soc, però procuro ser-ho.
5: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
12: Responsable, i això té una derivada positiva i una altra de negativa.
5: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
12: Que aconseguíssim posar les bases perquè la societat catalana tornés a tenir la il·lusió per tornar a engegar el procés cap a la independència.
5: Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
12: Moltes gràcies.
0: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.

0: Ara falten 10 minuts per a les 7 de la tarda, després de l'espai polític, l'hemicicle, àrea de servei a 3 Caminfo. Amb una connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier. Ara mateix les retencions es concentren a l'AP7. Hi ha trams de retencions entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud. També n'hi ha la banda del tram sud de l'AP7, a Banyeres del Penedès, a Vilafranca i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Tant a l'AP7 com a l'N2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús. I és que a l'AP7, a la Jonquera, hi ha un carril tallat per l'avaria d'un camió que entorpeix la circulació. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. A la C16 hi ha intensitat a Cercs en sentit sud. A la C32 a Cabrera de Mar en sentit sud. A la C55 a Castellgalí en sentit sud. També a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la C58 a l'altura de la Torre Baró, en sentit nord, per l'avaria d'un vehicle. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, fins a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la B23 a Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona, per la Diagonal. A la ronda de dalt de Barcelona, de la Trinitat a Horta, en sentit Llobregat. I, finalment, a la ronda litoral del Fòrum, a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Adéu-siau, bona tarda.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
3: Els ruixats aquesta tarda han deixat fins a 8 litres a la Molina, 5 a Camprodon, 9 a l'Estangento, i continuen caient de forma dispersa a molts llocs del Pirineu, del Prepirineu. Es desplacen també al nord de la Catalunya central. Aquest vespre podria arribar a més llocs del centre de Catalunya, fins i tot entrada la nit i matinada, i també durant la matinada o demà a primera hora se'n podrien formar alguns al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En aquesta franja, demà segurament començarem el dia amb el cel bastant ennuvolat, a la resta s'obrien força més clarianes, a l'espera que la inestabilitat faci créixer una altra vegada, nuvolades, tempestes a partir del migdia a moltes comarques, del Pirineu, del Prepirineu, també del nord-est, Girona, Barcelona i fins i tot al nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran al nord-est, a les comarques de Girona, i aquí podien deixar fins a 20 litres en mitja hora, segons adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís de nivell groc. En pròxims dies, encara dimarts, tindrem alguns ruixats de tarda al Pirineu, però en general cada vegada més sol i sobretot cada vegada temperatura. Temperatures diurnes més altes que podran arribar a partir de dimarts i dimecres als 30 graus a les zones més càlides de Ponent i del Sud.
2: Tresca Info.
0: La Fira del Circ de Catalunya abaixa el taló de la 30a edició després de rebre 45.000 espectadors i registrar una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. Més enllà de valorar positivament la rebuda per part del públic, els organitzadors treuen pit d'haver apostat per un canvi de focus dins del sector del circ en els últims 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
4: Durant 5 dies, Reus s'ha tornat a convertir en el centre neuràlgic del circ, tant a escala nacional com internacional. L'organització xifra en 45.000 les persones que han passat per la ciutat per gaudir de la 80a de funcions d'una 60a de companyies. Alhora, reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
5: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foco. Hem dit, no, venim a compartir. Venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
4: En breu, la direcció artística de Trapezi tornarà a sortir a licitació per als pròxims 4 anys. L'equip format per Cristina Cazorla i Alba Sarraute ha expressat la seva voluntat de repetir el capdavant de la Fira del Circ de Catalunya.
0: 5 minuts i mig i les 7.
2: Esports.
0: Tot a punt amb el Roger Bussà, 5 minuts perquè comenci la penúltima jornada unificada. Primera, Roger, bona tarda.
6: Bona tarda, primera. Sí, avui es disputa aquesta penúltima jornada, en gran part unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona, el de l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus són 14ens, amb 3 punts d'avantatge sobre el descens, i es podrien salvar avui matemàticament si guanyen. De fet, si empaten, l'Elx perd contra el Getafe i el partit entre el Llevant i el Mallorca no acaba en empat, els pericos també assegurarien la permanència. L'Espanyol avui juga amb Dimitrovic a la porteria, defensa per Omar, Riedel, Cabrera i Romero, mig al camp amb Urco, Pol Lozano i Expósito, i al davant Dolan, Quique García i Pere Milla. El Girona, per la seva banda, és 15è, amb només un punt de marge sobre el descens. Tot i així, els gironins també es poden salvar avui si guanyen el Metropolitano, si l'Elx perd contra el Getafe i si el Llevant Mallorca no acaba en empat. El Girona avui amb Gats, Aniga a la porteria, Arnau Francés, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Witsel i Ivan Martín al mig del camp, a la mitja punta Brian Gil, Unagi i Joel Roca, i al davant Sigankov. L'Osasuna espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també avui Robert Lewandowski s'acomiadarà de l'afició del Barça al Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adeu avui després del Barça-Betis, el partit a 9:15. El podeu seguir en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General. Són declaracions del pilot català Àlex Rins al Tot Gira.
7: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box, i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans, i veure un company al terra així no és res maco.
6: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara, i suma el segon triomf de la temporada. També continua el líder de la General. I a Moto3, victòria de Máximo Quiles per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quilé suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
2: 3CAT Info.
6: Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno a l'Escale. A la General, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. Són declaracions de la capitana del Vilassant, Maria Porta.
8: Però crec que és moment de parar, i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada, m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat. I sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
6: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida garanteix la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. Són declaracions del tècnic Gerard Encuentra al Tot Gira.
9: I els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
6: També ha guanyat la penya a la pista del líder, al Madrid, 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off, i a les 8 el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen la cinquena victòria consecutiva a la Lliga enmig de l'enrenou amb el tècnic Xavi Pascual. Té ofertes molt importants del Dubai i també de l'Apoel de Tel Aviv per convertir-se en el nou entrenador. Una possible sortida, segons fonts properes, precipitada pel projecte esportiu que se li ofereix, i perquè des del Barça s'han incomplert promeses que se li havien fet. Mentrestant, avui l'equip té 5 baixes per aquest partit contra el Tenerife. Són les de Veseli, Satoranski, La Provítola, Nicola Kusturica i Will Claiborne.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A tot això, tornem al futbol. El Chelsea ha fet oficial l'arribada de Xavi Alonso, que signarà per a les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid diu que per ell és un honor, que veu molt de potencial en l'equip i que el seu objectiu és guanyar títols.
2: Trescat Info.

0: Decepció del sindicat USTEC majoritari a Ensenyament amb Esquerra i els Comuns per mantenir separades les reivindicacions que fan els docents de la negociació aquests dies sobre els pressupostos. Demà comença una setmana que pot ser clau i és que s'ha de validar la línia orbital de tren i Esquerra consulta la militància al voltant d'aquests acords amb el PSC. La participació d'avui a les eleccions que es fan a Andalusia a les 6 de la tarda superava el 52% del cens convocat a les urnes. Això suposa un augment de 7 punts respecte als comicis celebrats fa 4 anys. Els col·legis tancaran a les 8 de la tarda. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda tanca la frontera. Altres països del voltant instal·len controls sanitaris. Fins ara s'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de persones mortes. Dues terceres parts de Cuba es quedaran avui sense llum en hora màxima demanda. Les apagades s'han succeït els últims dies en un país que està al límit sense el petroli de Venezuela i pressionat constantment pels Estats Units. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van instal·lar gairebé 15.000, i això és un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum en són els motius principals. 92.000 persones han visitat el Saló del Còmic que s'ha fet aquests dies a Barcelona. 44a edició, que aquest any s'ha fet a la Fira de Montjuïc. Ha destacat la seva aposta per la internacionalització, la diversitat de continguts i el creixement pel que fa al sector professional. La Fira del Circ de Catalunya a Reus ha baixat el teló amb 45.000 espectadors i ha registrat una mitjana del 98% d'ocupació en els espectacles de sala. L'organització valora positivament la rebuda per part del públic, però sobretot l'aposta feta per un canvi de focus al sector del circ els últims 4 anys.
1: Esports.
2: A primera hora a les 7 ha començat l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna espanyol. Gironins i blanquiblaus es poden salvar avui matemàticament. De moment, minut 3, 0-0 en tots dos partits. Més tard, a un quart de 10, Barça-Betis. Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves. La cursa l'ha guanyat Fabio Di Gianantonio. I el Vilassana ha guanyat avui la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón.
0: Vespre a embruixats al terç nord del país. A la matinada i demà matí també n'hi haurà algun de xàfec al litoral i al prelitoral entre Tarragona i Barcelona, i a la tarda se'n formaran al nord-est i al Pirineu i afectaran ja més comarques.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. El sindicat USTEC, majoritari a l'ocupació, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns s'hagin desentès de la seva demanda d'incloure les propostes dels docents a la negociació dels pressupostos. El sindicat majoritari de l'ensenyament ho ha qualificat de decebedor i, tot i reconèixer les negociacions i les pressions perquè totes dues parts fan al govern perquè inclogui aquestes reivindicacions, creu que haurien d'haver fet un pas més enllà. La portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura, ens ho ha explicat així en declaracions a 3CAT Info.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: Aquesta setmana que començarem demà pot ser clau per desencallar el conflicte. Dimecres vinent, el departament i els sindicats convocants a les vagues s'han de tornar a seure a negociar per intentar desencallar els punts que encara estan enrocats. Entre altres, l'increment dels sous pels docents, la baixada de les ràtios a les classes, l'impuls a l'educació inclusiva i reduir la burocràcia que sovint han de fer els mestres. L'USTEC ja avisa, però, que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no hi aniran a la reunió.
3: No descartem doncs, la possibilitat de convocar vaga si el col·lectiu ens avala, no, majoritàriament, però farem consulta al col·lectiu.
0: Amb la possibilitat que, com el País Valencià, s'acabi declarant vaga indefinida. Demà estan cridats a la vaga els docents d'escoles i instituts del Barcelonès. Mestres i professors es manifestaran demà al migdia des dels Jardinets de Gràcia fins les portes del Departament d'Educació. En una setmana que començarà sent crucial per aprovar els números catalans, amb un calendari també ben atapeït, demà els comuns es reuneixen amb el govern per anar perfilant l'acord, i Esquerra Republicana també farà un Consell Nacional per tal de rebre l'aval de la militància o no el seu suport als comptes. Si el partit els dona el vistiplau, dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobaran a Palau per a significar l'acord, i dimecres hi hauria a Madrid bilateral entre els governs català i espanyol. Tot això amb la intenció, l'objectiu marcat a l'horitzó, que els comptes es puguin aprovar al juliol. Avui, des dels comuns, la seva presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha explicat que esperen una resposta àgil del govern.
4: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost, i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Pel que fa a les peticions que fan els docents, tant Esquerra com els comuns han deixat clar que s'encarregaran d'assegurar als nous comptes les partides necessàries per cobrir les demandes del sector, però que no volien vincular les peticions que van als docents a aquestes negociacions per l'aprovació dels números catalans. I recta final a les eleccions que avui es fan a Andalusia. Participació força més alta que fa 4 anys, i a les 6 ja havia superat més de la meitat del cens, més del 52%. Els col·legis electorals tancaran portes a les 8 de la tarda. Ningú dubte de la victòria de l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del PP, però caldrà veure si manté la majoria absoluta o si necessitarà pactar amb Vox per continuar governant. I també s'està molt pendent del que pugui fer-hi el PSOE a aquestes eleccions, i és que volen mirar de salvar els mobles després d'uns mals resultats de fa 4 anys, però algunes enquestes apuntaven que els resultats d'avui encara potser serien pitjors. Enviada especial de 3CAT Info a Sevilla, Paula Brujats.
5: El titular a aquesta hora és que la participació creix 7 punts i mig en comparació amb el 2022, i ja han votat el 52% dels electors. Fa 4 anys la participació en aquestes eleccions va ser excepcionalment baixa, i aquest cop tots els partits confien en una mobilització rècord que decanti la balança cap als seus objectius. On més ha crescut fins ara la participació és a les províncies de Granada, Almeria, Huelva i Sevilla, i això pels socialistes és una bona senyal. Diuen fons del Partit Socialista que estan mobilitzant els que es van quedar a casa les últimes eleccions, i que d'aquesta manera confien, o diuen que podrien evitar el que es pronostica que sigui la pitjor derrota dels socialistes en aquesta comunitat. El Partit Popular, però, en fa una lectura molt diferent. Creuen que l'augment de la participació consolidarà la seva majoria absoluta, i aquest matí, després de votar, el candidat Juanma Moreno Bonilla reconeixia que veu a tocar els 55 diputats per governar 4 anys més sense dependre de Vox.
6: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto en que tengo el honor de liderar, y por tanto con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
5: El Partit Popular, que està molt pendent dels vots a Huelva, Còrdoba, Cádiz i Màlaga, és on balla l'últim escó que pot donar-los una clara victòria o deixar-los en mans de l'extrema dreta. A les 8 tanquen els col·legis electorals. A aquella hora també coneixerem el sondeig, però els primers resultats oficials de l'escrutini no arribaran fins 9:15 del vespre, perquè hi ha 4 col·legis que han començat a votar amb retard per diversos incidents, i això endarrerirà la publicació de les primeres dades oficials.
0: Després que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, hagi declarat el brot d'Ebola del Congo i Uganda com a emergència de salut pública internacional, diversos països del voltant ja han començat a reforçar els controls sanitaris als passos fronterers, i Ruanda ha tancat frontera. El Congo ha confirmat 8 morts, però hi ha una 80 de persones mortes, molt possiblement a causa del virus, i també al voltant de 250 persones que es creu que podrien patir la malaltia. A Uganda s'han confirmat 2 casos de persones que hi haurien viatjat des del Congo. És el brot més important des del que es va declarar el 2018, i preocupa sobretot la variant del virus, amb una soca per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. L'OMS calcula que la taxa de mortalitat de l'Ebola és d'entre un 60 i un 80%. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat d'aquesta variant és d'entre un 25 i un 40%. Albert Essaoun és coordinador general de l'Adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
2: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
0: El Congo ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer de la malaltia, amb gairebé 2.300 morts. És un virus que, durant 50 anys, al voltant de 15.000 persones als països africans hi han perdut la vida. I nou resultat negatiu a la PCR de la dona ingressada a la unitat d'aïllament del Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Com que continua simptomàtica, podrà rebre la visita de familiars i, si torna a donar negatiu, el dia 23 podrà continuar fent quarantena a casa. La situació de la dona ingressada a Alacant és la mateixa. I pel que fa a les 13 persones a Madrid ingressats a l'Hospital Gómez Ulla, si la PCR que els faran demà torna a donar negatiu, podran ja accedir a les zones comunes de la planta i començar a rebre també la visita de les seves famílies. L'home infectat pel virus continuarà a la unitat d'aïllament fins a la seva recuperació. El brot d'antivirus va esclatar al creuer Ondius, que a les pròximes hores ha d'arribar al port neerlandès de Rotterdam, encara amb 25 tripulants i amb dos sanitaris, tots asimptomàtics, però quan arribin a destí, tots hauran de fer quarantena i el vaixell se sotmetrà a un exhaustiu procés de desinfecció. Tres minuts i serà un quart de vuit.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna. Com a mínim 4 persones han mort i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes, una de les víctimes mortals i 3 de les persones ferides eren de l'Índia, que estaven treballant a Moscou. El president ucraïnès ha admès que ha sigut la resposta al bombardeig massiu contra Kiev, capital, aquesta setmana, en què van morir 24 civils. Moscou, corresponsal, Cristina Solies.
7: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans, Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als 4 principals aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
8: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
9: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
7: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos, com el de les últimes hores, demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
0: A Cuba, dues terceres parts del país es quedaran avui sense electricitat en hores de màxima demanda. Nou episodi, detalls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que travessa l'illa. Dijous passat ja van tenir un nou rècord amb un 70% del territori apagat, un 70%, i els últims dies hi ha hagut talls de subministrament a la capital, l'Havana, que han superat les 22 hores. Una crisi que viu Cuba provocada sobretot pel bloqueig del petroli decretat per Donald Trump des de la captura de Nicolás Maduro al gener. Els últims mesos, Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control total de l'illa i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una possible invasió. En aquest sentit, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, que és a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Segons aquest mitjà de comunicació, que és de tarannà progressista, aquest informe demostra que els Estats Units consideren que Cuba representa una amenaça. Aquesta notícia s'ha publicat dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a l'illa, on les autoritats es van esforçar per convèncer-lo precisament que no suposen cap perill, cap amenaça pels Estats Units.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de vuit. Trànsit i temps, àrea de servei. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
10: Bona tarda, Jaume. Hi ha trams de retencions entre Llinars i Vilanova del Vallès en sentit sud. També n'hi ha a Vilafranca i a Sant Sadurní d'Anoia, a més, una mica més al sud també, a l'Arbós en sentit nord. A l'AP7 i a l'N2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit nord, encara cap al Pertús, i és que a l'AP7 hi ha un carril tallat en aquest punt per l'avaria d'un camió. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a la 7

0: Eloi Cordomí.
1: Els ruixats aquesta tarda han deixat fins a 8 litres a la Molina, 5 a Camprodon, 9 a l'Estangento, i continuen caient de forma dispersa a molts llocs del Pirineu, del Prepirineu, es desplacen també al nord de la Catalunya central. Aquest vespre podria arribar a més llocs del centre de Catalunya, fins i tot entrada la nit i matinada, i també durant la matinada o demà a primera hora se'n podrien formar alguns al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En aquesta franja demà segurament començarem el dia amb el cel bastant ennuvolat, a la resta s'obriran força més clarianes, a l'espera que la inestabilitat fes créixer una altra vegada, nuvolades, tempestes a partir del migdia a moltes comarques del Pirineu, del Prepirineu, també del nord-est, Girona, Barcelona i fins i tot al nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran al nord-est, a les comarques de Girona, i aquí podien deixar fins a 20 litres en mitja hora, segons adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís de nivell groc. En pròxims dies, encara dimarts, tindrem alguns ruixats de tarda al Pirineu, però en general cada vegada més sol i sobretot cada vegada temperatures diurnes més altes que podran arribar a partir de dimarts i dimecres als 30 graus a les zones més càlides de Ponent i del Sud.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar.
3: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
4: Com la venia, senyoria.
3: 6 mesos de judici a tota una família.
5: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
6: Sí, senyor.
3: I més de 250 testimonis.
7: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
8: Una animadversión personal, eso es cierto.
3: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
10: La prior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
9: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
11: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
9: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
0: Cada dia a les 2.
9: I a partir de les 3...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, l'any 2024 se'n van posar 21.000 i l'any passat van baixar fins les 15.000. Són xifres que queden molt lluny de les registrades l'any 2022, quan se'n van instal·lar més de 39.000, o el 2023 gairebé 42.000. I això passa per uns anys amb el preu de l'electricitat disparat arran de la guerra a Ucraïna i amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar aquestes plaques solars. Ara, sense noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han anat frenant, com ens ha explicat Anna Camp, la directora de l'Institut Català d'Energia.
13: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Aquesta frenada té com a excepcions la indústria o els autoconsums compartits, és a dir, els grups de persones o empreses que sí que fan una instal·lació conjunta i que comparteixen l'electricitat que generen.
13: L'autoconsum compartit, el que et permet, no?, a nivells de comunitat energètica, és una única instal·lació amb diferents usuaris, que poden ser, per exemple, persones d'habitatges que estan en situació de lloguer. Per tant, permet aquesta flexibilitat, permet compartir l'energia. És cert que hi ha hagut un aprenentatge per la instal·lació, legalització i posada en marxa d'aquests autoconsums compartits. És una tipologia, no?, un model d'instal·lacions que ara s'estan consolidant.
0: Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 l'any 2050. El govern vol accelerar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. Per aconseguir-ho dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que és la manera d'eliminar traves burocràtiques i d'agilitzar els tràmits per transformar aquests dos centres sanitaris de referència al país.
14: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren els projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten.

0: en aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, que ara estan qualificats com a equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per l'any 2035.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El còmic Barcelona tanca la seva 44a edició amb 92.000 visitants, un 100% de l'aforament. Des de divendres fins avui a la tarda, el Saló ha destacat per la internacionalització, la diversitat de continguts i el creixement pel que fa al sector professional. Tot el canvi d'ubicació aquest any a Fira Barcelona-Montjuïc, el públic ha valorat molt la comoditat del nou espai. El talent femení ha sigut un dels eixos en aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha sigut per l'artista Teresa Valero i per la seva obra Contrapasso Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong i amb autors com Peng So, que han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concert de K-pop. La part professional ha demostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte de l'edició anterior. Aquest any el nombre de participants al còmic ha augmentat fins al 36% i ha consolidat aquest espai com una plataforma clau per la connexió entre talent emergent i indústria. I també valoració més que positiva del tancament de la Fira Trapezi de Reus, 30a edició, 45.000 espectadors, 30 anys de certamen que treballa per posicionar la capital del Baix Camp com un referent al sector del circ a escala nacional i també internacional. I aquest any, Reus, Ariadna Escoda, s'han pogut veure fins a una 80a de funcions en places, carrers i teatres.
2: Una edició que ha registrat una mitjana del 98% d'ocupació en espectacles de sala i uns 45.000 espectadors en total. Més enllà de valorar positivament la rebuda per part de públic i dels professionals, l'organització treu pit d'haver apostat per un canvi de focus del sector del circ en els últims 4 anys. Cristina Cazorla, codirectora de la Fira del Circ de Catalunya, ho expressa d'aquesta manera.
3: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la Fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
2: Des del consistori, el regidor de Cultura, Daniel Requesens, apunta que encara hi ha capacitat per seguir creixent.
4: La ciutat té capacitat per acollir encara més gent, però el que volem és que sigui realment un esdeveniment en què qualsevol que hi participi el visqui en plenitud. I per tant vol dir, ens interessa molt menys doblar la quantitat d'espectadors i en canvi que anem, diguéssim, augmentant-nos progressivament, però que sempre totes aquestes persones, una, tinguin la sensació d'haver-ho gaudit plenament i dues, que tinguin moltes ganes de tornar.
2: Amb tot, està previst que pròximament la direcció artística del Trapezi surti de nou a licitació per un període de 4 anys. Les actuals codirectores, Cristina Cazorla i Alba Sarraúta, ja han compartit la seva voluntat de repetir al capdavant de la Fira del Circ de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 7:45.
1: Esports.
0: Roger Bussà. Tarda de jornada, primera divisió de calculadora, podríem dir. Bona tarda.
5: Bona tarda, sí. A primera avui es disputa aquesta penúltima jornada en gran part unificada. Tenim en joc des de les 7, l'Osasuna 0, Espanyol 0 i l'Atlètic de Madrid 1, Girona 0. Ara mateix, tots dos partits al minut 25. Els blanquiblaus són 15ens ara, amb 3 punts d'avantatge sobre el descens i avui es podrien salvar matemàticament en cas de victòria. De fet, si empatessin i l'Elx perdés contra el Getafe, això, a més que el partit entre el Llevant i el Mallorca no acabés en empat, amb això els pericos també assegurarien la seva continuïtat a primera. Ara no està passant perquè l'Espanyol no està guanyant el Sadar. El Girona, per la seva banda, ara mateix estaria en descens. És 19è, amb 40 punts, empatat ara amb l'equip que marca la permanència, que és el Llevant. També el Girona es podria salvar avui si guanyés el Metropolitano, si l'Elx perdés contra el Getafe i si el Llevant-Mallorca no acabés amb empat. Insistim, ara mateix l'Espanyol 15è, 43 punts, 3 punts per sobre del descens, el Girona en descens, penúltim, 19è, 40 punts, empatat amb l'equip que marca la salvació. Aquest Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona així com la resta de la jornada unificada, els podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més tard, avui jugarà el Barça-Betis al Camp Nou, un partit en el qual Robert Lewandowski s'acomiadarà de l'afició del Barça. El partit a 9:15, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
1: Trescatinfo.
5: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem a aquesta hora és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra, tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General. Són declaracions del pilot català Àlex Rins al Tot Gira.
6: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box, i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans, i veure un company al terra així no és res maco.
5: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Zan Guevara, i suma el segon triomf de la temporada. Continua també líder de la General. La Moto3, victòria de Máximo Quilés per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quilés suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
1: Trescatinfo.
5: En el moment en què, tornant al futbol espanyol, fa el gol, fa el primer al camp de l'Osasuna. Gol de Carlos Romero, Osasuna 0, Espanyol 1 ara mateix, el partit al minut 28. Això vol dir que l'Espanyol ara és 11, 45 punts, no estaria salvat encara matemàticament, però sí que s'allunya molt del descens. Guanya l'Espanyol al Sadar, en canvi, continua perdent el Girona. Atlètic de Madrid 1, Girona 0, insistim, el Girona ara mateix 19, penúltim, 40 punts, empatat amb l'equip que marca la salvació.
1: Trescat Info.
5: Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno a l'Escale. A la General, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla encara amb 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Això ha passat avui. També avui el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la ciutat asturiana. És la segona Copa del Rei consecutiva de les catalanes. Són declaracions de la capitana del Vilassana, Maria Porta.
7: Però crec que és moment de parar, i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada, m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat. I sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
5: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida garanteix la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. Són declaracions del tècnic Gerard Encuentra al Tot Gira.
8: I els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
5: La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Madrid, 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off, i a les 8, més tard, d'aquí a mitja hora, el Barça visita la pista del Tenerife.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. A aquesta hora destaquem que el govern i Esquerra afronten a partir de demà una setmana clau per aprovar els pressupostos. L'executiu presenta un pla de la línia de tren orbital i els republicans consulten la militància. El sindicat majoritari Ensenyament USTEC es mostra decebut perquè Esquerra i els comuns continuen desvinculant les peticions que fan els docents d'aquestes negociacions. La participació a les eleccions d'avui a Andalusia a les 6 de la tarda superava el 52% del cens convocat a les urnes. Això suposa un augment de 7 punts respecte als comicis celebrats ara fa 4 anys. Els col·legis tanquen d'aquí a poc menys de mitja hora, a les 8. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda tanca la frontera i altres països del voltant instal·len controls sanitaris. Fins a les 8 de la tarda, entre diverses qüestions, farem atenció al projecte de l'Associació Catalana de Malalties Parkinsonianes Atípiques que es vol constituir per tal de donar més visibilitat a aquestes patologies i així aconseguir millores al diagnòstic i al tractament. I la Nit dels Museus, celebrada ahir, ha rebut més de 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició de l'any passat. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han sigut els tres recintes que han rebut més gent. I esports a aquesta hora, Roger Bussà, bona tarda.
2: Bona tarda. Primera, en joc des de les 7, l'Atlètic de Madrid 1, Girona 0 i l'Osasuna 0, Espanyol 0. Gironins i blanquiblaus es poden salvar avui matemàticament. Amb aquests resultats, l'Espanyol no se salvaria encara matemàticament, però sortiria del descens, marxaria del descens 11, 45 punts, 5 punts per sobre del descens. Sí que hi és el Girona, 18è, ara mateix 40 punts, a 2 de la salvació. Més tard, a 1:15, Barça-Betis.
1: Vespre encara amb alguns ruixats al terç nord del país. A la matinada de demà també hi haurà el litoral i el prelitoral entre Tarragona i Barcelona, i a la tarda se'n formaran el nord-est i el Pirineu i afectaran ja més comarques. El govern encara una setmana clau per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Demà els comuns s'han de reunir amb l'executiu per anar perfilant aquest acord. I també està previst que es validi el projecte per la nova línia orbital de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i que hauria de permetre encarrilar aquest pacte. Demà a la tarda, Esquerra Republicana celebra un Consell Nacional per tal de rebre l'aval de la militància al seu suport als comptes. Si el partit els dona el vistiplau, dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobarien a Palau per escenificar aquest acord i dimecres hi hauria la bilateral a Madrid entre els governs català i espanyol, tot plegat amb la intenció que els comptes es puguin aprovar de cara al juliol. La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
3: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
1: Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda que fa el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions que fan els docents a la negociació dels pressupostos. Tots dos partits afirmen que s'encarregaran d'assegurar els nous comptes, les partides necessàries per cobrir les demandes que fa el sector. USTEC ha lamentat que Esquerra i els Comuns mantinguin aquest posicionament. El sindicat majoritari de l'ensenyament ho qualifica de decebedor, tot i que reconeixen les pressions que totes dues formacions estan fent al govern en alguns punts clau, però creu que haurien d'haver anat una mica més enllà. N'ha parlat a 3CAT Info, la portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura.
4: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: La setmana vinent pot ser clau per desencarrilar també aquest conflicte. Dimecres el departament i sindicats convocants de les dues vagues com tornaran a seure's per intentar desencallar els punts principals damunt la taula: increment de sou dels docents, baixada de ràtios i també l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC ja ha avisat que si dimarts, però, no els arriba una proposta per parlar sobre aquests punts, no aniran a la reunió. I Iolanda Segura fins i tot no ha descartat seguir els passos del País Valencià i convocar vaga indefinida.
4: No descartem doncs, la possibilitat de convocar vaga si el col·lectiu ens avala no, majoritàriament, però farem consulta al col·lectiu.
1: Demà estan cridats a la vaga els docents d'escoles i instituts del Barcelonès, mestres i professors que es manifestaran al migdia des dels Jardinets de Gràcia fins a les portes del Departament d'Educació. Recte final ja de les eleccions que avui es fan a Andalusia, amb una participació força més alta que fa 4 anys, a les 6 supereix ja bé el 52%, els col·legis electorals tancaran a les 8 de la tarda i ningú dubta de la victòria de l'actual president Juanma Moreno Bonilla del Partit Popular, però caldrà veure si manté la majoria absoluta per governar en solitari o si necessitarà pactar amb Vox per estar al capdavant de la Junta. Enviada especial de 3cat.info a Sevilla, Paula Brujats.
0: El titular a aquesta hora és que la participació creix 7 punts i mig en comparació amb el 2022 i ja han votat el 52% dels electors. Fa 4 anys la participació en aquestes eleccions va ser excepcionalment baixa i aquest cop tots els partits confien en una mobilització rècord que decanti la balança cap als seus objectius. On més ha crescut fins ara la participació és a les províncies de Granada, Almeria, Huelva i Sevilla, i això pels socialistes és una bona senyal. Diuen fons del Partit Socialista que estan mobilitzant els que es van quedar a casa les últimes eleccions i que d'aquesta manera confien o diuen que podrien evitar el que es pronostica que sigui la pitjor derrota dels socialistes en aquesta comunitat. El Partit Popular, però, en fa una lectura molt diferent. Creuen que l'augment de la participació consolidarà la seva majoria absoluta i aquest matí, després de votar, el candidat Juanma Moreno Bonilla reconeixia que veu a tocar els 55 diputats per governar 4 anys més sense dependre de Vox.
5: Yo llego con muy buenas sensaciones. Tengo que decir que he recibido mucho cariño, ¿no? He visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y, por tanto, con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil. Ahora mismo todo está abierto, ¿no?
0: El Partit Popular, que està molt pendent dels vots a Huelva, Còrdoba, Cádiz i Màlaga, és on balla l'últim escó que pot donar-los una clara victòria o deixar-los en mans de l'extrema dreta. A les 8 tanquen els col·legis electorals. A aquella hora també coneixerem el sondeig, però els primers resultats oficials de l'escrutini no arribaran fins 8:45 del vespre, perquè hi ha 4 col·legis que han començat a votar amb retard per diversos incidents i això endarrerirà la publicació de les primeres dades oficials.
6: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 8:45. Després que l'Organització Mundial de la Salut hagi declarat el brot d'Ebola al Congo i Uganda com a emergència de salut pública internacional, diversos països del voltant han començat a reforçar els controls sanitaris als passos fronterers i Ruanda, fins i tot, ha tancat la seva frontera. El Congo ha confirmat 8 morts, però hi ha una 80 de persones mortes, molt possiblement a causa d'aquest virus, i també al voltant de 250 persones que es creu que poden patir aquesta malaltia. A Uganda s'han confirmat 2 casos de persones que haurien viatjat des del Congo. És el brot més important des del que es va declarar l'any 2018 i preocupa sobretot la variant del virus amb una soca per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. L'OMS calcula que la taxa de mortalitat de l'Ebola és d'entre un 60 i un 80%. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat d'aquesta variant és entre un 25 i un 40%. Albert Esun és coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
7: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
1: El Congo ja va viure ara fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer de la malaltia amb gairebé 2.300 morts. Aquest virus ha causat al voltant de 15.000 víctimes mortals als països africans en els últims 50 anys. Obtenir més visibilitat i amb això millores el diagnòstic i en el tractament. Aquest és l'objectiu principal de l'Associació Catalana de Malalties Parkinsonianes Atípiques, que aviat haurà acabat els tràmits per poder-se constituir. Aquestes patologies són minoritàries i poc conegudes. De fet, sovint el primer diagnòstic el confonen amb el del Parkinson tradicional, perquè els símptomes són comuns. Arribar a un diagnòstic correcte triga més temps, actualment al voltant d'un parell d'anys. Un grup de pacients que tenen aquestes malalties ha impulsat ara la creació de l'associació juntament amb els metges que els tracten. Jaroslau Compte, neuròleg de l'Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona.
8: No són més rares que altres malalties que tothom coneix perfectament, com la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, i per tant jo crec que és totalment mereixedor que es faci un esforç de visibilització i de coneixement en la població d'aquestes malalties.
1: Hi ha entre 2 i 5 casos per cada 100.000 habitants, una xifra molt més baixa que la del llindar establert per les malalties minoritàries. L'associació té la voluntat de participar als actes de la Marató de Trescat dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. I les persones afectades per la malaltia de Lyme reclamen que el sistema de salut pública en reconegui totes les fases i que incorpori analítiques més fiables per diagnosticar-la. Els malalts d'aquesta infecció, transmesa majoritàriament per les paparres, reclamen més recerca i sensibilitat cap a una patologia que a Catalunya encara no és de declaració obligatòria i, per tant, no es recull de manera sistemàtica en les estadístiques sanitàries oficials. És una informació que ha preparat Marta Sánchez i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Blai Iniesta.
9: A Catalunya, les últimes dades del 2023 parlen de 206 casos registrats, un 50% més en només 5 anys. Però són xifres que, segons els experts, podrien estar infravalorades per la dificultat de diagnòstic. El Lyme és una infecció bacteriana que no és greu si es tracta a temps, però en alguns casos es pot cronificar i fins i tot ser invalidant. Per això els qui la pateixen reclamen que no es consideri una malaltia rara i que es millorin les proves diagnòstiques dins el sistema públic. Ho explica Nayara Olague, que és portaveu de l'associació SLIME.
10: Lo que pedimos desde SLIME es que se cambien esas analíticas porque independientemente de que la enfermedad de Lyme hay que diagnosticarla por clínica, es decir, por sintomatología, también se hacen pruebas analíticas. Entonces, con todos los fallos que hay, pues hay muchos falsos negativos que sigue sin diagnóstico y otra mucha gente infradiagnosticada con otras enfermedades.
9: Un punt que reconeix el doctor Manuel Cervantes, expert en malalties infeccioses, tot i defensar la fiabilitat de les proves actuals, admet que es tracta d'una patologia complexa i que quan es cronifica el diagnòstic pot ser difícil.
11: Que és que les manifestacions cròniques del Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final, el metge que no ho veu clar diu, deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre. I potser és veritat, però no tens una seguretat com tens amb altres malalties.
9: És el que li va passar a la Mònica. Va rebre el diagnòstic de Lyme fa un any i mig, després de molts anys de malestar sense resposta clara. Denuncia que en el sistema públic mai s'ha reconegut el seu Lyme crònic i que molts dels seus símptomes s'han atribuït a una depressió.
12: Jo puc tenir un dia de molta debilitat, de no tenir energia i estar tombada al sofà sense poder aixecar-me. Jo tinc dies d'estar molt marejada i tenir por hasta de sortir a passejar sola. El dolor en les articulacions estan sempre, palpitacions.
9: Tot i això, a la Mònica, com a molts altres pacients de Lyme, no se li ha reconegut la baixa mèdica perquè el diagnòstic li van fer en un centre privat. Des de l'associació SLIME denuncien aquesta situació com un greuge que cal abordar de manera urgent.
12: És un desgast psicològic molt gran perquè et ve al damunt, primer, la incertesa de que no n'hi ha un tractament, de que no està reconegut i després de que tot val molts diners i jo no tinc la capacitat de treballar ni de generar ingressos. Llavors és un còctel que, clar, anímicament et destrossa, no?
10: A derechos a bajas, a prestaciones, cosa que ara mismo, como no existimos, pues no tenemos ningún tipo de ni de apoyo ni mano tendida, pero tampoco pues ayudas o reconocimientos económicos, ¿no?
9: A dia d'avui, la majoria de països europeus fan un seguiment sistemàtic de la malaltia, però a l'estat espanyol encara no existeix un registre complet. A Europa s'estimen prop de 100.000 casos anuals, en països com Eslovènia, Estònia o Suïssa, entre els que registren més incidència. Aquí, el Departament de Salut estudia si cal declarar la malaltia de notificació obligatòria. De moment, però, no la considera un risc significatiu per la població, tot i reconèixer l'augment de paparres, afavorit pel canvi climàtic i l'expansió de poblacions de conills i senglars. Per això, amb l'arribada del bon temps i l'augment de sortides a l'exterior, el doctor Cervantes aconsella.
11: Podem fer coses per evitar que ens piquin. Si vas a caminar per aquests llocs, pots portar mitjons. No salten gaire més les paparres. Els nens és diferent, eh? Els nens poden picar-los al cap i la malaltia, si t'entra des del coll en amunt, sempre és una miqueta més complicada. Però amb els adults, no. Si vas pel bosc, vés amb mitjons.
9: L'any 2018, el Parlament Europeu va aprovar una resolució en què alertava de l'increment de la incidència de Lyme a Europa i instava els estats membres a reforçar la recerca, augmentar el finançament i impulsar una estratègia coordinada per fer front a la malaltia.
6: Trescat Info.
1: Són 3:15. Àrea de servei, comencem amb el trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Jaume. Retencions en aquests moments a l'AP7 de Llinars, a la Roca del Vallès, en sentit sud, i de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord. També a l'AP7, a la Jonquera, juntament amb l'N2, aquesta via que va en paral·lel. Doncs bé, aquestes retencions a la Jonquera en sentit nord, cap al Pertús, encara es mantenen, tot i que ja s'ha retirat el vehicle avariat que ocupava un carril, però encara queden, doncs, les retencions. També n'hi ha a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a la C32, a Cabrera de Mar i a Premià de Dalt, en sentit sud, a la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit sud, a la C31, a Badalona, cap a Sant Adrià de Besòs, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la C33, a l'altura de Torre Baró, en sentit sud, a la B23 de Sant Feliu de Llobregat a Sant Just d'Esvern cap a Barcelona a causa d'un accident. A Barcelona, la ronda de dalt de la Trinitat al Verdum en sentit Llobregat i de Pedralbes a Montbau en sentit Besòs, mentre que a la ronda litoral hi ha retencions del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
13: Bona tarda.
1: El temps. Eloi Cordomí.
14: Ja fa estona que descarreguen ruixats alguna tempesta al Pirineu, per a Pirineu. A poc, aquest vespre s'aniran desplaçant també cap al nord de la Catalunya central i sembla que durant la pròxima nit i matinada, fins i tot demà al matí, poden aparèixer algunes de tempestes, algun ruixat, al litoral entre Barcelona i Tarragona, potser també a la zona del prelitoral. Això serà demà a primera hora. A la resta s'obriran grans clarianes, farà sol, amb intervals de núvols que ràpidament aniran creixent a moltes comarques demà, perquè hi ha un ambient inestable i això farà que tornem a parlar de més tempestes demà a partir del migdia i a la tarda, que apareixeran a les comarques de Girona, al Pirineu, per a Pirineu, també al nord de les comarques de Barcelona, potser al nord de les de Tarragona. Tempestes, les més fortes, creiem que cauran al nord-est. Aquí hi ha avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. Dimarts encara es mantindran alguns ruixets de tarda, però en general farà més sol i pujarà la temperatura. I sembla que a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada.
15: 3cat.info. Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. 3cat Info.
1: Girona ha tancat avui una nova edició de Temps de Flors amb més de 400.000 visitants. És un 10% més que l'any passat. Les previsions de pluja van fer que bona part dels visitants es concentressin finalment en el primer cap de setmana del certamen que hem seguit a Girona amb la Berta Artigas Fontàs.
18: Els voluntaris ja recullen a aquesta hora els 141 muntatges artístics i florals que han format part del Girona Temps de Flors d'aquest any. Durant els 9 dies que s'ha allargat la mostra s'han registrat més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un increment del 10% respecte a l'any passat. Segons el consistori, les previsions de mal temps han fet que molts visitants avancessin la visita al primer cap de setmana. N'ha fet balanç la vicealcaldessa Gemma Geis.
19: Els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ha fet arribar.
18: De fet, segons Geis, la pluja, més que perjudicar la mostra, l'ha beneficiat.
19: Si hi ha hagut pluja, també ha sigut pluges que n'han fet mal i que, de fet, van bé per poder regar les plantes i que mantinguin el color. Per tant, han sigut respectuoses i crec que han ajudat a la gent a poder venir també sense potser aquests dies de tanta gent.
18: La majoria de visitants de Temps de Flors han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques de Girona.
1: La nit dels museus ahir va rebre 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició de l'any passat. el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, el d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet van ser els tres equipaments que van rebre més públic, segons l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUB. Han tingut molt bona acollida també les activitats adreçades al públic jove vinculades a la música, a les arts urbanes o als formats participatius. Aquest any han format part d'aquesta iniciativa fins a 94 equipaments de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, amb la incorporació també del Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. Un altre dels protagonistes ha sigut el monestir de Pedralbes, que aquest any celebra 700 anys d'història. La nit dels museus s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. I fins a 9.000 persones han participat a les activitats de la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona. La xifra més alta de visitants en 11 edicions d'una fira que aquest any ha disposat de més espai a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. I això ha permès instal·lar fins a 400 punts de joc originals entre arcades, consoles i ordinadors de les dècades dels 80 i 90. Un altre dels atractius del certamen ha sigut la presentació de l'actualització del videojoc Gaudí, el vent de Barcelona, creat al Japó als anys 80 i ambientat als anys previs als Jocs Olímpics. El nou joc s'estrenarà a la tardor per a PC i les principals consoles actuals, amb una traducció al català i mantenint els característics gràfics de l'època en què el van dissenyar. També hi ha hagut conferències amb figures destacades del sector i l'habitual espai comercial. Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit en una de les pel·lícules favorites del Festival de Cinema de Cannes. Un drama protagonitzat per dos germans que volen assessorar la màfia russa de la Nova York dels 80 i que acaben involucrats en una trama criminal de la qual no poden escapar. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
20: James Gray és un vell conegut de Cannes. És el sisè cop que presenta una pel·lícula a seva competició i fins ara sempre ha marxat amb les mans buides. Aquest any podria ser diferent. El film, que va entrar en competició a última hora, ha estat molt ben rebut i merescudament. Compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller interpretant la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells, que encarna Scarlett Johansson. Gray vol reivindicar que la bondat ha deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació. When you
21: cannot monetize, quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Doncs que tens persones com el president dels Estats Units, que és un símptoma. Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
20: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
22: De veritat, està tot el guió. Depèn dels papers que m'ofereixen o dels que estic disponible per fer. Per mi, la decisió sempre es basa en qui és el director, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
20: La pel·lícula recorda molt A la nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar per Cannes i que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes. Però aquesta podria ser la seva millor pel·lícula fins ara.
17: 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran les 8.
17: Esports.
1: Roger Arbussà, bona tarda.
23: Bona tarda. A primera divisió avui es disputa la penúltima jornada, en gran part unificada ara mateix al descans. Osasuna 0, Espanyol 1 i Atlètic de Madrid 1, Girona 0. Amb aquests resultats, l'Espanyol ara mateix és 11è, 5 punts per sobre del descens. Avui es podria salvar matemàticament si guanya, si empata també, però l'Elx ha de perdre contra el Getafe, ara mateix guanya, i si el partit entre el Llevant i el Mallorca no acaba en empat. Aleshores sí que els pericos també assegurarien la seva continuïtat a primera. Ara no ho faria, però sí que l'Espanyol marxaria del descens, insistim, 5 punts per sobre del descens. El Girona, amb aquesta derrota de moment, està en descens. És, de fet, l'equip que marca el descens, 18è, avant penúltim, 40 punts, a 2 punts de la salvació, a 2 punts de l'Elx, que ara mateix està està guanyant 1-0 al Getafe. Aquest Osasuna espanyol i l'Atlètic de Madrid-Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també avui Robert Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou, el davanter polonès de 37 anys. Dirà adéu a l'afició després d'aquest Barça-Betis avui a 9:15, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Trescat Info.
23: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem a aquesta hora és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra, tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General. Són declaracions del pilot català Àlex Rins al Tot Gira.
3: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
23: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara i suma el segon triomf de la temporada. Continua més líder de la General. A Moto3, victòria de Máximo Quilés per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quilés suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
2: 3CAT Info.
23: Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale. A la General, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Això ha passat avui. També avui el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. Són declaracions de la capitana del Vilassana, Maria Porta.
4: Però crec que és moment de parar i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs, donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada, m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat. I sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
23: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida garanteix la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. Són declaracions del tècnic Gerard Encuentra, al Tot Gira.
5: I els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
23: També ha guanyat la penya a la pista del líder, al Madrid, 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off. A les 8, ara d'aquí a 2 minuts, el Barça visita la pista del Tenerife. Els blaugranes busquen la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, enmig de l'enrenou amb Xavi Pasqual, que té ofertes molt importants del Dubai i també de la Puel de Tel Aviv per convertir-se en el nou entrenador. Una possible sortida, segons fonts properes, precipitada pel projecte esportiu que se li ofereix i perquè des del Barça s'han incomplert promeses que se li havien fet. Mentrestant, avui l'equip té 5 baixes per aquest partit a Tenerife. Són les de Veseli, Satoransky, La Provítola, Kusturica i Will Clyburn. Tornant al futbol, el Chelsea ha fet oficial avui l'arribada de Xavi Alonso, que signarà per a les pròximes 4 temporades. L'extècnic del Madrid diu que per ell és un honor, que veu molt de potencial en aquest equip i que el seu objectiu és guanyar títols. Mentrestant, José Mourinho admet contactes del seu representant amb el Real Madrid.
24: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad y obviamente que entre el club y Jorge, que ha contactos, en contactos conmigo durante la próxima semana, porque la próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que es más importante que el mío.
2: Trescat Info. Trescat Info. Trescat Info.

0: A aquesta hora tanquen els col·legis electorals a Andalusia, segons el sondeig que acaba de fer públic Canal Sur. L'actual president Juanma Moreno Bonilla del PP hauria revalidat la majoria absoluta. El PSOE hauria tret el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat i Vox repetiria els resultats de fa 4 anys. De seguida anirem en directe a Sevilla per saber-ne a l'última hora. El govern i Esquerra afronten a partir de demà una setmana clau per aprovar els pressupostos. L'executiu presenta el pla de la línia de tren orbital i els republicans consulten la militància. USTEC es mostra decebut perquè Esquerra i els comuns continuen desvinculant les peticions dels docents d'aquestes negociacions. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola decretat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant i han instal·lat controls sanitaris. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una 80 de morts. Dues terceres parts de Cuba es quedaran avui sense llum en hora de màxima demanda. Les apagades s'han succeït en els últims dies en un país al límit, sense el petroli de Venezuela i pressionat pels Estats Units. Almenys 3 morts i prop d'una 20 de ferits només a la regió de Moscou en l'atac amb drons ucraïnesos més massiu contra la capital russa des de l'inici de la guerra. Zelensky justifica els bombardejos per pressionar Putin perquè acabi amb el conflicte bèl·lic. Es redueix el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum. L'any passat se'n van posar 15.000, un 28% menys que l'any anterior per la baixada del preu de l'electricitat i la falta de subvencions per instal·lar-ne. 92.000 visitants han visitat el Saló del Còmic, que s'ha fet aquest cap de setmana a Barcelona. La 44a edició del Saló, que enguany s'ha fet a la Fira de Montjuïc, ha destacat per la seva aposta per la internacionalització, la diversitat de continguts i el creixement pel que fa al sector professional.
1: Esports.
2: A primera divisió, en joc des de les 7, l'Osasuna 0, Espanyol 1 i l'Atlètic de Madrid 1, Girona 0. A punt de començar les segones parts, l'Espanyol ara estaria salvat, és 11è, 5 punts per sobre del descens. El Girona, en canvi, estaria en descens, 18è, 40 punts, a 2 de la salvació. Més tard, a 1:15, Barça-Betis. Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic. La cursa l'ha guanyat Fabio Di Gianantonio. I el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final.
0: I pel que fa al temps, les pròximes 24 hores serà inestable aquesta nit amb tempestes irregulars a la meitat nord de Catalunya. Demà al matí se'n pot formar alguna entre Barcelona i Tarragona i a la tarda apareixeran sobretot al nord-est i al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, bona tarda. Ara passen 4 minuts de les 8. Us acompanya Xavier Palau. A aquesta hora estem molt pendents d'Andalusia. A les 8 han tancat els col·legis electorals d'aquesta comunitat i s'acaba de fer pública una enquesta de Sigma 2 per Canal Sur. Pronostica que el Partit Popular podria mantenir la majoria absoluta i que el PSOE trauria els pitjors resultats de la seva història en aquesta comunitat, Andalusia. A aquesta hora podem saludar en directe a Sevilla, seu central de recaptació de vots i recepció de tot el que està passant en aquesta jornada electoral. Ho fem amb la Paula Brujats, a qui saludem novament. Paula, bona tarda.
3: Bona tarda, ja tenim les primeres reaccions a aquest sondeig que explicaves ara. Hi ha eufòria al Partit Popular, però també molta cautela a l'espera de tenir doncs, els primers resultats de l'escrutini. El sondeig apunta, però, el que ja deien les enquestes, que el Partit Popular revalidaria la majoria absoluta amb entre 56 i 59 diputats. Per tant, Juanma Moreno Bonilla, que podria governar 4 anys més Andalusia sense dependre de Vox, sense dependre de l'extrema dreta. Aquest era el gran objectiu del PP i si es confirma el sondeig, així serà. L'altre titular que deixa parar aquest sondeig és la patacada del Partit Socialista. L'exministra María Jesús Montero, la número 2 de Pedro Sánchez, firmaria la desfeta més gran del Partit Socialista a Andalusia, on van governar durant gairebé 40 anys. Obtindria el Partit Socialista, segons aquest sondeig, entre 26 i 29 diputats, el pitjor resultat de la seva història, que són, a més, 30 menys que el Partit Partit Popular. Altres titulars del sondeig: l'extrema dreta de Vox s'estanca i seria irrellevant, es quedaria pràcticament amb els mateixos diputats que tenia fins ara, i els partits a l'esquerra del PSOE, Endavant i Per Andalusia, millorarien resultats, però tampoc fan moure el taulell d'aquest escenari que començarem a conèixer d'aquí a més o menys 45 minuts, que és quan tindrem les primeres dades de l'escrutini oficial. Aquest cop aniran més tard del que és habitual, perquè hi ha tres col·legis que han començat a votar més tard per diversos incidents i, per tant, podran votar fins 8:45. Serà aquella hora quan tindrem el primer volcatge de resultats oficials.
0: Doncs, de moment, amb la Paula Brujats des de Sevilla, primeres conclusions, primers titulars, com deies, Paula, al voltant després d'aquesta enquesta pública de Sigma 2, que l'ha encarregada Canal Sur i que, com deia, també les previsions pronostica la victòria en majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla. El PSOE trauria uns molt dolents resultats, els pitjors de la seva història en aquesta comunitat, i, com deies, també poc rellevant el paper de Vox en aquesta jornada electoral, que es quedaria, si més no, com fa 4 anys. Qualsevol novetat, Paula, línies obertes a 3Cat Info.
3: Perfecte, fins ara. Anem
0: fins ara,
3: parlant.
0: Fins ara.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 8:07. El govern encara una setmana clau per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Demà els comuns es reuneixen amb l'executiu per anar perfilant l'acord. I també està previst que es validi el projecte per la nova línia orbital de tren que uniria el Garraf i el Maresme, que hauria de permetre encarrilar el pacte. A la tarda, Esquerra Republicana celebra un Consell Nacional per tal de rebre l'aval de la militància al seu suport als comptes. Si el partit dona el vistiplau, dimarts, Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobarien a Palau per escenificar l'acord, i dimecres hi hauria la bilateral a Madrid entre els governs català i espanyol, tot plegat amb la intenció que els comptes es puguin aprovar de cara al juliol. La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
4: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost, i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació de pressupostos. Els dos partits afirmen que s'encarregaran d'assegurar als nous comptes les partides necessàries per cobrir les demandes del sector.
1: 3Cat Info.
0: Mentrestant, el sindicat USTEC lamenta que Esquerra i els Comuns s'hagin desentès de la seva demanda d'incloure les propostes dels docents en la negociació dels pressupostos. El sindicat majoritari de l'ensenyament ho qualifica de decebedor i, tot i reconèixer les pressions que totes dues formacions estan fent al govern en alguns punts clau, creu que haurien d'haver fet un pas més enllà. N'ha parlat aquesta emissora la portaveu nacional de la USTEC, Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: La setmana que ve pot ser clau per desencallar el conflicte. Dimecres, el departament i els sindicats convocants de les vagues tornaran a seure per intentar desencallar els punts principals. Sobre la taula, entre d'altres, l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls a l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC ja ha avisat que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada. Yolanda Segura no descarta seguir els passos del País Valencià i fer una vaga indefinida.
5: No descartem, doncs, la possibilitat de convocar vaga si el col·lectiu ens avala, no, majoritàriament, però farem consulta al col·lectiu.
0: Demà estan cridats a la vaga els docents d'escoles i instituts del Barcelonès. Mestres i professors es manifestaran al migdia des dels Jardinets de Gràcia fins a les portes del Departament d'Educació.

0: L'Iran i els Estats Units tornen a intercanviar propostes de pau enmig de més amenaces de Donald Trump. Pel que fa als Emirats Àrabs Units, investiguen un atac a una central nuclear. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va qualificar de porqueria amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Entre les exigències de Washington, sempre segons mitjans iranians, hi ha que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Les dues parts continuen intercanviant missatges malgrat les amenaces de Donald Trump. A l'últim d'aquesta mateixa tarda, el president dels Estats Units diu que per a l'Iran el temps s'esgota i que per més els va afanyar-se o no en quedarà res. A tot això, en plena treva, en vigor des del 8 d'abril, els Emirats Àrabs Units estan investigant un atac amb drons a la central nuclear de Barakah, una de les quals ha impactat contra un generador elèctric fora del perímetre. Les autoritats han declarat que no hi ha problemes de seguretat. El país no n'ha acusat l'Iran, però sí que s'ha sabut que el mes passat els Emirats van atacar en secret una refineria iraniana de petroli. Després que l'OMS ha declarat el brot d'Ebola del Congo i Uganda com a emergència de salut pública internacional, diversos països del voltant han refusat els controls sanitaris als passos fronterers i, en el cas de Ruanda, ha tancat la frontera. El Congo ha confirmat 8 morts, però hi ha una 80 de persones mortes, molt possiblement a causa d'aquest virus, i també hi ha al voltant de 250 persones que es creu que poden patir la malaltia. A Uganda s'han confirmat 2 casos de persones que haurien viatjat des del Congo. Aquest és el brot més important des que es va declarar el 2018 i preocupa sobretot la variant del virus amb una soca per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. L'Organització Mundial de la Salut calcula que la taxa de mortalitat de l'Ebola és d'entre el 60 i el 80%. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat d'aquesta variant és d'entre el 25 i el 40%. Albert Esun és coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
1: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
0: El Congo ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer de la malaltia, amb gairebé 2.300 morts. Aquest virus ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans en els darrers 50 anys. Nou resultat negatiu a la PCR de la dona ingressada a l'unitat d'aïllament del Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Com que continua asimptomàtica, podrà rebre la visita de familiars i, si torna a donar negatiu, el 23 de maig podrà continuar la quarantena a casa. La situació de la dona ingressada a Alacant és la mateixa i, pel que fa als 13 de Madrid ingressats al Gómez d'Ulla, si la PCR que els faran demà torna a ser negativa, podran accedir a les zones comunes de la planta i rebre la visita de familiars. L'home infectat pel virus continuarà a l'unitat d'aïllament fins a la seva recuperació clínica. El brot d'antivirus va esclatar al creuer Ondius, que a les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam, i viatgen 25 tripulants i 2 sanitaris, tots asimptomàtics. Quan arribin a destí, hauran de fer la quarantena. El vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de desinfecció. I encara en clau internacional, a Cuba, 2 terceres parts del país es quedaran avui sense electricitat en hores de màxima demanda, en un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa caribenya. Dijous passat ja hi va haver un nou rècord, amb un 70% del territori apagat, i els últims dies hi ha hagut talls de subministrament a la capital, l'Havana, que han superat les 22 hores. La crisi que viu l'illa està provocada sobretot pel bloqueig del petroli decretat per Trump des de la captura de Nicolás Maduro al gener. Els últims mesos, Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una possible invasió. En aquest sentit, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa o fins i tot la península de Florida. Segons aquest mitjà, que és de tarannà progressista, aquest informe demostra que els Estats Units consideren que Cuba representa una amenaça. Aquesta notícia s'ha publicat dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, on les autoritats de l'illa es van esforçar per convèncer-lo precisament que no suposen cap perill pels Estats Units.
2: Pica.
0: Hem arribat a un quart de nou a Tres Catinfo, obrim àrea de servei. A aquesta hora podem saludar Carmina Malagarriga davant de l'equip viari. Carmina, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavier. Millora en gran part la situació a les carreteres del país. Hi ha retencions encara a la P7, a la Roca i del Vallès i a Montmeló en sentit sud, també a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús i a la Granada en sentit nord, això pel que fa a la P7. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit est cap a Igualada per obres. Hi ha circulació intensa a la C16 a Cercs en sentit sud cap a Berga. A la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Just d'Esvern cap a Barcelona per un accident. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, també cap al nus de la Trinitat, la B10 a Sant Adrià de Besòs. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, hi ha retencions de Pedralbes a Sant Gervasi en sentit Besòs i trams de retencions des de la Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: Fins a tres quarts de nou, Carmina, bona tarda.
3: Molt bé.

0: branques. Aquesta nit es poden desplaçar cap al centre del país. Demà al matí en podem tenir alguna entre el litoral de Barcelona i de Tarragona. Primer al camp de Tarragona, després podrien desplaçar més cap a Barcelona. A la resta de Catalunya es poden obrir grans clarianes. Fins i tot hi ha molts llocs que començarà el dia amb força sol, a l'espera que al migdia i a la tarda ràpidament creixeran nuvolades, tornarà a descarregar tempestes. En aquest cas, demà a la tarda, el Pirineu, Perepirineu, comarques del nord-est i també el nord de Tarragona. Les més fortes creiem que demà cauran més o menys a l'interior de les comarques de Girona, podrien arribar també a la costa. Hi ha avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Dimarts encara es manté una certa inestabilitat amb algun ruixat de tarda, però la temperatura ja comença a pujar i farà cada vegada més sol. I dimecres la temperatura ja arribarà als 30 graus als llocs més càlids.
1: Gràcies, Eloi. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: Fresca Info.
3: Bona nit! Malparit!
4: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
5: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
6: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
7: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
4: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: 8 de la tarda i 18 minuts, Ucraïna ha llançat l'atac amb drons més gran contra Moscou des de l'inici de la guerra. Almenys 4 persones han mort i una vintena més han quedat ferides. Entre les víctimes hi ha un mort i 3 ferits de l'Índia que treballaven a Moscou. Zelensky ha admès que és la resposta al bombardeig massiu contra Kiev d'aquesta setmana en què van morir 24 civils. Moscou, Cristina Solias.
8: La treva per blindar la desfilada militar de Putin ha desembocat en una escalada de les hostilitats per totes dues bandes. En les últimes 24 hores, Ucraïna ha atacat Moscou amb més de 120 drons que han impactat en diversos edificis residencials i en una refineria. De fet, bona part dels ferits són treballadors d'aquesta planta. Mai abans Kiev havia colpejat una instal·lació petroliera a la regió de Moscou. Els aparells també han obligat a desviar una cinquantena de vols als 4 principals als aeroports de la capital. Els moscovites, que fins ara havien viscut d'esquena al conflicte, l'han començat a patir en primera persona. Aquestes dues veïnes compartien el seu pànic a les xarxes socials.
9: Mai havia passat tanta por. M'estic tornant boja amb tot això. El gos m'ha despertat i ha començat a sentir explosions.
10: Sincerament, no pensava que ens afectaria. El meu avi m'ha trucat i m'ha dit que ens estan bombardejant i ho he vist tot cremant en la distància. Estic completament en xoc.
8: Segons una enquesta d'aquesta setmana, per primer cop els russos estan més preocupats pels atacs de drons ucraïnesos a territori rus que no pas per la situació al front de batalla. Bombardejos com el de les últimes hores demostren que el Kremlin no té prou defenses aèries per protegir les seves ciutats i ni tan sols la capital.
1: El Sinn Féin, segona força política a la República d'Irlanda i actualment el poder a Irlanda del Nord, espera poder celebrar un referèndum per la reunificació de l'illa el 2030. Les dues líders de la formació consideren que la victòria dels independentistes, tant a Escòcia com a Gal·les, a les eleccions del 7 de maig, els pot ajudar en la lluita per la unificació d'Irlanda. Londres, Quim Olivares.
11: El Sinn Féin assegura que el repte més immediat és ajudar els irlandesos a superar la crisi econòmica, però després ha de ser la reunificació de l'illa amb un referèndum. Sentim Michelle O'Neill, primera ministra d'Irlanda del Nord, convidada a Londres per la Royal Overseas League.
12: Argumentem amb força que ara és el moment que això passi. El 2030 és la data en què podem fer-lo. Volem que aquesta pregunta es plantegi a la gent. D'aquí a 2 anys celebrarem l'acord de Divendres Sant. 30 anys de pau, 30 anys de transformació a la nostra illa. Però ara el que cal és el compliment d'aquest acord, que és el referèndum al poble.
11: Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin i diputada de la República d'Irlanda, defensa que les decisions s'han de prendre des d'Irlanda i que el Brexit n'és un exemple clar.
13: El Brexit és l'exemple més flagrant de com la gent del nord d'Irlanda va votar clarament per quedar-se a Europa, però els de Westminster van decidir que ho sabien millor i realment no es van tenir en compte les conseqüències reals, econòmiques, polítiques i socials per als irlandesos. És una situació intolerable per nosaltres.
11: A finals d'abril va esclatar una bomba davant d'una comissaria de policia a Irlanda del Nord que afortunadament no va provocar víctimes. El Sinn Féin, antiga branca política de l'exèrcit republicà irlandès, demana que cap acte violent pugui fer descarrilar el procés.
1: Un grup d'interns i internes de la presó de Brians preparen una cançó per rebre el Papa Lleó 14 el dia 10 de juny, quan el pontífex

0: visitarà aquest centre penitenciari de camí a Montserrat. Està previst que la visita papal a la presó duri uns 20 minuts i que el pontífex els adreci unes paraules. També dues internes han estat seleccionades per explicar els seus testimonis durant l'acte. Són detalls que ha donat mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio. El pare Bel subratlla la importància d'aquesta visita del papa a la presó.
1: Sin duda que el papa va a visibilizar de muchas maneras la cárcel, ¿verdad? La va a visibilizar pues, como un lugar donde hay personas que sufren, que tienen sus esperanzas, sus anhelos. Bueno, y también va a visibilizar esa comunidad cristiana, ¿eh?
0: El pare Jesús Bel fa 10 anys que és capellà a Brians i està al capdavant de la pastoral penitenciària de la diòcesi de Sant Feliu, de la qual també formen part dos capellans més i un grup de voluntaris. A partir de demà hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. Es modifiquen també els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
2: 3CAT Info.
0: Baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, el 2024 es van fer 21.000 instal·lacions i l'any passat van baixar fins a les 15.000. Aquestes xifres queden molt lluny de les de l'any 2022, en què se'n van posar més de 39.000, i el 2023 en prop de 42.000. Això coincideix amb uns anys amb el preu de l'electricitat disparat arran de la guerra d'Ucraïna i amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques solars. Ara, sense noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
3: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs, ara ha disminuït, no? I per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Aquesta frenada té com excepcions la indústria i els autoconsums compartits, és a dir, grups de persones o empreses que fan una instal·lació conjunta i comparteixen l'electricitat produïda. Sentim Anna Camp.
3: L'autoconsum compartit el que et permet, no? A nivell de comunitat energètica és una única instal·lació amb diferents usuaris, que poden ser, per exemple, persones d'habitatges que estan en situació de lloguer, per tant, permet aquesta flexibilitat, permet compartir l'energia. És cert que hi ha hagut un aprenentatge per la instal·lació, legalització i posada en marxa d'aquests autoconsums compartits. És una tipologia, no? Un model d'instal·lacions que ara s'estan consolidant.
0: Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050.
2: Esport.
0: Fins a 8:45, activitat esportiva frenètica, minut a minut, amb jornada unificada, amb ball de resultats. Ho estem seguint tot plegat amb el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
4: Bona tarda. A primera, avui es disputa la penúltima jornada en gran part unificada. Tenim en joc des de les 7, l'Osasuna 1, Espanyol 2 i l'Atlètic de Madrid 1, Girona 0. Els blanquiblaus ara mateix són uns zens amb 5 punts de marge sobre el descens. Per tant, això vol dir que l'Espanyol ara mateix estaria salvat matemàticament. El Girona, en canvi, està en descens, és 18è, a 2 punts de la salvació, ara mateix a 2 punts de l'Elx, que guanya i que és el rival dels gironins el cap de setmana que ve a l'última jornada. L'Osasuna Espanyol i l'Atlètic de Madrid Girona, així com la resta de la jornada unificada, els podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
4: I també avui Robert Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició en el Barça-Betis d'aquest vespre, al partit a 9:45 en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. El polonès és titular, no hi serà en canvi Ferran, que té una sobrecàrrega al bíceps femoral. El Barça avui amb Joan García a la porteria, defensa per Koundé, Eric, Gerard Martín i Cancelo, mig al camp amb Bernal, Gavi i Pedri, i al davant Rafinha, Lewandowski i Fermín.
2: 3CAT Info.
4: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem a aquesta hora és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. també té fracturada una vèrtebra, tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general. Són declaracions del català Àlex Rins, del Tot Gira.
5: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
4: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Zang Guevara i suma el segon triomf de la temporada i continua el líder de la general. A Moto3, victòria de Máximo Quiles per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quiles suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
2: 3CAT Info.
4: Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Sèrbia i Corno alle Scale. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Tot això ha passat avui. També avui el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. Són declaracions de la capitana del Vilassana, Maria Porta.
6: Crec que és moment de parar i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs, donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada, m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat. I sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
4: A la Lliga CB de bàsquet en joc el partit del Barça a la pista del Tenerife. Ara mateix, segon quart, falten 5 minuts pel descans. Tenerife 28, Barça 47. El Barça busca la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Mentrestant, avui el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. Són declaracions del tècnic Gerard Encuentra, al Tot Gira.
7: I els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
4: També ha guanyat la penya a la pista del líder, al Madrid, 81-89. L'equip badaloní és virtualment equip de play-off.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Bona tarda, són 8:45.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us estem parlant de les eleccions a Andalusia pendents. Un cop ja han tancat els col·legis electorals, a aquesta hora està en marxa l'escrutini d'aquestes eleccions i d'aquí a uns minuts es podrien fer públiques ja les primeres dades oficials. Segons una enquesta de Canal Sur, el Partit Popular revalidaria la majoria absoluta i pràcticament doblarien escons al PSOE, que seria segona força amb els pitjors resultats de la seva història en aquesta comunitat. D'altra banda, el govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila encara més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu per la setmana que ve. I l'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència de salut pública mundial per brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i també altres països del voltant i han instal·lat control sanitari. Fins ara s'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de morts. En aquesta segona part de l'informatiu mirarem de saber algunes de les claus d'aquestes eleccions a Andalusia. En parlarem amb la politòloga Maria Francesc, experta en projecció política i de poder. I la voluntat de potenciar un turisme sostenible al voltant del riu Ter i l'ornitologia és l'eix central d'un projecte impulsat per 4 poblacions usonenques. Són Manlleu, Roda de Ter, les Masies de Roda i les Masies de Voltregà que, juntament amb entitats de la zona que treballen al territori, volen posar en valor l'entorn natural del riu. També aquesta hora molt pendents d'una tarda esportiva intensa. Roger, què destaquem a aquesta hora?
2: En joc des de les 7, l'Osasuna 1, Espanyol 2 i l'Atlètic de Madrid 1, Girona 0. Ara mateix, al minut 72, l'Espanyol estaria salvat, 11, 5 punts per sobre del descens. El Girona, en canvi, està en descens. És 18è, ara mateix, a 2 punts de la salvació. Més tard, a 9:45, Barça-Betis.
0: I el temps de les pròximes 24 hores serà inestable aquesta nit amb tempestes irregulars a la meitat nord de Catalunya. Demà al matí se'n pot formar alguna entre Barcelona i Tarragona i a la tarda apareixeran sobretot al nord-est i al Pirineu. El PSC i Esquerra han acordat que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i això apropa més l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que ja estava bastant encarrilada. Els dos partits han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un 55% de la governança del Consorci i que l'executiu espanyol, que ara en té la totalitat, en conservi el 45% restant. El Consorci de la Zona Franca suposa un 3,8% del PIB català i un 0,7% de l'estatal. Aquest acord es formalitzarà en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de dimecres, en què també s'ha de tirar endavant la constitució de la societat mercantil que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, com ara el tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. El pacte arriba a les portes d'una setmana que es considera decisiva per tirar endavant els primers pressupostos de Salvador Illa. El govern ha de concretar demà aquest projecte de línia de tren orbital i Esquerra fa un Consell Nacional per encarar el pacte. L'executiu també mantindrà una nova reunió demà amb els comuns.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: 8:45, en marxa l'escrutini de les eleccions andaluses. Els col·legis electorals han tancat fa una mica més de mitja hora, a les 8. Una enquesta de Sigma 2 per Canal Sur ha pronosticat que el PP mantindria la majoria absoluta i que, per tant, Juanma Moreno Bonilla podria seguir governant en solitari 4 anys més sense dependre de Vox. A aquesta hora podem anar novament en directe, i en aquest cas a la seu del PP a Sevilla. Ho fem amb l'ambient especial de 3CAT Info. Paula Brujats, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Doncs el Partit Popular ja veu a tocar la majoria absoluta. Si es confirma aquest sondeig que ara deies, Juanma Moreno Bonilla tornarà a governar 4 anys en solitari. S'ha de prendre de l'extrema dreta de Vox. Hi ha eufòria aquí a la seu del PP, però també hi ha molta cautela. I ha arribat fa molt poca estona el candidat Juanma Moreno Bonilla, que celebrava a l'arribada l'augment de la participació. Espera que serveixi per afiançar aquesta majoria absoluta del PP que dona el sondeig, però, com sempre, en una nit electoral demanava no confiar-se fins a tenir l'escrutini una mica avançat.
4: hasta que no se abren las urnas, hasta que no se cuentan los votos, pues no se sabe exactamente qué sucede y qué es lo que han decidido los ciudadanos de Andalucía. Así que mucho respeto a las urnas, que a la que hay que prestarle atención, y vamos a esperar. Ahora mismo está todo abierto.
3: L'eufòria del Partit Popular contrasta amb la preocupació que hi ha al Partit Socialista. La primera reacció és de desolació a les files socialistes, ja que l'exministra Maria Jesús Montero, la fins fa molt poc número 2 de Pedro Sánchez, firmaria la desfeta més gran per al PSOE andalús. Segons el sondeig, els socialistes obtindrien entre 26 i 29 diputats, i això vol dir una trentena menys de diputats que el Partit Popular. D'aquí a poc menys de 10 minuts començarem a tenir les primeres dades d'aquest escrutini, però encara ara hi ha dos titulars més d'aquest sondeig, i és que Vox, l'extrema dreta, s'estancaria a Andalusia i seria irrellevant, i els partits a l'esquerra del PSOE, Endavant Andalusia i Per Andalusia, millorarien resultats, però tampoc farien moure el taulell en aquesta nit electoral. Per tant, comencem a tenir aquestes primeres reaccions, que són en base a aquest sondeig, que és només això, un sondeig, i d'aquí a pocs minuts, primers resultats de l'escrutini.
0: Doncs anirem seguint fil per randa el desenvolupament d'aquest escrutini. Ho farem des de Sevilla amb la Paula Brujats, que durant tota la jornada ha anat informant de les diferents hores on hi ha hagut novetats amb les actualitzacions de la participació pel que fa als votants. I ara, com deia, a partir d'ara ja l'escrutini que ha de determinar el guanyador absolut d'aquestes eleccions, que si no hi ha cap daltabaix serà 4 anys més Juanma Moreno Bonilla. Quedem pendents, Paula, línies obertes, com sempre, a 3CAT Info.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Adéu-siau.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I volem aprofundir en aquesta jornada electoral a Andalusia. A aquesta hora podem saludar Maria Francés, és politòloga, experta en projecció política i de poder. Quan falten 8 minuts per arribar a 9:15. Maria, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Acabamos de saber los resultados de la encuesta de Canal Sur que pronostican que el Partido Popular mantendría la mayoría absoluta y no dependería de Vox. ¿Cómo valora esta primera encuesta cuando hace escasamente un poco más de media hora que han cerrado los colegios electorales en Andalucía?
5: Bueno, pues nosotros los politólogos, que siempre a última hora estamos como ajustando mucho, parece que la horquilla estaba en 56-59, estaba por ahí, parece que podía seguir, pero los últimos días de campaña, con la campaña de Adelante Andalucía, que estaba tomando como mucho, mucho protagonismo, pues no sabíamos realmente si se podría revalidar, ¿no? Yo hace unos días hablaba con una compañera, con Ana Salazar, con la presidenta de mi asociación, y me decía, el PP 56, yo, bueno, tú lo ves muy claro, pero, a ver, parece que era lo que iba a pasar, como no tenemos datos, era lo previsible, pero los últimos días había un poco de nervios. Yo creo que hay una cosa clara, que era que al final el PSOE pues iba a tener un mal resultado. Por lo que hemos visto en el sondeo, es bastante mal resultado, porque en las últimas elecciones tuvo 30, que fue un resultado ya bastante malo para Juan Espadas. Pues la horquilla da 26-29. Vox pues ha pasado un poco como le pasó a Macarena Olona, que se quedó como prácticamente estaba, no sé si en aquel momento subieron como 4 o 5 cuando ella se veía de vicepresidenta, y Gavira se ha visto de vicepresidente ayer mismo, no sé si lo visteis el viernes en el cierre de campaña con Óscar Fernández de Extremadura y el chico de el vicepresidente de Aragón, decía, y casi el tercero vicepresidente, o sea, ya se veía. Y luego pues Maillo, yo creo que lo han puesto porque era el que podía sacar buen resultado, pero es que José Ignacio García ha hecho muy buena campaña de Adelante Andalucía, muy, muy buena campaña. Entonces, bueno, yo creo que era un poco previsible, la verdad, para los que estamos aquí.
0: El otro gran titular esta hora, aunque las encuestas también podían o auguraban que podía pasar, es que el Partido Socialista Obrero Español sacaría los peores resultados de su historia. Todo y la apuesta que hizo Pedro Sánchez con María Jesús Montero. ¿Le sorprende este resultado del Partido Socialista Obrero Español?
5: Bueno, a ver, no me sorprende. Mira, yo escuchaba en la tele a algunos compañeros vuestros. No me sorprende, pero sí es verdad que es muy curioso cuando Andalucía ha sido históricamente socialista. Entonces, que llegue Juanma Moreno, porque en la primera legislatura fue presidente con 26 o 27 diputados, revalidó la segunda y que vuelva a revalidar. Mira, yo pienso que al final Montero no está aquí, ella ya se fue y que a lo mejor, desde mi punto de vista, no fue una buena elección. Es verdad que al final Pedro Sánchez lo ha hecho en todas las comunidades, ¿no? Pues con Pilar Alegría en Aragón. Tenía que poner a alguien. Yo analizaba ayer un poco la marca personal de María Jesús Montero y al final tenía que ser alguien que la conociera. Pero, por ejemplo, la portavoz actual en todo este tiempo en el Parlamento, María, ha hecho muy buen trabajo. Y bueno, no sé si hubiera tenido los mismos resultados, pero aquí hay que pensar en alguien a futuro. Y yo no sé si María Jesús Montero se va a quedar estos 4 años en el Parlamento. Tengo mis dudas.
0: Uh-huh. ¿Hasta qué punto los resultados en Andalucía condicionarán la política nacional después de la apuesta con derrota clara de María Jesús Montero por parte de los socialistas? ¿Cree que puede debilitar electoralmente esta situación, mala para los socialistas?
5: Es que ya son las terceras. Fue Extremadura, fue Aragón, ahora ha sido Andalucía, y es verdad que Andalucía es una población muy grande. ¿Que esto va a provocar que Pedro Sánchez convoque elecciones? No lo creo. Pero yo creo que María Jesús Montero no se va a quedar aquí. No creo que vuelva al Parlamento después de tantísimos años. Ella fue consejera, o sea, es que aquí lo ha sido todo. Si no era presidenta, no sé, claramente. Ahora a ver también cómo toman desde Génova estos resultados y desde Ferraz, porque esta victoria es de Juanma Moreno.
0: Precisamente quería preguntarle por el ganador virtual de estas elecciones a falta
5: esta victoria es de Juanma Moreno.
0: De Juanma Moreno Bonilla, que se convierte sin duda en uno de los hombres fuertes de los populares. ¿Usted cree que veremos pronto liderando el partido en unos años a Juanma Moreno Bonilla?
5: A mí me encantaría. La verdad que yo le veo un hombre de Estado. Y, a ver, ahora la situación, pues dentro del Partido Popular, pues con Feijóo, con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que va a depender un poco también de la polarización que ya está, que la polarización esté. Y bueno, si pensamos un poco, hace unos meses en las elecciones de Aragón se decía que Jorge Azcón podía ser también ese hombre moderado, ¿no? Que podía suceder a Feijóo. Bueno, al final la vía andaluza, como Juanma Moreno dice y ya se conoce en toda España, pues es una vía de moderación, que lo hemos visto en los últimos acontecimientos malos que ha habido, tanto por los trenes como por las inundaciones. Y creo que la gente necesita moderación. Si bien es cierto que estamos en un momento de mucha polarización, pero creo que al final, a la hora de votar, tú quieres votar a alguien en quien confíes y que te pueda escuchar, ¿no? Entonces, bueno, todavía quedan unas elecciones que yo creo que Feijóo será candidato, pero sí puede ser que sea una opción. Esto es lo de siempre. Vosotros desde Cataluña. Que se dice, ¿no? Desde Despeñaperros para arriba, Isabel Díaz Ayuso sí, pero Juanma Moreno no le gusta. Entonces depende un poco. Yo creo que España necesita moderación y puede ser un buen candidato.
0: Estamos conversando con María Francés, politóloga, experta en proyección política y de poder, para hacer una valoración, para contextualizar esta jornada electoral en Andalucía. Le quisiera hacer una última cuestión, plantearle una última pregunta, y hemos hablado de la incidencia de los socialistas con esta derrota contundente, el afianzamiento de Juanma Moreno Bonilla en el Partido Popular, y sobre todo el hecho de no depender de la extrema derecha, que parece ser que va a repetir resultados de hace 4 años. ¿El hecho de no depender de Vox hace más fuerte al PP en Andalucía?
5: Bueno, yo creo que Juanma Moreno ahora estaba llegando a la sede del Partido Popular y estaba diciendo, ¿no? Él no hablaba de la mayoría absoluta, sino una mayoría de estabilidad. Pues yo creo que sí, que le refuerza, porque también viene un poco a cimentar lo que ha estado trabajando estos 4 años, ¿no? Que es verdad que ha habido crisis, como la crisis de los cribados. Estos últimos días de campaña, que yo creo que también era lo que estábamos viendo, que no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, pues por ejemplo lo del carnaval y la censura, que ahí adelante Andalucía, como te decía, ha hecho muy buena campaña. Entonces, bueno, en esos, pero claro, al final una mayoría de estabilidad pues le refuerza mucho como un varón pues con mucho que decir en Madrid. Y al final, pues mañana que habrá en Génova, me imagino que habrá Comité Ejecutivo Nacional o Junta Directiva Nacional, pues claro, pero repito que esta victoria es de Juanma Moreno.
0: Pues así lo dejamos, señora María Francés, politóloga, experta en proyección política y de poder. Hemos querido analizar con usted, con aún los resultados no oficiales, pero que demuestran, después de esa encuesta que se ha planteado, esa victoria clara, otra vez, 4 años después, del Partido Popular, que seguirá gobernando en esta próxima legislatura con Juanma Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía. Gracias por su atención y por sus explicaciones, señora Francés.
5: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, bona tarda.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara passa un minut de 9:15. Obrim àrea de servei a aquesta hora. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Xavier. Començarem dient que pràcticament tots els punts que hi havia més conflictius de retencions en aquesta hora s'han diluït bastant. No obstant això, encara en queden a la B23, a Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona. També a l'AP7, a la Jonquera, i a l'N2, també en aquesta via que van parar a l'autopista, encara presenten retencions en sentit nord cap al Pertús. A la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. Un cop ja també a l'àrea de Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Canyelles, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poble Sec, a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
7: En aquests moments encara tenim tempestes que descarreguen amb intensitat al nord-est de Catalunya. Interior de Girona i nord de Barcelona és on tenim els ruixats més forts. També n'hi ha alguns al Pirineu. Durant aquesta nit matinada es poden desplaçar de manera molt més regular en alguns llocs del centre del país i fins i tot entrar a la matinada o demà al matí també en podem tenir el litoral. Entre Barcelona i Tarragona no descartem que es formi algun xàfec força aïllat. Demà serà un dia també inestable. Al matí es poden obrir grans clarianes i hi haurà molts llocs que segurament començaran el dia amb força sol. Però ràpidament, a mig matí i migdia, creixeran novament nuvolades, acabaran descarregant tempestes al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, al nord de Tarragona. Les més fortes demà creiem que cauran, una vegada més, a l'interior de les comarques de Girona. Aquí hi ha avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. Encara dimarts es manté una certa inestabilitat a la tarda, amb ruixats de tarda, però en canvi al matí farà molt més sol. Dimarts, dimecres, dijous, el temps serà molt més tranquil i fins i tot a mitjans de setmana que ve podran enfilar-se les temperatures fins als 30 graus o més a les comarques més càlides de Ponent i de l'interior de l'Ebre.
1: 3CAT Info. A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.
12: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
13: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Música. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
14: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació... Això, aspectes diferents i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
13: El projecte treballa les arts visuals però també la comprensió lectora.
14: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no, amb el poema perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat sinó el que els transmet. I penso que això doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
13: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
15: Perquè tu quan per primera vegada llegeixes el poema no l'entens, però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
16: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre... Vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò per venir aquí després a Plàstica i escoltar el poema i poder decidir-nos ens va servir bastant.
13: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
17: Els alumnes sobretot estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper, de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment i també això ha estat molt bé.
13: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
18: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
13: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
16: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
13: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
18: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
13: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
19: El nostre poema és la gent i bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins i a dins el que intentem representar és la soledat i hi haurà una pregunta que posarem t'has sentit mai sol i tu hauràs de marcar en pintura un punt i per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia es repeteix el mateix.
13: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
20: M'ha agradat més el tema de Plàstica, que era fer doncs, les escultures i tot això.
19: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
15: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era doncs aquesta fàbrica que jo no la coneixia.
16: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
13: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
12: Aula oberta.

0: Esports.
1: Fins a les 9, l'actualitat esportiva, últims instants de la jornada unificada primera. Roger Busà, bona tarda.
2: Últims minuts, bona tarda, d'aquesta penúltima jornada en gran part unificada, en joc des de les 7, temps afegit ara mateix a Sassuna 1, Espanyol 2 i Atlètic de Madrid 1, Girona 0. L'Espanyol ara mateix estaria matemàticament salvat, seria 11è amb 5 punts de marge sobre el descens. En canvi, el Girona estaria en descens, és 18è a 2 punts de la salvació. Aquests últims minuts d'aquests dos partits, la salvació de l'Espanyol i també aquest partit del Girona en directe ara mateix al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: S'ha acabat de cop! S'ha acabat en dos partits! Qui ens ho anava a dir? És que això del futbol és que té els millors guionistes! Els 18 partits! Els 18 partits sense guanyar ja són història! L'Espanyol continuarà primera una temporada més! El fantasma del descens ja pot anar escampant la boira! Perquè l'Espanyol, els jugadors, Bericus, els de Manolo, jugaran un any més a primera, que és allà on els pertoca, i tant que sí. Ara hem hagut de patir, hem hagut de patir, de quina manera, després de 18 partits sense guanyar. Ara dues victòries de cop la setmana passada i avui al Sadar garanteixen, certifiquen que l'Espanyol és equip de primera.
4: Explosió d'alegria entre els jugadors de l'Espanyol, que ho han celebrat primer amb els seguidors que han viatjat des de Barcelona, més de 700 que són aquí al Sadar, ara ja van cap al cercle central, s'abracen entre ells, també ho fa el cos tècnic, Manolo González molt content, també el seu ajudant, tots es fan petons a l'escut i continuen celebrant aquesta victòria que els dona la permanència primera.
2: L'Espanyol matemàticament salvat, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna, en canvi el Girona ha perdut, ara sí s'ha acabat el partit del Metropolitano, Atlètic de Madrid 1, Girona 0, insistim, l'Espanyol ara mateix en descens, és l'equip que marca el descens, és 18è, avant penúltim, 40 punts, ara mateix a 2 de la salvació, a 2 de l'Elx, la pròxima jornada compta Girona-Elx, el Girona en descens contra l'equip que ara mateix marca la permanència.
0: Trescat Info.
2: I també avui més tard, Robert Lewandowski s'acomiadarà del Camp Nou. El davanter polonès de 37 anys dirà adéu a l'afició del Barça després d'aquest Barça-Betis aquest vespre a 9:15 en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. El polonès és titular, en canvi no hi serà Ferran, que té una sobrecàrrega al bíceps femoral. El Barça avui amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Canceló en defensa, mig al camp amb Bernal, Gavi i Pedri, i al davant Rafinha, Lewandowski i Fermín.
0: Trescat Info.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem a aquesta hora és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra. Tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de les generals. Són declaracions del pilot català Àlex Rins, al Tot Gira.
5: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
2: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí també Izan Guevara, i suma el segon triomf de la temporada i continua el líder de la general. A Moto3, victòria de Máximo Quiles per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quiles suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Vilassana ha guanyat avui la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada avui a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. Són declaracions de la capitana del Vilassana, Maria Porta.
6: Però crec que és moment de parar i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs, donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada, m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat, i sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
0: 3CAT Info.
7: Bona nit, són les 9.

0: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila encara més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu per a la setmana que ve. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. En marxa el recompte de les eleccions andaluses, el PP acaricia la majoria absoluta a una enquesta de 5 a 2, pronostica que Juanma Moreno Bonilla, del PP, podria continuar governant 4 anys més sense dependre de Vox i que el PSOE patiria una patacada sense precedents. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant ja han instal·lat controls sanitaris. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi hauria més d'una vuitantena de morts. Dues terceres parts de Cuba es quedaran avui sense llum en hora de màxima demanda. Les apagades s'han succeït en els últims dies en un país al límit sense el petroli de Veneçuela i pressionat pels Estats Units. Vladimir Zelensky justifica l'atac amb drons contra Moscou, que ha deixat 4 morts i s'ha convertit en el més massiu des de l'inici de la guerra. El president d'Ucraïna ho qualifica de represàlia pel bombardeig contra Kiev, que va fer 24 morts, i creu que pot servir per pressionar Vladimir Putin perquè posi fi al conflicte. El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants en una edició marcada per la presència internacional i el talent femení. El concurs de K-pop ha estat un dels plats forts de l'última jornada del Saló, que ha omplert la fira durant 3 dies.
1: Esports.
2: L'Espanyol aconsegueix la salvació matemàtica primera després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2. Els blanquiblaus són 11, 5 punts per sobre del descens. El Girona, en canvi, cau al descens després de perdre el Metropolitano 1-0. Els gironins tenen la salvació ara a 2 punts. Ara, a 9:15, Barça-Betis. Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt forta i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic. La cursa l'ha guanyat Fabio Di Gian Antonio. I el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón.
0: Pel que fa al temps, de les pròximes hores serà força inestable. Aquesta nit, amb tempestes irregulars a la meitat nord de Catalunya. Demà al matí se'n poden formar alguna a Barcelona i Tarragona i a la tarda apareixeran sobretot al nord-est i al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El PSC i Esquerra han acordat que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i això apropa més l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que ja estava bastant encarrilada. Els dos partits han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un 55% de la governança del Consorci i que l'executiu espanyol, que ara en té la totalitat, en conservi el 45% restant. El Consorci de la Zona Franca suposa un 3,8% del Producte Interior Brut català i un 0,7% de l'estatal. Aquest acord es formalitzarà en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de dimecres, en què també s'ha de tirar endavant la Constitució de la Societat Mercantil, que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, com ara el tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. El pacte arriba a les portes d'una setmana que es considera decisiva per tirar endavant els primers pressupostos de Salvador Illa. El govern ha de concretar demà aquest projecte de línia de tren orbital i Esquerra fa un Consell Nacional per encarar el pacte. L'executiu també mantindrà una nova reunió demà amb els comuns. I demà arrenca també una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors amb la convocatòria de vaga als centres del Barcelonès. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, ha lamentat que Esquerra Republicana i els comuns hagin optat per no incloure les peticions del sector en les negociacions dels pressupostos. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info, la seva portaveu, Yolanda Segura.
1: és decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
1: Que dius, bueno, no sé. O sigui, nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu. 3CAT Info. Ara passen 6 minuts de les 9 del vespre. En marxa el recompte de les eleccions andaluses. Fa només uns minuts que s'han fet públiques les primeres dades de l'escrutini. El PP demana prudència, però veu factible que Juanma Moreno Bonilla pugui revalidar la majoria absoluta i governar 4 anys més en solitari, sense dependre de Vox. Anem en directe a la seu del PP a Sevilla. Enviada especial de 3CAT Info, Paula Brujats, bona nit.
3: I el Partit Popular confirma els seus pronòstics i amb els primers resultats de l'escrutini guanya clarament les eleccions a Andalusia i té opcions d'arribar a la majoria absoluta i poder governar 4 anys més en solitari sense dependre de l'extrema dreta de Vox. Aquest era el seu objectiu, ho pronosticaven totes les enquestes i ho confirmen els primers resultats de l'escrutini, encara que per ara són molt provisionals perquè són molt baixos, tot i que ja apunten una dada rellevant i és que a aquesta hora el Partit Popular s'imposa a totes les províncies d'Andalusia. Fa poca estona que ha arribat aquí a la seu del PP el candidat Juanma Moreno Bonilla, expectant eufòria continguda, això sí, pel resultat que pot tenir avui el PP.
4: Hasta que no se abren las urnas, hasta que no se cuentan los votos, pues no se sabe exactamente qué sucede y qué es lo que han decidido los ciudadanos de Andalucía. Así que mucho respeto a las urnas, que es a la que hay que prestarle atención, y vamos a esperar. Ahora mismo está todo abierto.
3: Eufòria continguda a la seu del Partit Popular, que contrasta amb la preocupació a la seu dels socialistes. No hi ha arribat encara la candidata María Jesús Montero i pot ser una nit duríssima per a l'exministre d'Hisenda i també per a Pedro Sánchez si es confirma el resultat. Entre 26 i 29 diputats els donava el sondeig i seria el pitjor resultat de la història dels socialistes en aquesta comunitat on van governar durant 37 anys seguits. L'altre titular de la nit amb aquests primers resultats de l'escrutini, que encara és, insisteixo, molt provisional, es confirma que l'extrema dreta de Vox atura el creixement i s'estancaria també aquí, a Andalusia.
0: Gràcies, Paula. Seguirem pendents d'aquest escrutini en les pròximes hores. Fins ara, bona nit.
3: Fins ara, adéu.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut en relació amb el nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo fa que els països del voltant reforcin els controls sanitaris. Ruanda, per exemple, ha anunciat el tancament preventiu de la frontera. El Congo ha confirmat 8 morts, però hi ha una vuitantena de persones mortes molt possiblement a causa d'aquest virus. I també hi ha al voltant de 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat 2 casos. L'OMS assegura que hi ha diversos factors que poden augmentar el risc de propagació, entre els quals que el focus del brot estigui en un entorn urbà i l'alta mobilitat de la població en aquesta zona. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, destaca que s'ha de fer estrictes mesures d'aïllament si hi ha algun cas sospitós.
6: Des que t'infectes i que et poses malalt passen poques hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estaran el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Albert Essung és coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
2: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
0: El Congo ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer de la malaltia, amb gairebé 2.300 morts. A casa nostra, nou resultat negatiu a la PCR de la dona ingressada a la unitat d'aïllament del Clínic de Barcelona per contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Com que continua asimptomàtica, podrà rebre la visita de familiars i, si torna a donar negatiu, el 23 de maig podrà continuar la quarantena a casa seva. La situació de la dona ingressada a Alacant és la mateixa i, pel que fa als 13 de Madrid ingressats al Gómez Ulla, si la PCR que els faran demà torna a ser negativa, podran accedir a les zones comunes de la planta i rebre la visita de familiars. L'home infectat pel virus continuarà a la unitat d'aïllament fins a la seva recuperació clínica. El brot d'antivirus va esclatar al creuer Ondius, que a les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics. Quan arribin a destí, hauran de fer la quarantena. El vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de desinfecció. L'Iran i els Estats Units tornen a intercanviar propostes de pau enmig de les amenaces de Donald Trump. Pel que fa als Emirats Àrabs Units, investiguen un atac a una central nuclear. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatollahs ha entregat als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va qualificar de porqueria, amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Entre les exigències de Washington, sempre segons mitjans iranians, hi ha que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Les dues parts continuen intercanviant missatges malgrat les amenaces de Donald Trump. A l'últim d'aquesta mateixa tarda, el president dels Estats Units diu que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se o no en quedarà res. A tot això, en plena treva en vigor des del 8 d'abril, els Emirats Àrabs Units estan investigant un atac amb drons a la central nuclear de Barakah, un dels quals ha impactat contra un generador elèctric fora del perímetre. Les autoritats han declarat que no hi ha problemes de seguretat. El país no n'ha acusat l'Iran, però sí que s'ha sabut que el mes passat els Emirats van atacar en secret una refineria iraniana de petroli. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Anem a Moscou, Cristina Solias.
7: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
8: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
7: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Tot just és un quart de 10, obrim àrea de servei. Connectem primer amb l'equip viari, amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Carmina, com se circula a aquesta hora? Bona nit.
9: Bona nit, Carola. Doncs a circular francament bé. Ara ja millora la circulació de la P7 a la Jonquera. Encara queden, però, 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al Pertús. A l'N2, aquesta via que va paral·lela a la P7, també hi ha retencions en aquest mateix punt, a la Jonquera, en el mateix sentit. I no deixem la P7, però en un altre punt ben distant, perquè hi ha retencions a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord cap a Tarragona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
10: En aquests moments encara tenim tempestes que descarreguen amb intensitat al nord-est de Catalunya. Interior de Girona i nord de Barcelona és on tenim els ruixats més forts. També n'hi ha alguns al Pirineu. Durant aquesta nit matinada es poden desplaçar de manera molt més regular en alguns llocs del centre del país i fins i tot entrar a la matinada o demà al matí també en podem tenir al litoral. Entre Barcelona i Tarragona no descartem que es formi algun xàfec força aïllat. Demà serà un dia també inestable. Al matí es poden obrir grans clarianes i hi haurà molts llocs que segurament començarà el dia amb força sol, però ràpidament a mig matí, migdia, creixeran novament nuvolades, acabaran descarregant tempestes al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, al nord de Tarragona, les més fortes demà creiem que cauran una vegada més a l'interior de les comarques de Girona. Aquí hi ha avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. Encara dimarts es manté una certa inestabilitat a la tarda, amb ruixats de tarda, però en canvi el matí farà molt més sol. Dimarts, dimecres, dijous, el temps serà molt més tranquil i fins i tot a mitjans de setmana que ve podrem enfilar-se les temperatures.

0: A mi no em miris, eh?
1: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
0: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
1: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
0: Em sap greu.
1: No, no, a mi no està bé.
2: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A partir de demà hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. Un grup d'interns i internes de la presó de Brians preparen una cançó per rebre el papa Lleó XIV el dia 10 de juny, quan el pontífex visitarà aquest centre penitenciari abans d'anar a Montserrat. Està previst que la visita papal a la presó duri uns 20 minuts i que el pontífex els adreci unes paraules. També dues internes han estat seleccionades per explicar els seus testimonis durant l'acte. Són detalls que ha donat mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio. El pare Bel subratlla la importància d'aquesta visita del papa a la presó.
5: Sin duda que el papa va a visibilizar de muchas maneras la cárcel, ¿verdad? La va a visibilizar pues, como un lugar donde hay personas que sufren, que tienen sus esperanzas, sus anhelos. Bueno, y también va a visibilizar esa comunidad cristiana, ¿no?
4: El pare Jesús Bel fa 10 anys que és capellà a Brians i està al capdavant de la pastoral penitenciària de la diòcesi de Sant Feliu, de la qual també formen part dos capellans més i un grup de voluntaris. 10 minuts i seran 9:45 del vespre. Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquesta nit a l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat a les 5 de la matinada al carrer Batllori, al barri de Sant Josep, i no ha deixat cap ferit. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que estava per la zona ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen el motiu del tiroteig i si hi hauria més persones involucrades. L'altre tiroteig va ser ahir al vespre al districte de Sants Montjuïc de Barcelona, concretament al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, a prop del passeig de les Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del dia, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota el secret de les actuacions. Junts, el PP i Vox demanen explicacions al govern municipal. Des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El 19 d'abril passat un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants. A Twitter, Jordi Martí de Junts ha anunciat que demandaran la compareixença de l'alcalde Jaume Collboni. El popular Daniel Cirera exigeix la dimissió del responsable de seguretat Albert Batlle i Gonzalo de Oro, de Vox, reclama ordre i mà de ferro a la ciutat. L'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i avui el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home de 56 anys arrossega un llarg historial delictiu. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest generen alarma social, segons experts en l'àmbit de la rehabilitació, les taxes de reincidència actuals són de les més baixes dels últims anys.
3: 3CAT Info.

0: El Còmic de Barcelona tanca la seva 44a edició amb 92.000 visitants i l'aforament complet. Des de divendres fins aquesta tarda de diumenge, el Saló ha destacat per la internacionalització, la diversitat de continguts i el creixement del sector professional. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
1: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers, i la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
0: Malgrat el canvi d'ubicació, enguany la Fira Barcelona-Montjuïc, el públic ha valorat molt positivament la comoditat del nou espai. El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso, Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen So han esgotat totes les seves obres disponibles.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina, bona nit.
3: Bona nit. L'Espanyol seguirà la primera divisió i el Girona depèn d'ell mateix a l'última jornada per aconseguir-ho.
2: 3CAT Info.
3: Comencem per les bones notícies. L'Espanyol ha assolit la permanència després d'imposar-se a Osasuna a domicili per 1-2 amb gols de Romero i Quique García, sumant la seva segona victòria consecutiva i certificant així la permanència. Carlos Romero, que tornarà al Villarreal a final de temporada, ha parlat per Movistar Plus.
4: Lo mejor es que dejo otro año en primera división al Espanyol. Desde aquí, pues, darle las gracias a todos. Me queda un partido en casa. Quiero despedirme a lo grande y, bueno, la verdad es que, mira, esta gente es una locura.
3: El Girona, per la seva banda, ha perdut per 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ara mateix ocupa plaça de descens, però dependrà de si mateix a l'última jornada. Necessita guanyar sí o sí a l'Elx, a Montilivi, i amb això en tindria prou per salvar-se. D'aquesta opció n'ha parlat Ivan Martín a DAZN.
5: Creo que seguimos dependiendo de nosotros mismos. Si ganamos la semana que viene estamos salvados. Hoy lo hemos dejado todo. No ha querido entrar la bola, ni siquiera los últimos minutos, y nada, a pensar en el siguiente partido.
3: Aquest Atlètic de Madrid-Girona ha estat el comiat de Griezmann de l'equip madrileny. Avui era dia de jornada unificada i també s'han jugat aquests altres partits a la primera divisió. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0. L'Elx encara haurà de lluitar per no baixar, malgrat aquesta victòria. Llevant 2, Mallorca 0. El Llevant també està encara pendent de salvar-se, però ho té relativament bé, mentre que el Mallorca és virtualment equip de segona. Necessitarà una combinació complicadíssima de resultats a l'última jornada per salvar-se. Oviedo 0, Alavés 1. Els vitorians han aconseguit amb aquesta victòria la permanència, mentre que l'Oviedo ja fa dies que era equip de segona divisió. Rayo Vallecano 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1, amb gol de Vinícius. Malgrat aquesta derrota, el Sevilla també ha aconseguit la permanència.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I ara tenim en joc un intranscendent Barça-Betis al Camp Nou, en el que serà el comiat de Robert Lewandowski. El davanter polonès de 37 anys és titular en un partit en què l'únic que està en joc és la possibilitat que el Barça aconsegueixi el ple de victòries al Camp Nou en Lliga. Mai cap equip de la Lliga ha aconseguit sumar el 100% dels punts com a local. Ara mateix, minut 7 de la primera part, amb empat a 0. Podeu seguir aquest partit per la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Ara parlem de motor. Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi segueix com a líder de la General. Són declaracions del català Àlex Rins al Tot Gira.
6: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box, i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
3: Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Sèrbia i Corno a l'Escala. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Vila-sana ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. N'ha parlat la capitana del Vila-sana, Maria Porta.
7: Però crec que és moment de parar i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs, donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada... M'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat. I sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: A la Lliga CB de bàsquet tenim en joc el partit del Barça a la pista del Tenerife. Portem 3 minuts de l'últim quart i guanya de 7 punts l'equip blaurana, 76-83. Els blauranes busquen la cinquena victòria consecutiva a la Lliga enmig de l'enrenou amb Xavi Pascual, que té ofertes molt importants de Dubai i de l'Apoel de Tel Aviv per convertir-se en el seu nou entrenador. Una possible sortida, segons fonts properes, precipitada pel projecte esportiu que se li ofereix i perquè des del Barça s'han incomplert promeses que se li havien fet. Aquest migdia, Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària 75-72.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila encara més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu per a la setmana que ve. A aquesta hora també estem molt pendents d'Andalusia. Ja està en marxa el recompte de les eleccions andaluses. El PP acaricia la majoria absoluta. L'enquesta de Sigma 2 pronostica que Juanma Moreno Bonilla, del PP, podria continuar governant 4 anys més sense dependre de Vox i que el PSOE patiria una patacada sense precedents. També és notícia que l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola, detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant han instal·lat controls sanitaris. Fins ara se n'han confirmat 8 casos i hi haurà més d'una vuitantena de morts. A partir d'ara us explicarem que l'Oli Cometes, els únics productors d'oli de Catalunya que treballen al camp seguint el mètode de l'agricultura biodinàmica, produeixen un oli d'oliva verge extra de màxima qualitat, seguint els cicles de la lluna i cuidant l'ecosistema de les finques sense aplicar-hi productes químics. I anirem a Girona, que tanca avui una nova edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants. És un 10% més que l'any passat. Les previsions de pluja van fer que bona part dels visitants es concentressin en el primer cap de setmana. I en esports, Alfons Gorina?
1: Doncs l'Espanyol ha aconseguit la salvació matemàtica i estarà un any més a primera després de guanyar el Camp de l'Osasuna per 1-2. El Girona, en canvi, cau al descens després de perdre el Metropolitano per 1-0. Els gironins, però, depenen de si mateixos a l'última jornada per salvar-se. En faran prou guanyant a l'Elx a Montilivi. Ara mateix, en joc, el comiat de Robert Lewandowski al Camp Nou, Barça 0, Betis 0, el minut 13 de la primera part. I Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i ha hagut de ser evacuat a un centre mèdic per fer-li proves.
0: Pel que fa al temps, durant les pròximes 24 hores serà inestable. Aquesta nit amb tempestes irregulars a la meitat nord de Catalunya. Demà al dematí se'n poden formar alguna entre Barcelona i Tarragona i a la tarda apareixeran sobretot al nord-est i al Pirineu. El PSC i Esquerra han acordat que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i això apropa més l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que ja estava bastant encarrilada. Els dos partits han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un 55% de la governança del Consorci i que l'executiu espanyol, que ara en té la totalitat, en conservi el 45% restant. El Consorci de la Zona Franca suposa un 3,8% del PIB català i un 0,7% de l'estatal. Aquest acord es formalitzarà en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de dimecres, en què també s'ha de tirar endavant la Constitució de la Societat Mercantil, que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, com ara el tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. El pacte arriba a les portes d'una setmana que es considera decisiva per tirar endavant els primers pressupostos de Salvador Illa. El govern ha de concretar demà aquest projecte de línia de tren orbital i Esquerra fa un Consell Nacional per encarar el pacte. L'executiu també mantindrà una nova reunió demà amb els comuns. Ara passen tot just 4 minuts de 2:15 del vespre. En marxa el recompte de les eleccions andaluses, el PP demana prudència, però veu factible que Juanma Moreno Bonilla pugui revalidar la majoria absoluta i governar 4 anys més en solitari, sense dependre de Vox. Tot plegat ho està seguint des de la seu del PP a Sevilla l'enviada especial de 3CatInfo, Paula Brujats.
2: El Partit Popular confirma els seus pronòstics i amb els primers resultats de l'escrutini guanya clarament les eleccions a Andalusia i té opcions d'arribar a la majoria absoluta i poder governar 4 anys més en solitari sense dependre de l'extrema dreta de Vox. Aquest era el seu objectiu, ho pronosticaven totes les enquestes i ho confirmen els primers resultats de l'escrutini, encara que per ara són molt provisionals perquè són molt baixos, tot i que ja apunten una dada rellevant, i és que a aquesta hora el Partit Partit Popular s'imposa a totes les províncies d'Andalusia. Fa poca estona que ha arribat aquí a la seu del PP el candidat Juanma Moreno Bonilla, expectant, eufòria continguda, això sí, pel resultat que pot tenir avui el PP.
3: Hasta que no se abren las urnas, hasta que no se cuentan los votos, pues no se sabe exactamente qué sucede y qué es lo que han decidido los ciudadanos de Andalucía. Así que mucho respeto a las urnas, que es a la que hay que prestarle atención, y vamos a esperar. Ahora mismo está todo abierto.
2: Eufòria continguda a la seu del Partit Popular, que contrasta amb la preocupació a la seu dels socialistes. No hi ha arribat encara la candidata María Jesús Montero i pot ser una nit duríssima per a l'exministre d'Hisenda i també per a Pedro Sánchez si es confirma el resultat. Entre 26 i 29 diputats els donava el sondeig i seria el pitjor resultat de la història dels socialistes en aquesta comunitat on van governar durant 37 anys seguits. L'altre titular de la nit amb aquests primers resultats de l'escrutini, que encara és, insisteixo, molt provisional, es confirma que l'extrema dreta de Vox atura el creixement i s'estancaria també aquí, a Andalusia.
0: Per la politòloga Maria Francés, una victòria clara del PP a Andalusia reforça encara més la figura de Juanma Moreno Bonilla dins del PP. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Le refuerza mucho como un varón, pues con mucho que decir en Madrid. Y al final, pues mañana que habrá en Génova, me imagino que habrá Comité Ejecutivo Nacional o Junta Directiva Nacional, pues claro, pero repito que esta victoria es de Juanma Moreno.
0: També ha fet referència a la patacada electoral del PSOE a Andalusia, que ha recordat que històricament ha estat un feu socialista. Tot i així, Maria Francés descarta que Pedro Sánchez avanci eleccions.
4: Es que ya son las terceras. Fue Extremadura, fue Aragón, ahora ha sido Andalucía, y es verdad que Andalucía es una población muy grande. ¿Que esto va a provocar que Pedro Sánchez convoque elecciones? No lo creo. Pero yo creo que María Jesús Montero no se va a quedar aquí. No creo que vuelva al Parlamento después de tantísimos años. Ella fue consejera, o sea, es que aquí lo ha sido todo.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim plana internacional. A Cuba, dues terceres parts del país es quedaran avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. Dijous passat ja hi va fer un nou rècord amb un 70% del territori apagat i els últims dies hi ha hagut talls de subministrament a la capital, l'Havana, que han superat les 22 hores. La crisi que viu l'illa està provocada sobretot pel bloqueig del petroli de decretat per Donald Trump des de la captura de Nicolás Maduro al gener. Els últims mesos, Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una possible invasió. En aquest sentit, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Segons aquest mitjà, que és de tarannà progressista, aquest informe demostra que els Estats Units consideren que Cuba representa una amenaça. Aquesta notícia s'ha publicat dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, on les autoritats de l'illa es van esforçar per convèncer-lo precisament que no suposen cap perill per als Estats Units. I a Mèxic, almenys 10 persones han mort per un tiroteig a l'estat de Puebla, al sud de la ciutat de Mèxic. Les víctimes eren membres d'una mateixa família, una de les quals era un nadó. Els fets han passat de matinada, quan un grup d'homes armats han entrat a la casa seva i els han disparat. Les primeres informacions apunten que la família estaria relacionada amb el sector del transport. L'estat de Puebla ha viscut aquests últims anys diversos atacs vinculats amb el crim organitzat. Aquesta agressió ha passat l'endemà que s'hagi localitzat en un altre estat, Jalisco, una fossa d'inhumació clandestina amb 60 bosses de restes humanes.
5: 3CAT Info.
0: El govern vol accelerar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i també del Trueta de Girona. Per aconseguir-ho, dimarts el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que és la manera d'eliminar traves burocràtiques i d'agilitzar els tràmits per transformar aquests dos centres sanitaris de referència al país.
6: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que de mena depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, ara qualificats com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per l'any 2035. S'incrementa a Catalunya la compravenda de petites i mitjanes empreses que són viables. Cada vegada hi ha més empresaris que, quan arriba l'edat de jubilació, busquen opcions per no haver de tancar i així mantenir la feina dels seus treballadors i els clients. Si no hi ha relleu generacional, l'opció que prefereixen és vendre-la. I això, amb la jubilació de molts empresaris de la generació del baby boom, és una tendència que va en augment. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
7: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: A través de Reempresa, Oriol Batlle s'ha convertit en copropietari de Campi Gràfic, una empresa amb prop de 60 anys d'història que es dedica a fabricar etiquetes adhesives a Can de Mànol, al Ripollès. El seu propietari anterior es va jubilar i fa un any Batlle hi va veure una gran oportunitat de negoci. Exposa com els hi va.
8: Durant aquest any hem tingut una formació molt, molt bona amb l'antic propietari, que és vital. O sigui, un cop compres una companyia d'un sector que no coneixes o aprens de l'antic gerent i de tot l'equip, on no pots ir endavant, no? Ara coneixem una miqueta més el sector, doncs ara estem mirant de comprar maquinària, estem incorporant gent nova, proposem fer petits canvis.
0: La Pimec també assessora i acompanya en el procés de compra-venda d'empreses. El director de l'àrea de finançament de la patronal, Pere Cots, detalla l'avantatge principal.
9: Si tu et creixes un negoci en funcionament, des del primer dia tindràs facturació. Si tu arrenques de zero, tindràs tot un procés de maduració, no? Entenem que si un negoci està mínimament ben estructurat, doncs és avantatjós continuar-lo.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la Pimec ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis. Baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, el 2024 es van fer 21.000 instal·lacions i l'any passat van baixar fins a les 15.000. Aquestes xifres queden molt lluny de les de l'any 2022, en què se'n van posar més de 39.000, i el 2023, amb prop de 42.000. Això coincideix amb uns anys amb el preu de l'electricitat disparat arran de la guerra d'Ucraïna i amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques solars. Ara, sense noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
10: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Aquesta frenada té com a excepcions la indústria i els autoconsums compartits, és a dir, grups de persones o empreses que fan una instal·lació conjunta i comparteixen l'electricitat produïda. Sentim Anna Camp.
10: L'autoconsum compartit el que et permet, no?, a nivell de comunitat energètica és una única instal·lació amb diferents usuaris que poden ser, per exemple, persones d'habitatges que estan en situació de lloguer. Per tant, permet aquesta flexibilitat, permet compartir l'energia. És cert que hi ha hagut un aprenentatge per la instal·lació, legalització i posada en marxa d'aquests autoconsums compartits. És una tipologia, no?, un model d'instal·lacions que ara s'estan consolidant.
0: En punt són 9:45, obrim àrea de servei. Connectem primer amb l'equip viari, amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona nit.
11: Bona nit, Carola. A l'N2 es mantenen retencions encara a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, mentre que a la P7 ja se circula amb fluïdesa en aquest punt. En aquest punt, perquè en un altre, a la P7 hi ha retencions a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord cap a Tarragona. Això és tot des de l'equip viari. Que tingueu una bona setmana.
0: Gràcies, Carmina. Bona feina.
11: Gràcies.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
12: Les pluges d'aquesta tarda han descarregat xàfecs forts, per exemple, a Borredà, al Berguedà, 38 litres per metre quadrat, acompanyats de calamarsa, a Orís, a la comarca d'Osona, 26, a Sant Quirze, Besora, 29 litres per metre quadrat, amb unes tempestes que no fa net del tot, encara descarregaran aquesta nit matinada de manera irregular, sobretot en punts de la meitat nord, a l'interior de Catalunya. Demà, al matí, encara podíem tenir algun ruixat, algun xàfec aïllat, al litoral de Tarragona, potser Barcelona, en aquesta franja, encara al matí podrien haver-hi algunes tempestes. A la resta s'obriran grans clarianes, fins i tot hi haurà llocs que començarà el dia amb força sol, però amb inestabilitat, i per tant a la tarda tornaran a créixer tempestes, al Pirineu, Perepirineu, abans del migdia ja en podíem tenir alguna, fins i tot. També les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques de Girona. Aquí hi ha avisos de nivell groc d'intensitat de pluja activats. De cara a dimarts es manté una certa inestabilitat encara amb alguns ruixats de tarda al nord, però en canvi el matí farà sol i pujarà la temperatura, i dimecres la pujada de la temperatura serà molt més marcada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La comarca de les Garrigues té un dels pocs productors d'oli d'oliva verge extra amb certificat Demeter de l'Estat. Aquest segell ratifica que és un producte que s'ha elaborat seguint els principis de l'agricultura biodinàmica, un mètode de treball que prohibeix els productes químics al camp i prioritza els preparats naturals per conservar la salut de la terra. Alba Mor.
13: Oli Cometes a la Pobla de Cérvoles és l'única marca d'oli a Catalunya i una de les poques de l'Estat que basa la seva producció en l'agricultura biodinàmica. Entre d'altres, això implica seguir els cicles de la lluna per potenciar el resultat de tasques agrícoles, com per exemple tirar l'abono o fer tractaments foliars. L'agricultura biodinàmica també requereix aplicar uns fertilitzants naturals concrets a la terra i prohibeix l'ús de qualsevol producte fet de plàstic. El copropietari d'Oli Cometes, Martín González, explica com substitueixen els productes químics que, per descomptat, tampoc es poden aplicar al camp.
14: En comptes de tirar sulfat de coure, tirem infusions que poden ser d'ortiga, de cua de cavall, de valeriana, de diferents plantes en funció de lo que necessiti l'arbre. Que potser no és igual d'efectiu que el sulfat de coure, que potser nosaltres tindrem que tirar-ho dos o tres vegades a l'arbre, però infusions d'ortiga te les pots veure. Igual el problema que n'hi ha de la mosca a l'olivera, que hi ha gent que tira el producte, un producte químic. Clar, nosaltres el que procurem és jugar una mica amb la natura. Què hem fet? Com que la mosca és selectiva, busca una oliva més gran. L'arbequina és una oliveta molt petita, doncs hem intercalat alguns arbres que fan olives més grans i això ens serveix d'esquer. Allà va la mosca a picar allà i ens deixa les arbequines tranquil·les.
13: Tot això és el que valora el certificat Demeter molt buscat pels supermercats i restaurants dels països del nord d'Europa i Alemanya. Actualment, Oli Cometes produeix 5.000 litres anuals i d'aquests n'exporta el 40%.
0: Les muntanyes de Prades s'han preparat durant 2 anys per prevenir grans incendis. S'han creat tallafocs en unes 500 hectàrees i amb treballs forestals i, sobretot, amb la feina dels ramats.
15: Això se'n diu silvipastura, no? Primer s'ha de fer un tractament, que és netejar el bosc. I llavors tot aquest rebrot que pugui sortir doncs, amb bestiar doncs, es va conservant. D'aquesta manera podem evitar que un incendi no es converteixi en aquests incendis que diuen de gran dimensió.
0: Pere Domènech, que és pastor de les Muntanyes de Prades, recuperar els ramats ha estat essencial en aquest projecte que porta per nom Rumià. Ens ho explica des de Tarragona, Coia Ballester.
16: El nom mateix ja accentua la importància de recuperar els ramats de cabres i les pastures tradicionals per fer uns mosaics forestals que frenin els grans incendis. El projecte engloba més de 20 municipis de 4 comarques, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat i Baix Camp, i busca afavorir la diversitat de paisatges perquè siguin més resilients. Per això es creen els mosaics agroforestals. Nuclis com Rojals, al terme de Montblanc, formen part del que es coneix com a zones de foment de gestió, que tenen una situació estratègica que permet canviar el comportament d'un incendi forestal per tal que aquest no arribi a assolir grans dimensions, que és el que fa més por. Marc Vinya és l'alcalde.
17: Des de l'Ajuntament, a banda d'aquestes actuacions que s'han inclòs dintre d'aquest projecte Rumià, hi ha moltes altres mesures, com planificació de mesures preventives, desbrossats, i les estem fent tant a Montblanc com a les pedanies. I és important perquè les campanyes d'incendis cada vegada són més virulentes, i com més preparats estiguem, i tant de bo que poguessin dedicar més recursos a la prevenció.
16: D'altra banda, pobles com Vilaplana, Mont-ral i Cornudella de Montsant han estat escollits per ubicar-hi punts de coordinació en cas d'incendi. La iniciativa s'ha executat amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, finançats gairebé del tot amb fons Next Generation. Ara es treballa per accedir a nous recursos. Vale Pino és diputat de projectes europeus de la Diputació de Tarragona.
18: S'està redactant el nou marc financer europeu de 2028-2034, on nosaltres, des de la Diputació de Tarragona, volem poder tenir alguna cosa a dir respecte als governs intermitjos i com afecta el nostre territori, especialment amb la ruralitat. Per tant, tenim molta feina a nivell europeu per cercar recursos, per mantenir, per fer nous projectes.
16: El projecte Rumià també s'ha centrat en la promoció d'aprofitaments forestals o la promoció de la biodiversitat.
0: Girona ha tancat aquest diumenge una nova edició de Temps de Flors amb més de 400.000 visitants. És un 10% més que l'any passat. Les previsions de pluja van fer que bona part dels visitants es concentressin en el primer cap de setmana. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
19: Els voluntaris ja recullen a aquesta hora els 141 muntatges artístics i florals que han format part del Girona Temps de Flors d'aquest any. Durant els 9 dies que s'ha allargat la mostra s'han registrat més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un increment del 10% respecte a l'any passat. Segons el consistori, les previsions de mal temps han fet que molts visitants avancessin la visita al primer cap de setmana. N'ha fet balanç la vicealcaldessa Gemma Geis.
20: Els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar.
19: De fet, segons Geis, la pluja, més que perjudicar la mostra, l'ha beneficiat.
20: Si hi ha hagut pluja, també ha sigut pluges que no han fet mal i que, de fet, van bé per poder regar les plantes i que mantinguin el color. Per tant, han sigut respectuoses i crec que han ajudat a la gent a poder venir també sense potser aquests dies de tanta gent.
19: La majoria de visitants de Temps de Flors han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques de Girona.
0: La nit dels museus, que es va fer ahir, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que en l'edició de l'any passat. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes que han rebut més públic, segons l'Institut de Cultura de Barcelona. Han tingut molt bona acollida les activitats adreçades al públic jove, vinculades a la música, les arts urbanes i els formats participatius. Enguany han format part de la iniciativa 94 equipaments de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, amb la incorporació del Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. Un altre dels protagonistes ha estat el monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. La nit dels museus s'ha estès a les ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. I abans dels esports, també un apunt més de cultura. La Fira Trapezi de Reus tanca la 30a edició aquest diumenge després de rebre 45.000 espectadors. El certamen fa 3 dècades que treballa per posicionar la capital del Baix Camp com un referent del sector del circ a escala nacional i internacional. Enguany s'hi han pogut veure una vuitantena de funcions en places, carrers i també teatres.
5: Esport.
0: En Marc Andrés, bona nit.
1: Bona nit. Comencem amb l'esport en directe. Tenim a la primera part l'últim partit del Barça al Camp Nou d'aquesta Lliga, també el darrer partit a casa de Robert Lewandowski com a futbolista blaugrana. Un partit contra el Betis que el Barça està guanyant per 1-0 al minut 35 de la primera meitat, tot plegat gràcies a un gol de falta directa de Rafinha, que ha enganyat el porter del Betis, Álvaro Valles, i ha aconseguit així fer pujar l'1-0 al marcador. Tot plegat, un partit que estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. D'altra banda, també fem un petit apunt d'esport en directe, perquè tot just acaba de finalitzar el partit del Barça de bàsquet a la pista del Tenerife, un partit que el Barça de bàsquet ha acabat guanyant per 97-102. El més destacat ha estat Juan i Marcos amb 18 punts.
5: 3CAT Info.
1: Això sí, el gran focus de la jornada de futbol ha estat per l'Espanyol i el Girona. Començant pel conjunt blanc i blau, l'Espanyol ha tornat a guanyar i ha certificat la permanència a la primera divisió. L'equip de Manolo González ha sumat el segon triomf consecutiu després d'imposar-se per 1-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. Un Manolo que ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
21: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors... Torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
1: Un Espanyol que, fins i tot, tindrà opcions a l'última jornada de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba això sí el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos per salvar-se. Necessiten guanyar a l'Elx, a Montilivi, i així asseguraran la permanència. Una autèntica final, com ha admès l'entrenador Mitchell.
22: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
1: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic de Bilbao 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Llevant, Elx i Osasuna són els altres equips que encara no han assegurat la permanència i, per tant, amb una última jornada negativa, podrien caure a la segona categoria del futbol espanyol. Parlem ara de motociclisme, perquè Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem és que està conscient que té una fractura de clavícula i que avui mateix es serà operat. També té fracturada una vèrtebra. Tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general. Les declaracions de com ha anat la cursa són d'Àlex Rins, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
23: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que, primer de tot, som humans i veure un company al terra així no és res maco.
1: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a la cursa llarga a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara. Suma el segon triomf de la temporada i continua així líder de la general. I a Moto3, victòria de Máximo Quiles per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz. Quiles suma la seva quarta victòria aquesta temporada.
5: 3CAT Info.
1: El Vilassana ha guanyat la Copa Femenina d'hoquei patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada precisament a la ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. I la capitana del Vilassana, Maria Porta, ha atès el Tot Gira en el que és la seva última temporada com a professional.
24: Però crec que és moment de parar i crec que ara era el millor moment per fer-ho, tenint un bon record i al final doncs, donant-ho tot fins l'últim dia. I crec que bueno, doncs és el que estic fent. M'estic donant aquesta última temporada m'estic agafant com un homenatge personal a mi mateixa per tots els 26 anys que fa que sóc damunt d'uns patins, la veritat, i sóc igual de feliç que el primer dia que me'ls vaig posar, la veritat.
1: D'altra banda, també parlem de ciclisme, perquè Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale. A la general, el portuguès Alfonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte al mateix Vingegaard.
5: Trescat Info.

0: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila encara més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu per la setmana que ve. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius de Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions a les negociacions dels pressupostos amb el govern. En marxa el recompte de les eleccions andaluses, ja s'han escrutat més del 50% dels vots. El PP està a 3 escons de la majoria absoluta que permetria a Juanma Moreno Bonilla continuar governant 4 anys més sense dependre de Vox. El PSOE patiria una patacada sense precedents. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut. Dues terceres parts de Cuba es quedaran avui sense llum en hora de màxima demanda. Les apagades s'han succeït en els últims dies en un país al límit, sense el petroli veneçolà i pressionat pels Estats Units. Volodymyr Zelensky justifica l'atac amb drons contra Moscou, que ha deixat 4 morts i s'ha convertit en el més massiu des de l'inici de la guerra. El president ucraïnès ho qualifica de represàlia pel bombardeig contra Kiev, que va fer 24 morts, i creu que pot servir per pressionar Putin perquè posi fi al conflicte. I es redueix el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum. L'any passat se'n van posar 15.000, un 28% menys que l'any anterior, per la baixada del preu de l'electricitat i la falta de subvencions per instal·lar-ne.
1: Esports.
2: Ara mateix a Esport en directe tenim en joc l'últim partit del Barça aquesta temporada al Camp Nou, també en el comiat de Lewandowski de la seva afició. Minut 43 de partit, guanya el Barça 1-0 gràcies a un gol de falta directa de Rafinha. El partit es pot seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. El gran titular, això sí, és que l'Espanyol ha aconseguit la salvació matemàtica primera després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2. Mentrestant, el Girona ha caigut en descens, però a l'última jornada depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'ells. I un últim apunt d'esport en directe, perquè fa tot just pocs minuts ha finalitzat el partit del Barça de bàsquet a la pista del Tenerife. Els blaugranes han guanyat 97-102 amb 18 punts destacats de Juan y Marcos.
0: I per agafar el temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona.
1: 3Cat Info.
0: Bona nit, ara passant gairebé 4 minuts de les 10, us informa Xavier Palau. En marxa el recompte de les eleccions andaluses. A aquesta hora ja s'han escrutat més de la meitat dels vots. Els populars guanyarien clarament les eleccions, però de moment no aconsegueixen la majoria absoluta. A hores d'ara necessitaria el suport de Vox per continuar governant. El recompte també confirma la patacada dels socialistes, que obtindrien el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. A aquesta hora, 10 i gairebé 5 minuts, anem en directe a la seu del Partit Popular a Sevilla. Ho fem amb l'enviada especial de 3Cat Info, Paula Brujats. Què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Doncs aquesta hora la notícia és que el Partit Popular està patint una mica més del que pensaven. Volien arribar ràpid a la majoria absoluta i ara mateix encara els falten 3 escons. Si tots 3 escons no cauen cap al Partit Popular, hi haurà sorpresa i es frustrarà l'aspiració de Juanma Moreno Bonilla per governar en solitari. Per tant, quedarà en mans de Vox per formar govern. Hi ha molta expectativa aquí en aquesta recta final del recompte. Ara mateix 65% escrutat. La direcció del PP Andalús, que continua bunkeritzada als despatxos d'aquí a la seu del Partit Popular al centre de Sevilla. I el que sí que ja és evident amb aquest 65% escrutat és la desfeta del Partit Socialista, que ara mateix, si res canvia, firma el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. Tot i això, passi el que passi, el govern espanyol desvincula el resultat d'aquesta nit a Andalusia del futur de Pedro Sánchez, tot i que la candidata del Partit Socialista és aquí, María Jesús Montero. Montero, l'exministre d'Hisenda i fins fa molt poc la mà dreta del president espanyol. Amb aquest escrutini del 65%, el que veiem també és que Vox resisteix i encara puja 2 escons. Tornaria a tenir la clau si el Partit Popular no puntala l'absoluta i no s'agencia aquests 3 escons que encara li falten. I també hi ha moviments importants als partits de l'esquerra del PSOE, perquè Endavant Andalusia avança clarament per primer cop a per Andalusia, que és la unió de Podem, Sumar i Esquerra Unida.
0: Aquesta és l'última hora. Des de Sevilla ho seguirem fil per randa. Paula, gràcies per aquesta última hora. Fins ara.
3: Fins ara, adéu.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el PSC i Esquerra han acordat que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, i això apropa més l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que ja estava bastant encarrilada. Els dos partits han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un 55% de la governança del Consorci i que l'executiu espanyol, que ara en té la totalitat, en conservi el 45% restant. El Consorci de la Zona Franca suposa un 3,8% del PIB català i un 0,7 de l'estatal. Aquest acord es formalitzarà en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de dimecres, en què també s'ha de tirar endavant la constitució de la societat mercantil que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, com ara el tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per la capital catalana, sense passar per Barcelona. El pacte arriba a les portes d'una setmana que es considera decisiva per tirar endavant els primers pressupostos de Salvador Illa. El govern ha de concretar demà aquest projecte de línia de tren orbital i Esquerra fa un Consell Nacional per encarar el pacte. L'executiu també mantindrà una nova reunió demà amb els comuns. I demà arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors amb la convocatòria de vaga als centres del Barcelonès. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, ha lamentat que Esquerra i els comuns hagin optat per no incloure les peticions del sector a les negociacions dels pressupostos. Ho ha dit Yolanda Segura, la seva portaveu, en declaracions aquí, a 3CAT Info.
4: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC, però, avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
4: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.

0: 3CAT Info.
1: Ara passen gairebé 9 minuts de les 10. La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, en relació amb el nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, fa que els països del voltant reforcin els controls sanitaris. Ruanda, per exemple, ha anunciat el tancament preventiu de la seva frontera. El Congo ha confirmat 8 morts, però hi ha una vuitantena de persones mortes, molt possiblement a causa d'aquest virus, i també hi ha al voltant de 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat 2 casos. L'OMS assegura que hi ha diversos factors que poden augmentar el risc de propagació, entre els quals que el focus del brot estigui en un entorn urbà i l'alta mobilitat de la població en aquesta zona. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, destaca que s'ha de ser estricte en les mesures d'aïllament si hi ha algun cas sospitós. Ho ha dit el doctor Fernández, el doctor Manel Cervantes, aquí a 3CAT Info.
2: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies, i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estaran el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
1: Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Albert Desun és coordinador general adjunt de Metges Sense Fronteres a la República Democràtica del Congo.
3: I, per tant, aquesta situació corre el risc de causar cert pànic entre la població, atès que diversos treballadors sanitaris van resultar afectats. Cal implementar campanyes de comunicació i sensibilització perquè la població pugui contribuir que aquesta epidèmia no s'estengui arreu.
1: El Congo ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer d'aquesta malaltia, amb gairebé 2.300 morts. A Cuba, 2/3 parts del país es quedaran avui, diumenge, sense electricitat en hores de màxima demanda, en un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa caribenya. Dijous passat ja hi va haver un nou rècord, amb un 70% del territori apagat, i els últims dies hi ha hagut talls de subministrament a la capital, l'Havana, que han superat les 22 hores. La crisi que viu l'illa està provocada sobretot pel bloqueig del petroli decretat per Donald Trump des de la captura de Nicolás Maduro al gener. Els últims mesos, Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una possible invasió. En aquest sentit, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa o fins i tot la península de Florida. Segons aquest mitjà, que és de tarannà progressista, aquest informe demostra que els Estats Units consideren que Cuba representa una amenaça. Aquesta notícia s'ha publicat dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, on les autoritats de l'illa es van esforçar per convèncer-lo precisament que no suposen cap perill pels Estats Units. A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solies.
4: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
5: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
4: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
1: L'Iran i els Estats Units tornen a intercanviar propostes de pau enmig de més amenaces de Donald Trump. Pel que fa als Emirats Àrabs Units, investiguen un atac a una central nuclear. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va qualificar de porqueria, amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Entre les exigències de Washington, sempre segons mitjans iranians, hi ha que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Les dues parts continuen intercanviant missatges malgrat les amenaces de Donald Trump. A l'últim, d'aquesta mateixa tarda, el president nord-americà diu que per l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se o no en quedarà res. A tot això, en plena treva, en vigor des del 8 d'abril, els Emirats Àrabs Units estan investigant un atac amb drons a la central nuclear de Barakah, un dels quals impactat contra un generador elèctric fora del perímetre. Les autoritats han declarat que no hi ha problemes de seguretat. El país no n'ha acusat l'Iran, però sí que s'ha sabut que el mes passat els Emirats van atacar en secret una refineria iraniana de petroli.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Hem arribat a un quart d'11.
0: El temps.
1: Aquesta hora obrim àrea de servei a 3Cat Info. Tenim a punt la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
6: Les pluges d'aquesta tarda han descarregat xàfecs forts, per exemple, a Borredà, al Berguedà, 38 litres per metre quadrat, acompanyats de calamarsa, a Orís, a la comarca d'Osona, 26, a Sant Quirze, Besora, 29 litres per metre quadrat, amb unes tempestes que no fa net del tot, encara descarregaran aquesta nit matinada de manera irregular, sobretot en punts de la meitat nord, a l'interior de Catalunya. Demà, al matí, encara podíem tenir algun ruixat, algun xàfec aïllat, al litoral de Tarragona, potser Barcelona, en aquesta franja, encara al matí podrien haver-hi algunes tempestes. A la resta s'obriran grans clarianes, fins i tot hi haurà llocs que començarà el dia amb força sol, però amb inestabilitat, i per tant a la tarda tornaran a créixer tempestes, al Pirineu, Perepirineu, abans del migdia ja en podíem tenir alguna, fins i tot. També les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques de Girona. Aquí hi ha avisos de nivell groc d'intensitat de pluja activats. De cara a dimarts es manté una certa inestabilitat encara amb alguns ruixats de tarda al nord, però en canvi el matí farà sol i pujarà la temperatura, i dimecres la pujada de la temperatura serà molt més marcada.
0: 3Cat Info.
7: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules. Muixca.
8: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
7: Miqui Esparvé.
9: Series capaç de perdonar unes banyes?
7: Natàlia Becío.
10: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
7: Dani de la Orden.
11: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
7: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden. L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
0: Ja disponible a la plataforma 3Cat. 3Cat Info.
1: 10 i 17 minuts, la comarca de les Garrigues té un dels pocs productors d'oli d'oliva verge extra amb certificat Demeter de l'Estat. Aquest segell ratifica que un producte s'ha elaborat seguint els principis de l'agricultura biodinàmica, un mètode de treball que prohibeix els productes químics al camp i prioritza els preparats naturals per preservar la salut de la terra, el Vamor.
12: Oli Cometes a la Pobla de Cérvoles és l'única marca d'oli a Catalunya i una de les poques de l'Estat que basa la seva producció en l'agricultura biodinàmica. Entre d'altres, això implica seguir els cicles de la lluna per potenciar el resultat de tasques agrícoles, com per exemple tirar l'abono o fer tractaments foliars. L'agricultura biodinàmica també requereix aplicar uns fertilitzants naturals concrets a la terra i prohibeix l'ús de qualsevol producte fet de plàstic. El copropietari d'Oli Cometes, Martín González, explica com substitueixen els productes químics que, per descomptat,

0: petita. Llavors, hem intercalat alguns arbres que fan olives més grans i això ens serveix d'esquer. Allà va la mosca a picar allà i ens deixa les arbequines tranquil·les.
1: Tot això és el que valora el certificat Demeter, molt buscat pels supermercats i restaurants dels països del nord d'Europa i Alemanya. Actualment, Olicometes produeix 5.000 litres anuals i d'aquests n'exporta el 40%.
2: El govern vol accelerar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Trueta de Girona. Per aconseguir-ho, dimarts el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que és la manera d'eliminar traves burocràtiques i d'agilitzar els tràmits per transformar aquests dos centres sanitaris de referència al país.
3: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
2: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, ara qualificats com a equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per l'any 2035. Nou resultat negatiu a la PCR de la dona ingressada a la unitat d'aïllament del Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional. Com que continua asimptomàtica, podrà rebre la visita de familiars i, si torna a donar negatiu, el 23 de maig podrà continuar la quarantena a casa seva. La situació de la dona ingressada a Alacant és la mateixa i, pel que fa als 13 de Madrid ingressats al Gómez Ulla, si la PCR que els faran demà torna a ser negativa, podran accedir a les zones comunes de la planta i rebre també la visita dels seus familiars. L'home infectat pel virus continuarà a la unitat d'aïllament fins a la seva recuperació clínica. El brot, recordem, aquest brot d'antivirus, va esclatar al creuer Ondius, que a les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics. Quan arribin a destí, hauran de fer la quarantena. El vaixell també se sotmetrà a un procés exhaustiu de desinfecció.
4: 3CAT Info.
2: Amb l'objectiu de tenir més visibilitat, un grup de pacients de malalties parkinsonianes atípiques ha impulsat la creació d'una associació que els representi. Són malalties neurodegeneratives minoritàries i en un primer diagnòstic es poden diagnosticar com a Parkinson tradicional perquè tenen símptomes comuns. L'evolució i la resposta als medicaments, però, són diferents. Els que tenen aquestes malalties, amb el suport dels metges que els tracten, fa un any i mig que treballen per enllestir l'Associació Catalana de Malalties Parkinsonianes Atípiques. Jaroslau Compte, neuròleg de l'Hospital Clínic i de la Universitat de Barcelona, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: De la visibilitat, que sempre és com un requisit, no? Perquè si aquestes malalties són visibles, també la societat té més consciència, també l'administració té més consciència, òbviament també els que fan recerca o els que financien la recerca o fins i tot la indústria farmacèutica que pot promoure assajos clínics també ho tenen més present, no?
2: Actualment hi ha entre 2 i 5 casos per cada 100.000 habitants, una xifra molt més baixa que la del llindar establert per les malalties minoritàries. L'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i avui el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home, que té 56 anys, arrossega un llarg historial delictiu. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'un intent d'atracament en un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest generen alarma social, segons experts en l'àmbit de la rehabilitació, les taxes de reincidència actuals són de les més baixes dels últims anys. Asseguren que 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir. Els Mossos

0: Us investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquesta nit a l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat a les 5 de la matinada al carrer Batllori, al barri de Sant Josep, i no ha deixat cap ferit. Una patrulla de la Guàrdia Urbana, que estava per la zona, ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen el motiu del tiroteig i si hi hauria més persones involucrades. L'altre tiroteig va ser ahir al vespre al districte de Sant Montjuïc de Barcelona, concretament al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, a prop del passeig de la Zona Franca, i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del dia, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota el secret de les actuacions. Junts, el PP i Vox demanen explicacions al govern municipal. Des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El 19 d'abril passat, un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril, un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants. A Twitter, Jordi Martí de Junts ha anunciat que demanaran la compareixença de l'alcalde Jaume Collboni. El popular Daniel Sirera exigeix la dimissió del responsable de seguretat Albert Batlle i Gonzalo de Oro de Vox reclama ordre i mà de ferro a la ciutat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 11:15. De seguida saludem el Marc Andrés a punt la crònica esportiva.
1: Esports.
0: Benvinguts a l'estudi de 3CAT Info en una tarda molt, molt intensa pel que fa als esports, sobretot pel que fa al futbol i també en altres aspectes que els resumim ara amb el Marc Andrés. Quan vulguis, Marc, bona nit.
2: Bona nit. Comencem amb l'esport en directe perquè tenim en joc ja la segona meitat de l'últim partit del Barça al Camp Nou en aquesta lliga, també el darrer partit a casa de Robert Lewandowski com a futbolista blaugrana. Un enfrontament contra el Betis que el Barça està guanyant per 1-0 en el minut ja 48 de partit. El gol l'ha fet Rafinha de falta directa. Tot plegat ho estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. I també tenim en una última hora la informació del bàsquet del Barça. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent a nivell econòmic. Pascual, a més, va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest dimecres, i ara ha de pres la decisió de marxar.
1: 3CAT Info.
2: El gran focus de la jornada, però, ha estat per a l'Espanyol i el Girona en futbol. Començant pel conjunt blanquiblau, l'Espanyol ha tornat a guanyar i ha certificat la permanència a la primera divisió. L'equip de Manolo González ha sumat el segon triomf consecutiu després d'imposar-se per 1-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. El tècnic Manolo ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de guanyar una Champions.
3: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
2: Una victòria que fa que l'Espanyol fins i tot arribi a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar a l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una autèntica final, com ha admès l'entrenador Michel.
4: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo, estem preparats, farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit, tot o res.
2: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat d'Antoine Griezmann com a matalasser davant del seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 0, Getafe... Elx 1, volíem dir, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre el Girona, l'Elx, el Llevant i l'Osasuna encara no tenen la salvació feta i s'ho hauran de jugar tot a l'última jornada. Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem és que està conscient, que té una fractura de clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra. Tot plegat en una cursa molt accidentada, disculpeu, amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és, això sí, el líder de la general. I les declaracions que escoltarem ara són d'Àlex Rins, del català Àlex Rins, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
2: A Moto2, victòria de Manu González. El madrileny s'ha imposat a l'italià Celestino Vietti i al mallorquí Izan Guevara i suma el segon triomf de la temporada i continua el líder de la general. A Moto3, victòria de Máximo Quiles per davant d'Álvaro Carpe i del sevillà David Muñoz.
1: Trescat Info.
2: I acabarem amb dos apunts. Primer, en hoquei patins, perquè el Vilassana ha guanyat la Copa Femenina. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la ciutat asturiana, la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. I l'últim apunt que farem és de ciclisme, perquè Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia en un recorregut de 184 quilòmetres entre Cervia i Corno alle Scale.

0: Benvinguts, bona nit, són 11:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us expliquem que el govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Un pacte que encarrila encara més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu per la setmana que ve. També us hem explicat que els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions a les negociacions dels pressupostos amb el govern. I a aquesta hora en marxa el recompte de les eleccions andaluses. S'han escrutat ja més del 90% dels vots. I a hores d'ara el Partit Popular guanyaria les eleccions, però perdria la majoria absoluta i dependria de Vox per continuar governant. Els socialistes patirien una patacada sense precedents. En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 11, us explicarem que s'incrementa a Catalunya la compravenda de petites i mitjanes empreses que són viables. Cada vegada hi ha més empresaris que, quan arriba l'edat de jubilació, busquen opcions per no haver de tancar i així mantenir la feina dels seus treballadors i els seus clients. Si no hi ha relleu generacional, l'opció que prefereixen és vendre-la. I això, amb la jubilació de molts empresaris de la generació del baby boom, és una tendència que va en augment. I farem balanç de la fira de videojocs clàssics Retro Barcelona, on 9.000 persones han participat en totes les activitats. És la xifra més alta de visitants en 11 edicions d'una fira que aquest any ha disposat de més espai a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. També molta teca esportiva, Marc, què destaquem a aquesta hora?
2: L'esport en directe, perquè tenim en marxa la segona part de l'últim partit del Barça aquesta temporada al Camp Nou, en el comiat també de Lewandowski. Un partit que els blaugranes guanyen per 1-0 contra el Betis gràcies a un gol de Rafinha de falta directa, això al minut 55 del partit. Tot això el dia en què l'Espanyol ha certificat la permanència i mentre el Girona ha caigut en descens, però si guanya, a l'última jornada se salvarà.
0: I pel que fa el temps, les pròximes hores encara hi haurà alguns ruixats a la meitat nord del país i durant el matí d'aquest dilluns se'n formaran de nous al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes, altra vegada a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Ara passen 4 minuts de 11:15. El PSC i Esquerra han acordat que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i això apropa més l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que ja estava bastant encarrilada. Els dos partits han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin un 55% de la governança del Consorci i que l'executiu espanyol, que ara en té la totalitat, en conservi el 45% restant. El Consorci de la Zona Franca suposa un 3,8% del PIB català i un 0,7% de l'estatal. Aquest acord es formalitzarà en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de dimecres, en què també s'ha de tirar endavant la constitució de la societat mercantil que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, com ara el tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. El pacte arriba a les portes d'una setmana clau, decisiva, per tirar endavant els primers pressupostos de Salvador Illa. El govern ha de concretar demà aquest projecte de línia de tren orbital i Esquerra fa un Consell Nacional per encarar el pacte. L'executiu també mantindrà una nova reunió demà amb els comuns. I demà també arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors amb la convocatòria de vaga als centres del Barcelonès. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, ha lamentat que Esquerra i els comuns hagin optat per no incloure les peticions del sector a les negociacions dels pressupostos. Ho ha dit en declaracions a aquesta casa, 3CAT Info, la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquells punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I a aquesta hora, a 2:15 d'11 de la nit, hem de tornar a Sevilla perquè està en marxa el recompte de les eleccions andaluses. L'escrutini ja està molt avançat i, en contra del que preveien les enquestes, el PP guanyaria les eleccions però perdria la majoria absoluta i això fa que hauria de dependre de Vox per continuar governant. El recompte també confirma la patacada del PSOE. Els socialistes obtindrien el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. Com dèiem, anem en directe a la seu del PP a Sevilla. Ho fem amb l'enviada especial de 3CAT Info. Novament, Paula Brujats, bona nit.
4: Bona nit i sorpresa al Partit Popular, que es queda aquests dos escons d'arribar a la majoria absoluta, ara mateix ja amb més del 90% escrutat i el marcador que no es mou es confirma, per tant, el pitjor pronòstic pel Partit Popular, que si res canvia d'aquí al final de l'escrutini haurà de negociar amb Vox, amb l'extrema dreta, per poder formar 4 anys més de govern a Andalusia, o Juanma Moreno Bonilla haurà d'anar a una repetició electoral. Galleda d'aigua freda pel PP, que de moment aquí posa el focus cap a la duríssima derrota del Partit Socialista a Andalusia. Diuen que hauria de suposar la dimissió immediata de Pedro Sánchez, i és que l'exministre d'Hisenda, María Jesús Montero, la candidata socialista, es queda amb només 28 diputats. Són 2 menys del que tenien els socialistes fins ara i és la pitjor patacada de la història en aquesta comunitat. Aquest mal resultat del Partit Socialista contrasta, en canvi, amb els partits a la seva esquerra. Ha pujat i molt endavant Andalusia, que suma 8 escons, 5 escons també per Andalusia. Tots milloren els resultats en aquesta nit, que de moment tenim aquests dos grans titulars, el Partit Socialista que s'enfonsa i el Partit Popular que guanya però que no compleix els pronòstics i es queda a 2 escons d'aquesta majoria absoluta.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Sevilla, n'estarem pendents. Gràcies, Paula, bona nit.
4: A vosaltres.
1: 3CAT Info.
0: Ara falten 6 minuts per arribar a 3:15. Veneçuela deporta als Estats Units un dels col·laboradors més propers de Nicolás Maduro. La detenció del multimilionari Alex Saab forma part de la purga de l'entorn que va ajudar Maduro a mantenir-se en el poder durant més d'una dècada. L'empresari d'origen colombià està acusat per la Fiscalia nord-americana d'enriquir-se a través de contractes públics i de ser el testaferro de Maduro, un fet que ha alimentat l'especulació que s'utilitzi la seva deportació per reforçar el cas contra l'expresident veneçolà, que, recordem-ho, continua retingut a Nova York. Recordem que al gener la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ja va cessar Alex Saab com a ministre d'Indústria i que al febrer va ser detingut amb absolut secretisme. Aquesta matinada Alex Saab ha arribat a Miami, a Florida, escortat per la Policia Federal nord-americana i també pels agents antidroga de la DEA. L'empresari ja va estar empresonat als Estats Units entre el 2021 i el 2023, quan va rebre l'indult per part de l'administració, en aquells moments, de Joe Biden. El Sinn Féin, segona força política a la República d'Irlanda i actualment al poder a Irlanda del Nord, espera poder celebrar un referèndum per la reunificació de l'illa el 2030. Les dues líders de la formació consideren que la victòria dels independentistes tant a Escòcia com a Gales en les eleccions del 7 de maig els pot ajudar en la lluita per la unificació d'Irlanda. Londres, Quim Olivares.
5: El Sinn Féin assegura que el repte més immediat és ajudar els irlandesos a superar la crisi econòmica, però després ha de ser la reunificació de l'illa amb un referèndum. Sentim Michelle O'Neill, primera ministra d'Irlanda del Nord, convidada a Londres per la Royal Overseas League.
6: Argumentem amb força que ara és el moment que això passi. El 2030 és la data en què podem fer-lo. Volem que aquesta pregunta es plantegi a la gent. D'aquí a 2 anys celebrarem l'acord de Divendres Sant. 30 anys de pau, 30 anys de transformació a la nostra illa. Però ara el que cal és el compliment d'aquest acord, que és el referèndum al poble.
5: Mary Lou MacDonald, presidenta del Sinn Féin i diputada de la República d'Irlanda, defensa que les decisions s'han de prendre des d'Irlanda i que el Brexit n'és un exemple clar.
7: El Brexit és l'exemple més flagrant de com la gent del nord d'Irlanda va votar clarament per quedar-se a Europa, però els de Westminster van decidir que ho sabien millor i realment no es van tenir en compte les conseqüències reals, econòmiques, polítiques i socials per als irlandesos. És una situació intolerable per nosaltres.
5: A finals d'abril va esclatar una bomba davant d'una comissaria de policia a Irlanda del Nord que afortunadament no va provocar víctimes. El Sinn Féin, antiga branca política de l'exèrcit republicà irlandès, demana que cap acte violent pugui fer descarrilar el procés.
0: A Mèxic, almenys 10 persones han mort per un tiroteig a l'estat de Puebla, al sud de Ciutat de Mèxic. Les víctimes eren membres d'una mateixa família, una de les quals era un nadó. Els fets han passat de matinada quan un grup d'homes armats han entrat a casa seva i els han disparat. Les primeres informacions apunten que la família estaria relacionada amb el sector del transport. L'estat de Puebla ha viscut aquests últims anys diversos atacs vinculats amb el crim organitzat. Aquesta agressió ha passat l'endemà que s'hagi localitzat en un altre estat, Jalisco, una fossa d'inhumació clandestina amb 60 bosses de restes humanes. Les desaparicions comeses pel crim organitzat, a vegades amb la complicitat de les autoritats, és un dels grans problemes amb què s'enfronta el país. L'últim informe de la Comissió Interamericana de Drets Humans constata que a Mèxic hi ha 128.000 persones desaparegudes i més de 70.000 cossos no identificats custodiats per l'Estat.
1: 3CAT Info.
0: Avui s'han pogut trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Ha estat el primer festiu en què els comerços han pogut aixecar les persianes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al 13 de setembre i que afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials de barri, el seu president, Pròsper Puig, explica a aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura.
8: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
0: Puig és contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, com proposa l'associació que representa els eixos comercials més cèntrics, Barcelona Oberta.
8: El que sí que és una línia vermella per nosaltres ampliar aquests dies i aquests horaris. Però no podem fer una altra cosa que assumir l'acord que tenim.
0: Al no tenir el suport de tot el sector del comerç, l'ampliació s'ha acabat rebutjant, però tornarà a posar-se damunt de la taula de cara al 2027. S'incrementa a Catalunya la compra-venda de petites i mitjanes empreses que són viables. Cada vegada hi ha més empresaris que, quan arriba l'edat de jubilació, busquen opcions per no haver de tancar i així mantenir la feina dels seus treballadors i els clients. Si no hi ha relleu generacional, l'opció que prefereixen és vendre-la, i això, amb la jubilació de molts empresaris de la generació del baby boom, és una tendència que va en augment. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
9: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: A través de Reempresa, Oriol Batlle s'ha convertit en copropietari de Campi Gràfic, una empresa amb prop de 60 anys d'història que es dedica a fabricar etiquetes adhesives a Capdemànol, al Ripollès. El seu propietari anterior es va jubilar i fa un any Batlle hi va veure una gran oportunitat de negoci. Exposa com els hi va.
10: Durant aquest any hem tingut una formació molt, molt bona amb l'antic propietari, que és vital. O sigui, un cop compres una companyia d'un sector que no coneixes o aprens de l'antic gerent i de tot l'equip, on no pots tirar endavant, no? Ara coneixem una miqueta més el sector, doncs ara estem mirant de comprar maquinària, estem incorporant gent nova, proposem fer petits canvis.
0: La Pimec també assessora i acompanya en el procés de compra-venda d'empreses. El director de l'àrea de finançament de la patronal, Pere Cots, detalla l'avantatge principal.
11: Si tu et creixes un negoci en funcionament, des del primer dia tindràs facturació. Si tu arrenques de zero, tindràs tot un procés de maduració, no? Entenem que si un negoci està mínimament ben estructurat, doncs és avantatjós continuar-lo.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la Pimec, ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
1: El temps.
0: Tocats 3:15, 3CatInfo, obrim una nova àrea de servei. A punt la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
12: Les pluges d'aquesta tarda han descarregat xàfecs forts, per exemple, a Borredà, al Berguedà, 38 litres per metre quadrat, acompanyats de calamarsa, a Orís, a la comarca d'Osona, 26, a Sant Quirze, a Besora, 29 litres per metre quadrat, amb unes tempestes que no fa net del tot, encara descarregaran aquesta nit matinada de manera irregular, sobretot en punts de la meitat nord, a l'interior de Catalunya. Demà, al matí, encara podíem tenir algun ruixat, algun xàfec aïllat, al litoral de Tarragona, potser Barcelona, en aquesta franja, encara al matí podrien haver-hi algunes tempestes. A la resta s'obriran grans clarianes, fins i tot hi haurà llocs que començarà el dia amb força sol, però amb inestabilitat, i per tant a la tarda tornarà a créixer tempestes, al Pirineu, Perepirineu, abans del migdia ja en podíem tenir alguna, fins i tot. També les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques de Girona. Aquí hi ha avisos de nivell groc d'intensitat de pluja activats. De cara a dimarts es manté una certa inestabilitat encara amb alguns ruixats de tarda al nord, però en canvi el matí farà sol i pujarà la temperatura, i dimecres la pujada de la temperatura serà molt més marcada.
1: Tresca Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara falten 13 minuts per arribar a les 11 de la nit. El Còmic Barcelona tanca la seva 44a edició amb 92.000 visitants, un 100% de l'aforament. Des de divendres fins a aquesta tarda de diumenge, el Saló ha destacat per la internacionalització, la diversitat de continguts i el creixement pel que fa al sector professional. Malgrat el canvi d'ubicació, enguany a Fira Barcelona-Montjuïc, el públic ha valorat molt positivament la comoditat del nou espai. El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi en millor obra d'autoria espanyola ha estat per l'artista Teresa Valero i la seva obra Contrapasso, Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen So han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop. La part professional ha demostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany, el nombre de participants ha augmentat fins al 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per la connexió entre talent emergent i indústria. I 9.000 persones han participat a les activitats de la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona. És la xifra més alta de visitants en 11 edicions d'una fira que aquest any ha disposat de més espai a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Això ha permès instal·lar fins a 400 punts de joc originals entre arcades, consoles i ordinadors de les dècades dels 80 i 90. Un altre dels atractius del certamen ha estat la presentació de l'actualització del videojoc Gaudí al vent de Barcelona, creat al Japó als anys 80 i ambientat als anys previs als Jocs Olímpics. El nou joc s'estrenarà la tardor per PC i les principals consoles actuals, amb traducció al català i mantenint els característics gràfics de l'època en què es van dissenyar. També hi ha hagut conferència amb figures destacades del sector i l'habitual espai comercial. I Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit en una de les pel·lícules favorites del Festival de Cinema de Cannes. És un drama protagonitzat per dos germans que volen assessorar la màfia russa de la Nova York dels 80 i acaben involucrats en una trama criminal de la qual no poden escapar. Ho estem seguint, tota l'activitat d'aquest festival a Cannes, amb el Marc Garriga.
13: James Gray és un vell conegut de Cannes. És el sisè cop que presenta una pel·lícula seva a competició i fins ara sempre ha marxat amb les mans buides. Aquest any podria ser diferent. El film, que va entrar en competició a última hora, ha estat molt ben rebut i merescudament. Compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller interpretant la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells, fills que encarna Scarlett Johansson. Grey vol reivindicar que la bondat ha deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
14: When you cannot monetize, quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Doncs que tens persones com el president dels Estats Units, que és un símptoma. Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
13: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
15: De veritat, està tot al guió. Depèn dels papers que m'ofereixen o dels que estic disponible per fer. Per mi, la decisió sempre es basa en qui és el director, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
13: La pel·lícula recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Grey que va passar per Canes i que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes. Però aquesta podria ser la seva millor pel·lícula fins ara.
0: La voluntat de potenciar un turisme sostenible al voltant del riu Ter i l'ornitologia és l'eix central d'un projecte impulsat per quatre poblacions usonenques, són Manlleu, Roda de Ter, les Masies de Roda i les Masies de Voltregà, que juntament amb entitats de la zona que treballen al territori volen posar en valor l'entorn natural del riu. És un reportatge de la Montse Mir amb el muntatge musical i edició de Marcel Turó.
16: Anar a observar ocells és una activitat que ha anat a l'alça els últims anys al nostre país. A principis del segle XX estava vinculada a l'excursionisme i posteriorment s'ha practicat en grups d'aficionats pel seu compte o amb guies experts. Birding Ter pretén, igual com ja passa en altres zones de Catalunya, cohesionar aquest tipus de turisme al voltant de la conca mitjana del riu. Verònica Ruiz és l'alcaldessa de les Masies de Voltregà.
17: Tenim un patrimoni molt important a nivell biològic d'ocells i aquesta fira una mica per donar a conèixer doncs, tot el que tenim a casa nostra.
16: El balanç de la fira que va servir per presentar el projecte és positiu. Hi van passar unes 1.500 persones i totes les activitats programades, més de 30, van tenir ple de públic. Carles Martorell, coordinador de la fira.
18: Des de tallers infantils pensats més per la canalla fins a sortides ornitològiques guiades, tant en bicicleta com en furgoneta a la colònia d'Ardeix d'aquí a Voltregà. Vam fer taller de caixes niu, els gent rurals van fer un taller de petjades a mamífers, també vam fer també una sortida d'interpretació d'estat ecològic del riu.
16: A la fira, tant els experts en el tema com els curiosos sense gaires coneixements hi van poder participar.
17: També estava molt enfocat en famílies, perquè, per exemple, es feien doncs, unes activitats de contacontes, no?, vinculats amb els ocells, però que era un atractiu molt important per les famílies.
18: A vegades som un públic més especialitzat que coneixem l'entorn aquest natural del riu, però que volia més obrir ventall i donar-ho a conèixer al públic en general perquè ho coneguin i perquè s'ho estimin i valorin la seva conservació, també.
16: Entre els convidats especialistes, el grup d'anellament Calldetenes Osona, que l'any que ve farà 50 anys. Un dels seus integrants és el Joan Aymeric.
19: I vam estar durant tot el matí agafant ocells, posant-los una anella, prenent-los i mides, prenent-los i fotos, fent un comentari amb la gent que hi havia allà, doncs l'espècie d'ocell que eren, si eren mascles o femelles, o joves o vells, o aquestes coses.
16: Un cop estrenat el projecte, ara cal anar més enllà. La voluntat dels impulsors és fer-lo extensiu a més municipis i comarques, aprofitant el nínxol de gent que estima la natura i li agrada el món dels ocells, seguint l'exemple d'altres zones, com per exemple les iniciatives que ja es fan al Delta de l'Ebre i als Pirineus. Catalunya, amb una gran diversitat d'espècies en un territori no gaire gran, és un lloc ideal per l'observació d'aus, una pràctica que també ha canviat molt amb la tecnologia actual. Si abans els observadors apuntaven les dades en fulls que no es compartien, ara es recullen en un portal web que tothom pot consultar.
19: És una manera que, al capdavall del temps, doncs, acumulen moltes i moltes i moltes i moltes dades, moltes de gent que ho fan amb molt cuidado i molt bé, i repleguen moltíssimes, moltíssimes dades. És molt important l'observació d'ocells, a part que és molt agradable.
16: Les millors èpoques per l'observació són la primavera i la tardor.
0: Tanquem informatiu, 5 minuts per les 11.
1: Esports.
0: Amb la crònica a punt del Marc Andrés, Què tal, Marc? Bona nit.
2: Bona nit. Comencem amb l'esport en directe perquè tenim en joc la segona part de l'últim partit del Barça al Camp Nou en aquesta Lliga, també el darrer partit a casa de Robert Lewandowski com a futbolista blaugrana. El Barça que s'està acomiadant del Camp Nou aquest any contra el Betis, guanyant per 3-1. Un partit que ha comptat amb 2 gols de Rafinha, amb un gol Disco de penal que havia retallat distàncies, però ara fa pocs minuts Cancelo ha fet el 3-1, que ara mateix figura el marcador en el minut 77 de joc. Tot plegat ho estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. I també tenim una última hora que hem d'informar, i és que Xavi Pascual, l'entrenador del Barça de bàsquet, deixarà l'equip per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte econòmicament molt més potent. A més, Pascual va tenir 2 reunions amb el Barça infructuoses, l'última dimecres, i ara ha pres la decisió de marxar. Així i tot, Pascual diu que ell no pot controlar els rumors i que no vol parlar de res del seu futur.
20: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
2: Aquestes declaracions de Xavi Pascual han estat després de la victòria del Barça a Tenerife aquesta tarda per 97-102.
1: 3CAT Info.
2: El gran focus de la jornada, però, tornem al futbol, ha estat per l'Espanyol i el Girona. Començant pel conjunt blanc i blau, l'Espanyol ha tornat a guanyar i ha certificat la permanència a la primera divisió. L'equip de Manolo González ha sumat el segon triomf consecutiu després d'imposar-se per 1-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
21: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
2: A més, aquesta victòria fa que l'Espanyol fins i tot arribi a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una autèntica final, com ha admès l'entrenador Michel.
22: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo, estem preparats, farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
2: Aquest Atlètic de Madrid i Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Reial Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, encara no matemàtic, mentre Girona, Elx, Osasuna i Llevant encara no han certificat la permanència i se la jugaran tota a l'última jornada. L'altra gran notícia del dia és per Àlex Márquez, que recordem està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. El que sabem és que està conscient, que té una fractura a la clavícula i que l'operen avui mateix. També té fracturada una vèrtebra. Tot plegat en una cursa molt accidentada amb 2 banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi continua sent el líder de la general. Les declaracions són del català Àlex Rins al Tot Gira després de la caiguda d'Àlex Márquez.
23: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
2: A Moto2, victòria de Manu González, i a Moto3, victòria de Máximo Quiles.
1: 3CAT Info.
2: I acabarem amb un altre punt de bàsquet, perquè aquest migdia el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72. Són declaracions del tècnic Gerard Encuentra al Tot Gira.
3: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
1: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 11. El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Amb gairebé tot l'escrutini completat, el PP guanya les eleccions a Andalusia, però perd la majoria absoluta i depèn de Vox per continuar governant. El recompte també confirma la patacada del PSOE. Els socialistes obtindran el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut. Ucraïna executa l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts. El president Volodymyr Zelensky ho justifica com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous. Dues terceres parts de Cuba es quedaran aquesta matinada sense electricitat en hores de màxima demanda. La crisi econòmica i energètica que viu l'illa s'agreuja per les pressions dels Estats Units i l'amenaça d'una possible intervenció. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb una 80ena d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat per circ contemporani i amb segell català.
1: Esports. A Esport en directe tenim en marxa els últims minuts del partit del Barça al Camp Nou aquesta temporada. Barça-Betis en el comiat de Lewandowski, que tot just acaba de ser substituït. Queden 5 minuts per al final. Barça 3, Betis 1. Tot plegat en una jornada en què l'Espanyol ha certificat la permanència després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2, mentre el Girona ha perdut el camp de l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar l'Elx a l'última jornada per salvar-se. I en bàsquet, una notícia de fa poca estona, perquè Xavi Pascual ha pres la decisió de deixar el Barça i marxar a Dubai aquest estiu. L'entrenador del Barça va tenir dues reunions aquesta setmana infructuoses i ha decidit canviar de projecte.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'acord entre govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia de tren orbital. Un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanen anaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
3: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprovar el mes de juliol. I aquesta setmana tenim una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho han dit en declaracions a 3CAT Info, la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
2: Que dius, bueno, no sé, nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30, no sé què esperen, ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res?
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Amb l'escrutini ja gairebé acabat, el PP guanya les eleccions a Andalusia, però perd la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. El recompte també confirma la patacada del PSOE, que obté el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. Anem a la seu del PP a Sevilla, enviada especial de 3CAT Info. Paula Brujats, bona nit.
5: Bona nit i sorpresa al Partit Popular, que es queda aquests dos escons d'arribar a la majoria absoluta, ara mateix ja amb més del 90% escrutat i el marcador que no es mou es confirma, per tant, el pitjor pronòstic pel Partit Popular, que si res canvia d'aquí al final de l'escrutini haurà de negociar amb Vox, amb l'extrema dreta per poder formar 4 anys més de govern a Andalusia o Juanma Moreno Bonilla haurà d'anar a una repetició electoral. Galleda d'aigua freda pel PP, que de moment aquí posa el focus cap a la duríssima derrota del Partit Socialista a Andalusia. Diuen que hauria de suposar la dimissió immediata de Pedro Sánchez i és que l'exministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la candidata socialista, es queda amb només 28 diputats. Són 2 menys del que tenien els socialistes fins ara i és la pitjor patacada de la història en aquesta comunitat. Aquest mal resultat del Partit Socialista contrasta, en canvi, amb els partits a la seva esquerra. Ha pujat i molt endavant Andalusia, que suma 8 escons, 5 escons també per Andalusia. Tots milloren els resultats en aquesta nit, que de moment tenim aquests dos grans titulars, el Partit Socialista que s'enfonsa i el Partit Popular que guanya però que no compleix els pronòstics i es queda a 2 escons d'aquesta majoria absoluta.
4: 3CAT Info.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda, per exemple, ha tancat les fronteres i d'altres països han reforçat els controls fronterers. Ara per ara, el principal perill és que el virus s'escampi al voltant del focus del brot, un entorn urbà i amb alta mobilitat de la població. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
6: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estaran el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què hi va haver pacients que van tornar als seus països d'origen per rebre tractament. Si això passa ara, cal prendre mesures dràstiques.
6: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
0: Al Congo, en pocs dies, hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solias.
7: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
8: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
7: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que dues terceres parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. La crisi econòmica i energètica que afecta l'illa augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. Els últims mesos, Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió. Una de les mesures seria jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de dos avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos del Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
9: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
0: Aquest diumenge, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Aquesta notícia s'ha sabut dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, qui va oferir al règim una ajuda econòmica de 100 milions de dòlars. Tornem a casa nostra. Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquest diumenge de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana, que era a la zona, ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. L'altre tiroteig va ser dissabte al vespre a prop del passeig de la Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del dia, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota el secret de les actuacions. Tot i el repunt de tirotejos a l'àrea metropolitana de Barcelona, el doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: És preocupant. sí, és per alarmar-se moderadament. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor. Si ho posem tot en un sac, fem un totum revolutum, primera, agreujarem la situació d'alarma i enviarem un missatge a la ciutadania de que això és la ciutat sense llei i Barcelona és un caos i Catalunya s'enfonsa. I no és veritat.
0: Per la seva banda, Junts, el PP i Vox exigeixen explicacions al govern municipal. Recorden que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i aquest diumenge el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home de 56 anys arrossega un llarg historial delictiu i ha passat mitja vida empresonat. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no havia volgut seguir cap programa de tractament, que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
11: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns, no descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torna a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual en aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. També des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Visum.

0: i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Mentre que els experts hi veuen avantatges com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, molts comerciants són contraris perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim Albert Antoni Joan de Comèrtia, l'associació catalana de l'empresa familiar del retail.
2: El que estem una mica preocupats és perquè pensàvem des del món comercial que realment seria un cost menor a la targeta bancària doncs, americana tradicional, i ens estem trobant que les primeres ofertes que ens arriben d'aquestes entitats són inclús una mica superiors als preus que estan tenint fins ara, amb la qual realment a nivell econòmic ens està generant un desinterès.
1: Els comerciants també veuen que el pagament amb Bizum serà més lent i això allargarà les cues de les caixes. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera. Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
3: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
1: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. García creu que seria positiu exportar-ho a tota la ciutat i ampliar les dates en què es permet l'obertura en festiu.
3: Sí que és veritat que el tema de l'apertura de només una part de la ciutat és una mica estrany, no? Perquè al final deixa algunes zones de la ciutat que no competeixen amb les mateixes eines o que no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, jo crec que el que seria l'apertura de tota la ciutat seria algo molt positiu.
1: Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, també veu amb bons ulls aquesta mesura. Recorden que sempre hi ha turisme i que les grans multinacionals de comerç electrònic no tenen restriccions per repartir paquets cap dia de la setmana. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat, la llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat en frena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
4: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs, ara ha disminuït, no? I per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
1: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total, ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i també la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
5: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer i pla de viabilitat de futur i a la cerca de finançament.
1: La Pimec també assessora i acompanya en el procés de compra-venda d'empresa.

0: Esports.
1: Amb Marc Andrés.
2: L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adéu de Lewandowski.
0: 3CAT Info.
2: Començant pel conjunt blanc-i-blau, l'Espanyol ha guanyat 1-2 aquest dissabte al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
3: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
2: Un Espanyol que, fins i tot amb aquesta victòria, arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar la permanència. Una final a tot o res, com ha admès l'entrenador Michel.
4: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit, tot o res.
2: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història de la Lliga, convertir-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis al Camp Nou amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo. Tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana.
5: Para mí es un día muy, muy emocionante y muy difícil. Pero cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era grande. Pero por vuestro cariño, ha sido increíble.
2: Aquestes paraules del polonès han estat amb un micròfon dirigint-se al públic del Camp Nou una vegada acabat el partit. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Reial Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest dimecres, i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
6: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
2: Són declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco com una lesió indeterminada en una cama. Àlex Márquez ha estat operat aquest diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
2: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Després de la cursa, diversos pilots com Di Gian Antonio, Martí, Noa Costa han criticat que s'hagi fet la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
8: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista.
2: Aquest dilluns hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
0: 3CAT Info.
2: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins aquest diumenge. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. La capitana de l'El Vilassant és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
1: Però si algú té aquest equip és que s'aixeca molt ràpid i sabíem que teníem doncs 5 dies per tornar a estar en una final i això ho hem fet perquè crec que també hem fet una Copa de la Reina espectacular perquè ha sigut també molt complicada.
2: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà en el primer partit de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní amb aquest resultat és virtualment equip de play-off, però encara necessitaria un resultat favorable per confirmar-ho.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Per la seva banda, els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. I també us hem parlat d'Andalusia, on el PP guanya les eleccions, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. Els populars es queden amb 53 escons, 5 menys que en les anteriors eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts el Consell Executiu es declararà projectes d'interès general. I anirem a Reus, on la Fira Trapezi ha tancat la seva 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. I en esports, Marc Andrés.
1: Dia d'emocions fortes al món del futbol. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis, aconseguint per primera vegada la història de la Lliga ple de victòries com a local. Tot això el dia del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol ha certificat la permanència, guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna, i el Girona, que ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, haurà de guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per salvar la categoria.
0: I pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. L'acord entre govern i Esquerra per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia de tren orbital. Un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme, sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
2: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost, i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, la USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprovar al mes de juliol. I nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. La USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3CatInfo la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: La USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment del sou dels docents, la baixada de les ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. La USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
3: Que dius, bueno, no sé, nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30, no sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res?
0: La USTEC no descarta una vaga indefinida com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Partit Popular guanya les eleccions d'Andalusia, però es queda 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. Els populars es queden amb 53 escons, 5 menys que en les anteriors eleccions. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. És el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. Ho està seguint en directe la nostra companya Paula Brujats. Paula, bona nit.
5: Què tal? Bona nit. El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, una clara victòria, sí, però sense arribar a la majoria absoluta i obté 5 escons menys que els que tenia fins ara, un resultat que obligarà Juanma Moreno Bonilla a entendre's amb l'extrema dreta de Vox per seguir governant. A l'espera que surti Moreno Bonilla a valorar els resultats d'aquesta nit, qui ja ho ha fet és la candidata del Partit Socialista, l'exministra María Jesús Montero, que ha reconegut que els resultats són molt i molt dolents. El Partit Socialista s'ha desplomat fins als 28 escons i això és 2 menys dels que tenien fins ara. Montero confirma que es quedarà fent oposició a un eventual govern del PP i Vox.
6: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y por tanto desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y por tanto para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía como son sus servicios públicos.
5: També Vox ha sortit a valorar els resultats, s'estanquen però tenen la clau del govern en una altra comunitat autònoma i el candidat de l'extrema dreta, Manuel Gavira, ja ha avisat al PP que no els regalaran res.
7: Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces, porque desde luego los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren.
5: Vox i el PP s'hauran de començar a entendre a partir de demà o, si no, Juanma Moreno Bonilla haurà d'anar a una repetició electoral. La gran revelació d'aquesta nit electoral ha estat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista, que ha passat de 2 a 8 escons i en treu 3 de distància a Per Andalusia, que és la coalició que van formar Sumar, Podem i Esquerra Unida.
0: Gràcies, Paula. Seguim a l'espera de les declaracions de Moreno Bonilla. Doncs bona nit.
5: Bona nit, fins ara.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que les delegacions dels dos països continuen intercanviant-se propostes per intentar trobar una solució negociada a la guerra. El conflicte es troba ara en un alto al foc, però amb l'estret d'Hormuz bloquejat. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat aquest diumenge als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va rebutjar amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Washington exigiria, entre altres, que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Mentrestant, aquest diumenge, un atac amb drons ha afectat el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. Tot i que aquest govern no n'ha acusat l'Iran, l'enemistat entre els dos països és clara, com demostra el que sentireu ara.
8: Uh-huh.
0: és el presentador d'un canal iranià que dispara contra una bandera dels Emirats Àrabs. L'Aràbia Saudita també ha anunciat aquest diumenge que ha interceptat tres drons que venien de l'Iraq en aquest país i operen milícies pro-iranianes. Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa, Pete Hegseth. Ho ha seguit des de Washington, Oriol Serra.
8: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema «Redescrivint Déu». Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
9: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
8: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
9: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
8: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
10: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
8: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
11: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250 ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar al desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
8: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
0: A casa nostra, el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. Això permetrà eliminar traves burocràtiques i accelerar molts tràmits, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
12: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que els dos projectes tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona deixin d'estar qualificats com equipaments esportius. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per el 2035. Pel que fa al futur campus de salut de Girona, un complex hospitalari que substituirà l'actual Josep Trueta, està previst que s'inauguri d'aquí 5 anys. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. La sortida del centre hospitalari seria dissabte que ve, 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena, continua asimptomàtica i en bon estat general. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta mateixa setmana. El cas de la dona de Barcelona és el mateix que el de la dona ingressada a Alacant. En el cas dels 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, aquest dilluns els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites de familiars. El brot d'antivirus va esclatar al creuer Ondius. L'embarcació arribarà les pròximes hores al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i 2 sanitaris, tots asimptomàtics. I la visita del Papa Lleó XIV a la presó de Brians durarà uns 20 minuts. Serà una visita breu durant la qual un grup d'interns i internes li cantaran una cançó de benvinguda. Dues dones preses també li adreçaran unes paraules i li explicaran el seu testimoni. Són detalls que ha donat el programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio mossèn Josep Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians. El pare Bel subratlla la importància d'aquesta visita del Papa a la presó.
13: Sin duda que el Papa va a visibilizar de muchas maneras la cárcel, ¿verdad? La va a visibilizar pues, como un lugar donde hay personas que sufren, que tienen sus esperanzas, sus anhelos. Bueno, y también va a visibilizar esa comunidad cristiana, ¿no?
0: El Pontífex passarà per Brians just abans d'anar al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny al matí.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torna a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La pel·lícula nord-americana Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit aquest diumenge en una de les favorites del Festival de Cinema de Cannes. Explica com dos germans veuen una oportunitat de negoci amb la màfia russa de Nova York dels anys 80 i com això els acabarà passant factura com a família. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
15: James Gray és un vell conegut de Cannes. Aquest és el 6è cop que competeix per la Palma d'Or i sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any podria ser diferent. El film compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller que interpreten la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells que encarna Scarlett Johansson. Gray critica amb duresa el fet que la bondat hagi deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
16: When you cannot monetize...
17: Quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
15: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
18: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
15: Paper Tiger recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar també per Cannes, que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes, però més enllà de la premissa inicial, són dos films ben diferents i aquest podria ser el millor dels seus.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura. Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
19: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
20: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
19: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
20: El cap de setmana, entre dissabte i diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
19: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
21: Hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia, però s'aprofitarem fins que puguem.
22: M'enteré en el mòbil, en el TikTok.
21: Vam veure pel telediari i, bueno.
19: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
23: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja... podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
19: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
0: La Fira Trapezi de Reus clou la 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. Reus, Ariadna Escoda.
24: Concretament, la codirectora Cristina Cazorla ha posat l'èmfasi en la companyonia entre professionals, artistes i l'organització, que assegura han ajudat a promoure un canvi en la manera de treballar dins del món del circ.
25: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit, no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
24: Coincidint amb el 30è aniversari del certamen, les places, carrers i teatres de Reus s'han omplert amb una programació d'arts circenses. Durant 5 dies s'han representat una 80ena de funcions, però també s'han celebrat jornades professionals amb la voluntat de generar aliances entre artistes, programadors i distribuïdors. Pròximament està previst que surti una nova licitació de la direcció artística del Trapezi per un període de 4 anys. Les actuals codirectores ja han expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar per continuar apostant per una manera de fer diferent al sector.
0: El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení. Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló a causa de les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
26: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers, i la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
0: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per a una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso, Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen So han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop celebrat diumenge i que ha causat una gran sensació. La part professional ha demostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany, el nombre de participants ha augmentat fins a un 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per la connexió entre talent emergent i indústria. La Nit dels Museus, celebrada aquest dissabte, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que en l'edició de l'any passat. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els 3 recintes que han rebut més públic, segons l'Institut de Cultura de Barcelona. Han tingut molt bona acollida les activitats adreçades al públic jove, vinculades a la música, les arts urbanes i els formats participatius.
4: Esports.
0: Amb Marc Andrés.
1: El Barça fa història en l'adeu de Lewandowski, l'Espanyol aconsegueix la permanència i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
4: 3CAT Info.
1: Començant pels blaugranes, el Barça ha fet història de la Lliga aquest diumenge, convertint-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit de local com a blaugrana. L'Espanyol, de la seva banda, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat emocionat com s'ha sentit quan al final del partit ha estat mantejat.
2: És que és una cosa que no té nom. O sigui, tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant. O sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, no t'ho sé explicar. Ja ho vaig dir el dia al Celta l'any passat. És un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern.
1: Un Espanyol que amb aquesta victòria fins i tot arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una final a tot o res que el tècnic Mitchell afronta amb optimisme.
3: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat. I hem de pensar que estem preparats per aprovechar-la, aprofitar-la.
1: Aquest Atlètic de Madrid de Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest passat dimecres, i ara ha decidit marxar. Així tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
5: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Són declaracions de Pascual després de la victòria aquest diumenge del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco amb una petita fractura al peroné esquerre i una afectació en un lligament del genoll. Àlex Márquez ha estat operat aquest mateix diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions en veure la caiguda de Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
1: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Aquest dilluns, per cert, hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
4: 3CAT Info.
1: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i la seva capitana és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
7: I, bueno, molt contentes doncs, pel que hem aconseguit i ara al final doncs, encara ens queda un títol per guanyar i avui a celebrar-ho, però demà a tornar a pensar en la Lliga, que ara ens queda la Lliga i en tenim moltes ganes també.
1: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà aquest diumenge en el primer partit de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa encara amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte de Vingegaard, en un dilluns, això sí, on no hi haurà jornada, hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge, el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 amb un gran triple final de James Bateman. El tècnic lleidatà Gerard Encuentra el tot gira.
8: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
1: La penya també ha guanyat en el seu cas a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní és així virtualment equip de play-off.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabarem fent un apunt del Mundial de Trial a l'aire lliure perquè Berta Avellán surt del Japó com el líder després de quedar segona avui a la segona prova.
4: Trescat Info.

0: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. El PP guanya les eleccions a Andalusia, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. És el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut. Ucraïna executa l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts. El president Volodymyr Zelensky ho justifica com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous. 2/3 parts de Cuba es quedaran aquesta matinada sense electricitat en hores de màxima demanda. La crisi econòmica i energètica que viu l'illa s'agreuja per les pressions dels Estats Units i l'amenaça d'una possible intervenció. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb 80 d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat pel circ contemporani i amb segell català.
1: Esports. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Cancelo. Els blaugranes són el primer equip a la història de la Lliga en aconseguir un ple de victòries com a locals. Tot plegat així el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou. Aquest mateix diumenge l'Espanyol ha certificat la permanència després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2, mentre el Girona ha perdut el camp de l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar l'Elx a l'última jornada a Montilivi per salvar-se. I en motor, Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i aquest diumenge mateix ha estat operat. El pilot de Cervera té una fractura de clavícula i també una fractura mínima d'una cervical.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'acord entre Govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia de tren orbital, un projecte que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
3: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant els comptes, es podrien aprovar el mes de juliol. I nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment del sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
2: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sí, i per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
4: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per aquesta majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
5: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment Feijóo desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entorna i admet que els toca reflexionar.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
4: Però la Moncloa desvincula la patacada d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
7: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partit Popular.
4: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda, per exemple, ha tancat les fronteres i d'altres països han reforçat els controls fronterers. Ara per ara, el principal perill és que el virus s'escampi al voltant del focus del brot, un entorn urbà i amb alta mobilitat de la població. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
9: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies, i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estaran el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què hi va haver pacients que van tornar als seus països d'origen per rebre tractament. Si això passa ara, cal prendre mesures dràstiques.
9: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
0: Al Congo, en pocs dies, hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solias.
10: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
11: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
10: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics. Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquest diumenge de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que era a la zona ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. L'altre tiroteig va ser dissabte al vespre a prop del passeig de la Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del vídeo, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota secret de les actuacions. Tot i ser el segon tiroteig aquest cap de setmana, el doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada pas per separat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: És preocupant, sí. És per alarmar-se moderadament. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor. Si ho posem tot en un sac, fem un totum revolutum, primera, agreujarem la situació d'alarma i enviarem un missatge a la ciutadania de que això és la ciutat sense llei i Barcelona és un caos i Catalunya s'enfonsa. I no és veritat.
0: Per la seva banda, Junts, el PP i Vox exigeixen explicacions al govern municipal. Recorden que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'home, que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i aquest diumenge el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home de 56 anys arrossega un llarg historial delictiu i ha passat mitja vida empresonat. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no havia volgut seguir cap programa de tractament, que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest solen generar alarma social, els experts en l'àmbit de la rehabilitació asseguren que les taxes de reincidència actuals són molt baixes. 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.
8: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torni a créixer nuvolades, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, comarques del Nord-Est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. També des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, BankInter i Banc Sabadell. El seu desplegament es farà gradualment i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum està impulsat per Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
14: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: Mentre que els experts hi veuen avantatges com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, molts comerciants són contraris perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim Albert Antoni Joan, de Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail.
15: El que estem una mica preocupats és perquè pensàvem, des del món comercial, que realment

0: hagut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
1: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
0: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. Afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. García creu que seria positiu exportar-ho a tota la ciutat i ampliar les dates en què es permet l'obertura en festiu.
1: Sí que és veritat que el tema de l'apertura de només una part de la ciutat és una mica estrany, no? Perquè al final deixa algunes zones de la ciutat que no competeixen amb les mateixes eines o que no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, jo crec que el que seria l'apertura de tota la ciutat seria algo molt positiu.
0: Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, també veu amb bons ulls aquesta mesura. Recorden que sempre hi ha turisme i que les grans multinacionals de comerç electrònic no tenen restriccions per repartir paquets cap dia de la setmana. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat. La llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat en frena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
2: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
3: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Marc Andrés.
5: L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
4: 3CAT Info.
5: Començant pel conjunt blanc i blau, l'Espanyol ha guanyat 1-2 del camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
6: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.

0: Un espanyol que, fins i tot amb aquesta victòria, arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar la permanència. Una final a tot o res, com ha admès l'entrenador Michel.
1: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
0: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història de la Lliga, convertir-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis al Camp Nou amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo. Tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana.
2: Para mí es un día muy emocionante y muy difícil. Pero cuando llegué a Barcelona... Sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble.
0: Aquestes paraules del polonès han estat amb un micròfon dirigint-se al públic del Camp Nou una vegada acabat el partit. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai, una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest dimecres, i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
3: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Són declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco amb una lesió indeterminada en una cama. Àlex Márquez ha estat operat aquest diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
0: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Després de la cursa, diversos pilots com Di Gian Antonio, Martín o Acosta han criticat que s'hagi fet la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
5: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista.
0: Aquest dilluns hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
6: Trescat Info.
0: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins aquest diumenge. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. La capitana de la Vilassant és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
7: Però si algú té aquest equip és que s'aixeca molt ràpid i sabíem que teníem doncs, 5 dies per tornar a estar en una final i això ho hem fet perquè crec que també hem fet una Copa de la Reina espectacular perquè ha sigut també molt complicada.
0: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà en el primer partit de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní amb aquest resultat és virtualment equip de play-off, però encara necessitaria un resultat favorable per confirmar-ho.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Per la seva banda, els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. I també us hem parlat d'Andalusia, on el PP guanya les eleccions, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. Els populars es queden amb 53 escons, 5 menys que en les anteriors eleccions. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. A partir d'ara us explicarem que el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. I anirem a Reus, on la Fira Trapezi ha tancat la seva 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 80% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. I en esports, Marc Andrés.
1: Dia d'emocions fortes al món del futbol. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis, convertint-se en el primer equip que aconsegueix el ple de victòries com a local a la Lliga. Tot això el dia del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol ha certificat la permanència guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna, mentre el Girona, que ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, haurà de guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per salvar la categoria.
0: I pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. L'acord entre govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia del tren orbital. Un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
2: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprovar el mes de juliol. Nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
4: 3CAT Info.
0: El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat. Ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta que volia, ni Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no el regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per a la majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
6: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment el líder del PP desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entoma la derrota i admet que els toca reflexionar.
7: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
5: Però la Moncloa desvincula la patacada d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
8: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partit Popular.
5: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
0: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que 2/3 parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. La crisi econòmica i energètica que afecta l'illa augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. Els últims mesos Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió. Una de les mesures seria jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de 2 avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
9: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
0: Aquest diumenge el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Aquesta notícia s'ha sabut dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, qui va oferir al règim una ajuda econòmica de 100 milions de dòlars. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que les delegacions dels dos països continuen intercanviant-se propostes per intentar trobar una solució negociada a la guerra. El conflicte es troba ara en un alto el foc, però amb l'estret d'Hormuz bloquejat. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se on no en quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat aquest diumenge als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va rebutjar amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Washington exigiria, d'entre d'altres, que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Mentrestant, aquest diumenge, un atac amb drons ha afectat el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. Tot i que aquest govern no n'ha acusat l'Iran, l'enemistat entre els dos països és clara, com demostra el que sentireu ara. És el presentador d'un canal iranià que dispara contra una bandera dels Emirats. L'Aràbia Saudita també ha anunciat aquest diumenge que ha interceptat tres drons que venien de l'Iraq. En aquest país hi operen milícies pro-iranianes. Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa Pete Hegseth. Washington, Oriol Serra.
4: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema «Redescrivint Déu». Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
10: És el millor i passarà a la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
4: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
10: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
4: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
11: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
4: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
12: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250 ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar al desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
4: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
0: A casa nostra, el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. Això permetrà eliminar traves burocràtiques i accelerar molts tràmits, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
13: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que els dos projectes tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona deixin d'estar qualificats com a equipaments esportius. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per al 2035. Pel que fa al futur campus de salut de Girona, un complex hospitalari que substituirà l'actual Josep Trueta, està previst que s'inauguri d'aquí 5 anys. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una nova prova PCR. La sortida del centre hospitalari seria dissabte que ve, 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena, continua asimptomàtica i en bon estat general. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta mateixa setmana. El cas de la dona de Barcelona és el mateix que el de la dona ingressada a Alacant. En el cas del 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, aquest dilluns els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites de familiars.
14: El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torna a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del Nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
14: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La pel·lícula nord-americana Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit aquest diumenge en una de les favorites del Festival de Cinema de Cannes. Explica com dos germans veuen una oportunitat de negoci amb la màfia russa de Nova York dels anys 80 i com això els acabarà passant factura com a família. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
16: James Gray és un vell conegut de Cannes. Aquest és el sisè cop que competeix per la Palma d'Or i sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any podria ser diferent. El film compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller, que interpreten la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells, que encarna Scarlett Johansson. Gray critica amb duresa el fet que la bondat hagi deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
17: When you cannot monetize...
18: Quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
16: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
19: De veritat, està tot el guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
16: Paper Tiger recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar també per Cannes, que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes, però més enllà de la premissa inicial, són dos films ben diferents i aquest podria ser el millor dels seus.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura. Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
20: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
21: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
20: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
21: El cap de setmana, entre dissabte i diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
20: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
22: I hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia. Però això aprofitarem fins que puguem.
23: M'enteré en el mòbil, en el TikTok.
22: Vam veure pel telediari i bueno.
20: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
24: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja... Podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
20: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
0: La Fira Trapezi de Reus clou la 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. Reus, Ariadna Escoda.
25: Concretament, la codirectora Cristina Cazorla ha posat l'èmfasi en la companyonia entre professionals, artistes i l'organització, que assegura han ajudat a promoure un canvi en la manera de treballar dins del món del circ.
26: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit, no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
25: Coincidint amb el 30è aniversari del certamen, les places, carrers i teatres de Reus s'han omplert amb una programació d'arts circenses. Durant 5 dies s'han representat una 80ena de funcions, però també s'han celebrat jornades professionals amb la voluntat de generar aliances entre artistes, programadors i distribuïdors. Pròximament està previst que surti una nova licitació de la direcció artística del Trapezi per un període de 4 anys. Les actuals codirectores ja han expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar per continuar apostant per una manera de fer diferent al sector.
0: El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení. Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló a causa de les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
27: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers. I la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
0: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso, Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen Sou han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop celebrat diumenge i que ha causat una gran sensació. La part professional ha mostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany el nombre de participants ha augmentat fins al 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per a la connexió entre talent emergent i indústria. I la Nit dels Museus, celebrada aquest dissabte, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició anterior.
14: Esports.
0: Amb Marc Andrés.
1: El Barça fa història en l'adeu de Lewandowski, l'Espanyol aconsegueix la permanència i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
14: 3CAT Info.
1: Començant pels blaugranes, el Barça ha fet història de la Lliga aquest diumenge, convertint-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit de local com a blaugrana. L'Espanyol, de la seva banda, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat emocionat com s'ha sentit quan al final del partit ha estat mantejat.
2: És que és una cosa que no té nom. O sigui, tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant. O sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, no t'ho sé explicar. Ja ho vaig dir el dia al Celta l'any passat. És un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern.
1: Un Espanyol que amb aquesta victòria fins i tot arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una final a tot o res que el tècnic Mitchell afronta amb optimisme.
3: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat. I hem de pensar que estem preparats per aprovechar-la, aprofitar-la.
1: Aquest Atlètic de Madrid de Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest passat dimecres, i ara ha decidit marxar. Així tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
5: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Són declaracions de Pascual després de la victòria aquest diumenge del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra, i Johan Zarco amb una petita fractura al peroné esquerre i una afectació en un lligament del genoll. Àlex Márquez ha estat operat aquest mateix diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions en veure la caiguda de Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
1: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Aquest dilluns, per cert, hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
14: 3CAT Info.
1: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i la seva capitana és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
7: I, bueno, molt contentes doncs, pel que hem aconseguit i ara al final doncs, encara ens queda un títol per guanyar i avui a celebrar-ho, però demà a tornar a pensar en la Lliga, que ara ens queda la Lliga i en tenim moltes ganes també.
1: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà aquest diumenge en el primer partit de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa encara amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte de Vingegaard, en un dilluns, això sí, on no hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge, el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 amb un gran triple final de James Bateman. El tècnic lleidatà Gerard Encuentra el tot gira.
4: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
1: La penya també ha guanyat en el seu cas a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní és així virtualment equip de play-off.
14: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabarem fent un apunt del Mundial de Trial a l'aire lliure perquè Berta Bellán surt del Japó com el líder després de quedar segona a la segona prova.

0: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. El PP guanya les eleccions a Andalusia, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. És el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut. Ucraïna executa l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts. El president Volodymyr Zelensky ho justifica com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous. 2/3 parts de Cuba es quedaran aquesta matinada sense electricitat en hores de màxima demanda. La crisi econòmica i energètica que viu l'illa s'agreuja per les pressions dels Estats Units i l'amenaça d'una possible intervenció. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb 80 d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat pel circ contemporani i amb segell català.
1: Esports. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Cancelo. Els blaugranes són el primer equip a la història de la Lliga en aconseguir un ple de victòries com a locals, tot plegat així el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou. Aquest mateix diumenge l'Espanyol ha certificat la permanència després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2, mentre el Girona ha perdut el camp de l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar l'Elx a l'última jornada a Montilivi per salvar-se. I en motor, Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i aquest diumenge mateix ha estat operat. El pilot de Cervera té una fractura de clavícula i també una fractura mínima d'una cervical.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'acord entre Govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia de tren orbital, un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
3: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant els comptes, es podrien aprovar el mes de juliol. I nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment del sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
2: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sí, per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
4: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per aquesta majoria absoluta i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
5: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment Feijóo desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entona i admet que els toca reflexionar.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
4: Però la Moncloa desvincula la pataca d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
7: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partit Popular.
4: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda, per exemple, ha tancat les fronteres i d'altres països han reforçat els controls fronterers. Ara per ara, el principal perill és que el virus s'escampi al voltant del focus del brot, un entorn urbà i amb alta mobilitat de la població. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
9: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estaran el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què hi va haver pacients que van tornar als seus països d'origen per rebre tractament. Si això passa ara, cal prendre mesures dràstiques.
9: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
0: Al Congo, en pocs dies, hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solias.
10: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
11: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
10: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquest diumenge de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que era a la zona ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. L'altre tiroteig va ser dissabte al vespre a prop del passeig de la Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del vídeo, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota secret de les actuacions. Tot i ser el segon tiroteig aquest cap de setmana, el doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada pas per separat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: És preocupant, sí. És per alarmar-se moderadament. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor. Si ho posem tot en un sac, fem un tot un revolutum, primer agreujarem la situació d'alarma i enviarem un missatge a la ciutadania de que això és la ciutat sense llei i Barcelona és un caos i Catalunya s'enfonsa. I no és veritat.
0: Per la seva banda, Junts, el PP i Vox exigeixen explicacions al govern municipal. Recorden que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'home, que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i aquest diumenge el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home, de 56 anys, arrossega un llarg historial delictiu i ha passat mitja vida empresonat. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no havia volgut seguir cap programa de tractament, que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest solen generar alarma social, els experts en l'àmbit de la rehabilitació asseguren que les taxes de reincidència actuals són molt baixes. 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.
8: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torna a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. També des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. El seu desplegament es farà gradualment i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum està impulsat per Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
14: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: Mentre que els experts hi veuen avantatges com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, molts comerciants són contraris perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim Albert Antoni Joan, de Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail.
15: El que estem una mica preocupats és perquè pensàvem, des del món comercial, que realment seria un cost menor a la targeta bancària americana tradicional, i ens estem trobant que les primeres ofertes que ens arriben d'aquestes entitats són inclús una mica superiors als preus que estan tenint fins ara, amb la qual realment a nivell econòmic ens està generant un desinterès.
0: Els comerciants també preveuen que el pagament amb Bizum serà més lent i això allargarà les cues a les caixes. Les botigues i comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera. Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat

0: diversos barris de l'entorn i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. García creu que seria positiu exportar-ho a tota la ciutat i ampliar les dates en què es permet l'obertura en festiu.
1: Sí que és veritat que el tema de l'apertura de només una part de la ciutat és una mica estrany, no? Perquè al final deixa algunes zones de la ciutat que no competeixen amb les mateixes eines o que no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, jo crec que el que seria l'apertura de tota la ciutat seria algo molt positiu.
0: Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, també veu amb bons ulls aquesta mesura. Recorden que sempre hi ha turisme i que les grans multinacionals de comerç electrònic no tenen restriccions per repartir paquets cap dia de la setmana. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat. La llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
2: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
3: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Marc Andrés.
5: L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
4: 3CAT Info.
5: Començant pel conjunt blanquiblau, l'Espanyol ha guanyat 1-2 del camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
6: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
5: Un Espanyol que, fins i tot amb aquesta victòria, arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar la permanència. Una final a tot o res, com ha admès l'entrenador Michel.
7: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
5: aquest Atlètic de Madrid.

0: Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història de la Lliga, convertir-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis al Camp Nou amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo. Tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana.
1: Per a mi és un dia molt emocionant i molt difícil. Però quan llegué a Barcelona sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble.
0: Aquestes paraules del polonès han estat amb un micròfon dirigint-se al públic del Camp Nou una vegada acabat el partit. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai, una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest dimecres, i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
2: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Són declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco amb una lesió indeterminada en una cama. Àlex Márquez ha estat operat aquest diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
0: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Després de la cursa, diversos pilots com Di Gian Antonio, Martín o Acosta han criticat que s'hagi fet la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
4: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista.
0: Aquest dilluns hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
5: Trescat Info.
0: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins aquest diumenge. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. La capitana de la Vilassant és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
6: Però si algú té aquest equip és que s'aixeca molt ràpid i sabíem que teníem doncs, 5 dies per tornar a estar en una final i això ho hem fet perquè crec que també hem fet una Copa de la Reina espectacular perquè ha sigut també molt complicada.
0: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà en el primer partit de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Real Madrid, 81-88. L'equip badaloní amb aquest resultat és virtualment equip de play-off, però encara necessitaria un resultat favorable per confirmar-ho.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra recorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Per la seva banda, els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. I també us hem parlat d'Andalusia, on el PP guanya les eleccions, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. Els populars es queden amb 53 escons, 5 menys que en les anteriors eleccions. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. A partir d'ara us explicarem que el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. I anirem a Reus, on la Fira Trapezi ha tancat la seva 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 80% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. I en esports, Marc Andrés.
1: Dia d'emocions fortes al món del futbol. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis, convertint-se en el primer equip que aconsegueix el ple de victòries com a local a la Lliga. Tot això el dia del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol ha certificat la permanència guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna, mentre el Girona, que ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, haurà de guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per salvar la categoria.
0: I pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. L'acord entre govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia del tren orbital, un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
2: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprofitar el mes de juliol. Nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
4: 3CAT Info.
0: El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar les eleccions andaluses, constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministre María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2-8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta que volien i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no el regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per a la majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
6: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment el líder del PP desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministre María Jesús Montero entoma la derrota i admet que els toca reflexionar.
7: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
5: Però la Moncloa desvincula la patacada d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'Alició de Sumar i Podem.
8: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
5: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
0: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que 2/3 parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. La crisi econòmica i energètica que afecta l'illa augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. Els últims mesos Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió. Una de les mesures seria jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de 2 avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
9: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
0: Aquest diumenge el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Aquesta notícia s'ha sabut dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, qui va oferir al règim una ajuda econòmica de 100 milions de dòlars. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que les delegacions dels dos països continuen intercanviant-se propostes per intentar trobar una solució negociada a la guerra. El conflicte es troba ara en un alto el foc, però amb l'estret d'Hormuz bloquejat. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se on no en quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat aquest diumenge als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va rebutjar amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Washington exigiria, d'entre d'altres, que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Mentrestant, aquest diumenge, un atac amb drons ha afectat el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. Tot i que aquest govern no n'ha acusat l'Iran, l'enemistat entre els dos països és clara, com demostra el que sentireu ara. És el presentador d'un canal iranià que dispara contra una bandera dels Emirats. L'Aràbia Saudita també ha anunciat aquest diumenge que ha interceptat tres drons que venien de l'Iraq. En aquest país hi operen milícies pro-iranianes. Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa Pete Hegseth. Washington, Oriol Serra.
4: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema «Redescrivint Déu». Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
10: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
4: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
10: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
4: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
11: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
4: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
12: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250 ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar al desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
4: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
0: A casa nostra, el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. Això permetrà eliminar traves burocràtiques i accelerar molts tràmits, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
13: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que els dos projectes tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona deixin d'estar qualificats com a equipaments esportius. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per al 2035. Pel que fa al futur campus de salut de Girona, un complex hospitalari que substituirà l'actual Josep Trueta, està previst que s'inauguri d'aquí 5 anys. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una nova prova PCR. La sortida del centre hospitalari seria dissabte que ve, 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena, continua asimptomàtica i en bon estat general. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta mateixa setmana. El cas de la dona de Barcelona és el mateix que el de la dona ingressada a Alacant. En el cas dels 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, aquest dilluns els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites de familiars.
14: El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torna a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
14: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La pel·lícula nord-americana Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit aquest diumenge en una de les favorites del Festival de Cinema de Cannes. Explica com dos germans veuen una oportunitat de negoci amb la màfia russa de Nova York dels anys 80 i com això els acabarà passant factura com a família. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
16: James Gray és un vell conegut de Cannes. Aquest és el sisè cop que competeix per la Palma d'Or i sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any podria ser diferent. El film compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller, que interpreten la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells, que encarna Scarlett Johansson. Gray critica amb duresa el fet que la bondat hagi deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
17: When you cannot monetize...
18: Quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
16: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
19: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
16: Paper Tiger recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar també per Cannes, que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes, però més enllà de la premissa inicial, són dos films ben diferents i aquest podria ser el millor dels seus.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura. Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs. Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
20: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
0: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
20: El cap de setmana, entre dissabte i diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
0: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
21: I hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia. Però això aprofitarem fins que puguem.
22: M'enteré en el mòbil, en el TikTok.
21: Vam veure pel telediari i... Bueno.
0: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
23: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja... Podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
0: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
24: La Fira Trapezi de Reus clou la 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. Reus, Ariadna Escoda.
25: Concretament, la codirectora Cristina Cazorla ha posat l'èmfasi en la companyonia entre professionals, artistes i l'organització, que assegura han ajudat a promoure un canvi en la manera de treballar dins del món del circ.
26: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit, no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que... O deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira. O sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
25: Coincidint amb el 30è aniversari del certamen, les places, carrers i teatres de Reus s'han omplert amb una programació d'arts circenses. Durant 5 dies s'han representat una 80ena de funcions, però també s'han celebrat jornades professionals amb la voluntat de generar aliances entre artistes, programadors i distribuïdors. Pròximament està previst que surti una nova licitació de la direcció artística del Trapezi per un període de 4 anys. Les actuals codirectores ja han expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar per continuar apostant per una manera de fer diferent al sector.
24: El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení. Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló a causa de les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
27: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers, i la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
24: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso, Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen Sou han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop celebrat diumenge i que ha causat una gran sensació. La part professional ha mostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany, el nombre de participants ha augmentat fins al 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per a la connexió entre talent emergent i indústria. I la Nit dels Museus, celebrada aquest dissabte, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició anterior.
28: Esports.
24: En Marc Andrés.
1: El Barça fa història en l'adeu de Lewandowski, l'Espanyol aconsegueix la permanència i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
2: 3CAT Info.
1: Començant pels blaugranes, el Barça ha fet història de la Lliga aquest diumenge, convertint-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit de local com a blaugrana. L'Espanyol, de la seva banda, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat emocionat com s'ha sentit quan al final del partit ha estat mantejat.
3: És que és una cosa que no té nom. O sigui, tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant. O sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, no t'ho sé explicar. Ja ho vaig dir el dia al Celta l'any passat. És un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern.
1: Un Espanyol que amb aquesta victòria fins i tot arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una final a tot o res que el tècnic Mitchell afronta amb optimisme.
5: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat. I hem de pensar que estem preparats per aprovechar-la, aprofitar-la.
1: Aquest Atlètic de Madrid de Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest passat dimecres, i ara ha decidit marxar. Així tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
6: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Són declaracions de Pascual després de la victòria aquest diumenge del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco amb una petita fractura al peroné esquerre i una afectació en un lligament del genoll. Àlex Márquez ha estat operat aquest mateix diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions en veure la caiguda de Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
1: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Aquest dilluns, per cert, hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
2: 3CAT Info.
1: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i la seva capitana és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
8: I, bueno, molt contentes doncs, pel que hem aconseguit. I ara al final doncs, encara ens queda un títol per guanyar i avui a celebrar-ho, però demà a tornar a pensar en la Lliga, que ara ens queda la Lliga i en tenim moltes ganes també.
1: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà aquest diumenge en el primer partit de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa encara amb 2 minuts i 24 segons de marge respecte de Vingegaard, en un dilluns, això sí, on no hi haurà jornada, hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge, el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 amb un gran triple final de James Bateman. El tècnic lleidatà Gerard Encuentra el tot gira.
2: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí a Lleida pues, li agrada, i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
1: La penya també ha guanyat en el seu cas a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní és així virtualment equip de play-off.
14: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabarem fent un apunt del Mundial de Trial a l'aire lliure perquè Berta Bellán surt del Japó com el líder després de quedar segona a la segona prova.